0: sin ganes.
1: Este tema de Survivor, de la banda sonora del primer rock inoblidable. Sí, perquè, clar, hi ha molts aficionats, però diria milers, i aficionades al món del gimnàs, dels entrenos, del fitness en general, es reuneixen este cap de setmana a Fira València.
2: On està celebrant-se Soma Fitness and Wellness Show, una trobada que reuneix a professionals i amants del món de l'exercici, la nutrició i tot el que engloba el món de l'esport. I val a dir que és un sector que ha crescut moltíssim en els últims anys, i a mi, que tinc una xiqueta que estudia per d'això, em va molt bé.
1: Això va molt...
2: Bona notícia, bona notícia.
1: Molt bé. Si pararem a pensar la quantitat de gimnasos que hi ha ara, qualsevol localitat valenciana, o les capitals i això, i les que hi havia fa, què sé jo, 15-20 anys, ha tingut un creixement enorme. Sí, esta fira també serveix per al sector, la indústria, compartir impressions sobre el creixement, les tendències que n'hi ha, què s'estila més. Tu eres més de crossfit o de ioga? De running o de pilates?
2: Jo soc de pilates.
1: Tu eres de pilates tota la vida.
2: I a més, crec que ja em passes de prova de tots els esports. Que si zumba... Zumba també m'agrada a mi.
1: Zumba, sí, senyor.
2: Sí, senyor.
1: És divertit.
2: Entrenament de força, que també ho ha fet, perquè...
1: S'ha de fer.
2: Pel bé dels músculs que van a menys. Irox, se diu Irox o Irox? Bueno, això
1: I si l'ho preguntem a Marc, que està allí, sí. No?
2: Man Hernández, tu t'has apuntat a alguna classe? Com està la cosa
3: Mireu,
2: per ahir?
3: Jo estic en una classe, de fet, ara mateixa. Estic en una classe de calistènia. Oh. Així hi ha unes 10-20 persones al mig de Fira València, d'un dels fòrums. Calistènia, que és allò que fas força amb només el teu propi cos. És a dir, que no necessites ni peces ni res d'això. Molt complicat,
1: això, però això, fer les dominades, que és allò que enganxar-se en una barra i tirar del teu cos pa camunt...
2: Vaja per davant, la meva admiració.
3: Ara mateix estan fent flexions, eh? Ara mateix estan...
1: És de veres que amb el cos també se poden fer allò, push-ups, no? Flexions, i que se pot fer, diguem, un exercici més moderat. Però, clar, la màxima extensió és veure com en el gym hi ha alguns gimbros i gym sisters, que hi ha unes xicones que van més que meló, i xim-xam, i xim-xam, i les veus allà, quina cosa.
3: Gimbros i gym sis, molta gym sis, he de dir, que hi ha per ací,
2: Oh, que guai.
3: En aquesta classe de calistènia, i també enfront, és que no sé si ho escoltareu, hi ha una música ahí, tecno, fortota, com si estigués a barraca, però no, estàs en una classe de pilates amb reformes.
1: Te ho volia dir.
3: És una barbaritat.
1: Te ho volia dir. Això passa en tots els gimnasos? Perquè és que en el meu és una cosa de veres per de més. Xica, que no estem en barraca, o no estem en l'espuc, i allà...
3: En xocolata, de cor,
1: posen alguna guapeta de quan en quan, però...
2: Però hi ha altres que costen una mica igual.
1: Què me fa al cap? Com un bombó, estic allí, vinga, amunt i avall. També és de veres que motiva.
2: Clar,
3: això dona moltíssima energia.
1: Veus el gym bro, que té una esquena com si fos un transatlàntic al costat, i me desmotiva un poquet. Però bueno, bé, no és l'ambient del gimnàs, que també mola.
3: Sí, és un ambient molt xulo, i així, en esta fira, en al final, en el Soma Fira Wellness Show, n'hi ha un ambient espectacular. Ja vos dic que tota Fira València s'ha convertit en un gimnàs gegant. Hi ha esports per a tots els gustos, per a tots els públics, per a tots els nivells, també, perquè n'hi ha classes d'iniciació. De fet, esta de calistènia, per exemple, és d'iniciació, però també esports que jo no havia conegut mai. Per exemple, està el barre, que és eixe esport que barreja, per exemple, el ball amb el pilates, una cosa aixina curiosa. N'hi ha moltíssim gent, fins i tot, Gemma, que comentaves del món educatiu, per exemple, així tinc unes mestres, no?, d'educació física també, del món de l'esport, que han vingut així a veure una miqueta les noves tendències. Bona vesprada, xiques.
4: Hola, bona tarda.
1: Hola.
3: A veure, com aneu? Vosaltres heu vingut així per a investigar una miqueta, o com?
4: Bueno, van veure la publicitat del Soma i van dir, ostres, és una bona opció pels alumnes perquè vinguin a veure el que es trobaran d'aquí a uns mesos que sortiran a treballar. Llavors, nosaltres som d'un cicle formal que tocava tots els pals, que ells es trobaran a l'hora de seleccionar quina línia de treball volen fer en el seu futur.
3: I vosaltres també heu aprofitat? Heu anat a alguna classe? Perquè des d'este matí fins al final d'esta vesprada hi ha classes. No sé si heu tingut l'oportunitat ja d'anar a alguna.
4: Nosaltres hem vingut dos grups. Un grup va arribar ahir i un grup ha arribat avui. Llavors, des d'ahir vam començar fent tota la part de força, hem provat totes les màquines que hem pogut. Avui des del matí, des de les 10 del matí, anem provant diferents activitats dirigides, hem fet pilates... Bueno, vam fer un croquis d'activitats, li vam demanar als nois que fessin...
3: Vau haver de fer un planning, no?
5: Clar, un croquis, sí.
4: Era impossible, n'hi ha tantes coses per fer que se solapen. Llavors no et dona la vida per poder provar-lo tot. N'hi ha coses molt guais i n'hi ha moltes...

0: trabajo y bueno, estoy más en la gestión que en el disfrute.
1: Pero de momento enhorabuena porque está siendo un éxito. Hay muchísima gente, muchísimas actividades, moltíssimes activitats per a gent de totes les edats. Uh-huh. Moltíssima gent jove, vos he de dir, però també gent gran, així que este pla és magnífic per a també este cap de setmana. Escolteu, per a provar pot ser algun esport que mai heu provat. Andrés, moltíssimes gràcies.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Que vaig a
0: un gusto.
1: Gràcies.
2: A què t'apuntes tu, Mar? Què t'ha fet goig?
1: Vull descobrir-ho tot. Escolteu, que vos imagineu que em posa ahí el pole dance, que ja sí a l'entrada, és que...
2: Atén-me, pues, ho faries de categoria, jo confio plenament en tu i en les teves possibilitats. Endavant, Mar. Ara vull una foto o un vídeo.
3: Foto o vídeo, per a l'Insta, sí, sí.
1: Això ha reportat sencer, hi hauria de fotogràfic, guai. Ja vos ho dic jo.
3: Mola molt, està en creixement, a més. Jo crec que ho parlaves Mar en Andrés, a dir, fa uns anys teníem un poc tots la mirada de dir, no, això és una cosa de gimbrós, que van a posar-se catxes i allò, i prenen substàncies d'eixes per a posar el musculator i allò. Però trobo que cada volta més estem tots conscienciats que, en fi, tindre un bon to muscular i, en general, claro, fer activitat esportiva és fonamental.
2: I adaptar-la a les teues condicions, característiques i necessitats. Mar Hernández, moltes gràcies per la dolça.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Que vagi bé. Adéu.

0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
1: Voleu idees per fer coses ben xules este cap de setmana, a banda de poder anar a la fira de mostres i agafar una bona classe de zumba? Hem confeccionat una agenda variada.
2: Variada i que recorre amunt i avall el territori de la Comunitat Valenciana. I si vos pareix, comencem per Cocentaina, perquè hi ha una molt interessant exposició.
1: De fet, escolteu, hem començat per Alacant, com que té Cocentaina, i estem escoltant una marxa cristiana que es diu Soler Cardona. Per què? Perquè vos convidem a visitar l'exposició Soler Cardona, Cocentaina, Llum, Color i Festa, ubicada a la Sala d'Armes del Palau Comtal de Cocentaina des de despús-ahir fins al 30 de juny. Teniu temps, però no vos adormiu.
2: Bueno, ens trobarem en esta cita en el marc de molts actes commemoratius que estan fent-se a Cocentaina, perquè és el primer centenari del naixement del canonge i artista Soler Cardona, 1926-2026, que va faltar. Ha celebrat la seva figura com a sacerdot, com a fester també, i com a pintor, però un home molt arrelat en el poble i molt estimat.
1: I les pintures, a més, tenen moltes coses a veure amb la festa. El contingut de l'exposició destaca l'obra artística de l'autor, la connexió amb la Villa Conda, la presentació de peces inèdites, que inclouen algunes relacionades amb la tradició dels nanos. Dels nanos i gegants, els nanos. L'homenatge, a més, s'allarga al llarg de tot 2027, així que estigueu ben atents, perquè hi haurà molts actes a Cocentaina que paga la pena seguir. I de Cocentaina al Teatre Principal d'Alacant, perquè a les 20 hores podrem veure avui en acció l'actriu Anabel Alonso en una peça que ha rebut unes crítiques immillorables, La mujer rota de Simone de Beauvoir.
3: Toda mi vida serán las 2 de la tarde de un martes de junio.
4: No hay justicia en este mundo. Eso es lo que me vuelve loca.
5: Si es que el tiempo estará ahí.
6: ¡Imbéciles! No podrán conmigo. Tengo una naturaleza fuerte. Estoy sola y me consumo.
2: A més, posa a prova les dots com a intèrpret d'Anabel Alonso, que estem més acostumats potser a veure-la en clau de comèdia, però sí viatja també, no?, de la comèdia al drama, que sí. També per a fer un monòleg d'esta categoria s'ha de ser molt bona actriu, com ho és, Anabel.
1: Bueno, les crítiques han sigut fabuloses i conta una nit de Cap d'Any, de Muriel, que és el personatge que interpreta Anabel. Estàs a casa, estàs a soles, els sorolls del carrer, els crits dels veïns celebrant, tu no la deixen dormir, per això l'escoltem cridar, i desperta com està, s'enfronta al seu desolador present, un futur poc prometedor, allò que ha perdut, el que ha de furtar, fracàs o soledat. Vaja, aquest debat entre la supervivència i la mort. I la seva tragèdia, que consta que també és comèdia, també hi ha pinzellades còmiques, perquè, bueno, la seva autoestima està per terra, com a dona, com a esposa, com a mare i com a filla. Un monòleg que la crítica

0: Ha dit que és brutal poder estar esperada a les 8 en Alacant.
1: Altament recomanable, Anabel. Alonso en la mujer rota de Beauvoir, al principal d'Alacant. I l'endemà, al mateix teatre, Les Mines del Flamenco Tour de la Fundació Cante de las Minas, un referent important del flamenc.

0: És un goig, el Cante de las Minas, és d'una
1: intensitat
0: de flamenc brutal des de fa moltíssimes dècades.
1: Com del més pur, no? Com la de l'essència, en ball, en cant, en música, en tot.
0: Agarra espals, diguem, més autèntics, pot ser algú pugui dir més secs també del flamenc, però en un nivell d'autenticitat, de màgia, de sentiment brutal.
1: Pues tenen un tour, Las Minas Flamenco Tour, que és la que fa parada demà, dissabte, al Teatre Principal d'Alacant. I ens anem ara, si vos sembla bé, a Castelló, en concret a la Vall d'Uixó, perquè treuen la cultura al carrer en la primera edició del festival Arts Urbanes.

0: iniciativa més xula. Gemma, ara ens donarà els detalls. Traure al carrer iniciatives artístiques de tota classe i arreu en diferents llocs de la ciutat de Castelló.
1: De Valldoxó, en aquest moment
0: de Valldoxó. Castelló també, és que
1: s'haurem d'organitzar. És que s'assembla que ve després a Castelló, té raó.
0: També, no?, una semblança en un altre que també que se celebra a Castelló.
1: Sí. Aquesta iniciativa descentralitza els espectacles, se succeeixen per diferents llocs del municipi de la Vall, reivindica la dansa, les arts escèniques, com a espai de comunitat, l'expressió col·lectiva i tot això. És dies, comença avui, demà i després demà. Apunteu-se perquè trobem dansa contemporània, dansa urbana, música electrònica, poesia i espectacles al carrer. Vos dic alguns noms per si vos fan goig. Cucai Dansa, Anna Confetti, The Concept Dance Company, Iron Schools, Kiko López, My Mother, i també n'hi ha batalles de hip-hop, que a mi sembla això una fantasia sense igual. Tu parlaves de Castelló, pues hem parlat de la Valluxó, ens anem a Castelló de la Plana a la nit de l'art.
0: Anem allà. Yeah.

0: molsa de Sant Boi.
1: Caram, és que estem parlant de...
0: El Jardín de Castella?
1: Molts espais. Molts 80, espais. Concretament. És un model molt obert, a més de bades, multidisciplinar. Estarà en marxa els dies 8 i 9 de maig.
0: Sí.
1: Trobem especialitats artístiques de tota classe.
0: 130 propostes, quasi res. Aquesta és la seva edició número 18. Ja està molt assolit en la ciutat de Castelló. Hi ha dansa, teatres, performance, poesia, música, circ, tallers, rutes guiades, instal·lacions o exposicions. Organitza l'Associació d'Art Contemporani de Castelló, ja molt famosa, i ocupa espais. Vaig a posar-vos exemples, perquè hi ha carrers, places, estudis, però que està, per exemple, el Mercat Central, o l'hotel Guantelier, o l'espai escènic Dansa i Teatre, o la llibreria Argot, o en la plaça Narcontes. Seguiu el programa, perquè n'hi ha distintes actuacions per diferents punts de la ciutat de Castelló. I al Grau es du a terme l'acte inaugural esta vesprada a les 8, amb dansa i exposició col·lectiva. I pareu atenció, perquè 50 exposicions de ceràmica, pintura, tradició marinera, dibuix, còmics, fotografia, tallers infinits, passacarrers, desfilades de moda, recitals poètics, teatre, titelles, què més voleu? Mercades també n'hi ha, o sigui que feu cas que paga molt la pena. Diverses accions que configuren un ecosistema cultural de convivència de la cosa amateur. I està a guard de dia i de nit. Per això es diu la nit de l'art i té un ganxo estupendo. Una marxa, n'hi ha per la nit en casa, una marxa artístico-cultural, que això no vos ho podeu perdre.
1: Traure l'art al carrer i fer-ho de manera participativa. Una genial idea, edició número 18, que se celebra a Castelló amb moltíssim èxit. Més coses.
0: També a Castelló.
1: Seguim a Castelló. Seguim, en este cas, en la UGI, la UGI de Castelló, la 24a edició d'un festival de fotografia que es diu Imaginària, l'edició d'enguany 2026.
0: Una proposta de mirar amb temps, llegir les vores de la imatge, entendre la fotografia com a forma de pensament. Des d'este cap de setmana fins al 28 de juny hi ha temps, però hi ha, esteu atentes perquè hi ha coses que succeeixen este cap de setmana. 8 exposicions, 10 artistes, prop de 40 activitats repartides entre Castelló, Benicàssim, Segorbe i Vilafranca. Fotografies, gente sonriendo, aunque por dentro no haya alegría. Un parell de tasteig és una experiència emocional i serena. Opteu per una cosa emocional i serena? La revisió de Paco Llop a la Llotja del Cànem de Castelló. Imprescindible. Si vols una cosa més de reflexió sobre l'arxiu, el muntatge i la construcció de l'imaginari de la fotografia, la proposta de Carlos Chavarría al Menador. És una parada natural. I per a qui vulgui entrar en una fotografia, jo que sé, que dialogui amb la precarietat de les coses d'avui en dia, la ficció i l'absurd, Clara Marco Nato ofereix un treball especialment estimulant. Xica, que no vos ho podeu perdre. Prop de 40 activitats. Seguiu les xarxes d'Imaginària 2026 de la UGI a Castelló. Què vols, València? Vols una coseta de València xula?
1: Vinga, què tenim per València? Vinga. Conta'ns.

0: Prats és un símbol estimat. Totalment. I per descomptat, des de l'arquebisbat i des de l'Ajuntament han preparat un programa d'actes. És difícil acudir a tot. T'has d'organitzar.
1: Sí, organitzem. Home, jo que recomanem tot, però, per exemple, el concert de la banda municipal és important, a més crec que s'estrena una marxa processal, atenció al canvi d'itinerari del trasllat i després les misses o visita al tapís floral. Anem a fer un repasset. Bueno, i després la processó. La processó de diumenge per la vesprada, caen els pètals de la Mare de Déu des dels balcons. Això és una bellesa extraordinària.
0: I de quants pobles que se fa aquest pelegrinatge per anar a la missa descoberta, que és una missa
1: dansaes
0: també molt bonica. Les
1: bueno,
0: danses, la emoció de la missa d'infants, que és una autèntica meravella. El trasllat mateix, que és explosió de
1: sentiment,
0: de fervor popular.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues anem a parlar de tot això amb el nostre estimat Baltasar Bueno, que és, vaig a dir, un especialista en la matèria.
0: Ui,
1: tot el que
0: sí,
1: sigui
0: sí,
1: la nostra història
0: un gran
1: i la història devocional en concret i en particular. Sí. Hola, Baltasar.
0: Què tal, Baltasar?
2: Hola, molt bona vespre.
1: No sé per on has començat.
2: M'he fet un enamorat de la història de la Mare de Sant Prats.
1: Sí.
2: I en realitat és història viva de València.
1: Sí.
2: Hi ha moltes coses de la història de València que no s'entenen sense ella i moltes coses d'ella que no s'entenen si no anem a veure què passava en aquest moment de la seva història en la ciutat de València.
0: Que manera de definir-ho tan bonica. És de veres que no, tantes coses de la nostra essència no s'entenen l'una sense l'altra. És difícil seleccionar d'entre tot el nostre patrimoni sentimental, tradicional, històric, de manera de ser, el que més destacaries vinculat a la Mare de Déu, quin seria?
2: Pues són molts actes. La programació d'aquest any, per exemple, s'allarga fins al 6 de juny, des d'avui, fins al 6 de juny, tots els dies a la Basílica passa alguna cosa, de les festes de la Mare de Déu, no?
1: Uh-huh.
2: I hauria d'anar dia per dia, no sé, se faria molt llarg, destacant-ho, per exemple. Un acte que és molt curiós, molt bonic, que pràcticament ningú coneix, és el que n'hi haurà demà, perdó, el dissabte, el dissabte, el 8 de la vespre,
1: sí,
2: el dins de la Basílica,
1: la salve de la Basílica.
2: Solemníssima que se fa dins de la Basílica, en la que el cabildo de la catedral va en ple a rezar els vespres i a cantar els vespres en la Basílica, i ahí junt en el clero basilical fan un acte preciós on l'escolania disfruta cantant, i és un... és el que antes seria la sabatina, no?
1: Uh-huh.
2: I és algo deliciós que no se coneix i se deuria de conèixer demà dissabte a les 8 de la vespre.
1: Sí.
2: I ahí ja se dispara ja tot. O sigui, la nit del dissabte ja és locura.
1: Uh-huh.
2: Està el concert de la banda municipal,
1: sí,
2: que parlava la Gemma, sempre de música valenciana,
1: sí,
2: de compositors valencians, en eixa àgora, que és la plaça de la Mare de Déu, on ja se fa de tot, tots els dies, que és plaça no sols civil, sinó eclesiàstica. Una plaça que, per cert, jo recordo que en una retransmissió Ximo Rovira la bateja, molt ben bateja, diguem, la plaça de les emocions.
1: Mm.
2: Sols que jo diré referida en una retransmissió de l'ofrena de flors de la Mare de Déu en Falles.
0: Que ne tinguem unes quantes compartides, eh, Baltasar? Tinguem...
1: Sí,
2: exacte.
0: Però com eixa plaça és un lloc... Jo trobo que deu ser algun lloc d'aquells que diuen on hi ha una màgia, on hi ha una força
1: telúrica,
0: o vés a saber què. És indescriptible. I la quantitat de coses, per exemple, el trasllat, que clar, això condensa un nivell d'emotivitat d'altíssim voltatge. Jo crec que aquests moments de major emotivitat del poble que allà se cita, no? Però a mi m'agrada també especialment aquest moment de la recepció de pelegrins que venen de tantíssims pobles en tant

0: moltíssima il·lusió, que s'han pegat una bona part de la nit, quan no tota la nit, a caminar en xino-xano per arribar a aquesta missa descoberta. Me sembla que, no sé, té una, té un component també familiar, també molt bonic, no?
1: I de romeria. Que...
2: I venen de tots els pobles, eh? No sols dels pobles que rodegen la ciutat, dels pobles d'Horta. A mi venen de pobles llum, com Sueca,
1: sí.
2: Per exemple,
1: sí.
2: John Valle, Alborache, Alborache, Jatova, Catalau, Alfarb, venen de molts pobles, i a més venen una il·lusió enorme, i a més, fica tu, a les 6 del matí, se fa per a tots els que venen a peu des dels pobles una recepció. Uh-huh. Els pelegrins que venen dels pobles tenen una recepció en la plaça on se fa un acte de benvinguda especial. Bueno, i ahir ja és tot una concatenació d'emocions. Sí. Després de la banda municipal del concert s'ha tingut o se tindrà la dansa.
1: La dansa també és un moment molt bonic. Molt bonic, sí.
2: I ja, perdó, hem d'arribar ja a les 8 del matí.
1: De diumenge, sí.
2: Se tanca la basílica i m'emprèn la missa d'infants. Uh-huh. Que és també una meravella perquè és un moment de quietud, de pau, de música. Uh-huh. La missa d'infants és un concert.
1: Sí,
2: correcte. Independentment de que sigui una missa, uh-huh, els cors, l'orquestra sinfònica del Conservatori Municipal, el cor com és, fan una gran manifestació de concertística, uh-huh, musical, que dona gust. De molta gent que inclús que no crega en la iglesia, en les coses de la iglesia i tal, disfruta d'aquest moment, bé per presència, uh-huh, bé per retransmissió d'aquell acte que almenys és un acte cultural, emotiu, sí, i molt identitari dels valencians.
1: Jo vull recordar que enguany, una de les imatges que acompanya aquesta estampa és el tapís floral de 80 metres quadrats que enguany commemora el 325 aniversari de la finalització de les pintures de la bóveda de la basílica, aquelles pintures d'Antonio Palomino, una de les joies del barroc valencià, que és una altra de les coses que és un gust per al sentit, a banda de per a la devoció. I compte, ves, i després de la missa, que és tan important, automàticament va el trasllat o n'hi ha un peronet?
2: No, n'hi ha un peronet, perquè la
0: s'han de llevar les cadires i preparar la plaça, també.
2: Les cadires, les moquetes, tot el que s'ha muntat per a la celebració.
1: Per a la missa, n'acabant, ha de despejar-se el camí per al trasllat, que a més enguany el camí té alguna modificació per obres.
2: Sí, va ser un camí un poc estrany. No sé com quedarà el
1: recorregut,
2: però és molt, molt estrany, no? Mm. És a dir, no podrà enfilar el carrer del Micalet. Ja, ja. Jo crec que no han tingut precaució, no han sigut previnguts.
1: No
2: en unes obretes que tenen que fer, sí, en un jardineu que n'hi ha al costat de la paret de la catedral,
1: sí,
2: no se s'ocorris altra cosa que mantendre-les abans de la festa de la Mare de Déu.
1: Són
2: obretes tontes que tenen que fer una xupeta de canalització, però que no afecta al carrer, sinó al jardiner. Uh-huh. Hagueren pogut esperar-se que passava la festa de la Mare de Déu. Entonces, aquesta visió de la Mare de Déu per el carrer del Micalet i les càmeres immediatament connectaven en el Micalet, no anem a tindre-ho.
1: Ja.
2: La Mare de Déu pegarà la volta a la font, pegarà la volta a la plaça, passarà per baix del balcó de la casa vestuari i s'entornarà al carrer del Padre Emilio Maria Aparicionos, que és el del pontet, el del balconet que connecta la basílica amb la catedral, a passar a la plaça de l'Almoina. Uh-huh.

0: per l'altre carreró, que té un altre passadís que connecta el Palau Arquebisbal en la catedral, ja se n'anirà a buscar la porta dels ferros. No sí. tindrà la gràcia del Miquel ja. que ha tingut.
1: Bueno, però siga com siga, les càmeres no i els operadors quedarà. I operadores i els realitzadors de punt vos donaran la imatge per descomptat.
2: Ah, sí.
1: Això
2: sí, sí, sí.
1: Això sí. I després, a les 5:30, la processó general, que també té uns ingredients...
2: És impactant, de bonica.
1: Més enllà de la qüestió, sí. diguem, de fe o religiosa, també és una processó d'una bellesa també enorme.
0: Sí, perquè és un despliegue... És a dir, els valencians molt d'estètica, molt de processons, molt de cabalgata, molt de vestir-nos de qualsevol cosa. I tenim els mons cristians del Coll, per exemple, no?
2: Sí.
0: Entonces, en la processó de l'Ambre Déu també tenim aquesta manifestació identitària nostra antropològica, perquè abans de que m'emprenga la creu, el que és la processó exacta, eixen totes les comissions falleres de València, la representació de cada una de les comissions de falleres de València. De fet, les falleres, no, les comissions falleres m'emprenen a les 5:30 de la vesprà i la processó exacta m'emprèn a les 7 en punt de la vesprà.
2: Mira.
0: És a dir, que és un desfile continu, que al final la Mare de Déu no és hasta i a les 8 de
1: no, però passa com en la frena, Baltasar, tot el món molestar, perquè
2: clar, és que s'ha d'estar.
1: El dia de la presó general és un dia també molt, molt, molt especial. Bueno, doncs, Baltasar, hem repassat una pinzellada d'algun dels actes més importants i també, en fi, de la seva vinculació històrica, tradicional, també en el poble valencià, perquè diumenge és un dia gran, és el dia de la Mare de Déu. Vaja, per davant, que tingues un molt bon diumenge, bueno, que tingues un bon cap de setmana i següents també, el que faça falta.
2: Baltasar, gràcies.
1: Sempre gràcies per estar amb nosaltres.
0: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Ara són les 5 en punt, actualitzem la informació i de cara a la segona hora del programa d'avui ens espera bona música.
1: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
2: A Punt Ràdio.
3: Bon dia, avui parlarem dels verbs transitius i dels verbs intransitius. Transitius, intransitius. Transitius, intransitius. Transitius, intransitius.
4: Ara passa, li hauran
3: d'anar. Els verbs transitius i els verbs intransitius.
5: Això què vol dir?
3: Els verbs transitius són els que van acompanyats de complement directe i ixe complement directe es pot substituir per el, la, els o les. I els verbs intransitius van acompanyats de complement indirecte que es pot pronominalitzar en forma de li o els.
6: Ah, ara ho he entès.
3: Els complements dels verbs transitius responen a les preguntes qui o què.
7: Vols dir?
3: He vist la pel·lícula. Què he vist? La pel·lícula. L'he vist. O l'he vista.
7: Ah, vale.
3: El complement indirecte dels verbs intransitius respon a les preguntes aquí o per aquí. Vaig telefonar a la mare. A qui vaig telefonar? A la mare. Li vaig telefonar. Per tant, els pronoms de complement indirecte són li per a ell i ella i els per a ells o elles. Li he telefonat o els he portat un regal. I la millor pista de totes per a saber si un verb és transitiu o intransitiu és buscar el verb al Diccionari Normatiu Valencià.
8: Molt ben pensat, doctor.
3: Per exemple, busquem telefonar en el diccionari i veureu que apareix l'abreviatura V-INTR, que vol dir que telefonar és un verb intransitiu.
9: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
3: Això és tot per avui. Sigueu transigents amb els pronoms i feu bondat. Adeu.
2: A Punt Ràdio.
3: Busqueu el diccionari, que és gratis. Busqueu el diccionari, que no us cobraran.

0: De veres, és de veres.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
3: Cada un té el seu gust i el seu disgust. El que per a uns és mel, per a altres és fel.
4: Efectivament.
3: Entre la jota del iaio i el reggaeton del mòbil, els nostres timpans viuen una total batalla generacional.
5: I què li sembla això que ha passat? Perquè n'hi ha opinions enfrontades.
6: Home, claro, esto, es que tot això ho ha viscut jo.
3: Però de veritat cal triar bàndol?
7: Sí. No.
3: Què tenen en comú? Una albada i una cançó de Bad Bunny.
5: No tinc ni idea.
3: Les dos són formes de contar històries, de seduir, de cridar, de compartir emocions.
8: Ui, que bonico!
3: Això sí, en els dos casos es fa música popular, del poble.
9: Jo no suporto el reggaeton ixe que escolten els joves.
3: A mi el reggaeton em dona marxa.
10: Home, pues clar.
3: No tot han de ser jotes i albades. Tin-tiririn, tin-tin-tin-tin-tin, tin-tiririn, Mira, iaia, perquè et convences, ara et posaré una gravació antiga d'un senyor d'Alcalà de Xivert perquè veges que la lletra podria ser perfectament la d'una cançó de reggaeton.
11: I ahí la torre te teniva, si sapieres lo que m'ha passat, que m'han sortit dos banyes, jo no sé qui me les ha posat.
3: Barregeu, aprofiteu la força d'un estil amb la riquesa de l'altre, tal com fan Sandra Montfort, la Maria o Faixa. Oh!
12: Sí? Però que moderna.
3: Vinga, iaia, nosaltres ballem. Una jota reggaetonera.
13: Oh, que són de bones! M'encanten!
3: De cançons n'hi ha per a tots els gustos. Tants caps, tants barrets. Tantes orelles, tantes cançons.
14: A mi m'agrada la Pantoja.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
2: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
15: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, a partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall, ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: es queda que llenya cremada és el títol del tema que estem escoltant i anem a passar un bon rato en part de la banda de rock valencià L'Espurna que presenta este nou disc Quan tot s'acabe. Gemma, quin títol tan potent.
1: Quin títol tan potent. I,
0: i que és, a més, aplicable a, moltes, a molts moments de la vida.
1: I a vegades escoltant el que estaven dient, no sé, nyenya cremada també, no?, per a pensar. Són dels 8 temes que formen part d'este nou treball. Avui és un dia especial per a tots ells, així en tenim a dos, perquè fan el llançament i avui les cançons ja estan a les plataformes. Hem de dir que han treballat 6 músics valencians des de fa molt de temps. Fan una barreja de distints estils que ara després ens contaran. Uns temes molt potents, però sobretot unes lletres també, jo què sé, què diem, reivindicatives, profundes,
0: sí,
1: que te toquen, bueno, són te toquen, molt... te fan pensar, no?
0: Sí.
1: Molta força.
0: De
1: fet,
0: són històries també de veres que van de l'emocional també a lo quotidià
1: que
0: i que qualsevol es pot veure representat. I en quant a la música, podem trobar bueno, melodies com... com esta, no sé, de tan sincopada, tan personal també, i de vegades també quan s'arrena a enganxar-se, a tirar de
1: power,
0: de guitarra elèctrica,
1: de tope de power,
0: i de power
1: pues mola
0: i arrena també molt fort, i de vegades pot semblar-ho o escoltar una miqueta més com a rock alternatiu, però bueno, és que posar etiquetes a la música sempre és complicat,
1: sí, no és just.
0: Escolteu-la i si vos mola...
1: I disfruteu-la.
0: Segur que sí que vos mola, fan uns temes molt potents, en efecte. Són, les cançons tenen molta força. I avui podrem escoltar algun d'estos temes en directe perquè part de la banda, conforme estem comentant, ens visita esta vesprada. Presenten oficialment el disc este cap de setmana, tan lluny com diumenge. Diumenge que és
1: després demà.
0: Després
1: demà,
0: el dia 10 de maig.
1: Dins del cicle Ram Sessions. I com us diem, tenim així dos dels membres de la banda. Tenim a Míriam Vilaplana, veu i lletrista, Irene Pérez, guitarra. Com esteu, xiquets?
2: Molt bé, encantades. Bona vesprada.
0: Benvingudes.
1: Què me diu un pardalet? I són les dos del

0: coll, de tot el que és del coll, és bo?
1: Això és l'àvia de la Serra Mariola, otra vez.
0: Si
1: o el pisplai, no què sé jo.
2: Pisplai, la mentireta, la mentireta.
0: Bueno, el primer
1: però sou molt, molt artista, ja ho t'ha dit això.
2: En general, sí, hi ha molta gent que és d'allí, sí.
1: I en moltes, al llarg de la història, i moltes branques també, i molt en la diferents. Música també, especialment. I sí, a més sí. de tocar amb pals també molt diferents.
2: Sí, sí, totalment. Sí, sí, sí.
0: Vinga, anem a presentar quan tot s'acabés, sí, el nostre programa. Un dia especial per al grup després de mesos de treball, com diem adés. Va, com són estos moments?
2: Molts nervis, però també moltíssima, moltíssima il·lusió. Al final, en la música també passa que fins que llances alguna cosa passes durant per moltes etapes i passa sobretot molt temps.
0: És un procés i molt de temps.
2: Sí, i a lo millor estàs super emocional al principi i després baixes un poc, no sabem si això eixirà, si no...
0: Canvies d'intensitat,
2: sí,
0: vols dir?
2: Sí, li canvies de l'estil o li pegues 10.000 voltes a la cançó. Després quan vas a l'estudi el productor el diu igual això ja que canvia, tornes a canviar i passen els mesos i res, ja...
0: Però ara ja està la criatura.
2: Sí, sí, ara ja està,
3: sí,
2: ja està fora.
3: A més, a mi m'ha passat que sí que com que vam escoltar moltíssim les cançons quan les vam gravar i quan les vam produir, i com que al final ja les interesses tant que les veus com normals o com que no... com algo quotidià de la teva vida, i l'haver deixat passar uns mesos d'un poc de guaret de la música i ara llançar-ho, el tornar a escoltar tot com fresc en les plataformes, ha sigut com... la il·lusió altra vegada del primer moment que te torna.
0: Que interessant això, que interessant això. Parar un temps i el tornar a escoltar a veure què ens remou. I després estem els que els escoltem per primera volta, que també tindreu ganes de convollar.
2: Sí.
0: Què ens diu o com les processem nosaltres? Perquè després cada un fa seu a la cançó, encara que la cantes tu. Entens?
2: No? I per gustos també, dius, a nosaltres ens agrada molt una, però després o passes al grup d'amics o alguna cosa, a mi m'ha encantat esta, a mi m'ha agradat molt esta, i dius, ostres...
0: Està molt interessant.
1: Són vives, les cançons, en realitat, també. I també és xulo, de repente, soltar-les, deixar-les en un calaix i després tornar-les a revisar. Ara les esteu revisant, però per a fer el directe, perquè, clar, és una banda nombrosa, 6 músics en escena, això significa... en fi, molta feina, molta coordinació, com sí, estàvem contant, moltes hores d'assaig preparant la presentació per a diumenge. Com és el show? Com és la posada en directe?
2: Pues molta energia, sobretot, que és la que tenim dins i tenim ganes de soltar. I res, un directe molt, molt enèrgic. També repassarem cançons antigues i que ja se les saben i les canten i les criden i tot.
0: Les compartiu en
2: sí,
0: el públic, clar.
2: I res, que això.
3: Sí, l'hem treballat prou i hem preparat també una intro cuidada per al concert, hem preparat una posta en escena i, bueno, també hem estat treballant en tècnics de so i d'il·luminació per a fer un show un poc complet, no? Per a
1: la gent que l'arrencada del concert...
2: Sí, intentar fer-la gran.
1: Doncs esteu corrent una posada en escena, també, de que comencen a entrar igual instruments diferents o moments diferents. Bueno, no anem a desvelar res, però esteu ahí en això. Bueno, hem escoltat d'entrada Llenya Cremada, bueno, diguem que és... és que és un crisol les coses que feu. És de veres que també quan s'arrenqueu, quan parlàveu de l'energia, i entenc que a l'hora de fer allò que és la llista de cançons i com voleu que el concert vagi anant o vagi connectant, les heu col·locat en quin ordre? Perquè, clar, estan en el mateix ordre, diguem, que estan en la plataforma, diguem, en l'EP, per així
2: no
1: dir-ho?
2: No, hem anat un poc per energia. També començar amb dos molt potents.
0: Sí.
2: Després baixarem un poquet, farem una acústica que no tenim... bueno, sí, la vam...
3: Està en YouTube.
2: Està en YouTube, però sí que ens agradaria gravar-la més... amb més carinyo, i baixarem la intensitat i després ja al final, la part final ja amb tots els...
3: amb tota la força.
2: Força.
1: Està guai també que presenteu les cançons en acústic, que hi ha un moment també acústic en el concert, i vos agraïm molt que us heu portat la guitarra, la voluntat i el talent per a fer després una acústica. Estàvem escoltant Llenya Cremada, una història... un poc de revisió també de vida, no? De tornar a la infància, no?
2: Sí.
1: De qui és la idea? És una lletra també molt xula, no?
2: Sobretot de la nostàlgia. Àlex, que és el guitarrista, em va passar un text que parlava això de quedar-te un poc a viure en la infantesa, en el passat, en un moment on et senties molt cuidat

0: i en, ho vam fer com si fos una casa que tenia una llar, però claro, al final el viure de records no ajuda. I al final acabes congelant en el present perquè en el passat soles hi ha cendres i llenya cremada. Entonces, un poc això comença, la cançó comença molt onírica, amb aquests records, i després va avançant i va obrint-se per a donar-se compte que no podem viure de records.
1: Mm-hmm. I tots tenim llenya cremada.
0: Exacte.
2: Ui, i tots són xiquets
1: que,
2: o xiquetes.
1: Que la podem revisar, no? O veure de reull, però no pot paralitzar-nos. Ostres, exacte. Bé, missatge, quina potència.
0: Sí, algun olor, algo, en este cas era l'olor a llenya cremada que transporta a la infantesa, en un moment on el senties molt cuidat i molt volgut.
1: Estic jo llegint, perquè heu passat de mal en calma, que ja té força també de títol, a quan tot s'acabe, que és el que tenim ara. Però a mi sí que m'agradaria que enviéreu el missatge. Què voleu transmetre en el quan tot s'acabe? Per aquesta sensació de quan tot s'acabe, què tenim? Un buit, res, o un tornar a començar? En quina filosofia és el vostre quan tot s'acabe?
3: És un poc el tornar a començar, no? El que a vegades fa falta ser un fènix i que tot desaparega per a que puga brotar la vida altra vegada. Entonces, jo crec que un poc la filosofia del disc és eixa, no? Acceptar que les coses tenen un fi i que aquest fi no té per què ser roïn sempre. I si és roïn, igual hem d'afrontar-lo amb força per a poder continuar endavant.
1: I en què vos inspireu? Què vos inspira? Què vos conduís a escriure i a dir estos missatges?
0: Moltíssimes coses. Al final, llibres, articles...
1: Home, això és un poc de creativitat.
0: Sí, no, totalment. Sí, és molt actual, sí.
2: Perquè teniu la sensació, aquesta generació, de viure en una incertesa.
0: Totalment.
3: Continua i un frenesí d'incerteses que van apareixent i van regenerant-se una darrere l'altra.
2: Teniu tant de valor, aquesta generació, de veres, no, certament és admirable. Viure en esta terra movedissa, que és el no se sap mai, i a més com este
1: veres... Això és diferent a quan nosaltres tenim la seva edat, Això és de veres que sí.
2: No és que no hi haguera incertesa general. Bueno, tu eres insultantment jove. Jo era jove en els 70 o en els 80, i clar que hi havia incerteses, però el que no hi havia era aquest bombardeig al minut, al segon, que està passant en tot el planeta... Hòstia, és que és una angoixa viure això.
1: Sí, dona moltíssima ansietat.
2: No vos fa res a la vostra generació de pegar-li un xut a la hiperconnectivitat, tu?
0: Jo porto 2-3 setmanes que si no fos per el disc m'he llevat Instagram perquè no puc ja més.
1: De l'agobio, no?
0: Sí, en saber què passa en cada moment, a cada persona. És que és una cosa que jo crec que com a éssers humans no estem preparats per a tindre aquesta quantitat d'informació.
1: Que hem d'aprendre a gestionar on s'ha sobrevingut abans de saber com conduir. Bueno, enteneu-me que són 8 els temes nous que heu fet. Ferides, quan tot acabe, escapar, llenya cremada, verí, cadenes, allò que fórem, i nothing. Què aneu a interpretar-nos? És que van a interpretar-nos en directe. Què aneu a fer?
3: Pues anem a fer primer, crec que, ferides, que és el primer tema del disc, i la segona serà verí.
1: Va, presenteu-nos un poc de ferides, va.
0: Pues ferides parla un poc de... Bueno, la cançó va eixir sobretot... perquè en Instagram justament vam veure una intervenció de Consolación Barroso, que és una filla d'una víctima del franquisme, i parlava un poc de la importància de netejar bé les ferides i no tancar-les sense haver-les netejat, no? I allò em va aparèixer com una imatge super clara, va ser com... És que em pareix una idea molt bona de desenvolupar tota aquesta idea de parlar de les coses... que encara que siguin del passat, com és en aquest cas de la memòria històrica, està molt actual. I, per exemple, en la tornada és ara els fills ja són avis. O sea, la història, o sea, el temps ha passat. Uh-huh. Aquestes persones que eren fills i ho van vindre com a fills, ara són avis. I encara que ha passat molt de temps, és algo molt present i que pot tornar en qualsevol moment i que està tornant, i aleshores... reivindicar això.
1: De les lletres t'encarregues tu? Sí. I què és primer, la lletra? I ahir li poso música, és un suggeriment de melodia, és tal del qual extraeu una lletra? Totes les respostes són correctes?
0: Totes les respostes són correctes. En el tema de la música i tot...
1: És creació, clar.
3: Sí, hi ha hagut vegades que ja ha portat una lletra i s'ha suggerit alguna cosa, ja ha començat a sorgir, i hi ha hagut vegades que m'ha arribat, ah, doncs mira, tinc això en la guitarra,

0: res que m'agrada, pues, m'agrada la vibra que porta per aquesta lletra que tinc, i a partir d'ahir anem construint.
1: Intentar no tallar, exacte, no tallar i ser...
2: Que guai. Bueno, pues anem a aquest acústic de ferides que tenim així preparada, ja els companys han fet la sonorització, i anem en ferides, una història inspirada en aquelles ferides no tancades, no ben tancades, de la nostra història ben recent, i que poguera ser aplicable també a qualsevol història de vida, també, no?
3: Amb la veu de Míriam Vilaplana, amb la guitarra d'Irene Pérez, elles són l'Espurna. L'Espurna, una paraula tota junta, després us ho preguntaré. No és l'apòstrofe Espurna, és l'Espurna, tot junt. Això és important també que ens quede clar. Recordem que diumenge estan a l'Espai Rambleta presentant este nou treball acompanyat del que són cançons ja conegudes d'elles. Anem allà? Vinga.

0: Uau, quina bellesa poder-les escoltar així en directe. Són les Spurna. L'Spurna tot junt, elles venen d'Alcoi. En aquesta ocasió són dos dels components del grup que han pogut acostar-se esta vesprada al nostre programa i fer-nos un tast del que és la presentació del seu disc Diumenge a la Rambleta. Tenim una cosa, que l'Spurna va néixer quan? 2021?
1: Sí.
0: I com? I de quina manera va néixer?
1: Justament després de la pandèmia, no? Quan es van tornar a juntar als locals d'assaig i van decidir fer un projecte nou, perquè veníem ja d'un altre, amb altres components, alguns estaven, altres no, i res, es vam ajuntar altra volta i vam dir, doncs anem a fer un projecte nou.
2: Projecte nou batejat de l'Spurna, així sense l'apòstrof, que vol cridar l'atenció, se'ls ha oblidat, no. Està fet apostes, i per què, quin significat té en el nom?
1: Jo crec que, crec que l'Spurna o Spurna és una paraula com molt valenciana i a part amb una sonoritat superbonica,
0: sí,
1: que jo crec que a tots ens agradava moltíssim. A més, és una paraula molt utilitzada en grups referents com La Gossa, Orimpas, Espencats, sempre estàvem parlant d'Spurnes, i crec que ens va agradar molt la idea, la sonoritat, i a part vam dir, pues anem a juntar-ho tot i anem a fer-ho com un nom propi. I res, el que passa és que moltes vegades, molta gent ho escriu, però no passa res, no passa res.
2: Però és de veres que té una força poètica molt potent, no? D'origen, no? De rang, de començament, no? I en quant als ritmes, als gèneres, a la diferent manera d'enfocar les cançons, sou molt...
3: És un poc variat.
2: Esteu molt oberts, molt eclèctica la banda.
3: Però també és un poc el que dieu abans, no? Que és complicat ficar etiquetes en la música i a vegades tampoc és just. Aleshores, moltes vegades fem coses que poden ser molt variades també nosaltres i bevem de molt tipus de música, no? Des de pop clàssic hasta heavy metal, se menegem per tot. I un poc és la música que fem, és la música que ens agrada fer a nosaltres, la que ens naix i la que gaudim tocant. I no té per què ser un gènere exclusivament o no té per què encasillar-se 100% dins d'un gènere. Entonces, un poc si...
0: Ui, com m'agrada que has dit! Ole!
3: Gràcies.
0: No té per què estar dins d'un gènere, és allò que vos sabeu fer, que de fet té coses en comú, o sea, n'hi ha un setxell, l'Spurna, però al mateix temps cada una és un món, és un missatge.
3: Sí, està viva també la seva forma i ha evolucionat de la seva forma.
0: Que guai, que guai, que guai, que guai.
2: Bueno, durant estos anys, com... Què vos ha passat així de moments? No sé si la Dana vos va tocar...
1: Sí.
2: Moments així que han suposat o...
0: Esperem,
2: moments
0: Ovidi,
2: de parada...
0: També.
2: Efectivament. O,
0: coses bones i coses...
2: O moments d'impuls, també, no?
1: Sí, per exemple, els Premis Ovidi es va fer moltíssima il·lusió estar nominats a millor disc de rock. Vam tocar també al Festioc, que ens feia moltíssima il·lusió, sí, perquè era un festival que des de ben jovenetes...
0: Sí, havíeu participat.
1: Sí, hi ha col·laboradors allí i tal, i sempre això va ser super, super guai. I res, també la Dana sí que teníem el local a Massanassa i ens va agafar de ple.
3: Sí, també part del grup viu en aquella zona, que també es va afectar a nivell personal i bueno, van ser uns mesos un poc complicats vam estar a punt de tirar el tor per la borda.
2: Ah,
3: un
2: sí?
3: Poc.
0: Ostres, sí,
1: sí que... Claro, és que assajàvem el dia d'abans, ahir, el dilluns, i això va ser un dimarts, es van deixar tots els instruments.
3: Sí, perquè just el dimecres tenien que anar a un podcast o algo, sí, crec, i van deixar tots els instruments allí, el dimecres i assajem i ja ho tenim.
1: A 2 metres d'aigua va pujar, és que va ser... I res, també, per exemple, el col·lectiu Ovidi Montllor es va ajudar moltíssim, després altres grups també ens van ajudar moltíssim, en seguida quan ho vam anunciar, molts grups i companys van dir que si necessitaven qualsevol cosa, o sigui que molt agraïts també.
0: Mira, en un moment en el que podíeu pensar, quan tot acabe, resulta que no va acabar.

0: Comentaven que més enllà de que el títol poguera semblar un nou apocalíptic, que el que reflectís és una realitat que estem vivint tots i que d'alguna manera la vostra generació està compilmos, no?, d'una manera especial. Com que avui ja les cançons estan llançades, és una cançó... Entenc que la heu agarrat també de l'emotiv, té una força com a cançó i també com a lema, diguem, del que voleu contar, me sembla molt interessant. Ja la cançó està llançada, ja el personal l'escoltant, més enllà del vostre cercle del voltant. Què us diu el personal que rep d'esta cançó concretament?
1: Els està agradant molt, a més han fet col·laboració amb Sociologia Animal, sí, que també el seu toc va ser

0: estaven un poc preocupats ells perquè solen fer rap més pur i en esta cançó es demanàvem un poc certa melodia.
1: Perquè es pegaren un toc des de la quadrilla, o què?
0: I van dir, ai, no sabem tal, no sé què, però vam escoltar l'estudi i ens va encantar, saben perfecte i ho fan molt bé. I també amb la lletra ens van ajudar i ha sigut molt guai col·laborar amb ells.
2: Han sumat molt, jo crec, a la cançó.
1: El que estàvem parlant d'adés, no? Que senyir-se, diguem, a un gènere o a una línia, i per què si tens uns col·legues com els Animals i dius, bueno, per què no ens rapegeu?
0: I provem a veure
1: també que ells i això. Això ho provareu en l'estudi, o assajant abans de gravar-la, o ja se llançareu a veure què passava en l'estudi, o què?
0: O van portar ells.
1: Ells.
0: Sí, vam estava a la nostra part i vam dir, aquesta estrofa tota per a vosaltres. I així no va ser.
3: Quin encaix més fantàstic.
1: Mira, sí. Que diu José que t'he preparat el
3: escapar.
1: El trosset de...
3: Ah, no.
1: Ahí està el repetxat. Vale.

0: Per Ràdio Abadés estem amb Míriam Vilaplana, Irene Pérez, guitarra, veu i lletrista, els components de l'Espurna, que estan presentant-nos este nou treball recent arribat a les plataformes quan tot s'acabe. Estàvem parlant de les sessions de psicòleg, també de psicòleg.
1: Sí.
0: O de psicologia conjunta, que també que fareu en la banda i en la colla. Escapar va també un poquet d'això de fer teràpia.
1: Sí.
0: Ser teràpia comú, d'alguna manera, també en les cançons, en la música.
1: De soltar també un poc tota la ràbia i res, al final no va cap persona en concret, sinó en general.
2: A tots ens va bé.
1: Sí.
2: A tots ens va bé.
3: Totalment.
2: I vaig a dir-vos una cosa, la música és molt terapèutica, eh?
1: Moltíssim.
2: Vosaltres, sí. O sigui, a nivell de creació, suposo que també, però jo t'he dit com a seguidora, com a oient, com a persona que consumís música, és molt terapèutica, trobes aquella melodia o aquella lletra que te va bé segons quin moment i que t'ajuda a voltes a treure la llàgrima que no és, o la ràbia, o la risa, o el ballar, o el que siga, no?
1: Sí, és molt important. I el ballar, i el saltar, el cantar, escoltant cançons, és el millor.
2: I compartir, bueno, que elles van a compartir, elles i, bueno, tot el grup, elles perquè en tenim dos així. Diumenge, en la Rambleta, amb tots els seguidors, que tindreu les cançons que heu seguit d'ell sempre, però és que, a més, té noves propostes.
0: Pues, en Verí, ja ens
2: què ens dieu de Verí? No.
3: Verí parla un poc també, no?, de tu mateixa com al teu propi enemic.
1: Sí.
3: I de superar això, no? I acceptar les coses de tu que t'estan fent malbé i intentar també pegar-les la volta i continuar endavant, no?
1: I les versions de tu que canvien al final durant la teua vida, tens moltes versions de tu i és com despedir-te d'aquestes.
2: Clar, perquè jo dic, claro, com si me conegueren a mi de tot, però jo sóc vella i són jovenetes quan te coneixen mentre eren aquestes persones a banda de capacitat creativa que és pa flipar.
0: I tan joves ja han canviat de pell moltes vegades també.
1: Unes quantes.
2: Quin goig, per
0: bueno,
2: favor.
0: Bueno, doncs anem a Xaverí. Gràcies, xiques, per acompanyar-nos. Diumenge 10 de maig en l'espai Rambleta ens trobarem amb tota la banda i la posada en escena de Quan tot s'acabe, esta cançó dedicada a quan nosaltres som el nostre pitjor enemic i
2: el nostre propi verí que l'hem de transitar, aprendre i tirar endavant. L'Espurna.

0: Gràcies, Espurna. A la resta de la banda també, sí, parabéns i enhorabona per este nou treball quan tot s'acabe. Diumenge a l'Espai Rambleta. Gràcies per acompanyar-nos i per l'acústic, xiques. La sort que mereixeu.
1: Com Adeu. Ha segut este verí, eh? Pam, Como pam, nos lo hemos gozado con la guitarra a tope de power.
0: Gràcies, Espurna.
2: Guardem la clau d'un altre pany. Van dir que amb esforç tot es paga. Era sols un compte per no pensar.
3: La vesprada da punt.
4: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, a Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.

0: pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam
1: pam pam pam pam pam pam
0: pam pam pam pam pam pam pam pam. Sí, ara mateix, en efecte, ens anarem cap a Alacant, que estava ja vivint jornades memorables de la Festa de les Fogueres, divendres i dissabte passat, dies 1 i 2 de maig. La plaça de Bous d'Alacant va ser escenari on es va donar cita tot el món foguerer. Es tractava de despedir a les vellers de l'any passat i donar per descomptat la benvinguda amb els honors que mereixen les noves vellers del foc d'enguany, Maria Pastor i Leire Arellano. Ja s'ha canviat la vida. Això sí que és en un instant, sí. Aquell de sentir els seus noms com a màxims representants de la Festa de la Cantina, i ben pagades que estan.
1: I és que anem de cara als dies grans de les fogueres de Sant Joan, i ja s'ha de parar directament, ja que di 15 i 16, si no m'enganya, tindrà lloc la solemne proclamació des dels noves màximes representants de la Festa de la Cantina, uns dies d'activitat frenètica, per tant, per a les noves belleses del foc. Esta vesprada tenim el goig de que ens facin un raconet en la seva agenda. Hola, Maria Pastor. Hola, Leire Arellano. Hola.
2: Enhorabona.
3: Buenísimas tardes. Muchísimas gracias.
1: María, ¿cómo fue la cosa?
3: Pues, bueno, muy fuerte.

0: però abans de les fogueres tenim este cap de setmana la Mare Déu dels Desemparats. Jo tinc una coseta en Benit Andús i voldria saber si... Perquè la tinc demà justet a les 5 de les praques quan està previst que ploga.
1: No sé com està la cosa. Què ens conté el Lluís Obiols? Què tal, company meteoròleg?
2: Bona vesprada. Malament.
0: Malament estarà la cosa,
2: està,
0: no?
2: Paraigua demà, demà està mal. Mm-hmm. Mal. Diumenge està... Demà ens entra una banda de precipitació que agranarà el territori de sud a nord. Començarà a ploure a primera hora del matí per les comarques d'Alacant. Hi ha avisos de l'Agència Estatal de Meteorologia perquè es preveu també alguna tronada acompanyada de granis, i esta banda de precipitació anirà avançant cap al nord. Les hores centrals del dia són les hores en què, diguem-ne, la precipitació agafarà més comarques. I ja de vesprada s'obriran clarianes pel sud, però justament de vesprada és quan aplegarà al nord. Independentment, també, demà de vesprada tindrem alguns ruixats que entraran independents d'esta banda de precipitació que agrana el territori de sud a nord. Tindrem ruixats que entraran per la zona de Castella, cap a la Serrania, cap a la Plana d'Utiel-Requena. A última hora del dia, ja en la matinada de diumenge, ja quedarà molt més tranquil, la precipitació escamparà i diumenge tindrem un dia de sol i amb temperatures que diumenge aplegaran els 25-26 graus. Per tant, un dissabte més insegur, no plourà tot el dia. Serà esta situació de demà de vesprada a Alacant ja no plourà. Demà al matí a Castelló podem tindre algunes pluges dèbils perquè tindrem molts núvols, però el gruix de la precipitació arribarà demà de vesprada. I a última hora del dia ja no... Demà al migdia, a veure, esta... bàsicament demà al migdia seria tot el litoral del Golf de València la zona més afectada per aquestes tronades. Serà una banda de precipitació que avançant.
1: I avui s'ha notat fresqueta,
2: Sí. Però bueno, com que a partir de migdia s'ha eixit el sol, hem arribat fins als 23 graus a Elche, 23 a Sumacàrcer, també a Orihuela, 22 graus i mig abans que parlàveu d'Alacant, al voltant de 20 a València, 21 a Castelló, i de les més baixes avui, al voltant de 12, per exemple, a Castellfort, a 14 a Morella. Les temperatures demà paregudes a les d'avui, diumenge sí que tenen tendència a pujar, perquè diumenge de vesprada sí que podem tindre alguna gota a l'interior de Castelló, però vaja, ja no serà un dia tan inestable com el de demà. Uh-huh. I els pròxims dies, de moment, la primera meitat de la setmana que ve, circulació de ponent i de llebeig, amb la qual cosa tindrem poca precipitació i tindrem temperatures elevades de més de 25 graus en alguns punts.
1: Ah, si a partir de dilluns tenim entrada de ponent, molt bé.
2: Però serà ponent fluix, Serà ponent fluix, o sigui, no estem parlant d'una ponentada, però tampoc estem parlant d'aquestes temperatures fresquetes que hem tingut aquests últims dies. A veure com evoluciona la pròxima setmana, Jo et dic la però primera... Calorà tampoc.
0: Caloreta.
1: Va. Molt bé.
2: Caloreta.
1: I el diumenge a disfrutar del sol.
2: Del sol.
0: I demà paraigua, demà passi demà,
2: sí, paraigua, però ja et dic, seran ruixats que avançaran ràpid. O sigui, que gran part del dia es podrà aprofitar. El que passa que sol, en veurem poc.
1: Moltes gràcies, Lluís Obiols. Que va ser molt bé, molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Gràcies.
0: Bon cap de setmana, Lluís Obiols, a tots aquells que ens escolten, i a tu i a mi, però dilluns així, Joaquí?
1: Molt bon cap de setmana per a tots i totes. Disfruteu molt. Dilluns ho tornem a veure, les 4. Adéu.
3: Som la veu de tots. Som APO.
4: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: Apunt Ràdio.
5: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
6: Sí.
7: No!
5: No diem bons dies en plural com fan en castellà.
7: No.
5: Però si ens fixem en els francesos...
8: És de veres.
9: Sí?
8: És de veres.
5: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
6: Que lío.
5: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
6: Tira-li, enxufa-li.
5: Jo tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem... Un rei però 13 reis, no 13 reixos.
6: Això és una equivocació.
5: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües, però si tenim 3 paraigua, aleshores tenim paraigua.

0: No es nota.
1: És de veres, és de veres.
0: Gràcies i fins a la pròxima llengüeta.
2: A punt ràdio.
3: Vull fa sol.
4: L'oratge que afecta el que tens plantat al bancal.
3: I corre l'oratge.
4: En A punt ràdio. De tu a tu. Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A punt ràdio.
0: Benvinguts a este joc titulat Endevina quants apostrofa i quan no. Heu d'endevinar quina forma de l'article cal posar-hi. L'apòstrof o la? Vinga, va, ara teniu temps per a pensar.
5: La primera paraula és ira.
0: Temps! Passem a les solucions. La ira no s'apostrofa.
6: Ah, vale.
0: La ira és una excepció que no s'apostrofa per a no confondre-la amb el grup terrorista irlandès, l'ira.
6: Cuidao!
0: Vinga, continuem. La història de por. Temps! Passem a les solucions. La història no s'apostrofa perquè la I de principi de paraula és àtona.
7: Home, pues clar.
0: I ara passem a resoldre l'última incògnita del concurset.
8: L'última paraula és un C.
0: Temps! Passem a les solucions. L'onzè s'apostrofa perquè encara que estigui escrit en números, es pronuncia amb una O, l'onzè, i per tant, s'apostrofa.
1: És de veres, és de veres.
0: I llengüeta explicada, llengüeta acabada.
6: Fa sosa de celebrar.
0: Apostrofar com cal és de guapes.
9: Oh, i tant, i molt.
0: Apostrofació, apostrofa, que és millor, sempre és millor. No, no sempre, quan toca sí, si no, no.
6: No, no, no.
2: A punt ràdio.
4: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
10: De tu!

0: Només hi ha una forma de contar-te les coses, com són, a temps real i de forma immediata. I si és precís, ens alcem abans que ningú per donar-te tota la informació necessària, estigues on estigues. A partir d'ara, a Punt Ràdio amplia l'oferta informativa de dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia, que enllaça amb el magazín matinal que s'avança 2 hores. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
2: De tu a tu.
3: L'actualitat té un nom propi i aquest nom torna a ser el mateix de les últimes setmanes, Morante de la Puebla. Fa unes hores s'ha conegut la notícia que s'ha fet pública i que parla, llavors serà en Jerez. Això què vol dir? Evidentment, si Morante finalment està en Jerez, també ha d'estar en les fires que venen després, per exemple, la fira de Fogueres d'Alacant. S'havia parlat de Morante en 2 vesprades en Alacant i segurament d'ací a finals, a meitat de juny, Morante estarà quasi al 100% en Alacant. És una de les grans notícies. Estarem en este programa i parlarem amb el responsable de la plaça de Bous de Jerez per a que ens aclarisca i ens confirme també si Morante efectivament tornarà a reaparèixer en Jerez. També estarà ací el director general d'Interior, Vicent Huet, per a fer un balanç de tot el que s'ha viscut en esta temporada en el 2025 i també en l'inici del 2026. També parlant del bou al carrer, d'eixa renovació en els estatuts, en el reglament, per a que tot estiga al 100% escoltant a totes les parts i sobretot als aficionats. També en Màlaga té notícies, titulars importants, perquè la policia està investigant ara eixa mort, com saben, del que fora matador de bous, Ricardo Ortiz, dins dels corrals en la Setmana Santa. Ara s'investiga si ha pogut haver algun tipus de negligència per eixe accident. Estarem també parlant del bou al carrer, de l'agenda del bou al carrer en este cap de setmana que ve carregat i que, evidentment, i de nou, torna a ser protagonista amb eixe nom propi de Morante de la Puebla. Per cert, que Andrés Rocarrey també ha anunciat que tornarà en la mateixa fira de Jerez. Així que els dos bastions principals, els dos troncs fonamentals de la temporada, de l'escalafó, han dit que reapareixeran en breu. Ja saben que Rocarrey no estarà en Madrid, sí, estarà en Jerez, junt a Morante de la Puebla. I moltes més qüestions i més assumptes, com sempre, així. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
4: Terra de Bous. Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en A Punt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. A Punt Ràdio.
3: Ja saben que l'actualitat mana i que, evidentment, també les enganxades, els percances són notícia. Ja han dit que Morante de la Puebla ha anunciat que tornarà en Jerez. L'havien vist preparar-se en el camp, en la ramaderia d'Alejandro Talavante, i això, evidentment, era l'antesala del que ha vingut després, d'eixa confirmació. I també, com he dit al començament, Rocarrey

0: siempre hay ese punto, ¿no?, de saber la importancia que tienen esas plazas y que, pues como digo, ¿no?, pues que te juegan mucho y que no te puede dejar nada.
1: Pues Mario, la afició está, com saps, molt pendent de tot el que facis, molt pendent, evidentment, de Sevilla, molt pendent de Madrid, i evidentment també és molt important la teua presència en aquesta jornada de la Fira de Fogueres, no?, en un cartell atractiu, interessant, diferent i molt competitiu, no? Olga Casado, que està també arreplegant èxits en totes les fires en Espanya, en Amèrica, Javier Cuartero, que també és un joaneguer amb molta projecció, que és alacantí, i tu, que arribes en el cor dividit, no?, entre Barcelona, la teua terra, i València, Comunitat Valenciana, que és la segona terra teua, no? Penses tu en eixa, que d'eixa jonegada, no?, d'eixa cita d'Alacant, importante cita d'Alacant, puedes, no sé, te pueden salir muchas más cosas si la cosa sale bien?
0: Pues si uno no va a una plaza pensando eso, pues
1: mal, ¿no?
0: Complicado. Yo siempre que voy a una plaza, pues intento dejarlo todo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como está la situación hoy en día de novilladas, pues tiene que ganárselo uno día a día. Y una plaza como Alicante, pues tiene que ser, ¿no? Un cartel, como dices, tan interesante con Olga, que y además que me tengo buena relación con él. Una novilla de Talavante, como, y por ejemplo, como un vistió el otro día aquí en Sevilla, pues
1: sí.
0: Cartel muy, muy importante que la gente va a estar pendiente de él y que pues puede decidir también muchas cosas del futuro.
1: Mario Vilao, que moltes gràcies per atendre'ns, per estar al altre costat sempre que te cridem, sempre estàs, has vingut així, saps el programa com és. Jo te desitjo molta sort. Anem a estar molt pendents a tu, a tota la teua família, al teu apoderat i a tota la gent que està en tu, que està treballant dia i dia per a que sigues, bueno, pues això, en un futur una figura del toreig. Mario Vilao, molta sort i moltes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, un abraç. Les paraules de Mario Vilao en este començament també de la jornada del cap de setmana, afrontant dies abans eixe compromís de Sevilla, en una setmana també el compromís de Madrid, i ja confirmat 100%, Mario Vilao estarà en els cartells de la Fira de Fogueres 2026. Anem amb més protagonistes, molts més temes. Fins ara, esto és Terra de Bous.
2: El món del bou.
3: Ole!
2: Germà Estela.
4: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
7: Hola, soy Román y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Terra de Bous, en A Punt Ràdio.
1: Ja els hem dit al començament que avui tindríem un protagonista d'excepció. És habitual la seva presència en este programa perquè és amic del programa i per descomptat que també és amic de la gent del bou. Per la manera de parlar amb la gent, per la facilitat que tenen els aficionats també d'arribar al director general d'Interior, a don Vicente Huet. Vicente, molt bona vesprada.
8: Molt bona vesprada, Germán.
1: Gràcies per estar així, per acudir a la cridada de nou del programa Terra de Bous. Enhorabona per tota la gestió. Jo crec que és un bon moment per a fer també balanç i mirar, no?, cap al 2025 del que les coses que s'han fet, que s'han fet bé, i sobretot valorar el que s'està fent en 2026, no? Estem a meitat de la temporada taurina, ara comença la part més forta, i quin balanç bé, Vicent, podem fer del que s'ha fet fins ara?
8: Pues jo crec que és un balanç molt positiu. Jo crec que estem en un moment molt dolç,

0: Prova d'això és este programa, el programa Terra de Bous, i el programa de la plaça, també d'esta casa, que fa 2 anys no existien i s'han recuperat, i és l'aposta de la Ràdio Televisió Valenciana. No és una aposta dèbil, és una aposta forta, perquè és un sector, el món de la tauromàquia i del bou al carrer, que és molt important a la nostra comunitat, a la comunitat valenciana. I jo crec que els dades, ara parlarem d'ells, reflegen el bon moment. Jo crec que hem passat un batxe, ha estat molt qüestionat aquest sector, però jo crec que ha eixit amb molta més força que abans.
1: El que sí que està clar és que, evidentment, no se pot amagar, no se pot anar per un altre camí que no siga el de la veritat, no? I el de respondre també a, bueno, les necessitats del públic o de l'audiència. No, no s'entén la comunitat valenciana sense una festivitat, sense una celebració en la que no estiga el bou al costat d'una o una altra manera, no? Això, no parlar d'això és no parlar de la realitat.
0: Sí, jo com a director general intento sempre parlar sobre datos objectius, no sobre el que jo penso. Si em pregunten què penso jo com a Vicente Huet, com a aficionat, pues, dona la meva opinió. Però com a director general i en nom de la Generalitat me tinc que cenyir sempre a datos objectius i a estadístiques. I les dades, com tu has dit, estan ahí. És a dir, és una de les festes més importants junt a les falles i els moros cristians més arraigades a nivell tradicional, a nivell històric, a nivell cultural, a nivell social i a nivell econòmic en la nostra terra, en la comunitat valenciana. I com bé has dit tu, pràcticament a la meitat dels pobles de la comunitat valenciana no s'entenen les festes patronals, les festes del poble, sense que n'hi hagi festejos de vol al carrer.
1: Ser director general d'Interior suposa una gran responsabilitat en moltes facetes, no? Evidentment, també tu has fet teua i, home, jo no sé si dir que has fet com no prioritari al màxim 100%, però indispensable, no? El tema del bou a la comunitat valenciana.
0: Bueno, entre les meves competències, com tu has dit, n'hi ha moltes. Però una és el tema de la tauromàquia. El president de la Generalitat, quan me va cridar per a que entrara així, me va dir que l'objectiu, un dels objectius més prioritaris era el sector taurí, perquè era un sector que ha estat molts anys desangelat, és un sector que ha estat sempre deixat de la mà, i les institucions han estat, no els ajuntaments, perquè la majoria d'ajuntaments han suportat, però les institucions més grans sempre han estat d'esquenes a aquest sector i en un poc de complexe. Entonces, era un objectiu en normalitzar una cosa que és normal, que abans se normalitzava una cosa que era normal. Entonces, jo crec que això era el més simple, però el més difícil, que era normalitzar la relació en les institucions, en tot el sector taurí. Com tu havies dit antes, que la gent s'alegra d'això, jo me sorprenc encara que vaig a moltíssims municipis i inclús alcaldes que no són del meu partit, jo vaig com a director general, m'agraeixen, de dir, me conviden a anar al festeig, me conviden a dinar, me donen un regal i me donen les gràcies encara, i diu, no, gràcies a vosaltres. Per això, perquè mai he entendut que les institucions, una institució important com la Generalitat Valenciana, estiga allí a peu de carrer, a banda de treballar al despatx, que estiga a peu de carrer en la majoria de municipis.
1: Home, en el teu cas, a més, és que tu eres aficionat. Vull dir, tenim ahí esa qüestió afegida de que tu eres aficionat al bou, no? I que estàs en contacte directe no només amb la gent del bou al carrer, sinó també amb la gent del bou a la plaça i demà.

0: Això és de veres. I tu penses que la gent del Bou, en general, parlem de la comunitat valenciana, no? Si vols, de València, de Castelló, que té més presència també i més importància en el Bou al carrer. Està unida de veritat? N'hi ha unió de veres?
1: Mira, esto es una pregunta molt subjectiva, perquè ahir no te vaig a parlar com a director general, te parlé com a Vicent Huet. Jo conec moltíssima gent i he recorregut moltíssim territori i tinc que dir-te que al final esto es com una família. És a dir, se porten bé els germans o no se porten bé?
0: A vegades sí.
1: A vegades no. Uh-huh. Se tenen diferències, però jo crec que deu de primar és l'amor a la família. En este cas, l'amor o la passió o l'afició a la tauromàquia. Sí que n'hi ha alguns sectors, algunes persones que han estat enfrontades o han tingut conflictes, però com tot en la vida. Però jo crec que en general no n'hi ha aquesta divisió. Jo crec que cada un defèn el que té que defendre i cada un prioritza o fica èmfasi en aquella modalitat, siga la que siga, que li agrada més. Però jo estic convençut que a nivell general no n'hi ha aquesta divisió. És més, jo crec que la tauromàquia és un camí únic i, com t'he dit abans, tu vas, per exemple, a Pamplona i vau de plaça i la gran majoria de la plaça és gent de bou al carrer.
0: De bou al carrer, correcte.
1: No és bou de plaça.
0: Sí. És de veres, de veres.
1: Entonces, jo crec que és un món... Crec que Pamplona reflexa la plaça que millor reflexa i aquest sentiment de que la gent del bou al carrer va a la plaça i que la gent de la plaça va al bou al carrer.
0: Estàvem parlant amb Vicent Huet de tota l'actualitat ara mateix a la comunitat valenciana i n'hi ha un nom, hem començat de fet d'aquesta manera, Vicent, un nom propi. Fa unes hores ha sabut que Morante de la Puebla ha dit que torna a reaparèixer i que ho farà en la Fira de Jerez. Això perquè és important per a nosaltres, perquè evidentment les fires que venen darrere, entre elles la Fira de Fogueres de Sant Joan, evidentment també comptarà en Morante, o sigui, ja podem dir, entre cometes, que Morante estarà en Alacant també. A veure, això ho dic jo, que no és oficial, però ja se pot dir més o menys. Bona notícia, no?
1: Bueno, és una bona notícia. Jo crec que l'aficionat taurí en general estava esperant. És a dir, van tindre la notícia desafortunada de Morante i després Rocarrell, de que agarraren els dos en poc de temps i que se retiraren temporalment. Jo crec que torne, és un dels personatges més destacats de la tauromàquia, si no el que més, i és una bona notícia que recuperi. Jo, lo d'Alacant, no tinc la informació que tens tu, i si la tinc, me la reserve per a que la diga l'empresari.
0: A veure, que jo no estic dient, això no estic donant perfecte, això és important, ho he dit, però que jo entenc que si Morante reapareix en Jerez, que està abans de la Fira de Fogueres, i n'hi havia intenció de que Morante estiguera en Fogueres com tots els anys, jo entenc que, fent una deducció lògica, Morante ve la Puebla, torejarà en Alacant. No és oficial, però ho dic jo a títol personal.
1: Ara, bromes, és necessari. Els valencians volem veure a Morante, volem veure a Rocarrell i volem veure-ho en terres valencianes. Jo crec que és necessari i estic totalment convençut que va estar en les Fogueres.
0: Eixa seria una bona notícia. Anem a Jerez de la Frontera perquè precisament eixa és la fira en la que s'ha anunciat fa unes hores que Morante reapareixerà. Javier Bocanegra, que està al capdavant d'eixa fira de la comunicació, company periodista, muy buenas, bona vesprada, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Fenomenal, encantado de saludarte, Javi. Hace unas horas se ha publicado en redes sociales, se ha dicho, agitación, Morante anuncia que vuelve a la Feria de Jerez. Y al poquito tiempo Rocarrey también lo ha dicho, que también se reaparecerá en Jerez. ¿Tú qué nos puedes decir desde allí?
2: Pues yo te puedo decir que aquí la noticia ha caído como todo el mundo esperaba, porque todo el mundo quería ver a Morante y Rocarrey, y es evidente. Además, Morante hace doblete en esta feria, en las dos corridas de toros a pies que hay, y además es también protagonista porque se va a poner en monumento, por fin, ya después de más de 20 años esperando, de Rafael de Paula, que entre otras cosas ha puesto y ha pagado, entre otros, el que más, y ha tirado para adelante Morante de la Puebla. Morante muy de Jerez. Recuerden ustedes que incluso llegó a pintar la plaza de toros con el maestro Rafael de Paula al lado. El maestro no pintaba, pero miraba.
0: Bueno, el maestro siempre pintaba, aunque no fuera con pintura. No, con pintura, tú me entiendes, ¿no?
2: Hombre, claro, pintaba. Estaba al lado de él y simplemente con estar al lado de él ya se tenía que pegar algo bueno, ¿no?
0: Correcto.
2: Es que eso es así. Pero ha caído estupendamente bien. Fíjate que la corrida del viernes, día 15, donde van a estar los toros de Jandilla con Morante de la Puebla, Rocarrey y Sebastián Castillo,

0: terra de bous. Germà Estela.
1: Continuem endavant. Ja s'han anat els xiquets, eh? Ja... però ha sigut molt bonic. De veres que sí, han estat molt atents a lo que se feia així, la ràdio, la telefonada, i bueno, és una meravella veure la, la il·lusió dels xiquets sempre, sempre. La setmana passada, no, la setmana passada no, dimarts passat se va fer celebrar, Vicent, la gala del Pregó Taurí d'Alacant, no? La que, en teoria, havia d'anunciar a lo gran la fila de fogueres, els cartells de la fila de fogueres. No se va poder fer això, les combinacions, perquè no està rematada la fira, no està confirmada. Algunes coses sí, la jonegada, que ho hem comentat, la de Rejones, la jonegada sense cavalls, que arriba a Alacant després de 13 anys, sense jonegada, sense cavalls de llum. De llums. És important, no? Però la part central de la fira no està feta. Està ideada i està confeccionada, però no està confirmada. És a dir, Morante de la Puebla, Quantes Vesprades, Ander Rocarrey, José María Manzanares i més toreros, no? Però tu que vas estar en la gala també, Vicent, què te va semblar, què te va pareixer lo que se va fer en Alacant en ese teatre principal?
2: Bueno, te dic que el dia de la gala del Pregó Taurí jo no havia anat mai, no sabia què tipus de gala ni què tipus d'acte era, i també anava amb l'expectativa de saber també més que res el cartell de la foguera. Al final no se va saber, però jo crec que la gala va estar tan bé que no se va tirar de menys el cartell.
1: M'alegre.
2: Perquè jo me vaig quedar impressionat. És un acte simbòlic i singular que fan a Alacant. No ho havia vist mai, no té molts anys, però me va quedar molt sorprès. I el pregoner va ser Romain Amont.
1: Sí, senyor.
2: Tinc que dir que va fer una hora i un poc de pregó, però jo crec que va fer un pregó magistral, que no sé si ho vas dir tu com a presentador o qui ho va dir, que, o l'alcalde, que no se deu, només se deuria sentir, se deuria estudiar sí, ese pregó, sí, perquè va fer un pregó.
1: Una dissecció, no? De la figura d'Esplà.
2: Entorn a la figura d'Esplà, rodejar de tauromàquia, de cultura, d'art, de música, jo crec que va ser, vamos, brillant.
1: En eixa gala se va presentar, això sí, la imatge del cartell de Fogueres 2026 que s'ha encarregat expressament i en exclusiva al pintor mallorquín Miquel Barceló. Miquel Barceló ha fet la imatge del cartell, evidentment és una imatge que evoca també al seu amic Luis Francisco Esplà. És a dir, que la Fira de Fogueres 2026 té tots els elements per a que siga, i de fet ja ho és, un aconteixement social, més enllà de lo taurí, social, perquè envolta i afecta, crida a tota la ciutat, als visitants de fora de la ciutat, perquè és una part més de tot el que ofereix Alacant en l'estiu i concretament en el mes de juny, no? Que això és important també, per això la gala del teatre principal, per a que la tauromàquia no només es quede en els llocs habituals, sinó que també transcendisca com sempre ha sigut, no? O com hauria de ser sempre, a la societat. Acte social, events socials.
2: Sí, mira, jo crec que estem parlant d'Alacant, però crec que és un exemple i és un referent per a totes les places arreu de tota Espanya.

0: Més per a nosaltres que diguem que la tauromàquia no és sols un bou, és cultura, és un aconteixement social, cultural, històric i tradicional. Que dir, a banda que la tauromàquia no és sols veure un bou o veure un torero, és altres coses. El pregó és l'exemple. Però així tot, jo reivindique la tauromàquia com a event social, la pròpia tauromàquia, perquè a cada plaça té la seva idiosincràsia. Antes estan parlant de Pamplona, com té les ventes, com és València amb Falles, pues, l'aconteciment social que comporta la fira de Falles és brutal, perquè la gent queda per anar a veure el Mascletà, per anar a dinar, per anar a veure el bou i per anar a veure Falles. I jo crec que això no diguem de denostar-ho. Jo no sóc tan purista. Jo crec que tot el món que envolta la tauromàquia cap dins de la tauromàquia i no se té que quedar la tauromàquia soles.
1: Parlem d'estadístiques, de dades, director general, del que s'ha viscut, com te dic, de la participació tant al bou a la plaça com al bou al carrer, i aquestes dades, aquestes estadístiques ens donen també pistes, còdics, de per on saber i millorar, no? Que ese és l'objectiu, no?
0: Sí, jo tinc una premissa de que per anar a ser, que és millora contínua. Sempre hem d'estar en millora contínua, estiguem on estiguem. I en este cas, en el món de la tauromàquia, la societat en general evoluciona i la tauromàquia està evolucionant molt i molt bé. Les dades, com he dit abans, són el millor reflexe. Si parlem de bou de plaça, en la Fira de Falles van passar més de 85.000 espectadors. És una xifra molt important.
1: És impressionant.
0: Molt important.
1: És impressionant.
0: Si parlem de les ventes, que comença demà, n'hi ha un 78% d'abonats. N'hi ha 18.500 abonats. Molt més que molts camps de futbol.
1: Les ventes, que són ja 10, anuncia Sant Isidre, 10 no bitllets.
0: Cartells.
1: Ja, per davant, eh?
0: Que no n'hi ha bitllets. Però jo crec que la xifra d'abonats és el compromís d'anar, de gastar-te molt diners, perquè un abono per a tota la temporada val molt diners, i el compromís d'anar quasi tots els dies. Jo crec que refleja el moment que vivim. Si parlem en la Comunitat Valenciana, així un 30% de la gent participa d'alguna manera en els bous, en la carrer, en la plaça, que és més d'un 1,5 milió de persones. I jo crec que això no depèn de ningú, però les institucions haguem de recolzar això. I el primer que tinc que dir és que les institucions no deuen molestar a l'abans de totes les coses i deuen d'estar en companyia i anar en la inèrcia. I nosaltres, des de la Generalitat Valenciana, des del Departament d'Interior, estem en ello. He portat la modificació del reglament de bous al carrer per anar millorant. N'hi ha que actualitzar i modernitzar tot, perquè tota la vida evoluciona i la festa també evoluciona. Evoluciona a nivell quantitatiu a passos agigantats, perquè enguany hem fet, des que n'hi ha xifres i n'hi ha registres, la major de tots els temps, que són 9.542 festejos taurins.
1: O sigui, s'ha batut un rècord.
0: S'ha batut un rècord. Però la meva alegria no és aquest rècord. És la xifra de seguretat. És a dir, han baixat les incidències i sobretot han baixat les morts. L'any passat van haver 2 persones que van morir. Una ja és molt, 2 és moltíssim. El risc zero és difícil d'aplegar, però no haguem mai de deixar de treballar per a poder aplegar. I jo crec que la xifra de festejos i d'aconteciments puja i les incidències al mateix temps baixen, jo crec que és denota la bona salut que té el bou al carrer i lo bé que ho estem fent tots, perquè és una responsabilitat
1: de tots,
0: civil col·lectiva.
1: Sí, sí, no de només de les institucions, evidentment, també de la conscienciació dels aficionats, no?
0: Evidentment. El mèrit és dels aficionats, Germán, perquè les institucions poden regular la normativa, posar tot allò que vulguin en la normativa, però després, a peu de carrer, en l'acte, estan els aficionats, estan les penyes, i el mèrit és de tots ells i elles.
1: Que bo. Donar-li veu, no?, i protagonisme a les penyes que el tenen. Hem començat parlant d'elles, Vicente, de la, bueno, de l'aposta d'esta casa d'apunt per les bous, no?, la ràdio, la televisió. Ja sabem vostès que cada diumenge el programa La Plaça arriba també a la televisió i apropa, bueno, pues els personatges, actualitat, continguts, racons de la Comunitat Valenciana que tenen que veure en el bou. Ahí està el nostre company Jorge Casals. Jorge, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, què tal, Germán?
1: Què tal? Pues conta'ns, La Plaça, com arriba este diumenge?

0: Sí, com tu bé dius, estarem en un altre rincó de la Comunitat Valenciana. Este diumenge estarem en el Puig, on una comissió emblemàtica Gent del Bou ha celebrat les seues festes, així que el Puig era el poble anfitrió d'esta setmana. I d'ahí arrencarem un programa ple de continguts, molt variats. Estarem en ese pregó taurí d'Alacant, per ser molt, molt magistral a càrrec de Rubén Amón,
1: sí,
0: i en el que estigueres tu present, evidentment. I aprofitarem ixa visita per entrevistar a Gregorio Tebar el Inclusero, que el diumenge rebrà un homenatge ahí a modo de tentadero, no? Jo crec que molt il·lusionant. I ha sigut... m'ha fet molt de goig, no?, entrevistar a un torero tan, de tanta personalitat com va ser el Inclusero, que complís 60 anys de la seva alternativa a València, no?
1: Sí, senyor. Sí, senyor.
0: I després, bueno, pues molts reportatges. Recordarem la figura de Martí Font, que ha sigut l'últim gran cartellista que ha donat València este mes de maig. Es complixen 3 anys des de que va faltar, però continuen. El seu fill continua igual pintant i ens ha obert les portes de sa casa i del seu estudi. I després Victorino Martín, que ens presentarà els 6 bous que lideran el 23 de maig en esa tercera correguda sorollana a Bocairent. Aixina que això és el que portem esta setmana, més tota l'actualitat de la Fira de la Comunitat de Madrid a les Ventes, que es va celebrar la setmana passada.
1: Molt bé, doncs clar, és que ha sigut una setmana de molts actes, de molts events, de molts personatges, no? Com deies, l'Inclusero, que torna a torejar a Alacant, encara que sigui un tentadero, i ho fa amb Juan Antonio Esplà, Antonio Sánchez Puerto i Frascuelo. Quasi res, no? En vaques de Zacarías Moreno. Tot un aconteixement que se celebrarà el diumenge a les 6 de la vesprada en la plaça de Bous d'Alacant. Entrada lliure, que si volen anar també aprofiten, perquè serà una experiència única. Jorge, que moltíssimes gràcies per tot, com sempre, i estem molt atents a la plaça diumenge.
0: Gràcies a vosaltres. Me sap molt de mal demà no estar en la plaça de Bous de València, però ja sabeu que a punt debuta en les Ventes.
1: Sí.
0: Tant demà com el diumenge a les 7 de la vespre en directe amb aquestes 2 corregudes de bous i bueno, cada cap de setmana.
1: Exacte, des de... cada cap de setmana estarem en Madrid, no? En Sant Isidre.
0: Correcte.
1: Molt bé, Jorge, molta sort, que vagi molt bé i estem en contacte, estem seguint-nos.
0: Moltes gràcies, un abraç.
1: Un abraç molt fort. Temps del bou al carrer, estem ja arribant al final. Estarà Vicente Huet en aquest tentadero de l'Inclusero el diumenge, no? En Alacant?
2: Possiblement no.
1: Possiblement no, pots.
2: Són les comunions del meu poble.
1: Ah, no, bueno, no, però no, això no pot ser. Jo t'ho contaré. Jo t'ho contaré. Jo només que espere que les vaques servisquen. Això és el que se demana, perquè l'Inclusero, ojo, 80 anys, eh?
2: Però
1: ja en té, eh?
2: És un event que ho facin bé o ho facin mal, l'event és, vamos, brillant. Jo quan vaig sentir en la prova d'Alacant sí, me va sorprendre moltíssim.
1: Fíjate que s'ajunten 2 efemèrides importants. 60 anys de l'Inclusero, 50 anys d'Esplà el mateix any 2026, en el 66, i en el 76, no?, respectivament. Això, bueno, pues són coses que passen una vegada a l'any. La Fira de Fogueres, per cert, que estarà envoltada en l'aroma d'Esplà, evidentment, ja ho hem dit en el cartell de Miquel Barceló. N'hi ha una correguda molt especial, Victorino Martín, el dia 27, si no m'enganye, mano a mano, Manuel Escribano i el Cid, en Victorino Martín, que també retrà aquest homenatge a la figura d'Esplà. El bou al carrer protagonista, Daniel Meseguer, vicepresident de la Federació Valenciana de Penyes de Bou al Carrer. Molt bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada, Germán, què tal?
1: Molt bé, gràcies per entrar, encara que sigui al final del programa. Conta'ns l'agenda, el que se preveu, el que s'ha fet en este, per este cap de setmana i per lo que ha de vindre.
3: Pues la veritat és que l'agenda ve repleta, ve completa, perquè avui ja tenim actes i el fin de setmana pues, ve carregat. Pues, esta nit pues, tenim en Benimamet, tenim en Cabanes, tenim en Font de la Figuera, Massamagrell, Pedralba, Poblenou de Benitatxell, Senija... O sea, n'hi ha moltíssims pobles que este fin de setmana fan les seues festes taurines. I la veritat és que podem dir que la temporada ja està començant de pleno.
1: Bueno, és una molt bona notícia, la veritat, i ara ja sembla que repetís, perquè cada divendres parlant de paregut, no?, de sensacions paregudes, és que tot arriba no junt, però tot arriba molt carregat en cada cap de setmana, se fragmenta i xina en caps de setmana, però l'activitat és màxima, no?
3: Sí, la veritat és que sí que és de veres que que n'hi ha molts pobles que sí que fan les setmanes taurines, que són les festes patronals, que sí que és tota la setmana, però normalment la majoria de dels pobles que fan les festes taurines, la penya taurina, sí que és de veres que arreplega tot el fin de setmana. I aixina, pues sí que és de veres que els penyistes pues, no estan treballant i tenen molt més fàcil l'organització de l'event.
1: Fíjate, no, destaques tu algun dia el cap de setmana especialment intens o especialment fort?
3: Pues mira, com la setmana passada que varen parlar...
1: Està Vicent Huet, que m'estava dient que sí, home, que clar, que n'hi ha un dia molt especial, no? Quin és?
2: Si ho preguntes a Dani, segur que sabe ni mamet.
1: Exactament.
3: Això és el que anava a dir, Vicent. Al final, pues, esta nit, nosaltres en la meua penya, en Benimamet, pues fem un especial de la ganadería de la Paloma i, pues, què te vaig a dir jo?
1: Claro, que tu és part de... jutge i part, no? Que ho fas tot ahí de protagonista. Dani Meseguer, que moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem molt pendents de tota aquesta agenda. Has de vindre i has de portar algun personatge dels bons, del Bou al Carrer, que són molts perfils, vale, més històrics, que això ens agrada molt i sempre que han vingut han tingut una resposta d'audiència magnífica. No? Jo te convide a que anem a rebuscar, no?, en aquests perfils dels perfecte històrics del Bou al Carrer, perquè són molts i mereixen també que tindre un altaveu així en esta ràdio pública valenciana. Te pareix?
3: Perfecte. Agarre el testic i un salut a Vicent i a tu.
1: Moltes gràcies, Dani. Gràcies.
2: Un vale abraç, Dani.
1: Un abraç fort, gràcies. Pues estem en la part final, Vicent. Jo te pregunte, esa gestió de tot el que s'ha viscut en 2025, no?, i en la part de 2026 que portem, per la teua part, de d'aquesta Direcció General d'Interior de la Generalitat Valenciana, n'hi ha satisfacció? N'hi ha satisfacció pel treball que s'ha fet, encara que tot està per fer, el treball no para mai, però jo te dic, en el procés que s'ha fet, en el que portem, és satisfactori?
2: Sí, jo a nivell personal estic molt satisfet, el conseller també està satisfet i el president també ens va transmitir, de dir, al final l'objectiu des del primer dia, la premissa que ens va marcar. Hem avançat moltíssim, de fet el reglament ja està en el Consell Jurídic Consultiu, estem a l'espera de que en pocs dies ens contente i ja per a que entre en marxa no sé quan, però pronte. I també estem treballant perquè hem parlat amb totes les federacions, associacions, penyes, hem escoltat a tots i estem perfilant uns pressupostos que creguem que són la resposta a la demanda dels penyistes i de la gent, no d'institucions, ni de grans penyes, ni de res, de la gent, del carrer, del dia a dia, què necessiten i quin és el punt dèbil que els agradaria reforçar.
1: No, ara això és la part més complicada, jo crec, no? Escoltar a tots, que cadascú te digui una cosa i arribar a un consens no és fàcil.
2: Lo difícil no és escoltar a tots, lo difícil és contentar a tots. Sí, és a dir, perquè escoltar és escoltar. Després, com he dit, contentar, sempre n'hi ha coses que no se poden fer, després n'hi ha coses que potser des de la conselleria no estem d'acord, tenim un altre punt de vista. Però bueno, jo en general crec que estem guardant aquest equilibri i estem conjugant opinions.
1: El fet que tu hagis sigut alcalde abans del càrrec que ara tens, te faig, jo estava pensant abans, com ho has dit, conèixer més la mentalitat dels ajuntaments, encara que siguin del signe que siguin, no? De la necessitat dels alcaldes de poblacions més xicotetes que volen contentar però que no tenen recursos, no? No sé, és...
2: Sí, jo sempre ho he dit, que el més difícil que n'hi ha en política serà alcalde d'un poble xicotet, perquè un poble gran al final té molt més recursos tècnics, de personal i altres qüestions. Però el poble xicotet, l'alcalde, l'alcaldessa, ho té que fer quasi tot en companyia dels concejals, la majoria de vegades sense cobrar. És a dir, tenen la seva feina i després fan eixa feina. I jo és molt difícil. I al final estàs obligat a escoltar a tota la gent, perquè la gent te para, te va a buscar a ta casa, a ta mare, al bar on estàs amb amics.
1: Te coneixen, clar.
2: Per supost. I aquesta proximitat fa que la gent tinga més confiança, s'atrevisca més a parar-te, a preguntar-te, a queixar-se o a proposar-te.
1: I clar, d'aquesta experiència és bona perquè després arriben càrrecs com el d'ara, primer en la Diputació i ara també en la Generalitat, com dius, i evidentment tens els recursos i els mecanismes per a solventar, no? Que és conèixer més cada estament, que és important.
2: Sí, jo no soc perfecte, ni ho pretenc ser, però en política sí que lluita contra el síndrome de la Moncloa, que diguem, que és tancar-te...

0: un palau i no eixir. Jo procure eixir totes les dies del despatx i procure ficar-me actes totes les setmanes, 4 o 5 actes, per estar en contacte permanent.
1: Això és un fet, i això puc tornar jo a fer perquè l'últim ha sigut el pregó, la fira, la gala del pregó d'Alacant, però estigueres també la presentació de la correguda sorollana dels germans Martí a Bocairent, i en tots els carrerons que pots, ahí estàs, sempre, sempre. Això vol dir contacte directe amb la gent del bou.
0: Sí, per supost. Arribé on puc arribar, perquè per fortuna n'hi han tants actes.
1: Clar, però tu
0: ja no sols de bous.
1: Tu treballes de dilluns a diumenge, perquè si de dilluns a divendres estàs en la direcció general i diumenge i dissabte estàs en els carrerons, en els actes, en el tal... Evidentment, això no para.
0: Bueno, sí, però al final no me queixo d'això. Estic content en la feina que tinc i en el càrrec que tinc i no me molesta. Encara que treballi dissabte i diumenge, no me molesta.
1: Home, és un càrrec molt il·lusionant, és un càrrec molt bonic i sobretot quan les coses ixen bé és molt satisfactori, dic jo, ha de ser, no? I tindre el recolzament de la gent, del bo, dels professionals, dels aficionats. Això jo crec que per a un polític, per a un gestor, no té preu. Així que, Vicent, enhorabona, de nou, perquè les coses estan fent bé i el camí és el correcte i jo m'alegre molt.
0: Te ho agraïs, Germán. Si em permetisses dir una última cosa, que molta gent me pregunta per informació i per altres qüestions. Hem creat un canal de WhatsApp que se diu InfoBou, que és obert, se pot seguir, i ahir seguiran l'actualitat, no sols de la Generalitat, del bou al carrer, cartells de Benimame, de tots els aficionats que me pregunten, jo ho penge.
1: InfoBou. InfoBou en canal de WhatsApp.
0: De WhatsApp.
1: Obert.
0: Obert.
1: Perquè tot el món s'afegisca, seguís i rebre informació, no?
0: Ja som 800 i pico seguidors i espero que se vagi sumant més gent.
1: Oui, me sumo jo, però jo no el coneixia. Ara m'afegís. Vicent Web, director general d'Interior, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Germán.
1: Enhorabona i continuem endavant, que és el més important.
0: Enhorabona a vosaltres pel programa i espero que este programa dure moltíssim més que dure jo en el càrrec.
1: No, que durem tots, molt. Vostè i nosaltres, gràcies. Gràcies. I a vostès també, moltíssimes gràcies. Avui hem tingut un programa, ja ho veuen, que hem contingut, i amb moltíssima actualitat. Ha sigut un plaer, Patri, el control tècnic, moltes gràcies. Nosaltres tornem la setmana propera amb més continguts i més protagonistes. Així, en la Ràdio Pública Valenciana, a punt, en Terra de Bous. Adeu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Avui parlarem de quan la X no toca, però s'hi cola com si fora de casa.
4: I què li sembla això que ha passat?
5: Fatal, filla, però al final mos tindrem que acostumbrar.
3: No abuseu de la X. De la X no heu d'abusar.
6: Queda clar?
7: Clar que sí.
6: Sí.
7: Clar que sí.
6: Sí, tothom.
7: Molt bé.
3: En valencià, la grafia X correspon a diversos sons. Per exemple, quan sona com una K i una S sorda. Explica'm, expressió, explosió.
8: Pum!
3: També pot sonar com una africada alveolar sorda. Ch-ch-ch. Xiquet, xarop, xina. També pot sonar fricativa alveolar sorda. Caixa, peix... Per tant, hi ha molts sons per a una sola grafia, la X.
8: Vale o no vale?
9: Ah, vale.
3: Si a això li sumem que hi ha unes quantes paraules que comencen per EX i només unes poquetes que comencen per ES, així ja tenim l'embolic.
7: Ui, em fa mala panxa i tot, paio.
3: I s'obri la veda per a les faltes d'ortografia. Bon dia. Soc la policia de l'ortografia.
10: Quina ironia, quina cunyada.
3: Així vos deixe els quatre exemples possiblement més típics d'escriure EX quan s'hauria d'escriure ES.
11: Estava desitjant-ho.
3: Espoli, estendre, estranger, esplanada. Oh. Recordeu, la X fa bonic quan toca, però no la poseu com si fora julivert quan vos doni la gana.
9: Ah, vale.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
2: A Punt Ràdio.
1: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
12: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
1: En A Punt Ràdio.
2: A Punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
13: De tu

que no és en el que estic. Repassant les passes que ens han dut a passar juntes la nit. Llebres el matí vara de nit quan estic parlant amb tu. Li he posat més pauses al discurs

0: Presentem l'únic programa multiformat a la Ràdio Valenciana. Per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i analises. Però també per a que ho passes bé. Amunt i avall. A partir d'ara, 6 hores de ràdio poble a poble, persona a persona, de 8 del matí a 2 de la vesprada. Amunt i avall. Ningú et dona tantes opcions com nosaltres. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Folgado.

Què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 Minuts, este temps de ràdio per a l'esport. En Apunte Ràdio està Juan Alpuente, el control de so, i avui, esta nit, vos saluda Salva Folgado. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunte Ràdio, al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda al 90 Minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per enviar textos en X o en Twitter, @90minuts, el 90 en xifra, en TikTok, 90 Minuts Ràdio, el 90 en xifra, i en Instagram, 90 Minuts Ràdio, el 90 en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, teniu el 619-42-801. 619-42-801. Ahí podeu opinar sobre qualsevol tema que es tracti en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és, no és una pregunta, simplement vos hem preguntat, és complicada d'encertar, vos hem deixat en les nostres xarxes socials que omplireu la vostra quiniela, la vostra travessa amb l'1x2 per a la Tanatori League i per a els 7 partits on es juga esta Tanatori League a falta de 4 jornades per a la conclusió del campionat. Recordeu que la pròxima és la intersemanal i que les dues últimes jornades es disputaran el cap de setmana en horari unificat. Vos hem deixat que marqueu amb un 1, una X i un 2. Ara podeu fer trampa si voleu, ja està la cosa clara. Llevant Osasuna seria un 1, clar. Afortunadament ha superat el Llevant Osasuna després d'alçar un 0-2 en contra per acabar guanyant 3-2 en el Ciutat de València. A partir d'ahí, que deixeu la vostra travessa per a l'Elx Alavés, per al Sevilla Espanyol, per al Mallorca Villarreal, per a l'Atlètic Club València, per al Real Oviedo Getafe i per al Rayo Vallecano Girona, eh? Deixeu-nos la vostra travessa 1x2 per a la Tanatori League. Llevant Osasuna, Elx Alavés, Sevilla Espanyol, Mallorca, Villarreal, Athletic Club València, Real Oviedo, Getafe i Rayo Vallecano, Girona. Com està, la Tanatori League este cap de setmana? Com s'anima la cosa? Afortunadament, després del que acabem de viure en el Ciutat de València amb el partit que acaba de concloure, ara de seguida s'acostarem al Fortí d'Orriols per a que Carlos Urrutia ens conte com estan els ànims després d'una victòria que era necessària i que pot ser des

0: con la gente tan metida en el partido, han sido súper correctos, no ha habido ningún problema y bueno, pues también es una motivación jugar así, ¿no? Como lo va a ser para ellos en el Rocha Arena el próximo partido, que también va a haber un muy buen ambiente, como lo ha habido en los dos primeros, pero al final los jugadores incluso esto lo llevan para su lado, ¿no? Para extramotivarse y dar su mejor versión. Muy bien.
1: Pedro Martínez, qué tranquil, qué gelat i com controla l'escenari i l'eufòria. Pedro Martínez, després de vèncer, li pregunten que... I Pedro Martínez ho admet, que és cert, Panathinaikos ha guanyat els dos partits d'esta sèrie en el Rocha Arena, però que ningú oblide que esta temporada, primer en la Lliga regular i ara en esta sèrie dels play-off de quarts de final pel títol, abans de la Final Four, València Bàsquet ha guanyat tres vegades en Grècia. Una en Lliga regular, dos esta setmana en esta eliminatòria prèvia de quarts de final abans de la classificació per a la final a 4. Així que jornada festiva. Sí, anem a arrencar una miqueta tard, però com és habitual i com sempre amb la nostra bateria de fotos.

0: Montero i València Bàsquet silencien de nou l'OHA grec i el Roig Arena viurà el quinte definitiu partit abans de la final a 4 després d'haver perdut com a local els dos primers partits de la sèrie. Els tarons han guanyat dues vegades en la caldera verda de Panathinaikos, una doble gesta que confirma que pot asseure's en la taula dels més grans del bàsquet continental. Amb el 86-89 d'avui, València Bàsquet és el segon equip en la història de la competició que alça un 0-2 a Panathinaikos després que ho fera el Real Madrid en 2023. El Llevant alça un 0-2 i guanya un partit històric i definitiu. Els Granota primer han sigut capaços d'alçar un 0-2 en contra i després de pegar-li la volta definitiva al marcador amb un 3-2, obra de Eta i John Camel Cap, que ha fet esclatar l'eufòria en el Ciutat de València. Lucas Beltrán vol estar a San Mamés. L'argentí ha completat una part de la sessió al costat de la resta dels seus companys després d'estar tota la setmana sense entrenar amb el València. El davanter argentí continua avançant en la seva recuperació, però és encara dubte. Marcelino dona la seva versió. El tècnic del Villarreal ha explicat els motius pels quals no continuarà sent l'entrenador de l'equip groguet. Segons s'ha apuntat, no hi ha hagut acord en la durada del nou contracte, però ha subratllat la cordialitat amb què les dues parts han viscut la situació. El plantejament del club no coincidia amb les nostres aspiracions, ha assegurat el tècnic asturià.
1: El club siempre nos planteó una posibilidad de un año y nosotros solo contemplábamos una en la que lo mínimo era dos. Y entonces pues no hubo un acuerdo. Yo no he pedido ni dinero, no ha sido un tema de poder, de no saber yo quién era el propietario y cuál era mi responsabilidad. No ha sido un tema de proyecto, es muy claro, diferentes posiciones, desde la cordialidad absoluta, no siguen nuestros caminos juntos. Y no ha habido...
0: Enfronta demà al Ceuta a les 2 de la vesprada amb l'objectiu de retrobar-se amb la victòria per a reafirmar-se en la zona de playoff i no allunyar-se massa de l'ascens directe. Pablo Hernández destaca la porteria a 0, però parla de millorar la seva productivitat ofensiva.
2: Esto va de meter más goles que el rival, ¿no? Es bonito y gusta, ¿no? Es decir, no, para portería cero sí es importante, obviamente, pero al final esto va de hacer un gol más que el rival, y si no somos capaces de mantener la portería cero, lo que tenemos que hacer es todo lo que producimos, que es mucho en cada partido, convertirlo en gol para que eso nos permita ganar el partido.
0: Partit clau, l'Elx disputa demà una oportunitat per a deixar pràcticament tancada la permanència. La visita del Deportiu Alavés al Martínez Valero, un rival directe en la lluita per la salvació en primera divisió. Sarabia diu que és un partit important, però que no serà definitiu.
3: És un partit molt important, no absolutament determinant, però per al qual estem preparats i sobretot per lo que digo, perquè l'equip en partits decisius pues ha dado la cara i ha aconseguit ganar.
0: Demana respecte. Claudio Barragán, entrenador del Deportiu Eldense, ha advertit que el partit del seu equip de diumenge davant el Sevilla Atlètic a domicili no serà fàcil, a pesar que el filial sevillista Square

0: i està ja descendit. El Deportivo Eldense estava pendent esta nit del duel entre rivals directes, Atlético Madrileño i Sabadell. L'Atlético Madrileño ha guanyat 4-3 el Sabadell, lo que vol dir que si el Deportivo Eldense guanya este cap de setmana al filial del Sevilla i la pròxima setmana és capaç de guanyar el seu últim partit de la Lliga com a local, pujarà directament a la segona divisió. Claudio.
1: Hay que tener mucho respeto, ¿eh? Nosotros yo creo que bueno, que esa es la línea que seguimos desde siempre. Pensar en nosotros y luego si los resultados te acompañan, pues mucho mejor todavía, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir mañana, el domingo tenemos que ir allí a ganar el partido, siendo ambiciosos, siendo el equipo que somos. Y bueno, pues y poco más se puede decir. Jugar el partido con toda la ilusión del mundo.
0: Comença el camí de retorn a la primera federació. El Deportiu Alcoyano juga diumenge a les 6:30 de la vesprada davant el Sanse, el Sant Sebastián de los Reyes, con Xum Madrileny, que ha sigut el segon classificat del grup 5 de segona federació. Com el Sanse ha sigut segon i el Deportivo 5è, si en el segon partit arriben a la pròrroga i esta acaba amb igualtat en el còmput global, passaria de ronda l'equip madrileny automàticament. El tècnic del Deportivo, Fran Alcoy, destaca la fortalesa del seu equip.
2: Quien se mete en playoff del segundo al quinto son rivales difíciles. Aunque nosotros hayamos quedado quintos, sabemos de nuestras armas, sabemos lo fuertes que somos en casa, lo difíciles que somos también de superar fuera de casa.
0: La lluita per ascendir a la Lliga Femenina Mueve arranca este cap de setmana. El Villarreal, sext classificat, es veurà les cares demà contra el Club Atlético Osasuna, setè classificat, a les 4:15 de la vesprada. Per la seva part, el València, tercer classificat, s'enfrontarà al Club Deportivo Alba Fundación Femení, vuitè classificat, diumenge a les 12 del migdia, en l'anada de semifinals del play-off d'ascens a primera divisió femenina. Quatre equips darrere de l'últim bitllet cap a primera. Escoltem els entrenadors Jordi Ferriols per part del Villarreal i Miquel Crespo per part del València.
3: Les sensacions són bones, arribem en, jo diria, en el nostre millor moment. Portem una línia de xoc i uns resultats molt bons, sobretot en la segon volta. I bueno, estem en molta confiança, no? Entonces anem a intentar que la racha continúe.
4: Lo que nos hemos preparado durante toda la temporada, pues precisamente para afrontar con las máximas garantías este tipo de partidos, ¿no? Sabemos que son partidos igualados, que son partidos donde los detalles pues marcan las diferencias y el tú estar mentalmente fuerte pues hace que al final esos momentos de juego pues sepas aprovecharlos.
0: L'Elda Prestigio, semifinals de la Copa de la Reina. L'Elda Prestigio ha accedit a les semis de la Copa d'Handbol després de derrotar Ver 23-18 amb un gran partit de Malena Valls a un Sporting La Rioja penalitzat pels errors que van eclipsar l'excel·lent actuació de la seva portera, Giandra Rodríguez. L'equip alacantí jugarà demà a les 4:15 les semis. L'Orneo Alacant tanca la permanència. L'equip alacantí ha aconseguit la permanència matemàtica en la Lliga Sobal, categoria en la qual debutava esta temporada després de sentenciar el partit en l'inici del segon temps gràcies a la seva solidesa defensiva i a l'actuació del seu porter Failde. Adeu a Santi Valladares, l'entrenador del Peníscola de futbol sala. Santi Valladares ha anunciat que es retira a final de temporada. El tècnic gallec que ha entrenat l'equip del Baix Maestrat durant els últims 5 anys sempre serà recordat per la consecució de la Copa d'Espanya de 2025. Les 11:33, un alto en el camí, la primera pausa. Esta nit de divendres en 90 minuts. Tornem de seguida, ja.
5: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A.Punt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?

0: Yeah.
1: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
2: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba...

0: tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
1: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
2: Peugeot.
3: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
4: Estàs escoltant 90 minuts amb Salva Folgado.
5: La maldad y el terror Colli puede dominar y con él su robot Mazinger.
6: Són les 11:36 i ara de seguida escolta Lluís Castro en roda de premsa des del Ciutat de València, però com que els tenim per ací, pues anem a explotar-lo una miqueta més. Vos han contat el partit fantàstic que ha tornat a fer València Bàsquet en el pavelló OAC de Grècia d'Atenes, l'escenari, on esperem que també estiga present València Bàsquet, perquè allí va disputar-se la Final Four d'esta temporada. Els tenim per ací i anem a aprofitar. Espero que hagin baixat les pulsacions, perquè Vaig a partit. Bé, doncs ens han contat el partit Lluís Urrutia i Nacho Rodilla, que encara estan per ací, jo crec que gaudint d'una victòria absolutament inesperada. Nacho, Lluís, jo no és que no confiara en el joc de València Bàsquet, però temia un arbitratge hostil, temia un públic hostil i temia fins i tot que aquesta pressió ambiental podia passar-li factura al conjunt de Pedro Martínez, i no ha passat

0: aquest espírit d'aparèixer en el partit per a sumar en una defensa, per aparèixer i agafar un rebot. Fixa que València Bàsquet moltes vegades els xicotets són els que sumen el rebot ofensiu, no? Són coses que València Bàsquet té per damunt del nivell de pasta que faci un equip o un altre, des del nivell de pasta de Panathinaikos, i després crec que també el que hi ha que otorgar-li és esta mentalitat. Aquest equip és guanyador a tope. És guanyador a tope perquè apareix en els pitjors escenaris. I no és tan sols que guanya en agonia, perquè ha guanyat apretat, és que mostres una superioritat en ese bàsquet total que els nostres implanten al llarg pues, pràcticament dels 40 minuts. Anem a veure, ara tot torna així, ara València Bàsquet crec que té una espenteta per davant de Panathinaikos, perquè este colp en l'anímica a l'equip d'Ataman crec que el deixa fotut, i a veure si pega el col definitiu en el Roig Arena per a establir-se per primera vegada en una possible Final Four, i aquest equip no té meta, se planteja cada encontre com si fos una finalíssima, i en aquesta mentalitat afrontat els dos partits d'allí.
1: Vale, Sebasquet encara no ho ha comunicat, diu que ho comunicarà pronto, Luis, se va disputar el quint partit, però s'han de solucionar també moltes coses a nivell organitzatiu, perquè estava previst també, crec, per a la mateixa data, un partit de Lliga.
2: Sí, ha programat un Saragossa-València Bàsquet per eixe dimecres. Veurem si el partit es juga en dimecres, si s'avança alguna jornada, però ara València Bàsquet. El calendari està tan apretat que mira com es produeix un partit d'Eurolliga mateix dia que partit de Lliga CB. Això el bàsquet ho té que resoldre.
0: No li van a cabre, és partit. I en una possible Final Four crec que és l'enfrontament contra el Barça que està establit en ixe cap de setmana. O sigui, tindries que recol·locar el de Saragossa i si accedires a la Final Four, un altre partit. S'acumularien previ a jugar els play-offs de la Lliga CB, però bueno.
1: Una cosa, que s'acumulen,
0: sí.
2: Que pensen els que tenen que pensar i ja està, i ja està. Però per a València Bàsquet, en su dient fa una setmana que tens l'opció de quin partit en el Roig Arena per a jugar la primera Final Four de la teua història.
1: Increïble.
2: I de veres que s'obri el cel, no? El cel esportiu per a continuar aplaudint. És que no pararíem d'aplaudir a este València Bàsquet de Pedro Martí.
0: És per a ficar-se en peu i aplaudir de manera continuada al xoc de l'equip, a lo que fa València Bàsquet en pista. I damunt crec que l'Eurolliga ja estava aprofitant-ho, però està donant-li una estirada a esta eliminatòria que està siguent bestial, en quant a nivell de bàsquet, en quant a nivell de...
1: Probablement la millor eliminatòria de totes.
0: En molta diferència, ratllant l'excel·lència fora de casa. Bueno, anem a veure. No sé si se queda de mena Atenas per a jugar i quin partit, perquè s'han pegat els dos cols ja quasi definitius, però no, tornarà així al Roig Arena, que va viure un ambientàs de nou.
1: Una meravella de partit i una meravella escoltar-vos, Luis Urrutia i Nacho Rodilla. Gràcies, bona nit.
2: Adéu, salve, bona nit.
1: Mentre xerràvem amb Luis i amb Nacho, València Bàsquet, que ha confirmat l'horari per al quint i definitiu partit, serà dimecres 13 a les 9 de la nit en el Roig Arena. Entrades a la venda ja des de demà dissabte a les 10:30 del partit. Així que horari confirmat per al quint definitiu partit dimecres 13 de maig a les 9 de la nit. Resta un quart d'hora per arribar a les 12. Està parlant de la ciutat de València el tècnic granota Luis Castro. L'escoltem.
3: La sensación es que en este club no, o este equipo no sabe ganar un partido sin amagar con el infarto para todo el mundo. No sé cómo lo has vivido, porque ha sido un partido de muchas emociones, ¿no? Al principio ese autogol, el 0-2, la sensación de que se escapa todo, la locura del 2-2. ¿Cómo has vivido todo lo que ha pasado hoy?
4: Con el mínimo de emoción posible, porque tenemos que estar concentrados en algunos detalles que se estaban pasando. Pero es claro que es una película de gran partido de fútbol, de mentalidad de los jugadores, porque cuando empiezas un partido perdiendo 2-0, las dos primeras veces que van a tu portería, el primer remate es nuestro, de Víctor, ellos cuando van dos veces tienes la infelicidad del autogol y después hacen el segundo gol, palo y gol, se podría hacer palo y fuera, palo y adentro, es como si todo está pasando mal, pero el equipo ha sido muy positivo.

0: Martínez Valero estarà format per Diduro en porteria. Zona defensiva amb Bua, Sangaré, Afen Gruber i Pedro Vigas. Costat dret amb el Punyal per a Tete Morente, perfil esquerre per a Germán Valera. Mig campa per a Marc Aguado, Aleix Febas i Gonzalo Villar. I en punta estaran Andrés Silva i Álvaro Rodríguez, el Torito. S'espera una bona presència de públic, tot i que l'horari no és el millor a les 2 de la vesprada, però, com dic, partit que pot marcar la permanència de l'Elx esta temporada en primera divisió.
1: I de la Tanatori League passem a la Hipertensió, la segona divisió. El Castelló visita demà l'Alfonso Murube per enfrontar-se al Ceuta. Serà a les 2 de la vesprada. La prèvia és de José Luis Gual. Hola, José Luis, bona nit.
2: Què tal, companys? Bona nit. Pues demà partit important per al Castelló, que juga en l'Alfonso Murube a partir de les 2 de la vesprada davant de l'Agrupació Deportiva Ceuta. El conjunt de José Juan Romero, que està ahí en mitja taula, que no pot, evidentment, encara que les matemàtiques encara li donen alguna que altra opció, aspirar al play-off, i evidentment també es trobava automàticament salvat. Però és un equip que no s'ha deixat anar i, de fet, ve de guanyar al Molinón davant del Real Sporting. Per tant, un partit en el que hi ha que parar-li molta atenció. Va parlar també de l'equip i d'algun dels seus futbolistes, com ara el davanter Marcos Fernández, Pablo Hernández, ahir en la sala de premsa, en esa conferència de premsa prèvia al partit. I en el plano estrictament esportiu, hi ha que dir que recupera en teoria Diego Barri, i Ronaldo també està recuperat de les molèsties que tenia en l'esquena. Per tant, la incògnita a hores d'ara és saber si Barri tornarà a ser titular d'eixida o si tindrà que estar esperant la seva oportunitat en la banqueta. La resta, més o menys, l'equip de sempre, i després de la derrota davant del Córdoba, evidentment en l'obligació, no?, de tractar de buscar els 3 punts per a donar un passet més cap a aquest play-off, en una jornada més en la que hi ha molts creuaments d'equips que estan immersos en aquesta lluita pel play-off d'ascens o per l'ascens directe, i per tant, aquells que siguen capaços de sumar de 3 segurament pegaran un pas de gegant. Partit, com dic, a partir de les 2 de la vesprada, juga el Castelló a Ceuta, o contarem en el punt a punt en Apunt Ràdio.
1: Les 11:54, gràcies, José Luis Gual, una pausa, un alto en el camí i obrim tertúlia. Vinga, ja, que és tard.
3: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en Apunt Ràdio.
4: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
8: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
9: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
8: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
7: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
9: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
10: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
9: Juga amb nosaltres esta temporada.
11: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: La tertúlia esportiva en 90 minuts.
1: Avui anem a veure la tertúlia més tard que mai. Paula Lerín, hola Paula, què tal?
12: Què tal, bona nit.
1: No sé si l'al·lèrgia va deixar avui parar a Paula, eh?
12: Ja, estic un poc fastidiada, però bueno, no passa res.
1: No t'has recuperat ni la crònica que has fet del llevant, Paula.
12: He vingut corregent, eh? Però
1: és d'aquestes cròniques que al cronista li toca canviar-les a última hora.
12: Sí, que no pots tancar-la. A més, jo ja estava tancant-la, jo dic, és que no, i efectivament, però bueno, quan passen aquestes coses que la canvies per un bon motiu...
1: I és en positiu, efectivament.
12: Sí.

0: No sé si això t'ha passat, Pau, si estaves en el diari o...
1: Estava en el diari, però estava en el tema de València Bàsquet, que ha fet un partidàs brutal, i que la veritat que ha sigut una mostra d'orgull increïble veure com l'equip es clava o força aquest quin partit en el Roig Arena, com torna a la sèrie en un entorn tan complicat, en totes les coses que han passat aquests últims dies. Però sempre pendent, òbviament, del futbol, on el Llevant no fa més que confirmar la sensació que tinc, que tots els equips de la zona baixa tenen un grau de consciència molt superior a la que té el València.
0: Efectivament, tenís a Tanatori League, com va batejar Montalt en este programa.
2: Me fa molta gràcia.
0: Sí, no ha sigut un èxit de la Tanatori League. Ara recuperarem, Juan, no te ho he posat en el guió, ara recuperarem la sintonia. En el Ciutat de València està... Carlos Urruti en compañía de qui va parir esta idea de la Tanatori League, que es Manolo Montalt. Hola, Carlos. Hola, Manolo.
3: Exacte. Así estic en Manolo, que te estás sentint, Selva.
0: Hola, Manolo.
4: Hola. ¿Qué tal?
0: Bueno, pues la Tanatori League, que li ha pega foc el... Li ha pega foc el Llevant a la Tanatori, Manolo.
4: En un partit s'ha super, super, super entretingut, perquè si ja no, neutral, és a dir, que no siga del Llevant ni de Osasuna, ni que tinga el seu equip jugant en la Tanatori League, ha sigut un partit bestial. O sigui, és que el minut 11 el Llevant perdia 0-2, el minut 34 el Osasuna quasi se clava davant de la porteria per a fer el 0-3, i el 35 canvia tot, a més d'una manera radical. I jo crec que la segona part del Llevant, cuinant-ho a foc lent, remant fins a arribar a la vora, crec que ha sigut un final d'èxtasi absolut, un molt bonic homenatge a Raimon, i bueno, una victòria del Llevant que pues posa, com hem dit, la Tanatori League pues, pates per amunt.
0: I està la seva sintonia de la Tanatori League.

0: Pues entre els morts està el Saltell Llevant, que li ha guanyat 3-2 a Osasuna, supera la classificació, Paula, al Deportiu Alavés. El que ha de fer, per així definitivament, és tornar a guanyar dimarts a les 7, que juguen en Baleidos contra el Celta. Paula, Pau.
1: És que este equip té molt clar...
0: M'agrada este Paula Pau, d'avui. Perquè jo a Paula també li dic Pau.
1: Sí, és de veres, és de veres. A més, dos tertulians que estem molt forts. Pau molt més que jo, però jo ja estic ahí...
0: Estàs ahí, no?
1: Sí, sí, estic donant-li canya al gimnàs. Bueno, bromes a part. És que a mi m'agrada molt este Llevant de Luis Castro aquí. Ho he dit en diverses ocasions, que crec que és un equip que sap molt bé a lo que juga. És de veres que el començament del partit a mi se vol en pròpia porta, que jo no me el creia de tot, Jan, que jo deia és que si ese centre no n'hi anava a cap lloc, o sigui... Però és de veres que aquesta mentalitat tan forta...
0: Però Paula, perdona, perquè crec que està en protagonista des del Ciutat de València, Carlos Urrutia. Carlos.
2: És protagonista i ho ha sigut tant voluntària com involuntàriament el polivalent jugador de Xeraco, que a més té el peu dret envenat i que ja està en la sintonia del 90 minuts. Salva, ja t'està sentint.
3: Hola, què tal? Bona nit.
0: Bona nit. Bueno, suposo que estareu en un somni després de lo que heu sigut capaços de fer. Ho estàvem contant a hores d'ara, ese gol en pròpia porta, primer, després el gol de Budimir, el 0-2, que pràcticament vos deixava sense opcions, però no sé si amb coratge, amb molta fe, amb molt de cor, Víctor, primer ha arribat la Igualada, has fet tu dos gols, i a última hora, encara que ha costat, pues ha arribat el de Eta i Jong, que bueno, ha fet embotxir absolutament el Ciutat de València. Conta'm com estava ese vestidor, ara quan l'has abandonat i fonamentalment quan heu deixat l'herba del Ciutat de València i vos heu clavat els xunys en aquest vestidor principal del Ciutat de València, Víctor.
3: Bueno, el vestidor pues, està molt, molt feliç, molt contents per aconseguir aquesta victòria tan important per al club i bueno, conscienciats també en el que tenim per davant i desitjant que arribi el pròxim partit.
0: Ha sigut molt honest en la entrevista que t'ha fet la companya Cristina Bea, perquè bueno, has dit o has admès que has tirat a centrar, el que passa que bueno, la pilota s'ha enverinat i has fet un gol també de bandera.
3: Sí, crec que en la vida hi ha que ser honest i bueno, lo important és que he pogut ajudar a l'equip amb aquests dos gols i molt content.
2: Voles dir que si no ta mare, Víctor, sí. T'ho dirà, eh?
3: Sí, ma mare m'ha dit sempre que no n'hi ha que dir mentires, entonces preferís no mentir a ningú.
0: Víctor, t'has enxufat també i de quina manera... dins de la formació de Luis Castro, aprofitant aquests minuts, jugant partits importants i a més fent-ho bé independent.

0: pendentment dels dos gols d'avui, que en esta permanència, si finalment i tant de bo siga així, l'aconseguís el Llevant, estos dos gols tenen la seva valua, el seu pes en or, Víctor?
1: Sí, la veritat és que crec que en el temps li donaré el valor i la importància, però bueno, ara estic focalitzat en l'objectiu que tenim grupalment i bueno, anem a anar a Vigo a competir, a fer un bon partit i a treure els tres punts.
0: Bueno, el Llevant avui, Víctor, ha guanyat 3-2 a Osasuna. Però a partir d'ahir te vaig a demanar un pronòstic per a la resta de partits on està en joc la permanència. Nosaltres així hem batejat esta lluita tancada per fugir de la permanència per, com la Tanatori League, perquè ahir esteu molts que no voleu morir, que voleu abandonar el Tanatori, que voleu tornar a la vida, però hi ha molts equips involucrats esta temporada, Víctor, és una lluita emocionant, desesperada. De moment vosaltres esteu al Sant 3-2 a Osasuna, però te demane pronòstic, per exemple, demà per a l'Elx a la vez. No vas a fer la quiniela, no? Que te vaig a,
1: no,
0: que te vaig a
1: demanar. No, perquè bueno, al final no sabem qui va ser el nostre rival en les pròximes setmanes. Al final crec que està tot en un grapat i qualsevol equip que tinga dos victòries consecutives pues, pot eixir d'ahí. Nosaltres desitgem que siga el nostre cas i no pensem en els altres, prou tenim en preparar els nostres partits i intentar treure'ls.
0: Però dona compte sense que me dones un pronòstic, Víctor. Heu jugat avui Llevant Osasuna, demà Elx a la vez, després Sevilla Espanyol, Mallorca Villarreal, Atlètic Club València, Real Oviedo Getafe, Rayo Vallecano Girona. Hi ha una emoció terrible. Víctor, suposo que a vosaltres no vos farà gràcia, vos agradaria estar fora d'esta zona, però per a l'aficionat neutral hi ha una emoció absoluta en esta zona, Víctor.
1: Sí, entenc que l'aficionat neutral estiga disfrutant d'aquesta lluita, però bueno, nosaltres al final som els que la patim. Sí que és veritat que si inicies la jornada després d'una victòria, pues, veus la jornada completa més tranquils que una derrota, per supost.
0: Pròxim partit, Balaïdos contra el Celta, Víctor. Ells tenen opcions d'Europa, també tenia opcions d'Europa Osasuna. Com esperes ese duel de Balaïdos?
1: Bueno, un partit complicat. Al final ells tenen una idea de joc molt, molt clara. Crec que són un dels millors equips col·lectivament segurament de la Lliga. Allí en casa són molt forts. I bé, nosaltres pues, en les nostres armes intentarem combatir-los.
0: No sé si Carlos o Manolo teniu la última per a Víctor.
2: No, només de deixar que mos conte què li passa al peu.
1: Bueno, no, he tingut ahí un percance en una pilotada, he apoyat mal i m'he fet un poc de mal el turmell, però estic bé.
2: A recuperar, gràcies.
0: Víctor, gràcies. Víctor García, que s'ha disfressat avui de Carlos Espí, ha fet dos gols decisius per igualar el partit i a la fi, i afortunadament ha aparegut el cap de Taillon. Manolo, li feia falta, també moltíssima falta, a Taillon un gol com este per a que el futbolista s'enxufe i per a que pugui enxufar un altre efectiu important a la seva davantera, Luis Castro. Manolo,
3: recordem que en Cornellà el Prat va tindre la victòria en els seus peus. Exacte. I que bueno, pues, malauradament va tirar el baló al cos del porter, i en el dia d'avui bueno, pues, ha fet de caçagols en l'ara xicoteta, tirant-se en planxa en una prolongació al segon pal, i afortunadament ha pogut, bueno, pues, jo crec que refer-se una miqueta d'aquella errada i bueno, deslligar la bogeria absoluta en els reus en la nit d'avui.
0: L'última, Carlos, què me contes a hores d'ara? Suposa que s'han anat ja a Osasuna, fotut l'equip en Navarrés, sí, que jugava l'accés a Europa.
2: La careta de Pomesa portava Braulio Tela, eh?
0: Clar, és que ells... Hi ha molta gent que està...
2: És que ha fet un paperot, sí, en 0-2, sí, tio.
0: Absolut.
2: Una cosa de locos.
3: Que lo de Sergio Herrera és per estudiar-ho, eh?
2: Sí.
0: A veure, és un...
3: Però per part de la ciència.
0: És que és un porter que és algo personatge, és un molt bon porter, però és algo personatge,
2: però, escolta,
0: i de repente...
2: És que se n'ha anat del camp abans de veure la Rocha, ja sabia perfectament, quan el xiste de Jaimito és el mateix. Ja, ho ha fet, me'n vaig, pues és així, no?
0: Bueno.
2: I no res, així hi ha tranquil·litat dins de la calma i serenitat, però, clar, alegria condicionada, perquè el Llevant no depèn d'ell mateix, ara mateix.
0: Efectivament. Tenia que guanyar, ho ha fet, però encara necessita continuar sumant de 3 i tant de bo guanya Balaïdos contra el Celta. A desmuntar i a replegar trastos. Carlos Urrutia, Manuel Montal, gràcies, bona nit.
3: Ale,
2: adeu.
3: Vaig a bé.
0: Tanquem el Ciutat de València i ens quedem així en l'estudi de Punt Ràdio, en Juan Alpuente, al control de so, parlant d'esta Tanatori League. Avui Pau Pardo escrivies en... Bueno, se pot llegir en la web de Superdeporte la situació d'Europa, lo barata que està Europa, que és algo que també ha comentat Paula.

0: Al entrar en esta redacció i com la desaprofitada l'opció de jugar en Europa a València, Pau.
1: Sí, perquè al final, per a resultats que estan donant-se en competicions europees, Europa va estar més barata que mai, i a mi com a València, com a club, crec que deuria donar-los molta vergonya estar fent patir al valencianisme una temporada com esta, en la que ha d'estar pendent del descens en lloc d'Europa, quan va haver tants puestos que donen accés a competició europea. Però bueno, és el València que han creat, el València que han convertit, i lamentablement va ser aixina.
0: Paula?
2: És que és una vergonya, és el que deia jo quan he entrat en este estudi, que està tan barata i veus a ir, no, al Rayo Vallecano, veus com els equips cada vegada són més grans, no, i evolucionen i creixen i aposten. I veus que un històric com el València, un gran de la Lliga, del futbol europeu, cada vegada és més xicotet, fa molta por, i a mi jo penso igual que Pau, que espera per a que al club li doni vergonya.
0: Un Rayo Vallecano amb el que podíem establir un paral·lelisme amb el València, perquè és un equip que ho té tot en contra. Sí. Propietat, estadi, mitjans per a treballar, i en canvi, mira, pum, final de la conferència, Pau.
1: Sí, la veritat és que... sincerament, la gent del club, que a més es dona palma de tese en el pit, diguem que si són valencianistes, etcètera, etcètera, a mi me pareixeria lamentable estar veient com equips com el Rayo Vallecano juguen finals europees i ells continuen fent el paperot, contribuint a que el València siga cada vegada més xicotet, dins d'esta tirania que ha creat Peter Lim. A mi és que sincerament me dona molta tristesa, com dic l'altre dia, òbviament, pues, crec que el Rayo s'ha guanyat en mèrits propis estar en aquesta final de Conference League, però crec que el València vega aquest tipus de situacions des del sofà, honestament, espera que dimitisquen tots, i que no solament no vagin a dimitir, sinó que probablement la temporada que ve el València tinga els mateixos directius, a mi me pareix lamentable.
2: I a més, és que tu veus la final de la Champions, hi haurà dos canterans, estarà Canguilí, estarà Mosquera, la final de la Conference estarà Fran Pérez, o sigui que a més veus com, bueno, també Emerino ja fa molt de temps, però veus que gent que ha passat pel València està on el València per història hauria d'estar, i sí que és de veres que veus i dius pues, en lo que han convertit el club. Jo l'altre dia l'estava pensant, dic, és que la final de la Champions hi haurà dos canterans del València, dos canterans que varen eixir com varen eixir, i ara veus l'equip que tens i ves un equip que no confia en el seu entrenador, que cadascú fa el que vol, i veus un equip com el Rayo Vallecano, que sí que confien en Íñigo, que van totes a una, que són una família, i que malgrat tot estan en una final europea, pues espera a reflexionar i molt per a fer molta autocrítica, i haurien de canviar les coses que no van a canviar.
1: No, i que escoltes a gent dir-lo de fuera de València hace mucho frío, honestament, per a prosperar ni a eixir del València.
0: No, mira, Llarec, mira Mosquera,
1: infinitat de casos d'entrenadors.
0: Soler, Ferran, sí, futbolistes, clar, que està parlant també Paula, sí, efectivament.
1: Sí, home, òbviament que els paquets que el València ha fitxat en les últimes temporades, després d'eixir del València, han continuat sent uns absoluts paquets.
0: Però
1: els futbolistes de qualitat ha sigut d'eixir del València i començar a prosperar, perquè han anat a clubs que treballen de manera professional, que no només en guany, sinó des de fa anys, i òbviament això te posiciona en la possibilitat de lluitar per coses importants.
0: Quina sensació vos crea el fet de que l'Elx, l'Atlètic Club, determinats equips estan calfant els partits previs on se juguen moltíssim, demanant el suport de l'afició, que si la rebuda a l'autocar promoguda pel mateix club, que si una trobada de penyes, que si festen les penyes, que si música, ho està fent l'Elx per al partit de demà, està calfant l'ambient perquè tenen opcions europees l'Atlètic Club de Bilbao. Penseu que el València va fer el mateix de cara a dijous?
2: No,
1: que va.
2: Bueno, no.
1: De fet, crec que els equips que de la zona baixa que juguen en casa esta jornada, òbviament, tenen molt fàcil el tema de recibir a l'equip, de convocar a l'afició, però ja han anunciat els autobusos per a la setmana següent. Crec que tots els clubs de la zona baixa...
0: L'Elx ja ha anunciat autocars, sí, per a la següent setmana que juguen contra el Betis.
1: No, i que ha sigut una setmana en la que tots els clubs que juguen en la zona baixa o bé han fet iniciatives d'omplir la ciutat en cartells, han parlat dels seus capitans, han fet actes de germanor entre els jugadors de la Pedrera i els del primer equip,

0: llevat del Girona, que únicament ha fet arenga per xarxes socials, la resta d'equips ha parlat en actes, ha fet events, ha fet moviments que te fan veure que tenen aquesta autopercepció d'equip que es juga la vida i que tenen la consciència de lo que han de fer en els pròxims partits. El València, en aquesta seua antivalencianista política de comunicació, aquesta temporada el més ambiciós que ha presentat és que ja l'estructura esta del nou Mestalla, com andamios auxiliares, al final, mentre la resta d'equips, com dic, anuncien rebements, financen autobusos, parlen els seus capitans, el València ja té andamios auxiliares, que ningú es preocupe, que és molt, molt important.
1: Un article de Pau Pardo en Superdeporte que titula "Els equips de la zona roja retraten la falta de focus del València en la permanència". I efectivament, els rivals del club de Mestalla, diu Pau, entre capitans a parlar, han convocat rebudes, han realitzat actes amb aficionats i canterans, han anunciat ajudes en desplaçaments fora de casa, i en el València no ha donat la cara a ningú, i efectivament en les xarxes socials se parla de lo que estan parlant, perquè no poden parlar d'una altra cosa, que és del nou Mestalla, Paula.
2: És que en el València saben que no poden demanar-li res a l'afició. És que lo saben.
1: Li demanarà Corberán, suposo que en la roda de premsa prèvia al partit
2: del
1: Rayo.
2: És que què més se li pot demanar a l'afició del València? Tots els dies 45.000 persones. És de veres que estaves, però crec que l'ambient va estar més calfat que mai.
0: Sí, molt
2: era molt... A mi em va deixar amb una sensació molt roïna, perquè era un ambient que jo no havia vist fins ara en Mestalla. Però és que no se li pot demanar més a aquesta afició, que sempre el camp està ple i que és de veres que... I aquests equips, és de veres que l'Atlètic espera per entrar en Europa, no? Però pues el Sevilla... A mi el Sevilla em recorda un poc a la temporada quan el València es lluitava la permanència amb Baraja.
1: Efectivament, sí.
2: Que era la primera vegada que de veres veien que estaven per a descendir. I jo crec que per això... Ja és com que aquí ens hem, entre cometes, acostumat a que és ara la realitat del València, i que com està també l'ambient... d'esta manera, jo crec que el club ha dit, mira, si diem alguna cosa, malament, si no diem, també. I a més, qui va eixir a parlar? Carlos Corberán, que està super qüestionat per l'afició i que el seu missatge no arriba perquè és un tipus molt xelat, és que no... Quan parla, és que no transmet res, i els jugadors...
1: No, pues... empatitza, no? Seria la paraula.
2: Sí, és que no, és molt...
1: No és empàtic.
0: Clar, és aixina, no. Però és veritat que Puado ha eixit a parlar en l'espanyol i no li ha demanat res a l'afició. De fet, ha dit lo contrari. Ja. La gent que ha parlat en els equips que es juguen la permanència, bàsicament han eixit a fer un acte de responsabilitat i mos anem a responsabilitzar de la situació i anem a fer-li front. El problema del València és que ja duguem molts mesos batejant-lo com el sálvese quien pueda club de futbol. És un club en el que va com va perquè ningú es vol responsabilitzar de les coses. Perquè tots sabem que quan acaben els partits... lo que més li preocupa a futbolistes, entrenadors, directius, és ser el que no eix en la foto. Lluny de ser el que diu, mira...
1: Vaig a donar la cara, no?
0: Vaig a donar la cara, això és responsabilitat nostra, cada un en la seva parcel·la. Això està molt lluny de la realitat del València. Ho veiem a nivell de filtracions, ho veiem... Perquè al final tots els futbolistes, entrenadors, directius... Tots tenen mitjos de confiança, tots tenen representants i representants de premsa que traten d'imposar el seu relat, i tots sabem que quan acaben els partits del València, cada un d'ells activa un poc els seus canals per a tractar de ser el menys senyalat de la debacle del València.
1: El modus defensa personal.
0: Sí. Ixa actitud està molt lluny de ser la que un equip necessita per eixir d'una situació com esta a nivell deportiu. També està molt lluny de ser el que un club necessita per a créixer en els mercats, al voltant de les temporades. Està molt lluny, perquè en el València, per a començar, vivim en un club que fa 7 anys que se'n va a pique. Els directius, lluny de dimitir, únicament han fet que prosperar. Jo crec que a dia d'avui en el València es respira un egoisme absolut. Tot el món pensa en si mateixa, i això està completament renyit en responsabilitzar-se de les situacions i responsabilitzar-se de ser el més dirigent i professional en la seva parcel·la. Moleste o no a Peter Lim, moleste o no a la brevetat, i així n'estem. És que quan acabes partits els futbolistes, de veritat, el que més els preocupa és no eixir ells en la foto. A l'entrenador el que li preocupa és no eixir ell en la foto. I és directe.

0: dius que se manegen molt bé, el que es preocupa és no eixireix en la foto. I entonces, en este arrebato de poca, o este arrebato d'irresponsabilitat, el València està en la posició anímica més feble de cara a salvar-se en este final de temporada.
1: Me bebe lo que acabes de comentar, Paula, Pau, perquè allò de la foto, el València contra el Rayo juga a Mestalla dijous a les 7.
0: Sí.
1: Ens ha passat un oient el cartell de la tercera setmana sociocultural i esportiva celebració del dia de Benicalap, del 8 al 17 de maig de 2026, hi ha una sèrie d'activitats, val? Tots els dies. Dijous 14 de maig, a les 7, el nou Mestalla, el València Club de Futbol informa. És una xerrada que va produir-se dijous 14 de maig, a les 7, mateix horari que el partit. Qui participa? El director general Javier Solís. Xerrades en el carrer Poeta Serrano Clavero, local de l'associació veïnal. Javier Solís, el mateix dia del partit contra el Rayo Vallecano, segons el calendari que ens ha passat un oient, dijous 14 de maig a les 7, va a parlar del nou Mestalla, el València Club de Futbol informa.
0: Sí, sí, el mateix Javier Solís, que mentre el València cada vegada és un equip més xicotet i té un millor càrrec dins de la institució. El mateix Javier Solís, no? Pues ja està.
1: A mi me sorprèn, de veres.
2: Sí, a mi m'ha deixat un poc sense paraules.
1: M'agradaria que de repent, bueno, pues Javier Solís diguera, mira, que no me'n recordava que el València juga a Mestalla, disculpa'm.
2: No, que esa programació estiguera abans de que es conegués que era el horari del partit. No sé, jo ja perquè és que me sembla tan fort que...
1: Anem a fer un seguiment de com acaba la cosa, però a mi, quan l'oient en xarxes socials ens enviava això, me sorprenia.
2: Home.
1: I m'ha fet memòria, Pau, quan diu, bueno, se volen apartar del focus de la foto, pues el dia del partit en la llotja hauria d'estar Javier Solís, i si complís amb el calendari, torna a dir, de la tercera setmana sociocultural i esportiva, celebració del dia de Benicalap, gràcies a l'oient que ens l'ha enviat, pues estarà oferint una xerrada sobre el nou Mestalla, clar, ara s'encarrega del nou Mestalla, Javier Solís, a la mateixa hora del partit de Mestalla contra el Rayo Vallecano.
0: Anem a veure, és que jo crec que ja, no, en la situació en què està el València, crec que no se pot anar ja en mitges tintes i les coses crec que hi ha que dir-les com són. La temporada de Baraja, en la que el València es jugava a baixar a la segona divisió, quan la crítica periodística i de Mestalla era fonamentalment contra la propietat i contra la directiva, i el València anava cara a segona divisió, el València va preparar un desdejú en la premsa per a tractar de bueno, pactar una espècie de alto al fuego, perquè el més important era
2: no
0: que el
2: tota la premsa, a més.
0: Efectivament, per a que el València es salvara, la qual va ser dirigit, el desdejú va ser dirigit per Javier Solís, al que se li va fer veure a més que la política comunicativa d'aquell moment de supervivència crec que va ser de recolzament total a Baraja i als futbolistes jovens que Baraja havia triat per a salvar a l'equip. Que la crítica estava siguent fonamentalment contra la directiva, en un context, a més, on Libertad de València estava més forta, on hi havia una sèrie d'iniciatives, i ara que... diguem que la crítica s'ha tornat molt més forta contra els futbolistes, que són els protagonistes de salvar o descendre al València, i que ells, per lo menos a nivell de càntics de Mestalla, els directius, han eixit un poc de l'equació, entonces, jugant-te lo mateix, jo també tiro en falta aixet des de xiu informatiu per a demanar un alto al fuego. Entonces, quan el senyal principal és u, se pren una sèrie de decisions apressurades, i quan el senyalat és altre, no. En el agreujant, a més, de que en este cas són els futbolistes que, vulguis o no, són els que tenen que salvar o els que tenen que descendre, i en aquell moment la crítica estava principalment dirigida no contra els que tenien que salvar o tenien que descendre.
1: Paula, està clar, no?
2: Sí, sí.
1: Jo espere, Javier Solís, si no estàs escoltant, com que te passen este programa, lo que contem i tal, espere que rectifiques i que facis un exercici de la teua responsabilitat i que això siga una errada en el calendari d'esta Setmana Cultural de Benicalap i que fent un exercici, Javier, torne a dir, de la teua responsabilitat, estigues ese dia dijous on has d'estar, que és en la llotja de l'estadi de Mestalla, i no pegues a fugir i te'n vagis a donar una xerrada sobre el nou Mestalla, encara que ara t'encarregues, perquè no pares de dir-ho, del nou Mestalla i de la seva política comunicativa, encara que de la...

0: política comunicativa del club que estàs encarregant en les últimes temporades. Espere, Javier, que sigui una errada i que estigues en la Llotja el pròxim dijous en l'estadi de Mestalla davant del Rayo Vallecano, ahí donant el callo i aguantant les crítiques. Tampoc tens massa crítiques, perquè l'escenari de Mestalla també el tens controlat i a tu l'agrada que cadascú interprete el que vulga. A tu, Javier, l'agrada no te canta. Pel que siga, Javier?
1: Sí, no, pel que siga. De luego, sap treballar molt bé aquesta faceta.
0: Comunicaciones, Javier Solís, se treballa de meravella. Les 12 i 22, hem de parlar del partit, perquè a tot això, el València juga a Sant Mamés, davant l'Atlètic Club de Bilbao, que ha calfat l'ambient, com ha recordat Pau abans, i que se juga la possibilitat de jugar novament en Europa. No serà en la Champions, però vol accedir a Europa. Va estrenar nou tècnic, i bueno, en aquest reset que busca també l'Atlètic Club de Bilbao, vol que el seu nou tècnic, bueno, pues també tingui aspiracions europees.
1: Jo tinc molta por per el partit, honestament. Crec que entre el que se juga a l'Atlètic, la imatge que tenim d'aquesta eliminatòria copera en la que en 30 minuts de Williams li varen servir per a eliminar-te, el fet que estigui veient un València en una tensió competitiva molt baixa... A mi el partit me fa molta por. Espero que els futbolistes que consideren que jugar en Mestalla últimament és complicat facin una exhibició futbolística en un estadi com Sant Mamés. Espere.
2: A mi em preocupa perquè, a més, ho he dit abans fora de micros, si la Lliga durarà més.
1: No, vaig segur.
2: El València baixava a segona divisió, però en totes. Em preocupa molt perquè... Jo avui, quan veia el Llevant, veia que aquest equip té aquest espíritu de competitiu, més guanyador, mira com estava el partit i han remuntat. És que jo no veig cap indici del València de ser un equip resilient, d'aquest marató que parlava l'anterior temporada Carlos Corberán. Ja veig un equip que està com nosaltres, que volem que s'acabi la temporada allà, perquè jo estic desitjant que s'acabi aquesta temporada allà, no puc més, i jo crec que ells estan de la misma mateixa. La diferència és que ells cobren el que cobren i estan representant a un equip com el que estan representant, però és que me dona por, perquè veig un València amb poca capacitat de reacció, amb molt, molt poca.
0: Amb els germans Williams, o fonamentalment amb Nico Williams, recuperat, o sembla que ha recuperat perquè bueno, pues vol arribar en òptimes condicions al Mundial, el que encara fa més por d'aquest Atlètic de Bilbao.
2: És que té igual els jugadors, és que després ve l'Atlètic de Madrid, ve...
0: Bueno, també té raó, Paula. Sí, també té raó.
2: És que qualsevol jugador, és que un jugador que no ha marcat un gol des de fa mesos, juga amb el València, gol. Un jugador que encara no ha marcat el primer gol al València. És que no... Sí. Que té igual.
1: Jo encara me'n recordo que el Toro Fernández del Celta, l'únic gol que marca en Espanya, sigue al...
0: No me'n recordava, d'ell.
1: Sigue al València. Jo estava escoltant...
0: Va ser el substitut de Maxi Gómez, veritat?
1: Efectivament.
0: Sí.
1: Jo estava escoltant el partit en la ràdio des del Museu de Ciències Nacionals de Nova York i dic, el Toro Fernández este va marcar molts gols com a substitut de Maxi Gómez. I no ne marca més. Però bueno, al final, jo el que veig és que el València... ha de fer una decisió. No li va donar. Crec que li estem pegant en molta raó palos als directius, perquè al final la conseqüència de que València tinga aquest equip i que duga 7 anys autodestruint-se és del màxim accionista i dels directius, però jo crec que l'actitud dels futbolistes esta temporada deixa molt que desitjar. Jo crec que han dut massa lluny el seu pols o el seu egoisme. Crec que ho han dut massa lluny. M'està pareguent extremadament poc professional la seua actitud de seleccionar partits, de donar cares tan distintes a lo llarg de l'any, i sobretot que esta setmana no haixam, ja no només en una roda de premsa, en una autoentrevista d'estes que fa el club per a que
0: sí,
1: ningú...
0: Sí, inclús en emissar de comunicació del club, clar, sí.
1: Ni siquiera en les seues xarxes socials personals. Tu veus, per exemple, ha parlat Antonio Blanco en els mitjos de l'Alavés, però hi ha un tuit d'un publicació d'Instagram de Sivera arengant a la gent, parlant, responsabilitzant-se. En resumits contes, jo crec que responsabilitzant-se de la situació que viu el club, després són equips de la zona baixa, acabaran baixant per molt en serio que se ho prenguen estos equips, però jo sí que estic veient que els futbolistes de la resta d'equips, cada un per les seues vies, està demostrant un exercici de responsabilitat que en això

0: Llavors del València veig que estan...
1: Antilient fins al final i després se van a jugar al gol. Que és de veres, que jo vas veure la foto i vas dir, és que no toca, però és que és dels pocs que fa algo. És dels pocs que fa algo. Però és de veres que jo dic, és que en quina realitat viuen, en quin món viuen, que li sembla bé pujar una foto jugant al golf amb com
2: està
1: l'equip.
2: Però les seues agències de representació i dins de l'agència de representació el que s'encarregui de la comunicació.
0: No, i el club.
2: El club
0: perquè, perquè és un futbolista seu. Clar. Crec que el treball d'un departament de comunicació és dir-li a un futbolista que en una setmana com esta no pot publicar això. O a lo millor també seria faena dir-li a Marc Fenwick que no pot insultar a Mestalla cada vegada que parla.
2: Te ho anava a dir, mira, se m'havia oblidat, però la meua sensació quan vaig veure aquest vídeo amb aquesta entrevista amb el Chiringuito és, dic, pensi el mateix, dic, sempre que parla Marc Fenwick parla mal de Mestalla.
0: Sí.
2: És a dir, tu estàs fent un nou estadi, però no cal que parles mal de Mestalla, que no és intel·ligent tampoc, Marc Fenwick.
0: Marc Fenwick tendria...
2: Sempre diu que si és antiguo, que si és viejo, que si està desfasado...
1: Uf. No, lo que está es descuidado, que dona asco. Em perdó de la paraula, perquè jo adoro Mestalla i m'encanta, però és treballar i ja anar a veure el futbol és... Bueno.
0: Marc Fenwick tindria que...
2: Per no parar les coloms.
1: Mira, és que...
0: Bueno, que Marc Fenwick tindria que néixer 30 voltes per a construir un recinte que deixe el pozo i que tinga la història, la tradició i el respecte.
2: Que tinga el cor i el sentiment
0: que té Mestalla. Tindria que néixer 30 voltes. Però bueno, al final, com dic, un club que pressiona periodistes quan no li agrada lo que conten i no deixa valentia per a dir-li a Marc Fenwick que tanque... Que tanque el pico. Deixa molt que desitjar.
2: No, per a promoure, pues això, en xarxes socials, algun moviment de resistència de cara a l'afició i en esta situació delicada de cara a les últimes jornades de Lliga. Se'n queda sense temps, se'n compta moltes coses. La tertúlia ha sigut més curteta, però crec que amb el bàsquet i amb el llevant 12 victòries importantíssimes. Estava justificada. Paula, l'Irene, és un plaer. Te torni a veure el diumenge.
1: Així
2: estarem. Diumenge pel matí, en el punt a punt.
1: Sí, a veure si... amb notícies bones.
2: Efectivament, m'agrada moltíssim. Ens ajudarà a comentar el partit de València femení. A veure si torna a la primera divisió femenina. Pau Pardo, un plaer, com sempre.
0: Moltes gràcies.
2: Juan Alpuente ha estat al control de Sopos, a part la Salva Folgado. Avui, este divendres, tanquem la tertúlia amb Paula Lerín i Pau Pardo. Gràcies, adeu, bona nit.

0: La informació esportiva en 90 minuts amb Salva Folcato.
1: Som la veu de tots. Som a punt.
2: Les llengüetes d'apunts de llengua.
1: A punt ràdio.
3: Avui parlarem sobre un dubte que ens heu fet arribar moltes vegades i que és quan s'escriu el què amb accent o sense accent.
4: Què diu que què?
3: Atenció, perquè esta llengüeta canviarà les vostres vides. En primer lloc, vull deixar clar que si el què porta accent, la tilla sempre serà oberta.
5: Ah, vale.
3: Això sí, el podem pronunciar amb tancada. Què?
5: Efectivament.
3: Però sempre, sempre, sempre l'escriurem amb l'accent obert.
6: Senyor, sí, senyor!
3: I alerta, si trobem un què darrere d'una preposició com per, de, a, amb, l'hem d'accentuar sempre.
7: Amiga.
3: La situació en què ens trobem és fotuda. Quan el què fa de conjunció o de pronom relatiu a ton no s'accentua mai.
8: No.
3: La dona que va vindre no du accent. El fet que arribi tard tampoc no en du.
9: No.
3: Accentuem el què quan és interrogatiu, no quan és exclamatiu. I sí, quan va darrere d'una preposició i es pot substituir per el qual, la qual, els quals i les quals. El cotxe de que sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
10: Cuidao!
3: El cotxe del qual sóc propietària s'ha abonyegat per la pedregada.
11: Està tot molt mal.
3: No podem tindre un què sense accent darrere d'una preposició.
12: No és possible!
3: En eixe cas, la preposició hauria de caure, hauria de desaparèixer.
4: Ah! Ara ho he entès.
3: Això de que te'n vas és cert seria això que te'n vas és cert.
13: Adiós, chao, bambina.
12: Adiós.

0: màxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública. Moltes gràcies per triar-nos.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
0: Silenci. Classe d'interferències morfològiques. Perquè ja està bé de la bactèria de les avantatges. És el bacteri i són els avantatges.
4: Clar que sí. Molt bé.
0: Tot i que la majoria de vegades el gènere de les paraules en valencià i en castellà coincideix, això no passa sempre.
5: No.
0: I la bactèria... Així tenim un bon bacteri, amb potetes i bigotets si fa falta.
6: Ah, vale.
0: Un bacteri que, per cert, et poden descobrir a l'hospital si et fan una anàlisi clínica.
7: Molt ben pensat, doctor.
0: I molt de compte, perquè també diem un compte bancari. Exemples més, va. És un dubte, com un dubte existencial, no una duda.
8: No.
0: Les costeres de la muntanya són els pendents, no les pendents.
9: És igual, amiga.
0: En canvi, si et tires per un pendent avall, pots dir tant que estàs en el vessant com en la vessant de la muntanya. I diem que un corrent d'aire ha tombat la pancarta, no una corrent d'aire. Si eres d'acumular moltíssimes coses a casa, segurament tens la síndrome de Diògenes, no el síndrome de Diògenes.
4: I és correcte!
0: Però no patiu, perquè castellà i valencià, en la majoria dels casos, coincideixen en el gènere de les paraules. I ara només vos hem mostrat algunes excepcions. Fins a la pròxima llengüeta!
1: A Punt Ràdio.
3: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.

Som a punt. En A Punt Ràdio fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana fem banda a Punt Ràdio.

Molt bon dia i benvinguts i benvingudes un dissabte més ací a Fent Banda, el teu programa de música. El 9 de maig és una data curiosa perquè concentra celebracions amb significats molt diferents segons el context, que ho mirem. És el Dia d'Europa, commemora la Declaració Schuman, proposada per Robert Schuman l'any 1950, considerada el punt de partida de l'actual Unió Europea. Simbolitza cooperació, pau i unitat després de les guerres al continent. També és el Dia de la Victòria, celebrat principalment a Rússia i diversos països exsoviètics. Marca la victòria sobre Alemanya nazi en la Segona Guerra Mundial. És una de les dates més importants allí, amb desfilades militars i actes commemoratius. I este cap de setmana són festes en molts pobles. Per exemple, a Mura del Coll, al Palomar, a Biar i altres pobles. Nosaltres avui tenim un programa molt potent i ben xulo, carregat de contingut interessant, amb moltes ganes de compartir-lo amb tots vosaltres i passar-ho d'allò més bé. Començarem, com sempre, escoltant el concert d'avui, dissabte, dins la secció Arxiu Sonor. Tot seguit, continuarem amb la visita al nostre estudi d'Apunt Ràdio de Constantino Martínez Orts, director artístic de la Phil Symphony Orchestra, dins la secció El Rebost de la Banda. Com maig és un mes de molta activitat musical, seguirem amb la primera secció de l'agenda musical, on parlarem d'un concert que fan a l'ADA d'Alacant per commemorar el Dia d'Europa. En la tercera hora del programa i dins la secció Avui amb qui parlem, tindrem el gust de tindre ací al nostre estudi el cantant i pianista Serafín Zubiri, que ens contarà tots els seus nous projectes. I acabarem el programa amb una altra secció de l'agenda musical. Així que comencem ja Fent Banda amb moltes, moltes, moltes ganes.

En el concert d'avui anem a escoltar 8 obres interpretades pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant 5 obres interpretades per la Phil Symphony Orchestra, dirigida per Constantino Martínez Orch. La primera que aneu a escoltar és la banda sonora de Star Wars, l'episodi 4. La banda sonora de Star Wars, l'episodi 4, és considerada una de les més emblemàtiques de la història del cinema. Va ser composta per John Williams, inspirant-se en grans compositors clàssics com Gustav Holst i Richard Wagner. Williams va utilitzar la tècnica dels leitmotiv, és a dir, temes musicals associats a personatges, idees o situacions concretes. Així, cada element important de la història té la seva pròpia identitat sonora, com ara el tema principal de la saga, el de Luke Skywalker o el relacionat amb la força. La qualitat i l'impacte d'esta banda sonora van ser reconeguda amb l'Oscar a la millor banda sonora l'any 1978. A més, la seva influència ha sigut enorme, ja que va contribuir a recuperar l'ús de grans orquestes simfòniques en el cinema contemporani. Doncs anem a escoltar ja Star Wars, l'episodi 4, per la Phil Symphony Orchestra.

En definitiva, la música de Star Wars no sols acompanya la narració, sinó que es converteix en un element essencial que reforça les emocions i ajuda a construir l'univers únic de la saga. Seguim ara en una altra banda sonora del mateix compositor, John Williams. Anem a escoltar la suite d'E.T., d'E.T. l'extraterrestre, que és una altra obra mestra de John Williams.

i destaca sobretot per la seva suite final, una de les peces més emocionants del cinema. Esta suite, coneguda sovint per Flying Theme, o part final de l'última seqüència, acompanya el moment en què ET i els xiquets volen amb la bicicleta. Se'n recordeu? La música transmet una sensació de meravella, llibertat i emoció intensa, combinant una orquestració rica amb melodies molt expressives. John Williams utilitza una gran orquestra sinfònica amb un paper destacat de les cordes i els metalls, que van creixent en intensitat fins a arribar a un clímax espectacular. La música no sols acompanya la imatge, sinó que pràcticament la guia. De fet, esta escena, el muntatge de la pel·lícula, es va adaptar a la música, cosa que vos puc dir que és poc habitual en el cinema. Esta peça és considerada una de les millors composicions de John Williams i un exemple perfecte de com la música pot elevar una escena a un nivell emocional extraordinari. De fet, la banda sonora va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora l'any 1983. Doncs anem a escoltar-la ja per la Phil Symphony Orchestra sota la batuta de Constantino Martínez Orch.

Quina meravella de pel·lícula i de banda sonora. En definitiva, la suite ET, l'extraterrestre, és una combinació perfecta de tècnica, emoció i narrativa musical. Pendent. Continuem escoltant la Phil Symphony Orchestra, però esta vegada amb la banda sonora d'una de les pel·lícules d'animació que a mi més m'agraden, Aladdin. La banda sonora d'Aladdin combina cançons i música orquestral i la seva suite és una de les més conegudes d'Alan Menken, amb lletres de Howard Ashman i Tim Rice. La suite Aladdin sol reunir els moments musicals més emblemàtics de la pel·lícula en una peça contínua i orquestral. Entre els temes que podeu escoltar i que apareixen, destaquen Un mundo ideal, La cançó del geni o la del príncep Ali. La música combina elements d'orquestra clàssica amb tocs que evoquen un ambient oriental, utilitzant escales i instruments que aporten exotisme i fantasia. A més, la suite manté un ritme dinàmic, alternant moments íntims amb altres de gran espectacularitat. La banda sonora va tindre un gran reconeixement i va guanyar diversos premis, incloent l'Òscar a la millor banda sonora i l'Òscar a la millor cançó, la de El món ideal. Escoltem ja la suite Aladdin per la Phil Symphony Orchestra, dirigida pel director Constantino Martínez Orch.

Que bonic. Això de cantar "Yo te quiero enseñar un fantástico mundo". No diríeu que és una melodia superbonica, eh? En conjunt, la suite d'Aladdin és una peça vibrant i variada que resumeix perfectament l'espírit aventurer i màgic i romàntic de la pel·lícula, convertint-se en una experiència musical molt atractiva, tant dins com fora del film. A mi m'agrada molt. I ara seguim en una altra banda sonora, que possiblement siga una de les pàgines musicals més boniques que hi ha. Estic parlant de la banda sonora de la pel·lícula La Missió, exactament del tema Gabriel's Oboe. El tema Gabriel's Oboe és una de les peces més conegudes de la banda sonora de La Missió, composta per Ennio Morricone. Esta melodia destaca per la seva gran bellesa i senzillesa expressiva. De vegades, en lo senzill està el més bonic. Està interpretada principalment per l'oboe, instrument que dona nom a la peça i que simbolitza la veu del personatge del missioner Gabriel. La música transmet una sensació de pau, espiritualitat i connexió amb la natura, reflectint el missatge de la pel·lícula. El tema es construeix sobre una melodia suau i molt lírica, amb un acompanyament orquestral discret que va creixent progressivament. Morricone aconsegueix crear una atmosfera íntima i emotiva, combinant elements de la música clàssica amb influències corals i religioses. Anem a gaudir d'esta peça de la pel·lícula La Missió, escoltant Gabriel's Oboe per la Film Symphony Orchestra.

Quina bellesa de melodia, no direu que no. Gabriel's Oboe s'ha convertit en una peça universal, sovint interpretada en concerts i adaptada en diferents versions. I acabem esta part del concert escoltant a la Film Symphony Orchestra amb un musical molt conegut, el West Side Story. Escoltem la suite, exactament, del West Side Story, que és una adaptació orquestral que reuneix els principals temes del famós musical compost per Leonard Bernstein, amb lletres de Stefan Sondheim. Esta suite és molt interpretada en concert simfònic perquè condensa l'essència dramàtica i musical de l'obra en una sola peça. La música del West Side Story destaca per la seva fusió d'estils, combina música clàssica amb el jazz, ritmes llatins i sons propis del musical de Broadway. Esta barreja dona lloc a una obra molt emocional. Apareixen temes com Amèrica, Maria o El Tonight. La suite manté el caràcter narratiu de l'obra original, inspirada en el Romeu i Julieta, i reflecteix el conflicte entre bandes rivals i la història d'amor entre els protagonistes. Anem a escoltar ja la suite del West Side Story per la Phil Symphony Orchestra sota la batuta del mestre Constantino Martínez Orch.

fantàstica esta interpretació d'esta suite del Western Story. En conjunt, es tracta d'una peça vibrant i molt expressiva que mostra la riquesa musical de Leonard Bernstein i la seva capacitat per integrar diferents estils en una obra coherent i impactant. I ara anem a canviar de tot, d'estil, d'agrupació, de formació, de tot. Perquè anem a escoltar tres cançons interpretades per el cantant Serafín Zubiri. La primera que aneu a escoltar és a la banda sinfònica de la Societat Musical Santa Cecília de Requena, acompanyant a Serafín Zubiri amb un espectacle de temes de Nino Bravo. Els concerts de Serafín Zubiri, dedicats a Nino Bravo, són un homenatge musical que recupera alguns dels grans èxits d'un dels cantants més importants de la música espanyola. Este espectacle es presenta en diferents formats, encara que el més conegut és el concert sinfònic on Zubiri interpreta les cançons acompanyat d'orquestes i cors, donant-los una sonoritat més solemne i emotiva. Però, a més del format sinfònic, Serafín Zubiri també ofereix concerts amb banda, més pròxims i dinàmics, que es realitzen en festes i en esdeveniments culturals de diferents municipis. En tots els casos, l'objectiu principal és mantindre viu el llegat de Nino Bravo, respectant l'essència original de les seues cançons, però aportant la personalitat i la veu de Serafín Zubiri. En aquests concerts, el repertori està format per temes molt populars de Nino Bravo, com Ara Libre, Un beso y una flor, América, América, Te quiero o Noelia. Doncs anem a escoltar l'obertura d'aquest espectacle, anomenada l'obertura Como Todos, amb la veu de Serafín Zubiri, acompanyat per la Societat Musical Santa Cecília de Requena.

Estos concerts són un tribut emotiu que connecta diverses generacions a través de la música i que manté vigent la figura de Nino Bravo en l'actualitat. Ara continuem amb una cançó molt emotiva, molt tendra, molt bonica, amb un missatge molt important i profund i molt coneguda, que pertany a la banda sonora de la pel·lícula d'animació La Bella i la Bèstia. Anem a escoltar la cançó Bella i Bèstia són, se'n recordeu? És la versió en castellà original de la pel·lícula d'animació de Disney La Bella i la Bèstia de 1991. És una de les peces més conegudes del musical i destaca per la seva melodia romàntica i el missatge sobre la bellesa interior. Doncs anem a escoltar a Serafín Zubiri i la veu de la cantant Michelle. Va ser estrenada en 1992, este tema tan conegut de La Bella i la Bèstia.

canción. ¿Se recordeu? Que hace suspirar. Buah, que bonic. Hi ha melodies que són infinitament boniques i porten un important missatge. La bellesa està en l'interior. Que bonic, que bonic. I acabem el concert d'avui escoltant una cançó de Serafín Zubiri, que va representar el Festival d'Eurovisió l'any 1992. L'actuació de Serafín Zubiri al Festival d'Eurovisió de 1992 va tindre lloc durant la Eurovisió Song Contest en 1992, com he dit. Va ser celebrat el 9 de maig a la ciutat de Malmö, a Suècia. En esta edició, Serafín Zubiri va representar Espanya amb la cançó Todo esto es la música. Ai, quan que me recorde. Una balada pop de caràcter positiu i emotiu que defensava el poder universal de la música com a llenguatge que uneix les persones. La posada en escena va ser senzilla, però elegant, centrada principalment en la interpretació vocal i en la connexió amb el públic europeu. Zubiri va actuar amb una orquestra en directe, tal com era habitual en el format d'Eurovisió. Us anem a escoltar Todo esto es la música pel cantant Serafín Zubiri.

0: Que bonica esta cançó. Quins records. Quant d'any fa ja que ha passat d'esta data. Crec que és una cançó que lliga molt bé en el dia d'avui, el dia d'Europa, ja que la música uneix tot i dona pau. Acabem d'escoltar a Serafín Zubiri amb la cançó Todo esto es la música. Doncs fins així el concert d'avui i ara farem una xicoteta, xicoteta pausa, però tornem de seguida en no res.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb partits clau en totes les categories. En primera divisió, des del Martínez Valero, el Xalabés. En segona, Ceuta-Castelló. L'última jornada en tercera. I el derbi de l'hoquei femení entre València i Giner de los Ríos. A més, handbol, futbol sala i pilota valenciana. Tot en directe, tot en el Punt a Punt. Este dissabte, des de les 12 del matí.
3: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes un dissabte més ací a Fem Banda, el teu programa de música. Avui és 9 de maig, l'any 1950, considerada el punt de partida de l'actual Unió Europea. Simbolitza cooperació, pau i unitat després de les guerres al continent. I crec que en aquests moments encara fa falta. Però ara ens quedem ací a la terreta. Són les festes de Muro del Coll, al Palomar, a Biar i a molts pobles de la Comunitat Valenciana. Com he dit abans, avui tenim un programa molt potent i molt xulo, carregat de continguts interessants, amb moltes ganes de compartir-lo amb tots vosaltres i passar-ho d'allò més bé. Com sempre, sabeu que hem començat a partir de les 7 del matí escoltant el concert d'avui dissabte dins la secció Arxiu Sonor. A partir d'ara, ja tinc ací al nostre estudi de Punt Ràdio Constantino Martínez Orch, el director i creador de la Phil Symphony Orchestra, des de la secció El Rebost de la Banda. Com maig és un mes de molta activitat musical, seguirem després en la primera secció de l'agenda musical, on parlarem d'un concert que fan a l'Ada d'Alacant per commemorar el Dia d'Europa. I ja a la tercera hora del programa i dins la secció Avui amb qui parlem, tindrem el gust de tindre ací al nostre estudi el cantant pianista Serafín Zubiri, que ens contarà tots els seus nous projectes. I acabarem el programa amb una altra secció de l'agenda musical. Així que seguim ací en Fem Banda, on la música no para mai.

0: L'agenda en fem banda.
1: I després d'entrevistar a Constantino Martínez Orts, seguim en la primera secció de l'agenda musical, que la tinguem molt carregadeta. Avui, a les 6 de la vesprada, l'Escola de l'Ateneu del Port presenta un divertit conte musical, Flip Flap, Picolina i los Famiflautas, a l'Auditori Genaro Millán, avui a les 6 de la vesprada. Seguim en un altre concert, concert solidari per l'Orquestra de Metges Ibèrica a benefici de la societat. I com sabeu, avui és el Dia d'Europa. I a l'Ada, a Alacant, a l'Ada Simfònica, van a fer un concert. Un concert que jo no vaig a contar res del concert perquè vull que ho conte Jaume Gavilán, que és l'agent artístic i musical de l'Ada, a més de ser el president de l'Ateneu de Cocentaina. Jaume, bon dia.
2: Bon dia, Imma. Com esteu per ahir?
1: Jo encantada, encantada de parlar amb tu. Avui teniu un concert molt xulo, molt xulo, per commemorar el Dia d'Europa. És així?
2: Així no és. Avui, el Dia d'Europa, que portem celebrant en l'ADA junt amb la EUIPO, que és aquesta oficina de propietat intel·lectual de la Unió Europea, que té la seu en Alacant,
1: sí,
2: i té una representació molt, molt gran de tots els països, i tots els anys celebrem un dia com avui, un concert simfònic on s'omple l'auditori, i esta vesprada portem a Alacant el Carmina Burana,
1: aquesta
2: obra tan explosiva, no?, i reconeguda,
1: sí, sí, sí, sí,
2: de tota la música clàssica, que, bueno, és un autèntic cant, no?, a la vida, l'amor, la festa, i com diu aquest moviment, no?, a la fortuna.
1: Correcte.
2: Que és el més famós. I bueno, és l'orquestra en aquest poder que el tindrà també la batuta al front del nostre mestre Josep Vicent, pues, que ens farà alçar a tots de la cadira un any més.
1: Segur que sí, segur que sí. I és veritat, heu triat una obra que parla de la vida, de tots els moments de la vida, no? I esta peça és única, jo crec que és única. Quins cantants, perquè és per a orquestra, cor i solistes. I aleshores, quins cantants solistes teniu per ahí? Quina soprano,
2: Aixina és, pues, no, tenim, la veritat, que solistes de primer nivell. La soprano li diuen Beatriz Díaz, que va estar ja en altres produccions amb nosaltres, com en La Bohème, i va ser una passada, una veu preciosa, i després Toni Marsol, el baríton, que ha estat també en La Fura dels Baus, i que tenen una agenda espectacular, i el sopranista, i sa veu aguda, que hi ha un moviment super, super interessant,
1: sí, pues
2: el
1: sí,
2: fa
1: sí.
2: Rafael Quirant. I bueno, el més bonic d'aquest concert, en realitat, és que anem a juntar el cor Amici Musicae de Saragossa amb diversos cors amateurs de la província d'Alacant, de
1: com tot, per exemple?
2: Com Crevi, sí, pues, per exemple, des de Crevillent, des del Teatre Principal, i moltes, diguem, és una invitació oberta, i a que puguem participar. I, bueno, la veritat que és una sorpresa final prou bonica que farem ahir, l'himne de l'alegria, un dia, aquest himne europeu, també a part del Carmina. I, bueno, és una manera molt bonica de recordar, pues, que la cultura, no?, i la música, com sempre, són el millor pont entre tots aquests pobles de la nostra regió, però de tota Europa i més allà.
1: Tu creus que la música pot canviar vides?
2: Jo ho tinc
1: I
2: puguem molt clar.
1: I puguem viure millor. Jo crec que sí.
2: Jo ho tinc molt clar. El dissabte passat vam estar en un poblet en la província, en Banyeres,
1: sí,
2: tocant amb l'orquestra, i es va sentir la màgia en aquest contacte en el públic, que és impagable, i crec que això és el que podem fer en el dia a dia, que és tocar l'ànima dels demés.
1: Correcte, i uneix. I dona pau. Dona tantes coses, la música. Recordem, és esta vesprada, a les 7:30, a l'ADA, i l'entrada és lliure o la...

0: La tenen que comprar o on la poden comprar?
1: Sí, l'entrada és lliure, però sí que s'ha tingut que sol·licitar. Per tant, ara mateixa, com està, ja com pràcticament complet.
0: De goma a goma.
1: L'important de goma a goma és anar a taquilla, 2 hores abans s'obrirà i segur que n'hi ha algun lloguet per a celebrar amb nosaltres el Dia d'Europa.
0: Correcte. I com és, t'agafe quan t'agafe, Jaume, i després d'este concert, quin és el pròxim que té l'Ada Simfònica?
1: Sí, sí, no, la veritat que tinc una agenda supercompleta. La setmana que ve anem amb Josep Vicent, estarem en el Festival Música en Segura, que és en Orcera, en la província de Jaén, que és un festival superbonico,
0: sí.
1: Diguem en un entorn rural,
0: sí.
1: on quedem allí amb uns artistes de nivell màxim, i és també molt especial. I després, la setmana següent, en maig, anem, sí, al Rioja Festival, a Logroño, amb Plácido Domingo.
0: Carai!
1: A fer una gala lírica.
0: Uh-huh.
1: I, bueno, i en poquet estarem a prop de vosaltres. En juny toquem el dia 12 en Alacant, la primera sinfonia de Mahler.
0: Sí.
1: El dia següent, en Llíria, el dia 13, en el Festival d'Orquestres Ciutat de Llíria.
0: Sí, correcte.
1: I el dia 14, a l'Auditori de Castelló, també
0: doncs,
1: amb Mahler.
0: Tens que passar per ací, tens que passar a sobre de camí, a sobre de camí, està al costat de Llíria.
1: Bé, sí,
0: no,
1: sí,
0: vull,
1: sí.
0: No vull acomiadar-me de tu sense donar-te l'enhorabona que la teua banda, l'Ateneu Musical, va guanyar el certamen de Diputació d'Alacant.
1: Sí.
0: Va guanyar, José Miguel Fallos.
1: Sí, en el nostre mestre José Miguel Fallos. Va ser un treball molt, molt intens, però molt bonic, perquè sobretot en el que més em fixe jo en la preparació, sí, de certàmens, són en aquesta generació més jove,
0: sí,
1: els xiquets, que senten aquestes emocions que en el dia a dia pues, potser no les troben.
0: Clar.
1: I sobretot, bueno, que dona igual d'on siga uno, de quin color, de quina edat, són tots igual.
0: Per això uneix, per això és el dia que és avui i uneix la música. Bueno, ara per el de l'autonòmic. A preparar l'autonòmic.
1: Sí, sí, així que estar escoltant el Certamen Provincial de València este cap, sí, de setmana per veure qui era la banda guanyadora contra qui estarem.
0: I contra qui? Perquè ara m'has deixat fora de joc. Contra qui és?
1: Pues va guanyar la banda de Benimamet.
0: De Benimamet.
1: Bueno. I bueno, molt interessant. Van sonar molt, molt bé. Així que motivació.
0: Correcte. Bueno, Jaume, moltes gràcies per atendre'ns i contar d'este concert tan important que feu avui a l'Ada a les 7:30, Dia d'Europa. Gràcies i molts besets, Jaume.
1: Besets, adeu, Ima.
0: Adeu.

m'encanta. I a més recorde el dia que vaig anar al cinema per primera vegada a veure Superman. És la marxa de Superman, la marxa de Superman. Interpretada per la Film Symphony Orchestra i dirigida per Constantino Martínez Orch. I escoltant esta marxa de Superman, de la banda sonora de la pel·lícula Superman, donarem pas als nostres companys del butlletí informatiu de les 9 del matí. No se'n vagin, que tornem de seguida. Pa, pa, para,

0: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio. De tu a tu.
1: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
2: Compartim el que som, el que ens uneix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement. L'hora

0: un sopar que acaba a la una. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
1: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València. 102.2.
4: De tu a tu.
5: Estàs escoltant Fem Banda, amb Imma Mateu.

0: I arribem a la recta final del programa d'avui. Jo crec que vos ha agradat molt. I entrem en una altra secció de l'agenda, de l'agenda musical, perquè hi ha molts, molts concerts. Començarem per el 25 Festival d'Orquestes i Rondalles de la Comunitat Valenciana de Gata i Gíria, avui a les 6 de la vesprada a l'Auditori Rafael Domènech Pardo, al Centre Cultural de Benidorm. També tenim la 27a trobada de bandes de l'Alt Palància, avui a partir de les 6 i mitja al poble de Sot de Ferrer. Avui també concert de primavera per la Unió Musical de Sot de Xera, avui a les 8 al Saló d'Actes de la Societat Musical. Seguim amb més concerts. Concert en honor al soci, la música ens uneix per la Lírica de Silla, avui a les 7 i mitja a l'Auditori de la Lírica de Silla. Uf, no para, no para d'això. Este cap de setmana també està celebrant-se el 14è concurs de tuba mediterrani La Vila Joiosa. I anem a parlar d'un maig musical a Agullent. Avui a partir de les 7 i mitja, concert del trio Opus 114 a l'Auditori Municipal Josep Maria Bru. Però per a parlar d'este maig musical a Agullent, al poble d'Agullent, tenim a l'altra part del fil telefònic a José Antonio Casanova. José Antonio, bon dia.
1: Bon dia.
0: José Antonio és el coordinador, a part de ser un director i clarinetista magnífic, és el coordinador del maig musical d'Agullent, un dels coordinadors. José Antonio, des de quan està fent este maig musical?
1: Pues mira, la veritat que ja fa molts anys, ja des del 2008. Va començar en el 2008 i es va dir primavera musical, uh-huh. I ja el 2009 ja li van posar maig musical.
0: Uf, quanta feina, José Antonio.
1: Pues la veritat
0: que sí. Has que fer ahir?
1: Va ser el un mes més orientat a la música, perquè sí. Durant tot l'any sí que se fan concerts, però uno més enfocat a la música, sobretot de cambra, i sí, es van cabotar, van anar fent,
0: sí,
1: i la veritat que ja, mira, així portem anys.
0: Ja heu començat, perquè jo crec que ja heu fet l'actuació, no sé si va ser la setmana passada, de l'actuació del duo internacional de trompetes, monocromàtic duo, que toca Schaffer, José Schaffer.
1: Correcte.
0: I avui toca un trio que jo crec que toca tu molt de prop. Trio Opus 114. El coneixes?
1: Sí, sí, mira, toquem i s'esprà, els meus companys del conservatori, sí. Magnífics músics, Gustavo Canet al violoncel, sí. Don Jolvinyan al piano i jo mateix al clarinet.
0: I això de Opus 114, això... De què?
1: Pues mira, li pegueu moltes voltes el nom, però els clarinetistes, m'imagino sí. Que els flautistes ja també tenen altres coses, però els sí. Clarinetistes tinguem dos compositors que ens han ajudat molt. Sí. Un és Mozart, que li va escriure una carta a son pare, digue-li que maravilla si poguem tenir clarinets ahir en Salzburg, perquè no en tenien en aquell moment. Entonces, mateix això ho tinguem ahir guardaet. I l'altre és Brahms. Brahms sí. Va deixar de composar i va conèixer un clarinetista, a Richard Mufel. El va conèixer i va dir, bueno, jo tinc que tornar a compondre, perquè jo tinc que compondre per aquest instrument. I va compondre quatre peces, les dues sonates per clarinet, el trio per a clarinet i el quintet, que són les peces de cambra que sí. Estan en el repertori de tot músic. I llavors l'Opus 114 és el trio per a clarinet, violoncello i piano de Brahms.
0: Ah.
1: I per això el nom, que és una obra important per a nosaltres.
0: Pues porta dos dies calfa'm el cap a això d'Opus 114, saps? A veure, i què aneu a interpretar?

0: esta vesprada? Què aneu a interpretar?
1: Pues en la primera part hi ha un preludi de Shostakovich que dona inici al concert, i la primera part és el trio Opus en 14 de Brahms, que per això tinguem este nom, i és una peça que ens encanta, i la segona part és completament distinta. Anem a tocar uns arranjaments de Piazzolla, una peça de Paquito Rivera i un arranjament del West Side Story de Bernstein.
0: I l'entrada és lliure per a poder anar, veureu?
1: Sí, sí. L'entrada a tots els concerts del Maig Musical, que com tu has dit, va començar la setmana passada.
0: Sí.
1: La regidora, que ja ara també el va posar molt en valor i va estar parlant. És lliure per a tots els concerts. I quasi tots els caps de setmana tinguem alguna activitat.
0: És molt important que els ajuntaments aposten per la cultura i per la música. Mm-hmm. És molt important.
1: Sí, som molt contents per l'aposta que ha fet l'Ajuntament per la música, la veritat.
0: Bueno, jo sé que la setmana que ve, crec que és la setmana que ve, si no me corregeixes, també tu eres el director de la banda d'Agullent, des de
1: Correcte,
0: fa molts anys.
1: Molt
0: I fas
1: molt... Mira, igual que el Maig Musical.
0: A l'any que ve, si és 2008, l'any que ve, 20 anys. Ah, bueno, no, estem en el 26, calla, d'ací dos anys.
1: Bueno,
0: ja anava jo més ràpid. En la banda també tens alguna actuació?

Que bonic és esta, que bonica és esta melodia. Que bonic és l'himne d'Europa, que forma part de la novena de Beethoven. I escoltant este himne d'Europa, acabarem el programa d'avui. Volem agrair-vos de tot cor que us hagueu acompanyat este matí. Des de cada racó, des de cada llengua, des de cada tradició, construïm un projecte comú basat en el respecte, la solidaritat i la convivència. Que este dia siga una oportunitat per mirar cap al futur amb esperança i continuar fent Europa un espai millor de totes i de tots. Que fa falta, que fa molta falta en els temps que corren. I que la música siga eixe nexe d'unió. Moltes gràcies i fins demà.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: Hola, bon dia, com estan? Al port de Tenerife ja està tot preparat per evacuar els passatgers del creuer, on dius el creuer on s'ha detectat el brot d'antivirus. Tot apunta que el vaixell arribarà diumenge de matinada. Un equip d'apunt format per Rubén Millán i Laura Ballarri s'han desplaçat fins l'illa Canària. Laura, com es farà esta evacuació? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs es tracta d'un dispositiu inèdit que començarà este diumenge entre les 3 i les 5 de la matinada quan s'espera que arribi ací a aigües del port de Granadilla, al sud de Tenerife, i se vaixell. El vaixell no atracarà, sinó que fondejarà en aigües d'este port. Serà en aquest moment en el que s'avalue l'estat de salut dels passatgers i sols quan els seus avions estiguen llestos i en pista se'ls traslladarà en llanxes de 5 passatgers fins a terra ferma. Una vegada estiguen ací en terra ferma, seran escoltats en autobusos fins a l'aeroport sud de Tenerife, un trajecte que per carretera es fa en uns 10-15 minuts. La major part dels viatgers volaran als seus països d'origen i ja saben que els 14 espanyols seran traslladats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Les autoritats han traslladat que el perímetre d'evacuació està completament cercat i aïllat de la ciutadania, també que tant els passatgers com els treballadors que participen en l'operatiu portaran vestimenta de protecció. I per a detallar encara més tot este protocol, Mònica García, la ministra de Sanitat, i Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, oferiran una roda de premsa este matí a les 12 des de Madrid. Després es desplaçaran fins a Tenerife, juntament amb el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut per a coordinar tota esta evacuació.
0: Moltes gràcies, Laura. I seguim amb una notícia d'última hora. La PCR de la dona a la cantina amb sospita d'antivirus ja es troba en el Centre Nacional de Micro. Que els resultats estiguen disponibles entre 24 i 48 hores després.

0: La pacient de 32 anys presenta símptomes lleus, principalment tos, i es troba aïllada en una habitació amb pressió negativa a l'Hospital Sant Joan per un possible contagi d'antivirus. Va volar en el mateix avió on viatjava la víctima mortal del brot que s'ha detectat en el creuer. Si la PCR dona positiu, serà tractada en la FE, i si resulta negativa, passarà la quarantena a Madrid. Javier Padilla, secretari d'Estat de Sanitat, veu improbable que done positiu.
1: Ya le ve que si no fuera por la existencia de este contacto, seguramente habría pasado totalmente inadvertida, como le estaba pasando totalmente inadvertida a ella, hasta que hemos puesto en conocimiento suyo que había sido contacto de un caso positivo.
0: I a Catalunya, on s'ha detectat l'últim cas, continua aïllada una dona que de moment no presenta símptomes. I este dissabte estem molt pendents de l'oratge. Ja descarreguen les primeres tronades al sud que avancen cap al nord. Moment d'actualitzar les previsions amb Lluís Obiols. Bon dia, Lluís.
2: Bon dia. Les tronades ja s'han presentat. S'han avançat un poquet respecte del previst i, per exemple, fins a les 10 han caigut 26 litres per metre quadrat a Alacant, 18 al Pilar de Lauradada o 17 a Mutxamel. Ha granissat, per exemple, a Torrevieja i també la tempesta ha sigut intensa a la vila. Unes tronades que avancen cap al nord. De fet, estem davant d'un dia molt inestable. Tenim avisos actius al centre i al sud fins a les 4 de la vesprada i al nord es mantenen fins a les 6 per aquestes tronades que poden deixar 20 litres per metre quadrat en una hora acompanyats de granís. Ja a última hora del dia les precipitacions es retiraran pel nord, però durant esta vesprada també entraran alguns ruixats i algunes tronades des de l'interior de la península fins a la plana d'Utiel-Requena, la vall de Cofrents Llora, és a dir, la part més occidental de la província de València. Per tant, dia insegur amb aquests ruixats que avancen ràpidament cap al nord. De fet, ja plou també al Golf de València i que localment són forts. Les temperatures avui queden un pèl més frenades que ahir i demà canvi de situació, ambient assolellat, amb ascens tèrmic important i només diumenge de vesprada alguns ruixats a l'interior de Castelló.
0: Gràcies, Lluís. I en els esports, victòries molt importants per al Llevant i el València Bàsquet. Els granotes van derrotar 3-2 Osasuna en un partit boig al Ciutat de València. L'equip granota ha remuntat un 0-2 encaixat els primers 10 minuts del partit. Esta victòria situa els de Luis Castro a només un punt de la salvació, que ara mateix marca el Sevilla amb 37 punts. I el València Bàsquet va tornar a assaltar l'OHCA d'Atenes. Els taronja forçaren el quint partit dels quarts de final de l'Eurolliga en superar el Panathinaikos per 86-89, amb un Montero en modo estel·lar amb 29 punts i 45 de valoració. L'eliminatòria tornarà al Roig Arena. El duel per un lloc en la final, on espera el Real Madrid, es disputarà dimecres que ve a les 9 de la nit. I és tot de moment. Més informació a les 11. Es queden ara amb Doni Salvador i l'equip de Fora de Cobertura.
3: Gràcies per escoltar-nos. Som APO.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Este dissabte, des de les 12 del migdia, Punt a Punt. Amb partits clau en totes les categories. En primera divisió, des del Martínez Valero, el Xalabés. En segona, Ceuta Castelló, l'última jornada en tercera. I el derbi de l'hoquei femení entre València i Giner de los Ríos. A més, handbol, futbol sala i pilota valenciana. Tot en directe, tot en el Punt a Punt. Este dissabte, des de les 12 del matí.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions

0: contactes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Este diumenge, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Doble cita de primera divisió, Mallorca-Villarreal i Atlètic de Bilbao-València, amb la permanència en joc. A més, els partits de Villarreal B i el Dense en primera federació, la lluita per l'ascens a primera femenina i doble cita en bàsquet. Lliga ACB amb el clàssic València-Bascònia i el partit decisiu de semifinals de la Lliga Femenina entre Girona i València. Més de 12 hores d'esport en directe, este diumenge des de les 12 al Punt a Punt.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2.
3: De tu a tu.
4: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics, en clau radiofònica. Fi de setmana de la Mare de Déu, dels Desemparats, patrona de València, i comencem este dissabte, 9 de maig de 2026, saludant a Jota González. ¿Cómo estás, Jota?
1: Muy buenos días, Donis, aquí estamos.
0: Muy buen día, buen dissabte y mullat, ¿verdad?
1: Sí, de momento sí, ha empezado a llover.
0: Tú no te has bañado, ¿no?
1: Yo no me he bañado, pero tengo miedo a salir del estudio. A ver,
0: no me he bañado, declara Jota González que él no se ha bañado.
1: En cuanto a lluvia se refiere.
2: Ya me lo lía.
0: Manolo Andrés Arbico, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buen día, se ha embrutado el día,
0: Sí,
2: se ha embrutado el día, pero...
0: ¿Qué pasa? ¿Qué encaras ya?
2: Exacto.
3: Ja han dit antes fa un momentet que el va preguntar que demà no plou, que avui tindria nòvia, però demà podrem anar de matí al trasllat, a la missa d'infants, al trasllat, i en el camp per la professora que no va ploure.
0: Conec algú que se va alegrar molt d'això. Bueno, conec molts que es van alegrar moltíssim.
3: Una de tants, jo.
0: Efectivament.
3: M'ha agradat molt l'espardenya que ha dit el CJ, però a mi m'agradaria, en vez de que la diga, que la faig, que m'agrada més mitja armela que la diga.
2: L'espardenya.
0: Pablo Fernández, ¿cómo estás?
4: Pues bebé, hoy es un día, si para de ploure es buen día para agarrar caragolets y demás hacer la paella de diumenge.
2: Home.
4: Pot ser?
2: Això sí, Isen.
4: Tu i jo sí que Isen. Si Isen fora sí que notarem que plou.
2: Pues també veritat.
4: Tu i jo notarem prompte.
0: Un altre dia entrem en
4: debat.
0: En ixe debat, Sí, estaven...
2: Llama-lo debate, llama-lo duelo de titanes.
4: Anem a contextualitzar, que estigui
0: el
4: debat.
0: Clar, l'audiència no sap de què estàvem parlant.
4: Estàvem parlant de que Manuel i jo notem molt més prompte que plou perquè no tenim dalt res que ens impedisca.
2: Pelats.
4: Estem pelats.
2: Alfredo també és de la nostra cofradia, la cofradia del pelat,
3: No mos veneu a contra que Doni sempre mos tira al racó.
2: Sí, això és una discriminació.
4: Notem prompte que plou perquè cau la goteta i el tacte és fi, no?
2: És correcte, efectivament. Som més sensitius.
4: Ara està clar que Donis, la seva altura sí que ell també descobreix prompte quan...
0: Per proximitat, jo crec que soc dels primers, sí, en descobrir
4: la... Farem un debat.
2: Per altura, ell i el meteosat.
4: També és el dron.
2: El dron.
0: Ve com a convidat, però com ja és de la casa, és un gust saludar a Raül Luis Chillerón. Raül del Puig, com estàs, Raül?
5: Molt bé, Donis.
0: Benvingut una volta més a Fora de Cobertura, a ta casa, amic, a ta casa.
5: Moltes gràcies.
0: Raül, que com ve sent habitual els últims anys, és un protagonista del dia de la Mare de Déu. Per què? Perquè jo crec que tot el món està esperant el poema que declamarà esta nit, matina, el diumenge, en la Real Basílica, en la Mare de Déu. Un poema que sol posar-nos els pèls de punta i que sol emocionar a tot que està present, i no sols això, sinó a tot aquell que veu les imatges que corren i corren i corren i poques miren en València tan virals

0: com la del poema de Raúl Luis. Ja hem començat en Raúl del Puig, però ara incidirem un poc més en què va passar esta nit en la Basílica, la Real Basílica. Parlarem en Pablo Fernández de com es va a pagar a partir d'ara en els supermercats, a banda de metal i en targeta, s'implementa una nova forma de pagament, que és el Bizum.
1: No, sí. Coneguem.
0: És que Elena t'ha sabotejat.
1: Tots coneguem Elena. Elena no li agrada el Bizum, sí, no? Paguem en Bizum ja a partir del dia 18 de maig en els comerços. Una cosa tan normal, però que ara canvia també d'entorn.
0: Que s'implementa, facilitats. Vinga, parlarem de cine i en particular de algunes sagues.
2: Avui, no, avui vas a rebre.
0: Bueno.
2: Avui vas a rebre, però rebre lo teu i lo de l'altre.
3: Más aún.
0: Algunes sagues combatives, no?, del cine.
2: Sí, en concret, tres personatges que són imprescindibles per a comprendre el cine d'acció i d'arts marcials. Ahí ho deixo.
0: O sigui, cine del que cada bofetà val 500 euros.
2: Efectivament, no? O que sí. Si te peguen una, te visten de torero.
0: Molt bé, gràcies, Manolo. Parlarem de moda i de la Met Gala.
4: Ha sigut mundialment reconeguda. Hi hagué molta polèmica la setmana passada perquè jo comentia que no sabien al final si s'anava a fer o no. Al final s'ha fet i jo crec, segons les notícies que tinc, que ha batit rècord d'audiència mundial.
0: Plat balancer del dia per acabar la primera hora. Serà en acabant de l'informatiu quan parlem en Paloma San Basilio. Entrevista en Maria Domínguez, que és la nostra convidada especial del dia. En Lorena Gómez, guanyador de la quinta edició.
3: Creo que fue quinta.
0: Quinta, joda, molt bé. I tindrem també el Congrés de Patologia Dual, que es celebra en València estos dies. Ah, sí, precisament en fora de cobertura. 10:14, seguim. Fins a les 12 tenim molt de contingut de fora de cobertura per davant.
5: Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.
0: I precisament, Raúl, per a tu el dia gran de l'any no és ni el dia del teu aniversari, ni el dia de Cap d'Any, ni el dia de Nadal, ni per a tu el dia gran de l'any és el dia de la Mare de Déu.
6: És un dia molt especial per als valencians. És quan... Mira, estava parlant antes en Jota de que n'hi ha molts events que la gent aplega i aplega espitosa i, bueno, i té la possibilitat de que, a banda de que està disfrutant de la cultura, pot fer-se una cervesa en el bar del poble, no? Quan hi ha un event en la plaça, per exemple. Però quan és en una basílica, que el respecte és sant i senya, i quan la gent ve agotada de caminar per els pobles,

0: deu de fruir d'este patrimoni cultural que és Raül del Puig durant tot l'any.
1: Per això vas crear La veu d'un poble cuidant valors.
0: La veu d'un poble cuidant valors.
1: És un espectacle de poesia i música tradicional valenciana en la que vas contant la història dels pobles, la idiosincràsia, la manera de ser de viure i de conviure dels veïns dels pobles, pues, d'una manera molt especial, convertida en versos i en música que aplega al cor de la gent molt fàcil. Però és més, com té un punt cultural, jo tenia molta por en l'estrena que sigui el dia 30 d'abril a la Vila Vella. Estàvem parlant de que era un dijous a les 8 de la vesprà antes de l'1 de maig, que la gent vola. I dic, mare meua, una cosa és que se fa una cosa a la plaça del poble, que la gent té l'oportunitat de fer-se una cervesa i sentar-se un rato, però tindre que portar a la gent a un saló d'actes, a una casa de la cultura tancat, només que escoltar poesia i música 90 minuts, era un repte, i se va plenar.
0: Avui en dia
1: hi ha més de 200 persones.
0: Avui en dia és un repte, Raül, però jo crec que quan li poses davant, a banda del títol,
1: el significat,
0: el significat i l'autor. Perquè no és el mateix que un poema que un altre poema. A veure, no vull dir en això que la resta de poemes no valguen esta nit o qualsevol dia de l'any, eh? Faltaria més. I més jo mai vaig a dir això. Ja vas en un somriure, no?, a escoltar-lo. I això és molt important. Quines sensacions has tingut després de baixar-te a l'escenari en la Vila Vella?
1: Me tremolava tot. És que n'hi havia molta emotivitat en cada vers, en cada cançó. Al final, mira, te vaig a dir un molt curtet, molt curtet, no, que
0: perquè Raül és poeta, però és cantador també. Vull dir, una cosa molt important. A veure, jo crec que qui coneix a Raül ja ho sap, sobretot en l'estudi ho sabem tots, però això és molt important també.
1: Feia... Quan un poble encara és poble, tot camina diferent. El carrer és casa noble compartint un sentiment. Un amor propi es respira junta a la identitat i mai falta una caïra a una taula compartida. I això es diu fraternitat. Que no és una altra cosa que voler-se entre els germans. Ho proposa, Déu disposa i la vida descomposa. La providència és curiosa. Uniu-se sempre en bones mans. Ixes mans que amb temps trenaven en mestratge humil espart, les que al pa que s'aportaven curtides de fred i d'art. Les mateixes que cuidaven de la llar i la família, les que partides callaven en nits de pena i vigília, les que als anys als cels pregaven per la salut d'una filla quan al món elles portaven criatures que es criaven d'una manera senzilla. Ai, volguda vida vella, has oblidat que abans que l'aigua correra, a més d'un hort, en una culleta grossa i en fil fort, has begut del vell ofici del calçat. I ell estava descrivint un poquet el treball antic de la gent del poble de la Vila Vella que se dedicaven a l'espart i al calçat.
0: Però, Raül, ahir estàs parlant d'un lloc concret. Quan l'espectacle siga en Elx...
1: Canviarem la lletra i parlarem de l'altre poble i de les costums i la manera de viure i de conviure de la gent d'aquest poble. La música i la poesia. Estic reeditant la música valenciana, estic utilitzant cançons populars valencianes i ficant-li la lletra pròpia de cada poble.
0: Mare meva. Raül, te'n recordes de la part final del poema de l'any passat? A la
1: sí,
0: Mare de Déu?
1: Sí, sí.
0: El podríem escoltar, ella, t'atrevisses?
1: La part final...
0: El tens encara en la memòria?
1: Ella...
0: Si no és la part final... Me dona igual. Qualsevol tros, qualsevol estrofa d'aquesta declamació...
1: Te vaig a dir la final d'avui.
0: La final d'avui?
1: Sí, clar.
0: Però bueno, això és una primícia total.
1: El final d'avui és molt bonic perquè va a tres parts, ¿vale? Una eixida del vers, perquè estic intentant tornar a la realitat. Perquè primer descric, al final del tot, al final dic que qui manava de tot aquell lloc, qui regnava en aquell lloc, era la Mare de Güeta, que humil, senzilla i discreta en el seu xiquet al braç veia el castell de foc vestida de fallereta. Entonces, al tornar a la realitat dic, i quan d'allà dalt vaig tornar, entre l'emoció i l'eufòria, per fer devoció i creència, que és el que t'havia dit antes, als quatre vents vas cridar que havia estat en la glòria, que és com estar en València. I el final, ja buscant l'apoteosis i que la gent s'emocione, dic, esta història no oblideu, que no falte l'alegria, ni encara que aplegui el dia en què entre flors m'enterreu. Quedarà la poesia d'aroma valenciania retornant en esta seu. Sempre recordat seria qui ha sigut de l'art l'hereu. Per això demanaria que este poble s'alce en peu per dir-te, Verge Maria.

0: valencians, tots a una veu.
1: Visca la Mare de Déu! De veritat, Raül, eres patrimoni cultural de tots, tio.
2: Moltes gràcies.
1: Te ho dic, de veritat, en la mà del cor, quin gust, quin honor i quin plaer més gran que sigues amic meu.
2: Gràcies, igualment, Dani.
1: Raül del Puig, esta nit estarà en la Real Basílica de la Mare de Déu i demà tindrem així la seva declamació, el poema que dedicarà a la Mare de Déueta, a la Xeperudeta, en el dia de la seva celebració. Que serà demà, en realitat, però a veure, la matinalla és demà, eh?
2: Ja és demà.
1: La matinalla és demà. Així, sí. A partir de quan d'alces ja és demà.
3: Totalment.
1: Igual que si no te cites, no...
3: Habeu estat en la descoberta? Habeu estat en la descoberta?
1: Alguna volta, vols dir?
3: Alguna volta, sí, alguna volta habeu estat en la descoberta. És que Raül ha dit una cosa que és per compartir al 100%. La descoberta és un moment únic de la festa de la Mare de Déu. És un moment únic. N'hi ha moments perquè el trasllat és un moment irrepetible, perquè la missa d'infants és un moment que t'aborrona tot el rato, el cor, el dia, que tots els cants que té la cerimònia. Però la descoberta és... té ixe aura, té ixe moment de sentiment que quasi es talla en un ganivet. La gent està... està a lo que té que estar. És que no n'hi ha un altre moment d'atenció que esperar a veure a la mare quan s'alce el tapís i, mentrestant, sentir els rapsodes i, evidentment, a Raül, que és un dels moments estrella de la espera, perquè la descoberta és esperar, que això també té màgia. Estàs esperant a que s'alce el tapís, se veig a la Mare de Déu i quan comença la missa de descoberta, diguem que, entre cometes, s'ha acabat d'alguna forma la descoberta, que no s'ha acabat, no, que no se mantenga malament, que comença una altra història, ja és la cerimònia, és l'Eucaristia que n'hi ha, però ese rato, i abans que era més temps, que n'hi havia més, bueno, és un moment indescriptible i Raül és una banda sonora espectacular per a una banda sonora de cor i de sentiment i d'ànima.
4: Jo sol volia dir una cosa, Raül, i a tots. O sea, jo m'avorrone, m'he emocionat, doncs s'ha donat compte, perquè he vist portes des de Guadix, des de 91, vivint tot este món.
1: Bueno, però tinc... Alfredo, que també hi havia un altre component molt important.
4: Ja, tu ho saps. Sí.
1: És el que anava a dir ara.
4: Sí, bueno, però que anava a dir ara, ja anava a dir una altra cosa. M'avorrone, m'emociona i me n'he de llegar i més, per un tema que jo porto a la meva germana, o sea, la primera vega en el 91, la primera vega que vingui a la Mare de Sant Pare amb Eliana. A 10 anys la torni adult, però tu saps que té que passar 10 anys per poder-la tornar adult. Però el que ara m'ha passat en aquest moment, estava pensant, és me dona, m'avorrone i m'emociona, i quasi plori. Però me dona ràbia. Me dona ràbia que el que tu fas, i gent com tu, que n'hi acabant soles s'acabe demà per la nit. Que no n'hi ha que una continuïtat d'aquesta sensibilitat, Déu, aquesta sensibilitat que la gent valenciana, els valencians, que no calen més fondo. No sé si m'has explicat, crec que ho ha dit ben clar.
1: Però això, la veu d'un poble amb tant valors té...
4: M'ho entès, pensa.
1: Sí, sí, per això dic que la veu d'un poble amb tant valors té eixa rebuda i eixa especial... Eixe marc especial que deuria de córrer des del Sani al Segura.
5: He tirat la sort i estic dins del procés de selecció del Circuit Valencià de Cultura, de l'Institut Valencià de Cultura. Evidentment, hi ha moltes propostes i són molt bones. Però, bueno, si tinguera la sort de que isquera cap avant la veu d'un poble cuidant valors en l'Institut Valencià de Cultura, ahir tindria un ventall molt més ampli per anar correguent pobles.
1: Te vaig a dir més. Sí, hi ha coses molt bones, per supost, però no hi ha ninguna com la teua. No dic ninguna de bona.
5: No, sí,
1: dic,
5: de diferent,
1: dic perfils com el teu no n'hi ha, en Raül.
5: Molt difícil.
1: Clar. Així és que, bueno...
4: És el que he dit, perquè me dóna ràbia que ni acabant no caigam en el nifotisme valencià.
1: Bueno, això és que parlar d'això és més, parlar de més de lo de sempre, que pareix que lo de fora siga bo a la nostra...
4: Exacte. Ahí la ràbia que volia donar.
1: Sí, però bueno, però jo crec que d'això, i sobretot escoltant una volta més a Raül...
4: Mos puja l'ànim.
1: I certifiquem que realment això, pues, d'alguna forma, s'està deixant de costat, perquè la prova és que el vídeo de Raül corre com la pólvora, sí, tots els anys, i avui ho tornarà a fer.
4: Sí.
1: I, de fet, tal com fem l'any passat, avui, perdó, demà, tornarem a donar l'altaveu a aquests versos i a aquestes paraules a la Mare de Déu.
4: Moltes gràcies.
1: Gràcies, amic Raül del Puig.
4: Un plaer.
1: Seguim en Fora de Cobertura, anem a parlar d'altres temes.
6: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: I per què sona el Money, no? De la Isaminelli?
2: És que hem canviat d'aspecte total. Ara parlarà de diners.
1: Absolutament.
2: Sí que volia destacar una coseta de Raül, que Raül es comença avui a fresca quan t'aplegues a la basílica. Jo vaig ser peregrino dels pobles que anem, després de recórrer 30 quilòmetres que ens separa arribar allí i esperar-te la descoberta, com ve dia, i escoltar-les comença avui a fresca de l'esportista quan t'aplega la seua meta.
1: Això és quasi una marató, eh? Atenció.
2: Quasi. No la tornaré a fer. Un any nomás.
4: Tens que tornar-la a fer.
2: Bueno, igual la tornaré a fer. Farem un fora de cobertura.
1: De moment, que sàpies que en aquesta travessia, en els comerços que trobes a Huerts, a partir d'ara podràs pagar en Bizum.
2: Així és, molt bé, molt ben tirat, Donís.
1: Ahí va.
2: A partir del 18 de maig, Bizum aplega les botigues físiques. La banca i els comerços, ojo, tenen molt a guanyar. El consumidor, de moment, cap motiu per a canviar. I és que a partir del 18 de maig, quan anem als comerços, podem pagar en la típica targeta, però també podem pagar en Bizum. Una plataforma Bizum amb 31 milions d'usuaris a Espanya fa el salt que la converteix en competidora directa de Visa i Mastercard. I el problema és que aquest salt el volen donar també la banca i els comerços. I de moment serà paulatinament. Hi haurà comerços que sí podrem a partir del dia 18, però a poc anirà implicant-se. I és que durant 10 anys Bizum només ha generat costos per a la banca, que ha invertit molts diners. El salt al comerç físic canvia i s'equació. Els comerços pagaran una comissió per cada transacció, com ja fan amb les targetes, però previsiblement més baixa. L'usuari, en canvi, paga exactament igual que abans, només que canvia pues, un altre entorn. El xec serà idèntic a la teua targeta de contactless. Passaràs la targeta i directament s'abonarà. Això sí, n'hi ha targetes en les quals tenim descomptes, n'hi ha targetes que tenim pagaments a final de mes. En aquest cas sí que serà directament un pagament pues, com fem el Bizum. El que està en xoc també és més allà d'Espanya. Bizum negocia amb plataformes equivalents d'Itàlia, Portugal i països nòrdics per a construir un sistema de pagament europeu, que de moment sabeu que no és efectiu. No pots fer-li un Bizum a una persona que viu fora d'Espanya. I el model de negoci que fixen a les botigues espanyoles enguany serà la plantilla sobre la qual s'alça aquest projecte continental que s'està barallant. Per lo tant, a partir del 18 de maig, el Bizum no sols serà per a pagar i se dinar a lo que hicim la colla d'amics al final d'una paelleta. I a part podrem comprar pues, el peix, la carn, la fruta i les verdures.
3: Jo és que tenia una pregunta, perquè clar, jo, tal com entenc jo el Bizum se va fer per l'amic rata.
1: Sí, senyor.
3: Perquè és que hicima 10 euros cada... No, ja te donaré tal. I se va fer per l'amic rata.
2: Pues mira.
3: Amic, amiga rata.
2: Pues
3: paga,
2: mira.
3: Paga. Pues
1: no podia ser un altre puesto, eh?
3: No.
2: M'esperava aquesta pregunta que vaig a donar
3: dades.
2: N'hi ha 31 milions d'usuaris rates. A principis de maig.
1: ¿Solo?
2: Del
3: 2016. ¿Solo?
2: Y ojo, te vaig a donar també un poc estadístiques de rates.
1: A veure, a banda d'això...
2: Que en este cas...
1: A banda d'això, mis rates, pues ja ho he utilitzat tot el món per comoditat, no?
2: Per comoditat, claro.
3: Sí, tu endolça, però...
2: El regale de la comunió, el regale dels enamorats...
1: Sí.
2: El dinarot, perquè n'hi ha dinars i dinarots. I els dinarots pues, també se paguen en Bizum.
3: Això és correcte.
2: I anem a parlar de percentatge. El 90% dels usuaris són joves. Però és que en majors de 65 anys ja en dels més joves, vull dir, ja a partir de 65 anys s'està utilitzant molt el pagament del Bizum. I al dia, quantes transaccions per Bizum se poden fer al dia? 3,4 milions d'operacions de Bizum. Estem parlant, clar, a nivell espanyol.
1: Alguna volta s'ha passat?
3: Del màxim que tens?
1: Dels 3 o 4 milions.
3: No,
2: 3,4 milions. Però clar, amb una volta s'han passat, no. I si alguna volta t'has equivocat al enviar un Bizum, pues te vaig a donar dades, Donís.
1: Bueno...
2: Està ben preparat. Te vaig a donar dades curioses del Bizum que pot passar. Uno, el Bizum, com hem comentat, sí que en tenen de fronteres. No pots pagar un Bizum a un familiar, un amic que viu fora. Hi ha límit de diners que es pot enviar i cada entitat estableix els seus propis límits. Hi ha entitats que poden dir el mínim i el màxim. Tenim també més dades. Operacions al dia també n'hi ha restriccions. No pots estar tot el dia fent Bizums i dir ui, porte 3 mesos anant de dinar en els amics i no he pagat ni un dinar. Avui és el dia de deixar de ser rata i començar.

0: de fum, fum, fum, fum, tampoc. I ara anem a dir, cancel·lar una transferència és possible? Doncs pues no, no és possible, és missió impossible. Tot el moment que envies un bizum, automàticament o aquesta persona és cordial amb tu i t'ho torna, o no pots fer cap tipus de tornar enrere. En el saps que les transferències te donen opció durant un temps, en este cas, sí, bizum però... enviado, bizum perdido.
1: Sí, si sí, és la llei de Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita.
0: Pues el bizum sí. Serà lo mateix. Lo mateix te passarà en el comerç, eh? Si compres les CVs, te les emportes a casa.
1: Home, però ahí, poden... ahí igual és diferent, no?
0: Ahí, no, una volta fet el bizum no n'hi ha volta res.
1: Atengam a la bondat del tender, no?
0: Correcte, el bizum seria com aquella relació amorosa que te diuen que no i volta rere ja no n'hi ha. Dos comptes es poden tindre en bizum? Tampoc, sols pots tindre un compte associat al bizum. I una gran novetat del bizum va ser en el calendari fiscal del 2024, on ja una de les novetats d'aquella campanya de la declaració de la renda era que en el bizum ja pues, podies pagar si en este cas t'eixia a pagar. Mm-hmm. I anem a parlar també d'una curiositat, el perill de passar-se de graciós en el bizum, perquè també hi ha rates graciosos.
1: Sí.
0: I anem a parlar de les paraules que pots utilitzar.
2: Que maravilla.
1: Sí.
2: No sé per on vas.
0: Pues
2: això
0: ho
2: heu tastat,
0: Vaig a explicar-vos. Li
1: dic que és el concepte deixant en evidència a l'altra persona, a lo millor, i sí.
0: Pues Hisenda te mira i te busca.
3: Qué bueno.
0: I ahí ja no és que l'espanyol no es dé una peseta, com Lola Flores, vull dir, que ahí van a per tu. Hi ha alguns termes que estan completament prohibits utilitzar. Poden acabar-nos, enfrentar-nos a una investigació d'Hisenda. No s'han d'usar paraules que facin referència a substàncies il·legals, pues com a drogues, ahí va, la bolseta de droga de l'altre dia, pam, droga, no se pot utilitzar, automàticament investiguen. Tampoc fer referències a conflictes geopolítics, guerra a Ucrània, armes per a Síria, ahí també el tanque per a que facis ús de...
1: La xistorra, no? Això sí que se pot, no?
2: Això té que... Jo no m'ha passat, però segur que algú ha estat enviant d'un sopar o d'un dinar i ahí tens la xistorra.
0: Pues ahí podem formar part de la investigació.
2: I hi ha un embolic.
0: Tampoc se
2: poden...
0: Tampoc se poden utilitzar noms de persones relacionades amb el terrorisme, Al-Qaeda o narcos, i altres vocables que referències a delictes com segrestos, assassinats o violència de gènere. Òbviament, són termes que no se poden utilitzar. Però és cert que el bizum pues el tenim molt en el nostre dia, és molt comú, i que a partir d'ara, pues, el 18 de maig, pues, quan anem als comerços sense dir noms, pues, podem també utilitzar-ho. Tenim que tindre en compte que el bizum és instantani, vull dir, si tenim una targeta, com he dit abans, que té uns avantatges, com pagar a final de mes o el pròxim mes, també se podrà utilitzar, o el bizum directament en el compte corrent que aniria directament pues, al comerç. Per tant, novetats, i el que veurem del bizum, que el bizum... I perquè no està avui el nostre amic avui de la IA, perquè a lo millor en este cas el bizum pot avançar un poc més.
1: Passen coses.
0: Pues a lo millor, qui sap, doncs podem preguntar-li al bizum què tal la compra o fer-nos un poc també la llista. No sabem on anem abocats.
1: Al bizum?
0: Al bizum. El bizum pot ser que algun dia ens parli.
2: Escolta,
0: i sigui el nostre company.
2: Lo que no m'ha quedat clar, lo que no m'ha quedat... Perdoneu, perquè igual sóc un analfabet de
0: del bizum?
2: Del bizum total. Tu no, perquè tu eres catedràtic, com m'has demostrat de bizum. Però què diferència hi ha...
1: No seràs rata, no?
2: Jo me'n vaig a...
0: No,
2: ho sabem. Però què diferència hi ha quan tu vas al supermercat i dius, i ara pague, si tens que pagar en una targeta o en un format així a bizum, no? Has dit que seria com una targeta que pagues en el...
0: El mateix que en el mòbil, descarregant el bizum.
2: I quina diferència hi ha en una aplicació de pagament, en una targeta de crèdit i el bizum?
0: Pues mira, en el que ha anat informant últimament referent a aquesta informació, pareix que hi ha intermediaris, en este cas bancaris,
2: uh-huh.
0: Clar, si pagues en targeta, el comerç té un plus que té que pagar.
2: Home,
0: en este cas,
2: clar,
0: el bizum és totalment net.
2: I al botiguer, el que fa.
0: Totalment net, i el que pareix que els comerços...
2: I al botiguer, com fa aixina.
0: Pareix que els comerços volen incentivar és el pagament de bizum, perquè en este cas no n'hi ha un pagament que se
4: faci. Perdona, n'hi ha comissió ahí?
2: Con
4: les targetes les altres?
0: En este cas no.
4: Segur?
1: De moment.
4: T'ha dit ja segur que no n'hi ha comissió. Perquè tu saps que n'hi ha targetes que jo, com a botiguer, que m'encanta dir la paraula botiguer, jo soc botiguer, o sigui que segons quina targeta l'han rechaçat en els comerços o no per la elevada quantitat de comissió.

0: Que ni había.
1: Mira, Alfredo, te doné la
0: Pero estás de acuerdo,
1: pues estoy tirando.
0: Perdona un momento, espera un momento. Y en Italia, es lo que guavísimo. En Italia hemos.
2: Pero también estamos en la tuba sexual, ¿verdad?
0: Sí, vale. En Italia hemos. En Italia hemos negocios ni no se admiten tarjetas de crédito. En Italia.
1: Así digo, lo último, Dionís. Mira, la gran pregunta es: ¿por qué ahora va a cambiar de hábito algo que ya paga sense camoles en la seva tarjeta? Eso es lo que tú me has dicho.
3: Vale, correcto.
1: Yo te voy a contestar. Al catedrati te contesta. La respuesta más lógica son els incentius. Cashback, descomptes en establiment concrets o qualsevol mecanisme que faci sentir a l'usuari que li deixi a compte el canvi.
3: Ah, pues ja està. Pues ja m'has convençut.
1: Correcte.
4: Pues ja estaria, no?
1: Pues ja estaria bé.
3: Hola.
1: No, què anem a fer? Anem a fer el Bizum, no? Paguem Bizum? L'esmorzaré després, el fem en Bizum.
3: Sí, bueno, però fica, no, però fica que al rata i li fica d'això.
2: A veure què poseu, en el concepte.
1: Per cert, Donís, la semana que ve, Festival de Eurovisió.
2: Bueno, puedo pasarte tot. Seguim en Fora de Cobertura. Parlem de cine.
5: Fora de Cobertura. Donís Salvador.
2: Manuel Andrés Tarapico, así, yo recordé que ya había una película que decía... aquí va a haber hondonadas de hostias.
3: Airbag. Que Juanma va a jugar yo. Sí.
2: ¿Qué te parece? Uno habla del cine español,
3: Airbag, un día tenían que hablar de esas grandes obras del cine español que nos va a decir esa ignoranta.
2: Pero no te he dicho que soy abogado.
3: Es que eso es magnífica. Y lo de el concepto.
2: El concepto.
3: Y vamos a llevarnos bien. O aquí, pam. Y ahí es a un amollaba. Pues
2: podría decir que en esta sección va a haber hondonadas.
3: Hondonadas, sí. Pero a mà oberta. Yo digo que és una secció feta per als repartidors. I direu, repartidors de què? Pues como panes, ¿eh? De lo que va... I direu, ¿i això per què? Bueno, pues que este fi de setmana s'ha estrenat ja Mortal Kombat 2, que per a qui no ho sàpia, Mortal Kombat és una de les sagues més exitoses del món del videojoc d'acció, de lluita. Se va fer una pel·lícula d'adaptació en els anys 90, va ser tot un èxit, sobretot el seu tema, i ara s'estrena la segon part d'un remake que va fer Warner Bros, que va ser molt exitós, que va traslladar el videojoc a la gran pantalla d'una forma molt fidedigna. A mi me va agradar molt, va estar molt bé en el seu punt d'humor, d'acció. Sabeu que mort els seus fatalities, com acaba el colp de gràcia, no? Que podem dir que són unes salvatxades enormes i que, bueno, que s'han traslladat d'alguna forma a les pel·lícules, tenen a montó de seguidors, però aprofitant que s'estrenava Mortal Kombat, pues hem pensat, per què no parlem de la inspiració? D'on venen aquests lluitadors? D'on ve la seua inspiració? Però primer de tot, a mi m'agradaria recordar com sonava aquest tema que en els 90 va sonar molt i que ara està una altra volta agarrat per a les noves pel·lícules de Mortal Kombat. Vos en recordeu d'això? Quan sona això, és que te donen unes ganes de ballar i hasta de ser karateka. Jo soc karateka. Excellent. Fatality, tal.
2: Excellent.
3: Habeu jugat al Mortal Kombat?
2: Sí, La veritat és que sí. Alguna volta. No, sí,
3: has cremat la consola en el Mortal Kombat? Jo he jugat, però un muntó.
2: No era jo de xocs de agressius.
3: Ah, no?
2: No.
3: Ah,
2: era més de Mario Bros, que també és agressiu, però en gabotades.
3: Sí, no t'anava a dir que jo era un poquet de tot, tenia una ensalada. Però això sí que era una ensalada, però com a mà oberta, sí. Bueno, pues aprofitant que s'estrena aquesta segona part de Mortal Kombat, vosaltres direu, i d'on venen els arquetips, no? Els arquetips, en qui es basen els personatges, o no Scorpion, Sub-Zero, bueno, que són personatges més fantàstics, no? Però, per exemple, Liu Kang, Johnny Cage, que són este actor de Hollywood en ulleres que pega unes patades enormes, o un expert en arts marcials, en karate, més prim, més aixina, més estilitzat. Bueno, pues anem a parlar ja d'ells. El primer és el número 1. Estem parlant de Bruce Lee.
4: Oh!
3: Bruce Lee, nascut en San Francisco i criat en Hong Kong,

0: es començà la seva formació en el Wing Chun, que és un art marcial xinenc tradicional.
1: El Wing Chun no és això que se menja en el...
0: No, això és el Guantun.
1: Ah, sí.
0: Baix la tutela del llegendari mestre Yip Man, que també té fins a les seues pel·lícules adaptacions, val? Se va mudar als Estats Units als 18 anys, va repensar-se la rigidea dels concursos tradicionals i en el torneu internacional de karate de Long Beach de l'any 1964 va sorprendre a tot el món en el colp d'una pulgada. Això què és? Lo de pegar de, sense agarrar carrerilla,
1: sí.
0: Arrear un colp...
1: Vos conté una.
0: Sí.
1: Digue, el mateix Chuck Norris, que era amic de Bruce Lee i entrenava en xus moltes voltes, quan Bruce Lee ja va ser famós, crida a Chuck Norris i li va dir: vull que en la pròxima pel·lícula lluitar contra tu. I Chuck Norris li contesta: tu lo que vols és guanyar al campió del món, que era ell.
0: Correcte.
1: En aquest moment.
0: Sí.
1: I Bruce Lee li digue: no, vull matar al campió del món.
2: Bueno,
1: bro, mare meua.
0: I això va passar en el Furor del Dragón, que anem a dir-ho ara a continuació. Bueno, Bruce Lee va inventar un art marcial, va ser el creador del Jeet Kune Do, el camí del puny interceptor, en el qual, bueno, pues abogava per no usar cap camí com a camí, no tindre cap limitació com a limitació. Era tot una filosofia més allà de lo que era la lluita cos a cos, no? Bueno, trencar barreres en Hollywood va... És el, i de fet, molts diuen que és el pare de les arts marcials mixtes. Una icona per a poder parlar del cine d'arts marcials i de les arts marcials. Donisa ha parlat del duel final de El Furor del Dragón, Chuck Norris.
1: El Furor del Dragón
0: de l'any 72.
1: Què us pareix? El nom ja causa furor de dragón.
0: El Furor del Dragón en Chuck Norris i, evidentment, pues ja sabeu, spoiler, li guanya a Chuck Norris al final del Furor del Dragón, val? I a més, aixina, com ha dit Donis, la seua obra mestra és Operación Dragón, una pel·lícula espectacular en la qual n'hi ha diàleg sobre la filosofia del Jeet Kune Do, però estem escoltant fa un rato ja esta música composta per John Barry per a la pel·lícula Game of Death. I per què és important Game of Death? Perquè va ser una pel·lícula pòstuma. Bruce Lee va deixar filmats uns segments, unes seqüències, però va morir abans de poder finalitzar-la. I en este esta pel·lícula hi han dos coses que vull tres coses que vull destacar molt breument. La primera, que el malo final, això és passar pantalla a pantalla, n'hi ha un malo final. El malo final és Kareem Abdul-Jabbar. Kareem Abdul-Jabbar és dels Lakers, sí. És el roïn en el qual s'enfronta en un duel de karate i arts marcials Bruce Lee al final de la pel·lícula. La pel·lícula inclou imatges del soterrar autèntic de Bruce Lee, perquè l'argument és la d'un actor que la màfia pressiona, fingís la seua mort i va per ells després. Bueno, pues les imatges de la mort d'eixe actor pues són imatges de l'autèntic soterrar multitudinari que va tindre en Hong Kong Bruce Lee quan va morir. I l'última, això per a cinèfils, durant la pel·lícula, en les seqüències d'acció, du un xandall groc en unes línies negres. ¿Vos sona d'alguna pel·lícula? Tal volta el que du Uma Thurman en Kill Bill, que és un homenatge que va fer Quentin Tarantino a la carrera de Bruce Lee d'esta forma. Rapidíssimament anem al següent, molt ràpid. Anem al següent. Jackie Chan. Este home, jo crec que continuarem un altre dia perquè se mos va el temps, perquè és per a...
1: Però una pinzelleta,
0: una pinzelleta.
1: I del següent.
0: Jackie Chan és l'actor que més acrobàcies perilloses ha fet en una pel·lícula. De fet, se va, parlant clar i ras, obrir el cap en una d'elles. Se va pegar un estacat, però vamos, en Armor of God, en l'any 86, se va caure des d'una altura de 5 metres. I que és el pare de les acrobàcies més...
1: Però per pupa o...
0: Però els títols de crèdit de la pel·lícula se veuen les tomes falses de l'accident, de com se va obrir el cap, caient-se de 5 metres. I ja l'últim, perquè d'ací ve Mortal Kombat, i podem dir-ho aixina, sonava aixina la cançó principal de Bloodsport, Contacto Sangriento, any 1988.
1: Estàs molt violent, avui.
0: Contacto Sangriento, que és la inspiració directa de Mortal Kombat.
1: Ah, sí?
0: És

0: la pel·lícula de Jean-Claude Van Damme, que és de qui estem parlant.
1: És la preqüela.
0: No, no és la preqüela, és la inspiració directa per a fer un combat dels millors lluitadors que van... Allò era el comitè, que dien en Bloodsport. És una pel·li de videoclub 100% dels anys 80, Contacto Sangriento, Bloodsport, una de les millors pel·lícules de Jean-Claude Van Damme, la que li va pujar a l'estrellat, i que, bueno, que conta la vida, diuen, discutida, de Frank Dux. Però bueno, jo crec que de Van Damme i de Jackie Chan mereixen que parlem un altre dia molt més.
1: Seguirem parlant un altre dia.
0: Estreles de videoclub.
1: De pel·lícules de bofetades. Gràcies, Manuel Andrés Sarapico.
0: De res.
1: Seguim en Fora de Cobertura.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: En una fi de setmana tan especial com el de la Mare de Déu, tan especial per als valencians, en el cap i en el cor posats en esta celebració, també està bé recordar a les persones que fan el bé als bons valencians i que ho fan sense esperar res a canvi. Avui és un dia molt especial també, perquè en especial per a una persona que tenim a l'altre costat del fil telefònic, que no s'esperava estar a cridar, però que vull saludar ara mateixa. Ella és Manuel Baixaulí, director general de ventes d'Establecimientos Baixens. Manuel, com estàs?
3: Bon dia, Donís. Bon dia. Estupendament bé, estupendament.
1: Molt bon dia.
3: Moltíssimes gràcies per haver-te recordat a mi.
1: Faltaria més. Pues, dic que és un dia molt especial perquè és el teu aniversari, Manolo, però a banda d'això, és que en una fi de setmana com avui, fi de setmana de la patrona dels valencians, una fita que ningú haurà volgut viure, que va ser la del 29 d'octubre de 2024, pues bueno, va traure a relluir lo millor i lo pitjor dels valencians, però sobretot lo millor. I en ese aspecte, pues m'agradaria felicitar-te i recordar i comentar que no caiguen en l'oblit i que es facin públiques, perquè no, les bones accions, no? En el moment en el que, Manolo, tu i els teus germans, com a accionistes i com a gestors de l'empresa de capital valencià familiar, Establecimientos Baixens, decidiu donar 150.000 quilos de pintura als afectats per la Dana.
3: Sí, la veritat és que va ser un acte que isqué de forma, bueno, tu coneixes bé la història, isqué de forma, pues, bueno, pues esporàdica, des del cor, i en un sentiment d'ajudar als nostres veïns i els nostres veïns que havien patit, pues, bueno, molt més que molt. Encara que, com podeu saber, nosaltres, pues, bueno, pues, se mos van les cases i estaven també molt de temps patint, hi hagués gent que va tindre menys sort i menys gent, i hi hagués també molta gent que, desgraciadament, pues, bueno, pues, no ho podrà contar. Desgraciadament, això va ser el pitjor.
1: Exactament. En aquest cas, en aquest moment, Manolo, pues, posareu a treballar i fareu arribar 150.000 quilos de pintura a les poblacions afectades per la Dana. A veure, no és la meva intenció posar-me a parlar de la Dana i tornar a aquests records, no? que a ningú li venen bé, però convé no oblidar les coses per no repetir-les i posar solucions. En este fi de setmana, insistisc, de la Mare de Déu, per recordar les bones accions als bons valencians i per a felicitar-te, Manolo, pel teu aniversari, per molts anys.
3: Moltíssimes gràcies per haver-te recordat a mi, per repetir que tenés. La veritat és que ha sigut una sorpresa molt gran, molt grata, et recibir des d'aquí drà, i bueno, ja saps que sempre és un plaer parlar amb tu. I bueno, i per què no? Pues ficats a parlar, te vaig a dir que, bueno, que gràcies, cosí, perquè al final, pues bueno, pues eres el meu cosí, el que adore també, ja ho saps.
1: Moltes gràcies, Manolo. Ja, pots continuar ja en el que estaves fent, perquè això ha sigut un atracament total i no sabies que t'anàvem a cridar. Això,
3: t'anava a dir que vaig a continuar dormint, però saps que seria mentira.
1: Home, jo no recordo ningú dia que t'has alçat més tard de les 6 del matí. Així és que sí, sé que seria mentira. Gràcies, Manolo, un fort abraç.
3: Vull una miqueta més tard, vull una miqueta més tard.
1: Ah, bueno, per ser dissabte.
3: Vinga, Donís, un abraç molt gran de veres i moltíssimes gràcies a, bueno, a tots els companys també que estan sentint-me i a tot l'equip que t'ajuda a fer este programa super, super, super, super, super. Valencià. O sea, que és lo que són, valencians de pura cepa. Gràcies. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Manolo, i gràcies i enhorabona per el que feu.
3: Moltes gràcies, Donís. Gràcies.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Alfredo Esteve, seguim en Fora de Cobertura. Anem allargant un poquet més la secció i tindrem un poquet manco de temps per a la recepta, però és

0: Que és molt important parlar de la Met Gala, Alfredo.
1: És importantíssim. Següent s'ha batit rècord d'audiència mundial. O sea, pensant que no és així sola, segons tot el món. Entonces, y sobre todo todos los americanos, hispanoamericanos y todos son unos enganchados en esta gala. Va a ser muy polémica.
0: ¿Qué es la Met Gala, Alfredo?
1: La Met Gala la va a inventar Anne Wintour, que es la directora Vogue, ya porta 30 años de la directora Vogue de Estados Unidos. Estamos hablando de algo muy poderoso.
0: La de la peli de...
1: Exactamente, de Diablo se viste de Prada, yo la he visto, la película, la primera y la segunda, y he visto a ella en persona, a la Anne Wintour, y es tal cual con la de cifra en la película. En un carácter, en una forma de ser, como es en la película. Pero también tenían que decir, hazlo a su favor, que tiene un talento increíble para hacer toda la moguda que está haciendo mundial. Acaba ja de ser directora de Vogue, ja entra una altra nova directora, però ella segueix manejant tots els fills estos. Estos fills es manejen, penseu que tengo que pensar que la gala costava per començar 100.000 euros. Cuidado.
0: 100.000?
1: 100.000.
0: Set o cent?
1: Cent.
0: Cent. Una centena.
1: Estem parlant de xifres ja astronòmiques. La gala està dedicada, dins del món de la moda, és l'art de la moda. Que no és la típica passarel·la que tu puguis veure en París, en Milà o en Florència, que tu saps que és el millor sol canar. Això és una altra història. Ella la va pensar d'alguna manera fent arte de moda, arte en el vestir. Per això se fa en el Museu Metropolità de Nova York, perquè cada any és temàtic, i un any el temàtic era un poc l'arte de la pintura, per això molta gent la va inspirar en quadros, en coses d'estes. La que més ha cridat, hi ha hagut dos que han cridat molt l'atenció, que ha sigut Madonna, ha sigut increïble, el muntatge que portava, no sé si el Barrio Moré va ser increïble, inclús portava gent per ajudar i per dur el vestit, però és que se tracta d'això, de cridar l'atenció en una inspiració. Así entra arte y moda, no es el típico desfile que estamos acostumbrados a ver. Y en el caso, la otra cosa que ha querido la atención muchísimo es el rosario que duía, no sé si lo habéis llegado por ahí, o sea, la dona de Ronaldo, que valía 7 millones de euros.
2: ¿Perdón?
1: 7, y euro, hay dos cifras, 4, 7 y 10. Está aquí.
0: 4, 7 y 10, ¿qué va a decir?
1: 4 millones, 7 y luego se ha llegado a decir que son 10.
3: Y nosotros hablamos de Bizum.
0: Vaya la cifra.
1: O sea, que la cifra vaya, yo la voy a poner con la cámara, la va a enfocar, porque tiene dos horas de estar muy pendiente de lo que era toda la gala. Con la gala es que portábamos pedrolos increíbles. O sea, entonces ahí estaba la historia de esta dona.
0: El pedrolo son las ollas, ¿eh?
1: Sí, era un rosario. Una vestida, ella... No mos va agradar, perquè anava vestida un poc de verge, però de verge no tenia res que veure, perquè era una cosa estranya. De totes maneres, així la gent diu, no mos agrada. És que així no se trata de que t'agrada o t'agrada. Així t'agrada de cridar l'atenció, de fer alguna cosa diferent dins del món de la moda i de fer alguna cosa que la gent, pues això s'enganxa.
2: I que xorra la pasta, perquè parlant clar i ras, però xorra,
1: El de Amazon i l'Odoro donaren 10 milions d'euros per la gala. Tot el problema que ha hagut antes de la gala, que ho comenté jo la setmana passada, ha sigut perquè l'alcalde de Nova York, per exemple, no ha volgut anar. O sea, perquè diu que no entén que aquesta quantitat de diners a on se destinen. Se destinen a l'art, no se destinen a altres coses, que va ser la idea que tingui Anne Wintour, i això és la veritat. Entonces, ha hagut molta...
0: És benèfica i es destina a l'art? No ho entenc.
1: Sí, per apoyar l'art.
0: Ah, per recolzar l'art.
1: Per recolzar l'art, la cultura, per això se fa en el Museu Metropolità de Nova York, que jo he estat diverses vegades una passada. Ella, el concepte

0: mediàtica és màxima. Hi ha mitjans de comunicació pràcticament de tots els països de la Unió Europea i també de totes les regions de l'Estat espanyol.
1: Moltes gràcies, Laura. I també acabem de saber que el president del govern, Pedro Sánchez, es reunirà esta vesprada amb el director general de l'OMS per a tractar el tema del vaixell. I totes les mirades estan posades en Tenerife, però també en l'Hospital Sant Joan d'Alacant, on una dona de 32 anys està ingressada per un possible contagi després d'haver viatjat en el mateix avió que la ciutadana neerlandesa morta per antivirus. Estem pendents del resultat de la PCR que li han fet a les 3 d'esta matinada i que ja està al Centre Nacional de Microbiologia. El protocol continuarà actiu en cas de donar positiu, però també si farà negatiu per qüestions de seguretat. A més d'esta dona, de les autoritats sanitàries s'han identificat altres dos contactes asimptomàtics que també viatjaven en aquell avió. Una és una dona sud-africana que va passar una setmana a Barcelona abans de tornar al seu país. I l'altra és una dona catalana que també va compartir vol amb la víctima d'antivirus. Tot i que no presenta cap símptoma, es considera un contacte i estarà aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona entre 3 i 6 setmanes. Avui el centre li practicarà una PCR. El resultat se sabrà d'ací a unes hores. I este dissabte també estem molt pendents de l'oratge. Lluís Obiols, bon dia.
2: Estem davant d'un dia molt inestable. Tenim avisos actius al centre i al sud fins a les 4 de la vesprada i al nord es mantenen fins a les 6 per aquestes tronades que poden deixar 20 litres per metre quadrat en una hora acompanyats de granís. Ja a última hora del dia les precipitacions es retiraran pel nord, però durant esta vesprada també entraran alguns ruixats i algunes tronades des de l'interior de la península. Per tant, dia insegur amb aquests ruixats que avancen ràpidament cap al nord. De fet, ja plou també al Golf de València i que localment són forts.
1: Gràcies, Lluís. Encara este matí per les pluges. S'espera recuperar l'activitat amb normalitat esta vesprada. I és tot de moment. Més informació al web i a les xarxes d'Apunt. Es queden ara amb Paco Polit i l'equip de Punt a Punt.
3: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Surrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
4: Salutacions, què tal? Molt bon dia, són les 12 del migdia i 5 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio. Per davant una jornada de dissabte plena d'esport, avui de carrereta des d'ara i fins les 12 i mitja de la nit. Al matí tindrem una edició molt grogueta de la xarxa esportiva. Ara de seguida estaran per aquí els protagonistes, els nostres convidats. També anem a repassar el que va tindre lloc ahir a la nit en el Ciutat de València, també a Grècia, evidentment, en eixa doble victòria de el Llevant Unió Esportiva i de València Bàsquet davant Osasuna i Panathinaikos. I anem a estar en directe a la Ciutat Esportiva de Paterna per a la roda de premsa de Carlos Corberan. Ja sabíeu, a les 4 i quart, Hèrcules Eivissa des del Rico Pérez, a banda de hoquei herba, handbol, futsal, tres partits de tercera federació en l'última jornada de la temporada regular i per a tancar un Real Societat Betis per Europa a les 9 de la nit. Anem carregats, com sempre. Benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio, són les 12 del migdia.

0: Nova temporada, nou cap de setmana, nou dissabte en este programa. Ja sabeu que avui, com sempre, per a que vosaltres estigueu en directe, ahir punxats a la ràdio fins a les 12:30 de la nit, n'hi ha un equipàs darrere de bambalines, darrere del teatret este radiofònic que tenim muntat. Ja heu escoltat a la majoria de membres de l'equip a la intro del programa. Afegim també a Chente Oliver, que està a l'edició del Espai i completa el team punt a punt d'avui. Tot l'equip de tècnics d'Apunt Ràdio avui representats així per Maite Freitas. A la conducció de l'Espai, encantat de fer-ho durant les pròximes 11 hores, servidor Paco Polit. I ja sabeu que vosaltres, amics, oients, mira que ací a Burjassot està plovent de valent, eh? Tot el matí ha eixit un dia núvol, ha eixit un dia en pluja, però per davant tenim molta llum, moltes hores de ràdio en directe, moltes hores d'esport en directe. I vosaltres, sobretot després de la traca monumental que tinguérem ahir a la nit, en el partit del Llevant, el partit de León Orneo Alacant, tinguérem pilota, tinguérem, com no, la visita de València Bàsquet en Grècia, vosaltres, amics oients, sou una part fonamental del nostre programa. WhatsApp.
1: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.

El WhatsApp del Punt a Punt, i també sempre recordem que teniu els nostres canals, els nostres vessants de xarxes socials, TikTok, Twitter, Instagram, @puntapunt, per a comentar els vídeos, comentar els posts, les fotos, qualsevol cosa que anem pensant. Ja sabeu, estem sempre 24 hores al dia al vostre costat. 12 i 9 minuts, com sempre, hem de posar-li ordre a les coses. Hi ha moments en el programa en el qual la cosa es torna caòtica, imprevisible, impredecible, bueno, complicada de manejar, però per això tenim el menú del dia, que sempre obri les nostres transmissions de cap de setmana, per a recordar tots els partits que vos anem a contar i tots els continguts que vos anem a portar en la sintonia del Punt a Punt en directe. Ara, de seguida, a partir de les 12 i mitja, tindrem una edició, com deia abans, molt grogueta de la xarxa esportiva. Groguets en TikTok. Estaran per ací Hugo Lozano i Diego Luis per a contar també el seu projecte, com li va al seu canal de TikTok. A partir de la 1:30, la roda de premsa de Carlos Corberán des de la ciutat esportiva de Paterna, a veure què conta el tècnic del València Club de Futbol abans d'aquest partit importantíssim que té el València demà en la catedral, en l'estadi de Sant Mamés. A partir de les 2 comença l'esport en directe, a les 2 en el Martínez Valero, Elx Alavés, que vos anem a contar de la mà de Raúl Pina en la narració i de Javier Subirats en els comentaris. També al mateix temps, a partir de les 2 de la vesprada, en este cas en el municipal Alfonso Murube de Ceuta, tenim l'Associació Esportiva Ceuta davant el Club Esportiu Castelló, de la mà de José Luis Gual i del nostre Emili Isierte. Doblet a les 2, votem a les 4 perquè passarem a parlar de poliesportiu. Hoquei Herba, Divisió Honor B masculina, Carpesa, Vallès Esportiu, des del poliesportiu Verge del Carme Veteró, amb la narració de Matías Oliver. Després, a les 4 i quart, continua el futbol, però en este cas parlarem de la primera federació de la jornada 36. Hèrcules e Eivissa, és a dir, un duel de dos equips que, a priori, esta temporada anaven a ser candidats per a pujar, o almenys candidats per a jugar el playoff, però que, bueno, les circumstàncies, els avatars del seu destí, pues, han portat a que estiguen en la mitja taula, pendents del partidàs Hèrcules e Eivissa, amb Gonzalo Blanes i Toni Cabot des del José Rico Pérez. Comença a les 4 i quart de la vesprada. Continuem a les 5, futsal, primera divisió, jornada 29, és a dir, la penúltima. Sergi Grup Peñíscola davant el Rivera Navarra, un partit que es disputa en el pavelló Juan Vizcarro de Peñíscola i que vos va a narrar Salva Gomis. Un partit que, a banda, està marcat per l'acomiadament, perquè va anunciar ahir que se marxa el tècnic del

Peñíscola, que va a decir que a final de temporada pencha la pizarra. Santi Valladares, que no continuará, ya no al capdavant del Peñíscola, que se retira de les banquetes, i és a dir, només li resten dos partits al capdavant del Peñíscola i este va ser l'última casa, és a dir, dia especial per a Santi Valladares després de 5 temporades al capdavant del Cervi Club Peñíscola, sobretot en eixe, jo crec, moment històric absolutament per al club, com va ser la conquista la temporada passada de la Copa del Rei de Futsal. A banda d'això, ja sabeu que el poliesportiu continua esta vesprada. A les 6 tindrem més hoquei herba, divisió d'honor B, en este cas femenina. València, club hoquei davant el Quiner de los Ríos. Matías Oliver contarà tot des del Verge del Carme Veteró. I a les 6 i mitja tenim l'última jornada de la temporada regular en Tercera Federació. Ja sabeu que la setmana passada va ser un absolut espectacle. 7 partits al mateix temps que vos contarem en la sintonia del Punt a Punt. Avui novament tenim jornada unificada i en este cas contarem 3 partits en directe. El partit del campió i també el duel per la zona baixa, el duel per la salvació, que va ser una angoixa total. Primer, per una banda, el castellonense Atzeneta. Castellonense ja és campió, ja ha pujat a Segona Federació. Carlos Gallardo estarà en el municipal d'Almena per a la festa del campió. Però també a partir de les 6 i mitja, David Jordà estarà en el Beltrán Bàguena de Buñol. Buñol Alzira, el Alzira que se juga la permanència en l'última jornada. 6 i mitja també, Crevillent Roda des del Camp Enrique Miralles. Toni Galindo, que va contar tots els detalls d'aquest partit en el qual el Crevillent també s'està jugant la permanència. A partir del 7 menys quart de la vesprada, Copa de la Reina, handbol femení, Elda Prestigio, Vera Vera. Ahir el conjunt d'Elda va aconseguir una victòria per 23 a 18 en els quarts de final i se va classificar per a este partit en el qual, anem a recordar, no són les favorites. El Vera Vera és un dels equips més forts de la competició i, en principi, el conjunt valencià arriba, el conjunt alacantí, el Lenc, arriba en la vitola de ser el menys favorit, en la vitola de ser el que no té res a perdre. Contarem de la mà de Luis Urrutia des del pavelló Iyumbe tot el que passa en eixe Elda Prestigio Vera Vera. A partir de les 7, divisió d'honor plata, també parlem de handbol, Fertiberia por segon davant el OAR Coruña. Javier Vicente Lozano des d'eixe pavelló por de segon en este partit importantíssim per al Fertiberia, en el qual aprofite perquè tenim bons oients que hi ha en la zona de, pues això, de Port de Sagunt, del Camp de Morvedre, que ens comenten la necessitat de fer força i de fer pressió i de fer una crida, no?, per a estar esta vesprà en el pavelló. Doncs pues aprofitem. A les 7, pavelló Port de Sagunt, Fertiberia, OAR Coruña, tots a recolzar al Fertiberia. A les 9 de la nit, ja sabeu, Reial Societat Betis, la Lliga, jornada 35, queda només 4 per acabar la temporada. Vos anem a contar el partit de la mà de Javi Morell i Patricia Campos i per a tancar a les 11 els últims 90 minuts del Punt a Punt de la mà de Salva Gomis i Carlos Urrutia. Tot això per avui, que no està malament, però encara hem de repassar el que va tindre lloc ahir a la nit.

Hem de començar el repàs del que va tindre lloc en la sintonia del punt a punt en la jornada d'ahir i comencem, evidentment, per futbol primera divisió, jornada 35, el duel que va tindre lloc en Orriols entre Llevant Unió Esportiva i Osasuna. Un partit que va començar tort, directament per al Llevant, que se va posar 0-2 en qüestió de 11 minuts per un autogol de Toljan i després Ante Budimir, que va fer un gol fàcil al segon pal en un moment en el qual la defensa del Llevant estava absolutament passiva i pareixia no comprendre la importància del duel que tenia lloc ahir en Orriols. Pues 0-2 en el minut 11, però des d'aquest moment, poquet a poquet, el Llevant va començar a espavilar, rematxant en boca de gol una jugada dins de l'àrea i el segon, un golàs que va fer en una centrada a xut que se va clavar per tot l'escaire, va ajudar prou Sergio Herrera, el porter de Osasuna, que va ajudar encara més quan 4 minuts després, minut 44, en una acció en la qual encara ningú sap el que estava intentant fer, va eixir a la desesperada, va tocar la pilota en la mà pràcticament enmig del camp quan se n'anava a Carlos Espí en solitari i va veure la targeta roja. Des d'aquest moment, 2-2 en el marcador, va ser un assetjament del Llevant Unió Esportiva que va acabar en 25 tirs, 12 entre pals, i finalment, en el minut 90 de partit, va passar això.

0: és de vegades, no fa falta cada cap de setmana, però de vegades tindre un protagonista no li fa mal a ningú, sobretot en una nit com la d'ahir i sobretot en el cas d'un Víctor García que estava absolutament eufòric.
1: Sí, sí, crec que en la vida hi ha que ser honest i, bueno, lo important és que he pogut ajudar a l'equip amb aquests dos gols i molt content.
2: Voles dir que si no ta mare, Víctor, sí, t'ho dirà, eh?
1: Sí, sí, ma mare m'ha dit sempre que no n'hi ha que dir mentires, entonces preferís no mentir a ningú.
3: Estos dos gols tenen la seua valua, el seu pes en or, Víctor?
1: Sí, la veritat és que crec que en el temps li donaré el valor i la importància, però bueno, ara estic focalitzat en l'objectiu que tenim grupalment i bueno, anem a anar a Vigo a competir, a fer un bon partit i a treure els tres punts.
0: Deia Víctor García en la primera resposta que efectivament havia admès que no havia provat a posar-la en l'escaire, que l'havia eixit una centrada de xuti i l'havia clavat per ahí. Pues si n'hi ha que ser honest en la vida, i Víctor García, a banda de ser honest, ahir va fer un partidàs. Com deia, la gran alegria en clau granota d'ahir a la nit, però ja canvia en contra. Després de perdre per la mínima els dos partits en el Roig Arena, València Bàsquet viatjava a principis de setmana a Grècia, pràcticament com aquell que se'n va estar liquidat. Estava a 40 minuts de l'eliminació, va guanyar el tercer partit i ahir uns altres 40 minuts d'infart va guanyar el quart partit. Panathinaikos 86, València Bàsquet 89. Com sempre, espectacle lamentable de Ergin Ataman en la pista, espectacle lamentable també de part de l'afició, que va estar molt desagradable, absolutament fora de control, però València Bàsquet va fer no lo impossible, perquè ja n'hi ha hagut exemples en el passat, per exemple el Real Madrid que ho ha fet, va alçar una eliminatòria que tenia 0-2 fa uns anyets també en Eurolliga, però ha portat l'eliminatòria davant Panathinaikos, que és un dels pressupostos més grans d'Europa, si no el més gran, que organitza la Final Four a casa, l'ha portada al quint partit, que va ser, per cert, amigues i amics, dimecres, 9 de la nit, en el Roig Arena. I Pedro Martínez, que ha domat absolutament al tècnic del conjunt grec en els darrers dos partits, ahir més tranquil, en els companys de Movistar feia les reflexions en castellà, evidentment, perquè en anglès estan en la roda de premsa oficial d'Eurolliga, però no estem així a les 12:24 per a tractar de fer traduccions al vol. Escoltem a Pedro Martínez, tranquil, reposat i esperant pues, el desenllaç d'esta eliminatòria, el quint partit, que serà dimecres.
4: Muy bien, pues la mentalidad de los chicos y ya está, nos hemos ganado la oportunidad de jugar un quinto partido, que yo creo que ya de por sí es histórico y si la primero recuperarnos, preparar el partido lo mejor que podamos y bueno, ellos tienen la ventaja que seguro que psicológicamente la van a utilizar. Y es normal de que nos han ganado dos veces en Valencia y que tienen un equipo con jugadores con grandísima experiencia en este tipo de partidos, ¿no? Nosotros nos pasa lo contrario, ¿no? Tenemos que prepararnos para saber que nos han ganado ya dos veces y que tienen la calidad para volvernos a ganar y que, bueno, es que si ganamos está muy bien, pero que si perdemos también es histórico jugar un quinto partido contra un equipo como Panathinaikos. Nuestra liga regular ha sido muy buena y eso nos permite tener el partido de desempate en casa. Pero estoy seguro que, como se ha visto, los cuatro partidos se han decidido en los últimos 20 segundos y vamos, pongo la mano en el fuego que va a ser así también el quinto.
0: Les paraules de Pedro Martínez, 86-89, la victòria del conjunt taronja, com deia abans, dimecres 9 de la nit, oferirem el partit sempre en la sintonia del punt a punt i a banda coincidix en jornada intersemanal. Hem de parlar també d'ahir amb vol, el León Orneo Alacant, que li va guanyar a l'Ademar León per 35-32, un partit que ens va contar Gonzalo Blanes des d'Alacant i que suposa la permanència matemàtica per al conjunt alacantí, que debutava esta temporada, tornant després de molts anys, tornava el amb vol d'elit a la ciutat d'Alacant, però que ha aconseguit una permanència pràcticament una de les últimes jornades de la competició. I va abastar-la en un partit brillant a nivell ofensiu, 35-32 davant un Ademar León que va estar molt a prop de culminar un esglai en la recta final del partit. També més bones notícies parlant de futsal. Ahir Family Casa Alzira li va guanyar per 5-3 a Oparrulo. El conjunt alzirenc que s'aferra a la permanència i avui anem a estar esta vesprada molt pendents del Jaén Paraíso Interior, que juga en casa davant Osasuna Magna. Si Osasuna perd, en l'última jornada Family Casa Alzira tindrà opcions encara de salvació. Si Osasuna empata

0: guanya, se confirmaria, se culminaria el descens del Family Cas Alzira de la primera divisió a segona. És a dir, esta vesprada, tot Alzira i tot l'esport valencià fent força per a que Jaén Paraíso Interior abaste la victòria en casa i deixe tot obert de cara a l'última jornada de la competició. I per a tancar ahir, també estiguerem molt pendents de el que passava en la pilota, en el campionat individual d'escala i corda en els vuitens de final. La partida que van jugar Pere Roc II i Julio Palau i que se'n van portar el jugador blau. Victòria de Julio Palau, 60-50 davant Pere Roc II, Julio Palau, que passa a la següent eliminatòria. La partida de pilota, que no ho he dit abans, va tindre lloc al trinquet de Vilamarxant. Tot això va passar ahir, però també teníem més marcadors que havíem de repassar. Per exemple, ho he comentat abans, handbol, Copa de la Reina, quarts de final, el de prestigio que li va guanyar per 23-18 a La Rioja. En semis s'enfrontarà esta vesprada 7-4 davant el Vera Vera, que va tombar al Valladolid per un ample marcador 32-26. Parlem de handbol, Copa de la Reina, és a dir, handbol femení. També ahir, bàsquet, primera FEB, Caja Rural Zamora 83, Lucentum d'Alacant 76. Una derrota que podia ser un drama i que no ho va ser per un punt. Per un punt. Lucentum d'Alacant, tot i perdre ahir, se classifica per al playoff per un punt de diferència en el bàsquet averaix general. Se va enfrontar Lucentum en la primera ronda de playoff al millor de 5 davant Estudiantes, que tot i no haver acabat en eixa segona posició, que seria el duel o l'encreuament normal, estàndard, com va ser campió de torneig, Lucentum serà rival d'Estudiantes en esta primera ronda dels playoffs de primera FEB. I per a tancar, com deia, tenis taula, ahir tinguérem dos partits de la Superliga, la jornada 22ena, que és l'última, ja termina la temporada, i per una banda, el Alacant va perdre, Olot Cap de Vilapermar 4, Alacant tenis taula 1, Alacant tenis taula que va jugar els playoffs perquè ha acabat en la tercera posició, i tanquem dient que l'Hortitec Alzira, que ja tenia salvació abastada, va perdre igualment 4-1 davant el Arteal Santiago. En el cas de l'Hortitec Alzira, el problema no és mantindre la categoria. El problema és que Hortitec, com ha anunciat així David Jordà fa ja 3-4 setmanes, acabarà aquest estiu la seva aposta per el tenis taula en la ciutat d'Alzira. Si no troba un patrocinador potent, un sponsor, el Alzira tenis taula, hauria de perdre calor del tenis taula. Esperem que aquest estiu les negociacions de l'Alzira fructifiquen i esta etapa de l'Hortitec Alzira tinga continuïtat. Derrota dels dos, de l'Alzira i del Alacant Air en tenis taula. Les 12:29 hem acabat el repàs del dia d'ahir. De seguida estem en xarxa esportiva. Com deia abans, avui en clau molt, molt grogueta.
1: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
2: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
3: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Este diumenge, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Si en joc. A més, els partits de Villarreal B i el Dense en primera federació. La lluita per l'ascens a primera femenina i doble cita en bàsquet. Lliga ACB amb el clàssic València-Baskònia. I el partit decisiu de semifinals de la Lliga Femenina entre Girona i València. Més de 12 hores d'esport en directe. Este diumenge des de les 12 al Punt a Punt.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
1: De tu a tu.
2: Punt a punt.
3: Tots 32, com deia abans, temps per a xarxa esportiva.
2: La xarxa esportiva, la vessant més actual del nostre esport.

0: Xarxa esportiva, si en el punt a punt, ja sabeu que en esta secció, sempre, des del seu inici, des del mes de setembre, tractem de barrejar el que és el món de l'esport, el món dels aficionats, el món dels clubs de futbol, de qualsevol disciplina esportiva a la Comunitat Valenciana, amb les xarxes socials, sobretot creadors de contingut i de més. Avui, a banda, estic molt content perquè des del principi de la secció n'hi havia una crítica a la meua figura, a la meua figura com a presentador, dient: és que no portes a ningú del Villarreal. I jo deia, bueno, però estem fent això, vull dir, és una qüestió rotatòria i venen per ací aficionats, han vingut del València, del Llevant, del Castelló. Falta encara que vinga algun creador de contingut de l'Elche, eh? Fins a la fi de la temporada n'hi ha temps. O de l'Eldense. Clar, sempre fem l'esforç i ells també han de vindre. I avui crec que han triat el millor dia per a vindre, perquè està plovent una manta, una barbaritat. Estan per ací groguets en TikTok. Ells són Hugo Lozano. Hola, Hugo, què tal? Bon dia, bona vesprada ja. Sí. Bona vesprada. I Diego Luis. Hola, Diego.
1: Hola.
0: Bueno, lo primer és presentar-vos. És la primera vegada en la ràdio, Hugo?
1: Sí.
0: Posa't el tema. Ahí, ahí.
2: Ahí estem.
1: Ah, vale, ahí.
0: Perfecte.
1: Ahí.
0: Importantíssim. Primera vegada en la ràdio, no?
1: Sí.
0: Perfecte. Quina edat tens?
1: De set anys.
0: Què te pareix? Diego, primera vegada en la ràdio?
3: Totalmente.
0: I la teua edat?
3: 15 anys.
0: 15 anys?
3: Sí.
0: Pues el que crec que tenim un rècord, no? Va estar per ací Favor l'altre dia de Futbol Pibes, sí, que està en Deneu, i ja me pareixia jove, però clar, lo de vosaltres és un altre nivell. Vale, Hugo i Diego, lo primer de tot, intimidació zero, vale? Perquè així anem a veure de seguida com això és una xerrada i no hi ha cap tipus de pressió. Des de quan esteu en xarxes socials, Hugo?
1: Pues yo llevaré 4 o 5 años ya.
0: 4 o 5 años. Es ahí desde el 12 o 13.
1: Sí.
0: ¿Y eso cómo puede ser?
1: Porque me aburro mucho en casa. Yo.
0: Sí.
1: Sí.
0: Pero los teus pares, cuando te veo en el móvil tal y cual, no te diuen res. Vull dir, a nivel de... ¿Qué estás ahí? No, estoy haciendo un video y tal y cual en 13 años, per casa.
1: Como muchas veces me controlan cuando me caliento algo, pero les parece bien que suba vídeos.
0: Els pareix bé. Perfecte. ¿Y en el teu cas, Diego?
3: No, yo empecé hace poco.
0: Sí.
3: Igual 3 meses, quizá, ¿no? O algo
1: sí.
3: Así.
0: Poque de
1: sí,
0: temps.
1: Sí.
0: ¿Y por qué te vas a posar a hacer videos de TikTok?
3: Bueno, a ver... sobre todo porque él me dijo la idea.
0: Sí.
3: Porque nosotros... Yo al menos empecé con un canal de YouTube.
0: Sí.
3: Y él me dijo, oye, vamos a crear un canal de YouTube. Y dije, va, ¿por qué no? El nombre lo puse yo y subimos el primer vídeo que fue relacionado al calendario de la Liga.
1: Sí.
3: Fue un video así de 2 minutos cortito. Y bueno, a partir de ahí empezamos a subir vídeos de... Por ejemplo, el primer partido que subí fue el de la Champions contra
0: sí,
3: Juventus, que...
0: Partida. Hombre, gran partido, ¿no?
3: Sí,
0: para triar.
3: Sí. Y hace poco, que fue hace 3 meses puede ser, me creé el canal del canal de TikTok,
0: uh-huh,
3: creo que es en TikTok.
0: Sí.
3: Y subimos el vídeo ese criticando a la afición.
0: Sí, va a ser una forma muy particular de fer vos, anava a dir, famosos. Efectivamente, el canal, pues antes ya teníeu les vostres xarxes i fer-ho com en Bola de Drac, la fusió, no? I heu fusionat també ments i continguts a l'hora de fer este canal que es diu Groguets en TikTok. D'on sou els dos? De la zona de Villarreal, de Castelló?
1: Sí.
0: D'on sou? De Villarreal,
1: de
0: Villarreal els dos.
1: De Villarreal, de
0: Villarreal. Perfecte. És a dir, per la vostra edat, només heu viscut un Villarreal en una excepció d'un anyet en primera divisió i lluitant per coses, no?
1: Sí. Bueno, yo en segunda también.
0: En segunda también.
1: En la temporada 12-13, que fue por ahí.
0: Pero tú eras un chiquet.
1: Sí.
0: Tú eras un chiquet.
1: No, no te lo vas, vivía no, tanto.
0: No te vas a enterar. Es a dir, y en ese momento vosaltres vos junteu y la primera idea que pasa per la vostra ment es dir, puc fer un vídeo de jugadors, puc fer un vídeo de Marcelino, puc fer un vídeo del que siga. No, vaig a fer un vídeo crític. Molt arriscat, no?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: ¿Y per què, eixa idea de fer un vídeo crític en l'afició del Villarreal?
1: Porque a mí, por ejemplo, el tema afición me gusta mucho porque creo que un club de fútbol sin su afición no es nada. Entonces, como siempre se ha estado criticando mucho la afición del Villarreal, y por ejemplo, el tema este de animación y que la gente se va y tal... Me cabré un poco, pues sí. Entonces dijimos, venga, para adelante, a ver si ayudamos en algo.
0: O sea, ir ahí, Diego, es tirar del carro, ¿no? A nivel de xarxes también y concienciar un poquito y tocar els nassos también, ¿no? Un poquito en xarxes.
3: Sí, a ver, es que... sinceramente, hicimos un poco el vídeo para desahogarnos.
0: Vale.
3: Ya lo dijo. Lo hicimos un poco para desahogarnos y, pues, dar nuestra opinión. Porque al final, pues, es un tema que nos preocupa.
0: Sí. Després de quin partit va ser? Perquè pel que gravareu, perquè havia passat alguna cosa en l'estadi, no?
1: Elche. El Elche.
0: Vale, què va passar aquest dia?
3: Pues que era el cementerio.
0: Sí? Sí. Clar, jo, nosaltres així fem tots els partits, val? Però moltes vegades quan estàs en el camp, jo estic en l'estudi, no puc escoltar si n'hi ha més ambient o menys ambient, perquè ja depèn de la vessant més tècnica, però el dia de l'Elx, que com va acabar aquest partit?
3: 2-1 a favor de Villarreal.
0: Vale, i va ser un cementeri? No se va celebrar, pràcticament?
3: Bueno, és que sí, jo diria que sí.
0: Vale, per què penseu que la ceràmica té l'ambient que té ara mateix?
1: Yo creo que hay muchos motivos, pero el primero es que no hay una gran animación más grande.
0: Vale.
1: Y luego pues ya pues el tema de las pipas y todo eso, pero eso ya cada uno que haga lo que quiera.
0: El tema de las pipes es el tema de los comepipes, ¿no? De...
1: Sí.
0: Pero bueno, en la cerámica se pueden menjar pipes.
1: Ya, creo que las prohibieron esta temporada o
0: en
1: así.
0: En Mestalla está prohibido, no, desde fa 3 años, me paréis, pero sí. Es decir, que lo que esteu es, más o menos, Diego, farts de esta situación en la cual... se dona la impressió o la sensació de que el Villarreal no anima el suficient i vosaltres el que voleu és sacsar un poquet el avisper, no?
3: Sí, a ver, nosotros a ver entendemos todos los problemas que puedes tener, por ejemplo, la edad, por ejemplo, uh-huh. que pues, hay gente con la edad avanzada o también pues gente que pues van simplemente a ver fútbol de primera.
0: Vale.
3: Porque, a ver, entendemos que todo, que al final todos vamos a por lo mismo,
0: sí.
3: Fútbol, todos vamos por lo mismo, solo que bueno, vamos por distintas cosas también.
0: Claro,
3: por
0: cosas. El fons es la, vull dir, el fons es el mateix, es anar a veure el Villarreal, pero la forma de anar a gaudir el partit es diferent, ¿no?
1: Claro.
0: Clar, és que vosaltres, estava pensant, n'hi ha una diferència molt gran, ¿no? Entenc que entre generacions, igual, aficionats molt, molt veterans de tota la vida, de l'antic Madrigal i de la ceràmica ara, i també la vostra generació, Hugo, que has dit abans, de 7 anys, que tu només has crescut en lo bo, no?
1: Sí.
0: En lo bo, pràcticament. T'han contat, no? La gent amiga teua, de la teua família, del poble i tal i qual, que el Villarreal abans no tenia res a veure en el que és ara mateix.
1: No tenia nada que ver, la verdad.
0: I no penses que és per això? El fet de que n'hi hagi veterans que diguen, mira, vaig a estar tranquil perquè jo ja he viscut lo difícil, no?
1: Puede ser. Yo diría incluso que sí.
0: Sí, que és el motiu.
1: Sí.
0: Vale, perfecte. I una pregunta, la gent en la qual aneu al futbol, pensa igual que vosaltres? Els joves, sobretot?
3: No.
0: Són més tranquils?
1: Sí.
3: Sí, alguno, pues bueno, va a ver futbol, però en verdad del Madrid o el Barça, però...
0: bueno, però sempre bueno.
1: N'hi ha de tot. Sí, eso
3: pasa en todos lados.
0: Però això passa a tot arreu, no? Pràcticament.
3: Sí, de hecho, a veces nos dicen que igual estamos un poco borrachos...
0: Ah, bueno, claro.
3: Pero eso es un... O que somos alta ultras.
0: Sí.
3: Ultras, nosotros.
0: ¿Vos considereu ultras?
3: No.
0: Vale. No, ho dic perquè estem parlant del canal de Groguets en TikTok i deia que me dona la sensació, i a banda és una xarxa més jove, però que poquet a poquet s'ha anat creixent en TikTok València, TikTok Llevant, inclús TikTok Castelló, si m'apures, TikTok Elx, però que en Villarreal sí que és de veres que falta ecosistema de xiquets jovens o de creadors de continguts. Noteu el mateix vosaltres?
1: Sí.
0: I teniu més amics que fan coses paregudes?
1: Sí, hi ha uns quants. Està Dani i Juan i uns quants més.
0: Però poquets, són poquets. Per què és això?
3: Pues porque... Ay, hombre, porque somos un pueblo.

0: Sánchez Pizjuán.
1: ¿El Sánchez Pizjuán? ¿Por qué?
0: Porque por temas familiares...
1: Sí.
0: También siento un poco el Sevilla.
1: Ah, ¿tens familia en Sevilla?
0: Sí.
1: ¿Qué te pareix? Pots enviar salutació, estem en la ràdio, eh? Després això escoltaran, m'imagine, no? Enviaràs el podcast per ahí, no?
0: Se lo pasaré.
1: ¿Com se diuen els familiars que t'espera ahí?
0: El meu avi, Paco.
1: ¿Paco? ¿Y és de Sevilla?
0: Sí.
1: Pues mira, aprofitem i enviem una salutació al Yayo, a Paco, que estarà, m'imagine, escoltant, i si no, vegent el vídeo. Vale. Ja has parlat abans de la Cartuja, ¿vale? Busquem un altre. Un estadi que t'agradaria visitar, Diego, seguint al Villarreal. En Champions, per exemple. A Anoeta?
2: Me gustaría visitar a Anoeta.
1: I en Champions no n'hi ha un típic europeu que t'agradaria també? Un Old Trafford, un... no sé, un... Stamford Bridge, un... No, a Anoeta. T'agrada a Anoeta? Vale, perfecte. I la última, just arribem, mira, pim, pam, pum, una del migdia. Hugo, te ho has passat bé?
0: Molt bé.
1: Ja has vist que no té cap misteri, això, eh? Fer entrevistes en la ràdio és facilet. I tu, Diego?
2: Ha passat bé, sí.
1: Sí, bueno, he de dir que són menors d'edat, però allà estan, en xarxes socials, creant contingut, milers de seguidors, centenars de milers de visualitzacions. Pues és la tecnologia en 2025 i 2026, amics i amigues, que ja sabeu que les coses van molt ràpid i també nosaltres volem que l'afició del Villarreal també estiga representada en esta xarxa esportiva. Pues als dos, bueno, i preguntar-vos per a tancar el partit del cap de setmana. Què espereu?
0: Es verdad, a las dos contra el Mallorca.
1: Claro, preguntar vos.
0: Hombre, esperemos ganar. Pero... No, pero no. Ganar.
1: Guanyar.
0: Correcte.
1: Que saps que n'hi ha ara mateix molts equips pendents del Villarreal, eh? El Mallorca està jugant la permanència. ¿Y tú, Diego?
2: Por eso mismo, la permanencia se está jugando en Mallorca y van a salir duros, pero yo creo que vamos a ganar.
1: Sí,
2: sí.
1: Victoria en Mallorca. Bueno, pues anem a veure, perquè anem a fer molt feliç, per exemple, molt feliços als del Llevant. Si teniu raó, als del Llevant, als de l'Elx, a tota la gent que està pendents, a la gent del Sevilla, no? Al tio Paco, no? Que està ahí escoltant. Perfecte. Bueno, pues Groguets en TikTok, és el seu canal. Són canyers, eh? Són canyers, crítics, però bueno, molt joves i tractant de sacsar a l'afició del Villarreal per a millorar i tindre un ambient encara més potent dins de l'estadi de la Ceràmica. Ells són Hugo Lozano i Diego Luis, que han estat avui en la xarxa esportiva. Hugo, Diego, bona tornada i que vagi fenomenal esta temporada i sobretot l'any que ve en la Champions.
0: Moltes gràcies.
1: Ahí estem. Un abraç, amics.
3: Vinga.
4: I amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: A Punt Ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
6: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
7: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
8: Este diumenge, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Doble cita de primera divisió. Mallorca-Villarreal i Atlètic de Bilbao-València. Amb la permanència en joc. A més, els partits de Villarreal B i el Dense en primera federació. La lluita per l'ascens a primera femenina i doble cita en bàsquet. Lliga ACB amb el clàssic València-Bascònia. I el partit decisiu de semifinals de la Lliga Femenina entre Girona i València. Més de 12 hores d'esport en directe. Este diumenge des de les 12 al Punt a Punt.
9: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
10: De tu!

0: Una del migdia i 4 minuts. Continuem en la sintonia del Punt a Punt i és moment d'obrir les línies amb el primer dels partits que anem a oferir en esta sintonia a partir de les 2 de la vesprada. Un partidàs que va tindre lloc en el Estadi Martínez Valero del jornada 35, la Lliga en primera divisió, Elche a la vez, un partit que va comentar el nostre Javier Subirats i que ja té amb alineacions confirmades el nostre Raúl Pina. Hola, Raúl, Elche, molt bona vesprada.
1: Hola, què tal? Salutacions, Paco, molt bona vesprada des de l'Estadi Martínez Valero. Avui una autèntica final per a l'Elche després d'aquest duel contra l'Alavés de Quique Sánchez Flores, rival directe en eixa lluita, en eixa guerra, podríem dir també, com no, per la permanència, per la salvació en primera divisió. Només després restaran 3 partits per a l'Elche en la competició en esta lliga, així que a guanyar avui, després a fer també deures contra Betis, Getafe novament al Martínez Valero, última eixida per acomiadar, per a dir adeu al campionat, seria a Montilivi contra el Girona, però el que va davant, i en este cas el primer punt de parada per a l'Elche, la primera estació en esta lluita per la permanència és avui contra l'Alavés. Recordem, l'Elche en té 38 punts, 36 en té l'Alavés, els mateixos que té el Levante Unió Esportiva després de capgirar el marcador a ir contra l'Osasuna d'Alessio Lisi, així que és vital, és clau guanyar perquè deixaries al conjunt de Vitoria allunyat en la classificació, li clavaries 5 punts i a més, si pots superar el gol averat, i recordem que en el cas de l'Elche va caure, va perdre a Mendizorroza per 3-1 en la primera volta de la competició, ja et donaria un pas, jo crec que no definitiu, però sí que seria un gran pas, un pas de gegant, seria la millor qualificació per a l'Elche si guanyara, si obtinguera els 3 punts avui contra l'Alavés. Recordem que l'Elche té la baixa important de Rafa Mir per lesió, els isquiotibials, i la bona notícia és la recuperació després de complir el partit de sanció. L'altre dia no va estar a Balaídos contra el Celta. Germán Valera, el murcià, va ser expulsat en aquesta primera victòria a domicili contra el Real Oviedo, el Carlos Tartiere, i de fet és avui titular en la formació, titular i novetat, l'equip de Sarabia, que avui forma amb Dituro en porteria, en zona defensiva. Una de les novetats, Víctor Chus del València, juntament amb Afen Gruber i Pedro Vigas. Al mig camp van estar Marc Aguado, Gonzalo Villar i Febas. Costa dret per a Tete Morente, perfil esquerre per a Germán Manera. La segona novetat de la formació titular de l'Elche en punta, Álvaro Rodríguez, el torito acompanyat del killer, el golejador d'este Elche, el portugués Andrés Silva. Per la seva banda, l'Alavés de Quique té les baixes d'Alenyà per sanció i d'un ex franja verd, d'un ex de l'Elche en primera divisió, com és l'argentí Lucas Boyer, que per lesió no està tampoc en la situació en la convocatòria de Quique. D'esta manera, l'equip vitorià que va formar amb el valencià de Xavi, amb Siver en porteria, zona defensiva, en 3 centrals també, amb Junio Totenaglia i amb parada, perfil dret per Ángel Pérez, costat esquerre per a Rebaix, en el mig camp Antonio Blanco amb Guridi, Pablo Ibáñez, Diabaté i Toni Martínez. Jo crec que el gran perill d'este Alavés com a referent ofensiu des de desembre no deixa la porta a zero l'Alavés. Crec que és això una dada important a tindre present a l'hora d'afrontar este partit, que xula el balear Busquets Ferrer, al bar estarà el madrileny Carlos del Cerro Grande.
0: Les alineacions, gràcies, Raúl. Ara de seguida estarem amb el nostre Javier Subirats. I també, com deia, una del migdia i 4 minuts. A la mateixa hora, a partir de les 2, n'hi ha un partidàs en eixe Municipal Alfonso Murube de Ceuta. Associació Esportiva Ceuta, Club Esportiu Castelló. Jornada 39 de segona divisió. Ahir va guanyar el Deportivo de la Coruña. Cada vegada se posa més car el tema de l'ascens directe, però cada vegada també se posa més car el tema del playoff, i el Castelló no pot fallar avui davant un equip que esta temporada s'ha revelat era debutant de la categoria, havia pujat des de primera federació i està demostrant ser un dels osos més durs també d'esta categoria d'Argent. Ceuta-Castelló comença a les 2, un partit que anem a analitzar de la mà del nostre comentarista Emili Sierte i que ja té a 11 confirmats el nostre narrador José Luis Gual. Hola Gual, què tal? Bona vesprada.
2: Què tal? Molt bona vesprada. Salutacions, Paco, també a tota la família del Punt a Punt en Apunt Radio.

0: Preparats ja per a contar-ho en esta jornada número 39 de la Lliga Hypermotion. I en alineacions, com dius, confirmades, el Castelló que juga a 3 punts, un passet més, no?, per a assegurar quan abans millori sa presència entre els 4 equips que van a disputar el playoff d'ascens. Matemàticament, com dies, n'hi ha opcions encara de lluitar per l'ascens directe, però el Depor està posant les coses molt difícils i veurem què passa en esta jornada ni s'enfrontament entre Burgos i Almeria. En qualsevol cas, per part del conjunt de José Juan Romero del Ceuta, juga Vallejo en porteria, 4 homes en defensa, Aizar com a lateral dret, Redru serà lateral esquerra com a centrals. La parella formada per Carlos Hernández i per un dels ex, molts ex albinegres que té el Ceuta a les seues files, Jan Bodiger, el francès. 3 homes al centre del camp, Jones en la base, escortat per Marino i un altre ex albinegre com ara Rubén Díaz. Davant el trident serà per a Cuqui Zalazar, per a Conrad i per al golejador, futbolista propietat del Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona, Marcos Fernández. Per part del Castelló, n'hi ha un canvi respecte del últim 11. Entra Pablo Santiago, atenció, cau Usman Camará de l'11 inicial. Ui. Tal i com sona. No tindrem Instagram, almenys en este dissabte.
1: Estarà content.
0: No, estarà fumant en pipa segurament, perquè juga Roman Matis en porteria, 4 homes en defensa, els 4 habituals de les últimes jornades, és a dir, Meló per la dreta, Lucas Alcácer per l'esquerra, com a centrals el capità Alberto Jiménez en companyia de Fabri Brignani. Per davant repeteix la dupla. Guere Navarrena, Ronaldo, està en la convocatòria Barri, però encara no està per a completar els 90 minuts d'un partit. Podria entrar en el transcurs del mateix. I com dic, a partir d'ahir, 3 mitges puntes, torna Pablo Santiago a la banda dreta. Brian Zipenga jugarà en l'esquerra. L'engany serà per a Alex Calatrava, la punta per al danès Adam Jakobsen, en un partit que xula un basc. Serà Daniel Palencia i que tindrà en el bar a l'andalús Luis Mario Milla.
1: Els 11 presentats de l'Elx Club de Futbol i del Club Esportiu Castelló, els dos partits que comencen d'ací a 49 minuts. Ja heu escoltat la veu dels narradors, es torna també dels nostres comentaristes des del Martínez Valero, un dels grans de la història del València Club de Futbol i que, mira, els darrers dies també, així no sé per què, en converses, vaig estar l'altre dia en un podcast, me preguntaren precisament per ell, per Javier Subirats. Hola, Subi, què tal? Bona vesprada.
2: Hola, què tal? Com estem?
1: Me preguntaven per si tenies col·lecció de camisetes i jo vaig dir en el podcast en el que vaig estar que sí, que me consta que sí que tens una col·lecció important també de camisetes històriques, no?
2: Sí, home, alguna sí que m'ha quedat, no totes, perquè al final ne tenia moltes i la dona al final me dia que havia que buidar algun armari i tal, però tinc algunes de les importants i sí que les tinc com a record i efectivament, no? Pues, no sé, tinc on guanyar en la Supercopa, segurament, alguna de quan me van cridar per a la Sub-21, en la selecció espanyola, una altra en la senyera, sí, tinc unes quantes per casa i, bueno, sempre està bé tindre un record.
1: Clar que sí, de la teua etapa com a futbolista i, posteriorment, ja sabeu, en la seva etapa com a director esportiu en molts equips. Què pensem d'este partit de l'Elx? M'imagino que estigueres pendent a la nit del partit del Llevant i de la seva reacció en eixe 0-2, va acabar guanyant el partit 3-2, ha posat la zona baixa de la classificació absolutament en flames i el que vol finiquitar el tema és l'Elx, que avui té un rival directe com és l'Alavés, amb el teu amic Quique Sánchez Flores al capdavant, però una victòria de l'Elx ja seria pràcticament el 90% de la tasca feta.
2: Sí, efectivament, no? Com bé dius, ahir el Llevant va fer una remuntada impressionant per a poder abastar el salvar la categoria en un partit que se li havia posat molt complicat en ixe 0-2, però després, bueno, pues va tindre paciència, va fer el 2-2... I a la fi, no, pues va poder marcar ixe 3-2 que el deixa en possibilitats, no, de lluitar. I en el partit d'avui, pues, efectivament, és un partit importantíssim per als dos. Jo crec que molt més per a l'Alavés, que de perdre, lògicament, ho tindria més complicat per a salvar la categoria. I l'Elx, si pot aconseguir una victòria, pues, haurà donat un pas importantíssim, no? Però, bueno, està clar que el partit va ser complicat perquè Quique, estos coneixen com és, li posarà les coses complicades, però, bueno, l'Elx té l'avantatge de que juga a casa, on ha estat més fort durant tota la temporada, i ja dic, una victòria li donaria no la classificació encara, però el pas seria importantíssim per a l'Elx.
1: Ja presentats a narrador i comentarista en el Martínez Valero, faltava per ací un altre que també té una... no sé si és tan gran o més gran, però sí que és prou mitoman, i de fet ell ja no col·lecciona camisetes, ell les presenta. Ell és Emilio Isierte. Hola, Emilio, bona vesprada.
3: Bona vesprada. entrada.
1: Tu presentes camisetes.
3: Presente camisetes.
1: En l'edat que tens, eh?
3: Però vaig a contar-te...
1: És un model.
3: I a Javi, que està ahí també, i jo tinc alguna camiseta, però me col·leccionava pantalons.
1: Ah, sí?
3: I després dels anys de deixar de jugar, continuava col·leccionant pantalons.
1: Els porters d'abans, estos pantalons que eren acolxats també, quan eren llargs o...
3: Sí, sí, també, sí, no? també.
1: Però això se gasten en el temps.
3: Sí, i ara se gasten molt per el tema de la gespa artificial.
1: Efectivament.
3: I jo recomano molt sempre la protecció als porters i als crios que se posen i que protegisten els braços en colzeres i els pantalons acolxats. Sí, sí, és
1: que abans te feies mal en la caiguda, ara te fas mal en la...
3: Rascant
1: sí, sí, ahí, sí. Però sí, sí. Bueno, més enllà de les col·leccions de camisetes d'equipacions, lo de Camará. Jo crec que és el gran titular, no?
3: Com diuen que és important participar, no guanyar, no? Però també és important,
1: sí,
3: és important anar convocat. No tens l'obligació d'anar de jugar, després et diu l'entrenador. Bueno, s'enfaden tots els jugadors, s'enfaden quan no juguen.
1: Sí, però este pareix que està enfadat en el món sempre,
3: sí,
1: últimament.
3: Sí, ho fa aposta, sí. Bueno, a mi... A José Luis t'agrada més, a mi no m'agrada tant. Jo crec que estava en un bon moment, Camará, per jugar.
1: Estava motivat, però sí. Crec que estava més motivat per callar boques, no? O... Bueno, és un tio estrany.
0: A veure, me pareix molt bé que li donen oportunitats a Jakobsen, però si no haguera costat vora 2 quilos... jo tindria dubtes molt importants que tinguera les oportunitats que està tenint, com per exemple està passant en el cas Brignani i Sinra. Per a mi m'agrada més com a defensa Sinra que Brignani. És cert que Brignani fa gols de cap, però la funció principal d'un defensa, no, evidentment, és evitar que t'es faci.
1: I no liar-la i que no t'expulse.
0: I dalt, en les seues cosetes, que perquè és el pack sencer de Camará, me pareix, a dia d'avui, no sé què passarà d'ací un any, però a dia d'avui me pareix un davanter que li dona més coses al Castelló, més complet, més de lluita, de complicar la vida a la defensa i d'obrir forats per als companys, que Jakobsen, tant de bo m'equivoque, però fins ara Jakobsen en el Castelló de punta, no tenim notícies de Jakobsen.
1: Quin és el teu raonament, Emili? Per què ha fet això Pablo avui? És que és de veres.
3: Me plantege a vegades el que pensa l'entrenador quan fa canvis, quan fa tal, diu, pues, busque, o tu penses...
1: Tiene un tio més fixe dalt, no? Fixar més la defensa...
3: No sé, perquè els centrals del són lentos, tant Carlos com Bodigues són lentos, jo crec que Camará és més ràpid que Jakobsen, donarà més pel sac, perquè el camp dona la sensació de ser un camp xocotet, de
1: sí,
3: no ser
1: sí,
3: mouran,
1: sí.
3: Pot apretar millor Camará, no sé, per això dic jo que no sé quina idea porta Pablo, com a rematador també Camará ha demostrat que falla molt, però també fa gols, no sé per què, perquè la idea que pugui tindre Pablo en aquest moment per a canviar, si també jo ha tingut algun problema con Barry, però me sorprèn un poquet, sí.
1: En el Martí de Valero, Raúl Pina, respecte a l'alineació de l'Els Club de Futbol, és de veres que en tota la temporada pràcticament la línia argumental d'Eder Sarabia no ha canviat massa, obligada, evidentment, per lesions i demés, però estem arribant al final de la temporada i està posant el que li està funcionant, i les darreres 6-7 jornades més o menys són faves contades.
4: Sí, sí, sí, jo crec que ha trobat també un model, un paradigma en el mig camp amb Marc Aguado, amb Aleix Febas i amb Gonzalo Villar. És que Gonzalo Villar s'ha tornat a reintegrar en,
1: sí,
4: el grup, i una vegada que va entrar ho va fer bé i ja no s'ha mogut, no? Li ha furtat el lloc a Martín Neto, no? Perquè el portuguès estava sent titular en eixa espècie de tribot, no? Espècie de tres jugadors que abarquen eixa parcel·la ampla del camp, i en defensa mínimes variacions. Pot entrar Víctor Chus, com és en el cas de dia d'avui, altres dies ha estat com la jornada anterior a Balaidos John, també ha jugat Buba Sangaré, que ha tingut el seu moment, i Tete Morente, des que arriba pràcticament inamovible també en eixa banda dreta, en eixa perfil, perquè en el seu moment és que no hi havia altra cosa, fins que fa ja un parell de jornades va tornar novament a la guerra, no? I a la lluita Héctor Font, després d'aquella lesió del 21 de desembre contra el Rayo Vallecano, aquella traveta per darrere de Mendy. La resta, ja no tens a Rafa Mir, que el tripartista lesionat del tema dels isquiotibials, per tant, el model en la catavantera està clar, la dupla amb Álvaro Rodríguez i André Silva. I Turó, ja no hi ha tampoc rotacions en la porteria, jo crec que aboga per un 11 previsible i interessant amb jugadors que tenen clar que van entrar en la segona part. Jo crec que ho tenim tots. A partir del minut 60, oportunitat per a Héctor Ford, per a Lucas Tepeda.

0: per al mateix Jos, el mateix Martín Neto o Pedrosa Guasangaré, no? Jo crec que això són els futbolistes que en el segon atem van a tindre la seva opció, però avui és un partit clau per a l'Elche, tal com estan les coses en la classificació, tal com s'ha abordat la història. No errar avui, no errar avui, i per a mi no errar avui significa guanyar. Ja sé que en la prèvia Eder havia parlat de que efectivament i l'Elche és així, a no empatar, i irà a guanyar com ha de ser, però per a mi els tres punts són claus, perquè tu ja envies un missatge molt clar a la resta de rivals, allunyes a l'Alavés a una distància considerable, que en principi serien 5 punts, però que recordem que si l'Elche guanya el gol a Veratge i van quedar 3-1, va perdre l'Elche, va caure en la primera volta a Mendizorroza, ja el pas seria, no important, per a mi seria quasi de gegant. No seria la permanència ni, lògicament, ni matemàtica ni virtual, però sí que hi ha un 41 punts, la cosa comença a pintar d'altra manera.
1: Te repregunto en este cas, Javi, per el rival, en este cas per este Alavés de Quique Sánchez Flores, que té pues noms que estan funcionant, jo crec que de manera prou regular tota la temporada, en els seus problemes, les seues mancances, però si ve a baixes pals, eixa parella centrals de Johnny Otto i Tenaglia, Guridi i Antonio Blanco en mig del camp, que són una garantia, Diabaté, Toni Martínez en la capdavantera. Toni Martínez, crec que el tens prou vist de l'època seua en el València Mestalla i en la cantera del València, després ha fet carrera per ahí, va estar en Portugal, en el Porto i demés, ara mateix en el Alavés, i és un rival que, sobretot, més enllà de que no té la brillantor per a guanyar partit 0-3, sí que és un equip molt aguerrit i que esta temporada ha guanyat molts punts en les rectes finals dels compromisos.
2: Sí, efectivament, no? És un equip del que no te pots refiar, té efectivament un equip prou consolidat, no? En un centre del camp, en un Blanco que està fent una molt bona campanya, també ara la recuperació de Pablo Ibáñez, se n'anà Vicente, però ha vingut Pérez, que també ho fa molt bé per eixa banda dreta, per l'esquerra, pues, bueno, pues Reba, que és el que segurament arribarà per eixa banda, junten les caigudes de Guridi, i davant, bueno, tenen la baixa de Boyer, que sempre és un jugador que dona molt de suport, que aguanta molt bé les pilotes, que lògicament pues és golejador, però bueno, avui en Diabaté i sobretot en Toni Martínez, que en els últims partits s'està retrobant prou en el gol. L'altre dia va eixir un poquet lesionat, suposo que ja estarà totalment recuperat, però sí que és un equip que ho fa difícil que li pugues guanyar, no? Sí que a voltes no sap aguantar un resultat, no ha pogut aguantar un resultat per la situació també que està l'equip, no? Que n'hi ha molts nervis i a vegades encara que te poses per davant el marcador, pues a vegades no pots aguantar el ritme del partit, però és un equip complicat i que avui des de l'ego se juga molt de les possibilitats de salvar-se davant túnels que jo lògicament li posarà també complicat.
0: Ara una cosa no hem comentat, Paco, en les previs del partit ha pegat una bona arruixada, de fet per això s'han suspès els actes previs que hi havia de la fanzone, els actes de poder fer aquesta espècie de comunió, de
1: sí, de corteo, de rebuda.
0: Sí, uh-huh. Per la rebuda de l'equip i diguem-ne ja connectar la gent unes 4 hores abans del partit. Vam prendre en el dia d'ahir pel tema de que ja sabien que s'anticipaven al tema de la pluja i s'ajorna al pròxim cap de setmana contra el Getafe, novament a ser l'estadi Martínez Valero, i hem vist a diferents empleats de l'Elche llevant aigua en este cas de les àrees xicotetes, sobretot, no? Més que de l'àrea gran, de les àrees xicotetes, tant en un costat com en l'altre, i la resta del camp està en perfectes condicions. Jo crec que simplement ha sigut per llevar l'aigua d'aquest espai on solen calfar en la prèvia dels partits dels porters perquè no s'empangara i per no tindre problemes. I el tema de la pluja, l'horari tampoc acompanya en esta finalíssima per a l'Elche contra l'Alavés, però jo crec que la resposta serà bona, no? A hores d'ara pràcticament goteja, no? Són 4 gotes les que estan caigent, però no fa mal eixa aigua.
1: Sí, tenim la pluja per ací, en Burjassó pràcticament, jo crec que ja se n'ha anat, sí, ha vingut cap ací, ha pujat este matí. El que deia, Elche Alavés, el partit que comença d'ací a 35 minuts, ara de seguida estarem en protagonistes en la tele i també, ja sabeu, d'ací a 5-6 minuts estarem en la ciutat esportiva de Paterna en la roda de premsa de Carlos Corberán. Parlem del partit del Castelló, volia preguntar-te igual per el rival, perquè, com bé saps, ha estat tota la temporada, és molt pesat el tio, Carlos Urrutia en el tema del Ceuta, del seu director esportiu, del seu entrenador, que és de veres que està fent una tasca molt, molt significativa, 54 punts, un equip que ja està salvat, pràcticament, bueno, pràcticament no, crec que matemàtic ja,
3: sí,
1: 36,
3: sí.
1: No, matemàticament.
3: 54, té, sí.
1: Correcte. En la seua temporada d'estrena en la categoria i a mi me pareix que és un equip sense noms, sense estreles i sense jugadors contrastats, però que sobretot en casa s'ha fet molt fort esta temporada.
3: Sí, ara ja el coneixem molt millor, però a mi me va cridar molt l'atenció, no? Sobretot i fonamentalment el primer partit de la temporada, quan van vindre a Castalia, va acabar aquell partit 3-3, però se va posar per davant el Ceuta i va estar a punt d'endur-se el partit. Que va presentar José Juan Romero una alineació en jugadors que nosaltres coneixem molt bé, no? I vist l'estil de joc del Castelló, pensàvem que el conjunt albinegre anava a tindre segurament més facilitats, no?, per endur-se el partit, però ja en aquell moment la temporada estava, com qui diu, començant. Vam veure un equip que tractava molt bé la pilota, que s'associava molt bé, que tractava de robar en camp contrari, i tot i no tindre noms, com dius, no?, de jugadors amb molta experiència en la categoria, a mi me va donar molt bona impressió. Van estar, ja dic, a punt de guanyar en Castalia. Crec recordar que va passar alguna cosa en el tema de l'àrbitre, perquè recorde la roda de premsa de José Juan Romero i que van ser titulars aquell dia, el mateix Jan Bodiger, que està avui jugant com a central. Són desconeguts. Cuqui Zalazar és un futbolista que ha estat més anys en la categoria immediatament inferior que en segona divisió, i Marcos Fernández, no?, que a mi és un jugador que m'encanta, propietat de l'Espanyol, té una qualitat a l'hora de definir espectacular. L'altre dia va parlar, per cert, d'ell, Pablo Hernández, en la sala de premsa, reconeixent d'alguna manera que és un xic que té molta qualitat. Veurem què fa en ell l'Espanyol de Barcelona, però sí, 54 punts, s'han salvat en relativa comoditat, i el més important, algú podia pensar que s'havien deixat anar ara en les últimes jornades, en l'objectiu aconseguit. Vam llegir fa poquet que Rubén Díaz s'ha compromès en el Saragossa, que algun altre company ha firmat també en un altre club, i bueno, això fa pensar, dir, bueno, estos ja estan fent l'any que ve, ja s'han desconnectat, no? Van anar al Molinón, van guanyar a l'Sporting, i això m'ha donat molt de respecte de cara al partit d'avui, perquè el Castelló es juga molt, el Ceuta, bueno, pues acabar de la millor manera possible la temporada, però estic d'acord en Carlos, és un tècnic a seguir de ben a prop, José Juan Romero, ja en experiència, però no en el futbol professional, i té jugadors ahí, jo destacaria sobretot a Marcos Fernández, però és un equip més que apanyat i que pot sorprendre a qualsevol de la categoria.
1: El que comentaves en el Molinón, és de veres que el Molinón també és la secció d'oportunitats d'uns grans magatzems últimament, perquè ahí és de veres que més enllà d'un tram de la temporada que se van fer forts, puntuar relativament és senzill en les darreres jornades. La polèmica va ser una segona groga per una mà a Cantero, que se va quedar en un home menys. El partit va acabar 3-3, si no m'enganyo,
3: sí,
1: no?
3: Sí, senyor, sí.
1: En un empat a 3 molt, molt espectacular, com pràcticament tota la temporada en Castalia, però Emili, este Ceuta, que no és... Des del principi de temporada ja no se va resignar al seu paper de acabe de pujar, vas a ser un rival còmode, i 54 punts, és que no els aconsegueix un equip que és una, pues això, una pereta en dolç, no?
4: No, jo l'he vist prou partits, a mi m'agrada. Des del principi jo recordo haver comentat en Castalia que la plantilla que tenia, l'entrenador que tenia i la plantilla que tenia eren tots jugadors de qualitat. I és un entrenador que li agrada jugar al futbol, un entrenador que busca jugar al futbol, i és un entrenador interessant. I ha fet una bona temporada. Hi ha jugadors que... Marcos és el jugador que possiblement s'hagi revaloritzat més en 12 gols, i la primera volta va ser millor que la segona, però que és un equip difícil a base de jugar al futbol i a base de posar bons jugadors en el camp, no? I en un entrenador que li agrada jugar al futbol. Crec que la defensa, la millor, és un poc més veterana, però bueno, és un equip difícil de guanyar allí en casa, encara que jo crec que fa 15 dies contra el Racing va fallar moltes ocasions, i el Castelló acerta les ocasions que pugui tindre. Jo crec que el Castelló va ser dominador i va estar tot el rato en el camp del Ceuta, i n'hi ha que aprofitar les ocasions per a posar-se per davant. El partit la setmana fa 15 dies no el va guanyar el Racing perquè no va acertar, però crec que avui és important, no?
1: Vos repregunte, respecte a la setmana passada, Meló novament titular, l'altre ja va crear prou assenyalat en els dos gols de la primera part en Castalia, però és de veres que ha estat molt regular esta temporada. Jo crec que Lo extraño va a ser el otro día. Parece que ahí, Pablo, sobre todo en la línea de cuatro arriba, no te más a dubtes.
3: Yo es que ahí pensé diferente. Voy a decir...

0: No
1: t'agrada Melot?
0: No. M'agrada Melot. No el dono com a un irresponsable dels gols de l'altre dia del Córdoba.
1: Sí, va ser perdre les disputes, bàsicament.
0: Estem mal acostumats perquè pràcticament tots els duels en guanyes ha guanyat Melo, siga qui siga el que tenia davant, però ha topetat en un equip en el que, per les raons que siga, perquè a millor ahir ese dia no era el seu o perquè els altres xics van fer bé les coses, se'n van anar d'ell. Però recordem com fas gols a Adri Fuentes, eh? Adri Fuentes fas dos gols dins de l'àrea sense oposició, eh? Vull dir que Melot és responsable en la medida en la que se li va el punta pel costat i fa la centrada o la passada tensa, però després hi ha un tio que remata soles des de l'àrea. Per tant, ahir hi ha una responsabilitat que és repartida. Per a mi Melot és indiscutible i el que sí que estaria bé, baix el meu punt de vista, que el Castelló mirara o Pablo Hernández mirara, és quan te destapes i per què te destapes. No? Té molt costum el Castelló de deixar molt poqueta gent darrere i ara els partits entren en aquesta dinàmica en la que a voltes, si no pots guanyar, no pergues. Perquè aquest punt al final te pot donar coses.
2: Jo crec que se para quan no té que parar-se i per mi el sorprèn un poquet i ell no té que fer aquestes coses de parar-se hasta que no pita l'àrbit, no? Bueno, és un jugador que ha donat molt durant tota la temporada i
1: bueno, crec no ha estat l'únic esta setmana passada, recordat a Rega també, sí, en el València, no?
2: Que
1: són coses que n'hi ha que recordar als futbolistes, que si l'àrbit no xiula, has de continuar.
2: I se recorde, llavors se recorde, però que està clar que al final, i el que diu José Luis, està clar que el Castelló quan li marquen, quan se posa per baix en el marcador, abuse de sobretot la part de detrás de arriesgar en excessiva facilitat, no? D'anar en els centres cap avant, de deixar la defensa dos contra dos, a veure, és difícil. I l'altre dia se va enfrentar contra un equip, però hem sigut el segon millor equip que va passar per Castelló en quant a complicar-li la vida i a jugar de la manera que juga el Castelló, d'aquesta intensitat, d'aquesta agressivitat ofensiva que va ser el Córdoba. Jo crec que li dona molta culpa al rival, al Córdoba, que va fer per a mi un molt bon partit. Però, des de luego, bueno, hi ha que dependre de les coses. Sempre diem que setmana a setmana el jugador se li recorda sempre que n'ha de dependre, a dependre de les coses que se fa malament, no?
1: I abans de fer un altre pas per ells, l'últim comentari igual, ahir va guanyar el D por 0-1 en el minut 90, davant un Cádiz que, ojo el Cádiz, ojo, que ha canviat 4 vegades d'entrenador, no n'hi ha manera, i estava mirant per ací, 39 punts, està 3 per damunt del descens que marca el Huesca de José Luis Oltra, que juga este cap de setmana encara. Però
2: el calendari és terrible.
1: Ojo, per això t'he dit que ahir el Depor trau un partit dificilíssim davant d'un rival supernecessitat, el trau en el minut 90 de partit i se posa un del Racing només. Ha de jugar encara el Racing este cap de setmana. Però,
0: i Almeria.
1: I Almeria també. Pareix que n'hi ha un tallet ahir, no? N'hi ha que veure què fa Las Palmas, n'hi ha que veure, evidentment, què fa el Castelló, però és que Racing 72 ha de jugar, Depor 71 ja ha jugat, són els dos que pujaran directament, Almeria 70 i després Las Palmas 66, Castelló 64 i Màlaga 63. Els quatre han de disputar el seu partit. Estem en el moment del tironet.
0: Jo te digo una cosa, jo mire el playoff d'una altra manera. El mire cap al Burgos.
1: No? Burgos.
0: Jo vull que guanyi l'Almeria, tenim més dos davant del Burgos, més l'Averas, que són tres. 3 i 3 serien 6, a falta de 9.
1: L'Eibar té 61, també.
0: Sí, però té un menys.
1: Correcte.
0: En este moment, el rival per a defensar esa plaça de... I l'Eibar té que vindre per Castalia, és a dir, que a lo millor l'última jornada empatant podria servir davant de l'Eibar. Però mirant al Burgos, si el Burgos perd davant de l'Almeria, tindria 5 més l'Averas, 6 a falta de 9. És a dir, que guanyant el Cádiz, quasi tindries en la butxaca el playoff. La mala notícia de la victòria del Depor, per a mi, és que el Cádiz ve en l'aigua al coll el divendres que ve a l'estadi municipal de Castalia, i bueno, això d'alguna manera pot condicionar aquest partit, però bueno, centreu-se en el Ceuta, que guanya el Castelló al Ceuta i després segur que la jornada anirà bé perquè ja hauràs vist i repassat la quantitat de creuaments directes
1: que
0: hi ha per
1: ahir,
0: que si tu sumes 3 punts avui, segur que vas a traure botí, segur.
1: 3 punts del Castelló en Ceuta i 3 punts de l'Elx en el Martínez Valero. És el que vulguem contar a partir de les 4 de la vesprada quan finalitzen els dos partits. Però a la 1:33 deixem línies obertes en el Martínez Valero. Continua Raúl Pina, la gent entrant, continua plovent, però tot preparat per al partit, no?
3: Efectivament, continua la gent a poc a poc amb aixet de goteig, accedint per les boques d'esquís del Estadi Martínez Valero. La pluja és mínima, com dic, no fa mal per ara. I els futbolistes de l'Elx com de l'Alaves calfant de la gespa de l'Estadi Martínez Valero.
1: Pues el que deia, tot preparat per aixer el Xalaves, que comença en 27 minuts, tot preparat per al Ceuta Castelló, que comença també en 27 minuts. I amb els nostres comentaristes i nostres narradors, ara parem l'orella a la Ciutat Esportiva de Paterna, perquè ja apareix Carlos Corberán i està preparat per a començar la seva conferència de premsa prèvia al partit de demà davant l'Athletic Club de Bilbao.
4: Si nos podías repasar las bajas, si Lucas llega a tiempo, Julen, etcétera, y los que tienes, si tienes alguno más, gracias. Y ahora te hago la segunda.
5: Julen vuelve a la convocatoria.

0: Pere Rebas, al mig camp Antonio Blanco, Guridi, Pablo Ibáñez, Ibrahim Diabaté i Toni Martínez seran els referents ofensius de l'equip de Quique Chula, com hem comentat, el balear Busquets Ferrer al bar del Cerro Grande.
1: Ja tenim els 11 recordats d'este Elche a la vez en primera divisió, però també tenim que contar-vos les alineacions del partidàs del Castelló en segona.
2: Pues també tot preparat, tota manit en l'Alfonso Murube de Ceuta per acollir el que va ser un dels partits corresponents a esta jornada número 39 en la Lliga Hypermotion, cara a cara, agrupació deportiva Ceuta i Club Esportiu Castelló per part del Ceuta. Juga Guillermo Vallejo en porteria, quatre homes en defensa. Ahmed Aissar i Redru seran laterals com a centrals, Carlos Hernández i el francès Jan Bodiger per davant. Col·loca José Juan Romero, tres homes. Jones en la base, escortat per Marino Illescas i per Rubén Díaz. Dalt, en els costats, el Cuqui Zalazar i Conra de la Fuente en punta. Un davanter molt perillós com ara Marcos Fernández per part del Castelló. Roman Matis, el belga, sota els pals de la porta albinegra. Quatre en cobertura, per la dreta, Jeremy Meló. Per l'esquerra, Lucas Alcázar, com a centrals. El capità, el tinerfeny, Alberto Jiménez. I al seu costat, l'italià, Fabri Brignani. La sala de màquines, per a Ronaldo Pompeu, el brasiler. I per al pequeño Gattuso, Guere Navarrena, en Pablo Santiago a la dreta. Brian Zipen a l'esquerra, la mitja punta per a la màgia de Calatrava. Dal, avui com a referent el danès, Adam Jakobsen, Xula el basc. Daniel Palencia en el bar tindrem, Luis Mario Milla, les dos, arranca el partit.
1: Pues tot preparat per a el punt a punt en Twitter, en TikTok i Instagram. També el àudio de WhatsApp, si voleu enviar al 611-3873-17, 611-3873-17, per a comentar qualsevol dels dos partits, el de l'Elx, el del Castelló, la prèvia de la vesprada, la Tanatori League, el que vulgueu, com sempre, en la sintonia del punt a punt. Última qüestió per als nostres comentaristes, Javier Subirats en el Martínez Valero, partit que va ser ràpid, partit que me dona pinta que l'Elx vol posar una velocitat elevada, un partit i anem a veure com és també l'Alavés, moltíssim en joc en este duel.
3: Sí, efectivament, no? A veure si l'Elx pues bueno, pot fer el seu xoc habitual de tindre la possessió, sí que és de veure que estarà el valor ràpid, el vot sobretot és el que n'hi ha que calcular més en les passades llargues, però bueno, a mi també m'agradava jugar quan el camp estava en aquestes condicions. Sempre que no n'hi ha escafant, jo crec que és el millor, perquè el valor va ràpid i jo, xicament, preferís aquesta situació que no en un camp sec, no? Però bé, l'Elx jo crec que pot fer el seu xoc, té l'eixe centre del camp que s'ha establit en els últims partits en Aguado, Villar i Febas, i bueno, les bandes de sempre, en Tente Morente i Germán, i els dos davanters en Álvaro i Andrés Silva. La defensa també la de sempre, crec que fa un equip, un bloc important, i anem a veure si pot traure els tres punts. És un bloc que ja ha jugat molts partits junts, doncs anem a veure si són capaços de traure els tres punts que tan importants són per a l'Elx.
1: I també ja voten els protagonistes en Ceuta, Emili Sierte, lo mateix. La importància d'aquest duel per a un Castelló que no només ha de mirar cap a dalt, també ha de tindre en compte el que va per darrere.
4: Sí, i la importància de les ocasions que tinguem i acertar. Jo crec que és importantíssim que vam... Jo segurament crec que anem a dominar, a tindre la possessió del valor, cuidar en les contres de Marcos, però sobretot acertar en les ocasions que tinguem per a posar-nos per davant en el marcador i que el Ceuta pugui patir, no?
1: Bueno, pues tot preparat. Bueno, és que les imatges està plovent prou en Elx. Raúl...
5: Ara sí.
1: Sí, ara sí. Està Mariano ahí en la banqueta de l'Alavés, el nostre amic.
5: Ahí está, bé.
1: No han votat encara els protagonistes, però sí que poquet a poquet s'està agarrant la pluja. Imatges del corredor de vestidor, mentre que en Ceuta, José Luis Gual, sí que estan els protagonistes, n'hi ha... Bueno, està nuvolat també, no fa massa sol tampoc.
2: Fa solet, però fa bona temperatura, eh? La Gemma de mànega curta, també els futbolistes, el Ceuta que vestís completament de blanc, el Castelló que avui tornarà a lluir, i sa equipació Nero Atxurra, en Matis vestint completament...

0: arribar en el moment en què el Chacho Caudet va rebre aquesta proposta de River Plate d'Argentina. Ja saben que Bragarni, que és, era la persona, no?, que el porta els interessos també del Chacho Caudet, i el remat l'Alavés va buscar. Finalment, aquí que Sánchez Flores com a recanvi a la banqueta després de que l'argentí se n'anarà cap a River Plate. Ja van a saludar-se els capitans d'una banda de l'Elche, Pedro Vigas, el balear, juntament amb Blanco, Antonio Blanco, el capità de l'Alavés, per a triar escenari o per a treure. La veritat és que els paraigües són una constant i jo crec que va desluir l'aigua el partit, sobretot perquè amb un altre horatge estaríem parlant d'una entrada millor. L'horari tampoc és el millor, un dissabte a les 2 de la espada, però és el que toca en el dia d'avui. Ja la setmana que ve, llorar unificat.
1: Mira, ahí estan els entrenadors que se donen un abraç. Eder Sarabia, Quique Sánchez Flores, el partit que va començar en retard, mentre que en Ceuta, José Luis Gual sí que va començar a l'hora.
2: Sí, sí, està de fet col·locant-se en hora. Mira, comença el partit. Amb enetxada i si del Ceuta, la pilota que ja roda, valor que ve a la zona defensiva. Però ahí impulsa en llarg que Jan Bodiger, un dels albinegres que està en el planter del Ceuta, valor que ve a zona intermitjana. El canvi d'orientació per ahí, ve Redru desdoblant, línia de fons, la pot col·locar dins de l'àrea. La passada arrere, ha vingut Kerena Barrena enviant la pilota fora. Primera incursió per la banda esquerra per part del conjunt Caballa, així no se'ls anomena ja
1: Caballa
2: a Ceuta, sí senyor. A veure si avui dinem peix, Emilio, A veure si se porta més tres puntes cap a la capital de la plana. Bueno, José Juan Romero, el Luque dona por, I ses ulleretes...
1: El Luque és terrorífic.
2: I ses ulleretes donen por. Valor que ve en defensa de no per al Ceuta. Juga Jan Bodiger, primers instants de partit en el Alfonso Murube. 0-0, marcador inicial. En directe el punt a punt en Apunt Ràdio. De nou Redru, col·loca la pilota con Raperi des de l'àrea. Que ve a protegit ahí, creuant-se Alberto Jiménez, però és en electricitat del conjunt local. Camí del primer minut de joc.
1: Comença el futbol en Elx. Tira-li.
0: Efectivament, comença ja el partit a l'estadi Martínez Valero. Li ha fet canviar el pas l'Alavés de Campa a l'Elx. Estava preparat l'Elx per atacar en la primera part sobre la porteria d'Ise Fonsud, i ara li tocarà atacar en la de Fons Nord, i s'ha xiulat, no? Des de la parròquia Franja Vela no li agrada res que li canviara el pas l'equip de Quique Sánchez Flores al conjunt Franjaver. Juga ja Víctor Chus en zona defensiva. En darrere impera Matías Ezequiel Dituro. Ahí está Mati Dituro. Arriba la frontal, colpeja en llarg. La toca de cap el Torito Álvaro Rodríguez. Li va arribar a Germán Valera. La deixa la curta per Andrés Silva. Este amb Aleix Febas. Novament Germán Valera per Andrés Silva, que cau a perfil esquerre en zona de tres quarts. Juga per a Germán Valera. Protegeix la pilota. Se'n va la gespa. Hi ha falta claríssima. Per a mi sí, de Blanco, que assenyala el col·legiat del partit. Busquets Ferrer la reclama, la targeta des de la banqueta. Eder Sarabia, que ha sigut com un bou,
3: I estan discutint en Blanco, Jo crec que també Blanco li ha dit algo a Sarabia, li ha dit alguna cosa.
1: Home, li ha arreglat un...
3: Sí, no, ha sigut una falta, una espenta. Home, no sé que una espenta, tampoc ha sigut...
1: Falta brusca. Sí.
0: D'esta manera, Eder també clava a l'aficionat en el partit, En el context del que juga avui l'Elx. Está Víctor Chust al costado de la pilota. Y la toca Germán Valera. Arranca Víctor Chust. Ahí está. Se camina cap al verde desde el área. La toca la curta ahí para Leise Febas. Quina manera de traure una falta. Per l'amor de Déu, Subi. Tota la setmana assajant. No, tota la setmana no. Un dia que es dedica al tema de l'ABP, de la pilota parada. I la traus d'esta manera. Per l'amor de Déu.
3: I a més que li deixes la pilota, no? Que siga Chust al final. El que ha de ser el que dona la bona passada, no?
0: Clar, se li ha fet de nit. Quan ha arribat al verde desde el área, ya se li ha fet de nit.
1: Bueno, el partit que ha començat amb molt de ritme en el Martí de Valero, també molt de ritme igual en Ceuta.
2: I sobretot en un parell d'incursions, en un parell de cavalcades per el costat esquerre del Ceuta. La última d'elles en una passada en profunditat per a Marcos Fernández, que a punt està de guanyar-li la posició a Brignani. Ha tingut un poc de fortuna ahir a l'Italia, perquè finalment l'àrbitre no ha donat córner i sí, treta de porteria. Ara se'n ve, era Guerena Barrena, rebutjar la pilota Carlos Hernández, el capità del Ceuta, que també corregeix posicions en els seus companys. El valor que seran per la línia de banda.
1: Molt bé l'àrbit i l'assistent, cadascú apuntant a un lloc diferent del camp.
2: Sobretot hi ha que pensar igual, sí.
1: I han fet cas a l'àrbit. Treta de banda per al Castelló.
2: 3 de partit, 0-0 en el marcador. La pilota a la banda dreta, la lluitava Jacobsen. Per Jacobsen, valor que recupera de nou el conjunt del Ceuta, és Marino Illescas. Ui. Ha perdut la pilota, valor per a Cala. Cala dins de l'àrea, Cala que la col·loca, la passada al segon pal. Cipenga, que venia una miqueta desequilibrat, però ha tingut fortuna perquè ha tocat en l'últim moment a Isar, que concedís el córner. Treta desde el cantó, el primer córner per al Castelló. Camí del 4 de la primera en el 0-0 en el marcador.
1: Sasbala, crec que n'hi ha molta aigua,
4: sí,
1: en la xespa.
4: No, no sé si ha plogut, però...
1: Has vist la pilota rodant?
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Ha hagut ja dos o tres jugadors.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, pressió intensa dels dos equips. Bona eixida del Ceuta, però el Castelló també està...
2: Que defensa Guillermo Vallejo per al Ceuta. Tot el Ceuta defensant en àrea pròpia. També molts jugadors del Castelló. Ve Brignan i Brignan al primer pal. Baló penjat. A posar la manopla Vallejo. A posar la manopla Vallejo. No ha pogut veure si ha estat Alberto qui ha segut el futbolista que ha acabat echat, però a punt d'arribar el primer gol a baló parat.
0: Bona anticipació al primer pal. Sí, no hem vist clarament qui ha segut, però bona parella de Guille Vallejo.
1: Ha faltat un nou ahí en la xicoteta.
0: Exacte.
1: El
0: segon pal, no han deixat jugar, és que entrarà algú al segon pal.
2: La treta lateral per part de Meló, rebutja Carlos Hernández, Ceballos que ve a zona de rebuts de nou per al Castelló. Ronaldo Pompeu tocant en curter per a Meló. Meló descarrega, baló en profunditat a la línia de fons, buscava ahí col·locar la pilota dins de l'àrea de nou. Guere Navarrena, començar com diu en intensitat el partit, ha tingut la seua al Castelló, ha sigut Cipenga, Cipenga en la cueta, ha rematat ahí, li ha agarrat efecte en les trenetes.
0: Hi ha faltat algú entrar al segon pal, Ronaldo, que era el que estava més a prop. Bueno, és un camp molt estret i que al final s'arriba molt pronte a l'àrea i hi haurà moltes situacions de corners faltes.
1: Un altre.
2: Segon córner per al Castelló, va col·locar l'especialista Ronaldo Pompeu, que marca la jugada, la busca el primer pal, ha rematat a fora! Brignani, que teima,
1: Sí.
2: Brignani, que teima, les toca totes, és la connexió. Ronaldo Pompeu, Fabri Brignani, l'ha pegat en la cama dreta, el baló que se perta a l'esquerra del pal de la porta, que defensa Guillermo Vallejo per al Ceuta, però dona por en el baló parat el Castelló, i hi ha una dada, no sé si han canviat els números de fa setmana i mitja, però el Castelló, en quant a l'averaix de les accions de baló parat favorables i en contra, és el top d'Europa, per davant de l'Arsenal, que és segon.
1: A nivell de rematades o
2: accions de baló parat. Accions a baló parat, l'àverat, vull dir, les que te deixen bé i les que neutralitzes, era el top 1. Són dades molt serioses, Quan ara se'n ve per la banda esquerra de nou Redru, que està participant molt en atac en el joc ofensiu del Ceuta, ve el Ceuta, la volia col·locar dins de l'àrea, ahí cita a creuar-se, ahí Brignani, el baló que se'n ve retrucat serà tret al lateral de banda per al Ceuta, 6 de partit, 0-0.
1: És anada i tornada en Ceuta, mentre que ara mateix el que està apretant un poquet més és l'Alavés, que tenia un jugador en terra, s'ha recuperat, 5 de la primera i ocasió per al conjunt visitant.
3: Va, rebaix amb el córner, la rematada de cap a fora, Diguridi molt desviada, 5 i mig, primer arte, toquen igual, punta a punta, punt ràdio, si l'estadi Martí de Valero, Elche 0, Alavés 0. Servirà de porta Mate i Duro per a rebre a la curta. No van a rebre la curta ni a Fengruber ni Pedro Vigas, envia al roble central, la toca el torito Álvaro Rodríguez, el rebuig, ahí és de parada, li va arribar al pit. A Toni Martínez, ha tocat Vípera Ibrahim, obertura a la dreta, apareix en escena per a controlar la pilota i endarrerir Pablo Ibáñez, Ángel Pérez, està encara un poc més a la divisòria, arriba ja aquesta esfèrica per a Tenalia, bascula cap al costat esquerre, parada, apunta ahí d'esbarat, mira, el para finalment Tete Morente, has de portar pneumàtics d'alumini, subi.
4: Sí, sí, n'hi ha aigua, efectivament, els tacs haurien de ser d'alumini, molts jugadors ara no estan acostumats, però en aquest tipus de terreny està clar que el tac d'alumini és necessari.
3: Servirà de banda l'Elx, ha caigut Ibrahim Diabaté, en el costat de l'encamp de l'Elx, preparat per executar... I se atreta de banda Víctor Xust, el central valencià, que avui torna a la titularitat. Una de les dues novetats d'este Elche respecte al partit de Balaïdos contra el Celta. Res, la treta de banda per a Johnny Otto. Recula per a Sivera. Sivera en llarg. Ràpidament l'Elche a la càrrega. Bon Pedro Vigas, ja va creuar a camp contrari. Continua el capità balear. Ahí està Pedro Vigas. Rasella a l'esquerra per a Germán Valera. La pilota rasellada. Roda perfectament, no hi ha cap problema en aquest sentit.
1: Un segonet, Raúl, perquè n'hi ha groga en Ceuta.
2: Sí, groga per a Jones, que ha fet tard, ha tirat ahí el tackling, però evidentment havia guanyat el baló Guere Navarrena, falta i targeta, de moment molt ben arbitrat per part del col·legiat basc, Daniel Palencia. En efecte, sí, està llunyana, però està perfecta per a que Ronaldo la penge en busca del cap de Fabri Brignani. Esa és la idea, no? Ixa connexió, Emilio.
0: Sí, molt bona pressió de Melot en el robo i després el passe a Guere. Falta perillosa perquè en este camp el joc aeri és importantíssim i crec que ahir el Castell pot fer mal.
1: El porter del Ceuta està més fort que el vinagre.
2: No, sí, t'anava a dir, mira la falta, la penja, bueno, què ve passant? No ha arribat de milagre, Lucas Alcázar.
1: L'ha deixat passar.
2: Jo crec que li ha vingut una miqueta més alta, del que sembla... Jo crec que no podia arribar perquè ja estava a terra, havia pegat el bot, havia entrat en carrera intentant el salt, però per ben poquet, no ha trobat Calatrava finalment a Lucas Alcázar, el Castelló que sobretot arriba a baló parat, el partit.

0: I té molt de ritme, hi ha molta pressió per part de tots dos. El Ceuta, de moment, entra per l'esquerra i el Castelló fa mal a baló parat. I és un poc la lectura d'estos primers minuts. Nou de partit ja en el Alfonso Murube, marcador inicial que compta el punt a punt en Apunt Ràdio. Ceuta 0, Castelló 0, baló de nou per a Marcos. Marcos que filtra, ve Conrad, ha rebutjat bé la defensa, ve el Castelló, baló que ve de nou a la banda dreta, Aixar. Aixar que la va penjar de nou dins de l'àrea. Buscava la rematada, Marcos ha vingut una miqueta força, però baló ve. Solté per a que el recupera de nou el Ceuta, la pilota per a Marino Llescas. Marino en la frontal, té ben a prop ahí. A Llunes, rep Llunes, se fa un embolic Llunes, recupera Jacobsen, molt treballador en este arran de partit, se'n ve per la banda dreta el danès, pràcticament no té eixida, ha volgut girar la pilota en intenció, la passada no era dolenta, eh? Ja ha tingut que eixir, evidentment, com diu Paco Polit, el Robocop, que és el porter
1: Guillermo
0: del Ceuta.
1: Vallejo,
0: sí senyor, no que, discutir en ell, eh?
1: Que fa 200 quilos en presbanca, bàsicament, però està més fort que el vinagre, el que dèiem. Per cert, n'hi ha hagut polèmica, Raúl Pina, dins de l'àrea de l'Elx?
2: Serà de per part de la Lavery.
1: Sí, però estava un penal en l'acció d'abans, que no n'hi havia absolutament, Dituro no estava al costat.
2: No hi havia res, no? Subillo.
3: No,
2: protestar per protestar. Perquè,
3: no han vist res, no han vist cap tipus de problema.
1: Ha caigut Toni Martínez a terra i no havia absolutament res.
2: Advertència verbal de Busquets Ferrer.
1: Ui.
2: Tècnic de l'Elx a Eder Sarabia.
3: Hi ha tensió sí, en el partit, sí. És normal.
1: És que Ibáñez este està rascant, eh?
3: Sí. No, Ibáñez rasca i és bon jugador, eh? Ibáñez en el centre del camp és un bon jugador.
2: Anteriorment l'Elx ha tingut el primer xut, no entre tres pals, ha pegat el xut d'Andrés Silva amb l'esquerra en el lateral de la xarxa de la porta de Cibera.
3: Estava molt escorat, sí. Estava molt escorat.
2: I
3: bueno, se n'ha anat en el per el lateral, sí.
2: Falta per a l'Alavés, trau ràpidament Johnny Otto a l'espai, se baló a l'interior de l'àrea, el tocarà de cara a Germán Valera per a Mati Dituro. Joan Tanfoca i diu, subia amb el cap allà, allà, allà, mare.
3: Sí.
2: Quina manera d'arriscar l'interior de l'àrea, el més fàcil era rebentar la pilota a camp contrari. Atenció ahí a Toni Martínez, arribes de darrere, molt bé, portant el baló Germán Valera, que s'ha fet mal en el peu esquerre. El joc continua i el perill també. La centrada de Blanco a l'interior de l'àrea. El rebuig de cap a córner. Bé, Víctor Xus anticipant-se. Darrere ell estava Ibrahim Diabaté, el de Costa d'Ivori.
3: Sí, està molt bé Xus en l'acció defensiva, eh? Perquè estava Diabaté, estava pràcticament a soles i anava a rematar de cap. Bueno, la jugada del porter, sí. La veritat és que quan el porter té que controlar i n'hi ha algun davanter propet, la
1: pànic.
3: Jugada se torna perillosa.
2: I més com està el camp.
3: Sí.
1: Pànic en l'hospital.
2: Clar. Va al córner. A la dreta de la porta que defensa Mati Dituro. Allà vola la pilota, el cor de l'àrea xicoteta, la rebutja de cap a Álvaro Rodríguez. La controlarà finalment a punt de caure i perdre el baló Ángel Pérez. L'ha perdut. I ja la càrrega, perfil d'esquerre. Allà va. Amb el baló conduït Germán Valera. Continua Germán Valera, autopassada. Ara sí que l'ha frenat i hi haurà groga, finalment, després de reclamar-la amb tanta constància, però deixa continuar l'acció. Hi haurà groga, procedirà a Pau Ibáñez. Sí. Erra l'Elx en l'avantatge que havia rebut l'àrbitre.
3: Però li la va traure ara.
1: Bueno.
3: Pablo Ibáñez, a més.
1: Pablo Ibáñez és una bola de demolició, eh?
2: I després se l'ha jugat allà amb Tete Morente, també, eh?
3: Sí, després li ha pegat, sí, li han fet falta d'ell.
2: Per tant, groga ja, per a Pau Ibáñez, si pot toca el futbolista de Quique Sánchez Flores.
1: Clar, Pau Ibáñez sabia que li anava a mostrar després de la primera i pues mira, vaig a pegar-me una segona.
3: Sí.
1: Què estan cantant?
2: No, són els aficionats de l'Alavés, que estan així.
1: Ah, te vas vete ja, no, sí, vale, sí, que tenen una lluita pel tema dels horaris.
2: Sí, pel tema dels horaris, sí. Te vas vetellar, sí, com sempre.
1: Pues un clàssic.
2: En Metisorrosa sempre estan barallats, perquè els posaven els partits a les 2 de la vesprada.
1: Se trau la falta o què?
2: Sí, ara sí. Ja situa el baló en moviment. Cibera el rebutjarà, ho intentava de cap a Pedro Villas, però ha tocat i ha pentinat Toni Martínez. El baló per a Pablo Ibáñez, busca a Guridi. Ahí està Guridi, pilota dividida. A la gespa ara l'Eix Febas. I l'àrbitre senyala la falta de Guridi a l'Eix Febas. Està el partit trabat,
1: sí.
2: Sense ritme.
3: Sí, està. Els dos equips amb molta intensitat, no deixen jugar i, bueno, moltes faltes i moltes interrupcions.
1: Molta.
2: Primera part del Martí del Valero. Continua igual Paco, sense canvis en la decoració, volem que canvie pronte. Elche 0, Alavés 0.
1: Molta intensitat, poc de futbol en el Martí.
0: Lateral per al Castelló, havia col·locat de cap de nou Brignani, que les toca absolutament totes. Ha baixat una miqueta el nivell del partit, almenys en quant a presència en àrees. El Castelló que està

0: Tenim situacions per a córrer a l'espai, però de moment el Ceuta, que està podent tancar bé, no sé si li convé l'equip de casa jugar a este ritme, no? Perquè, per exemple, jugadors com Rubén Díaz estan absolutament desbordats, no? Sí, en esta velocitat.
1: De moment està posant-li un partit igual de tu a tu. Jo crec que el Castelló té que baixar també un poquet d'aquesta intensitat i tindre un poquet més el valor. Generar un poquet més d'accions a base de tocar un poc més el valor. Eixa intensitat, eixes ganes de robar i així, els dos equips volen jugar a lo mateix i estan perdent el valor molt ràpid, però crec que n'hi ha que tocar un poc més el valor, i han passat els primers minuts, i hi ha que generar ofensivament a base de tindre el valor.
0: Pues ve de nou Redru, Redru la col·loca dins de l'àrea, volia enganxar la Marcos, el rebut, rebutjada de nou per a Conra, bueno, ha tingut ahí fortuna el Castelló, un doble retruc, perquè primer crec que ha estat Marcos. Ha bloquejat i se va tocar a porteria. Algun dels defenses del Castelló després ha quedat morta. I el nou enviament per part de Conra també l'ha tret algú per part del Castelló, pareixia, però doble avís, eh?
1: Pareixia que anava a porteria algun dels rebuts, sí, sí. Però no. Però perillosa, eh?
0: Sí, perillosa. Sí, molt perillosa. I de nou Redru, que és el jugador que està entrant més per ixe costat, molt més, per exemple, que el Cuqui Zalazar, no? Que
1: és un futbolista. Està costant molt a Pablo Santiago anar detrás d'ell.
0: Sí. I anem al córner per al Ceuta, quart d'hora complir, 0-0 en el marcador, per i per a la porta al Vinegre, la pengen, votava, crec que era Carlos Hernández, va lo que el trau la defensa del Castelló, ve darrere a zona de rebuts per a que la rife, en este cas, era un de futbolistas que tancava, crec que era el jugador Redru, el valor que ve de nou per al Ceuta, encara que la perd, hi ha hagut falta per a mi molt clar, que se seguirà l'àrbitre. I podia ser de targeta, eh? L'entrada és dura. Però ve el Castelló, vol l'òpera, Calatrava, que pot acabar, Calatrava dins de l'ara, Calatrava, que pensa, entrega ahí, per a que siga en este cas, Guerenau Arena.
2: Que lent.
0: Tu per a mi, jo per a tu, al final el valor acaba a córner, tenia que haver-li pegat Calatrava.
2: De primeres?
0: Claro.
1: I Jere ha volgut col·locar-se-la massa bé i Carlos ha tirat en tot ahí en terra i l'ha desviat en l'esquena.
2: És que són tres errades, és col·locar-se-la, és l'errada en el control i després la rematada, que no és bona. Claríssima l'ocasió del Castelló, claríssima, eh?
1: L'àrbitre ha deixat molt bé de la contra, no para el joc i l'ocasió és claríssima de
0: Pues anem al córner, crec que va ser el propi Àlex Calatrava el que la va col·locar a la dreta de la porta del Ceuta, va lo que ve molt baix, la volien jugar del Castelló que cau a terra, diu l'àrbitre que no,
2: falta.
0: Que això si és algo és falta en atac, se queixa Adam Jacobsen i en el córner anterior han mostrat en la realització com que se queixava un jugador del Ceuta d'alguna toc en la mà d'algun dels defenses del Castelló.
1: No sabia res, eh?
2: Bueno,
0: l'àrbitre sí.
2: Ha decidit deixar córrer, però com deien, en el 16 de la primera el Castelló que acaba de tindre una molt clara de Guerenavarrena que no ha triat bé a l'hora de definir, continua el 0-0 en el partit. Votem a primera divisió, votem al Martí de Valero, continua trabadíssim l'inici de partit entre Elx i Alavés.
3: Y ya está el Elx atacante, ahí está Gonzalo Villarroel desde el área, perfil izquierdo, la isa para Germán Valera, la torna para Gonzalo Villar, la segunda centrada, la tapona Johnny Otto, será córner.
2: Venga.
4: No, però bueno, ara han combinat bé ara entre Villar i Febas i bueno, han tret una treta de cantó, anem a veure si Álvaro, que se les està emportant totes quan trau el porter, és capaç de poder connectar de cap.
3: Aguarda que l'àrbitre Andrés Silva s'ha llevat ahir a la seva marca amb les mans i l'àrbitre diu aguanta un segon, ara sí que deixa treure l'Elx el córner, Víctor Chus l'ha penjat, la centrada passada a segon pal, impossible ahir per a Tete Morente que reclama el córner, a veure què diu l'assistent, no ho té clar, ha parlat per línia interna amb l'àrbitre i després de pensar-se un parell de vegades diu treta de porta per ara l'Alavés, perquè no ho tenia clar, si no alça ràpidament la bandera o col·loca el valor sí. Sobre el banderí del córner o indica treta de porta, però no.
4: No ho tenia clar, estava tapat també en aquesta situació i no ho tenia clar. Per altra volta han tret la treta de cantó en curt i cap a Xus, que ha donat una passada al segon pal i bueno, ja han pogut sorprendre, però han defensat bé el jugador de l'Alavés.
3: Servirà Toni Sivera, porter valencià de Xàbia, d'Alacantí, ahí està, en la treta de porta. Buscant que pentine Toni Martínez, la deixa passar Víctor Just, a dir, i pràcticament la frontal en les mans per a capturar el baló, Dituro que la treu ràpidament a l'esquerra per a Germán Valera. Ahí està, teua meua amb Gonzalo Villar. Endarreix ara per a jugar de cara amb el capità.
2: Un segon és Raúl, perquè n'hi ha falta perillosa per al Ceuta.
0: Falta que ha comès Brignani en este cas i que va col·locar el Ceuta des del costat esquerrà segons ataca. Pegadeta a la línia de cal, la col·loca Marino, però el rebuig de la defensa del Castelló crec que ha estat Meló, té valor que guanya Cipenga, pot tirar la contra el Castelló, Calatrava, Cipenga en el rogle central, lleva de damunt la pressió, la filtra, pensa Cipenga que tots corren igual que ell, i no és el cas de Calatrava, a Cipenga li està costant en el

0: últims partits, no acaba d'estar fi. Anem a veure si avui s'enxufa, perquè avui sí que té espai per a córrer, però no és l'ideal per a que maneje la transició.
1: André Silva, interior de l'àrea, el baló a córner. Després de que furtava el baló, ha arrencat Gonzalo Villar, ha anigit el seu pas, Johnny Oteitenaglia, és dos a frenar el portuguès, baló a córner.
2: Que bé la recuperació en tres quarts. Sí. Tancat molt bé la defensa, Subi, eh?
3: Sí, ha recuperat bé Villar, i bueno, ha vist el desmar de Silva i bueno, li l'ha donat bé, però han estat bé els defensors de l'Alavés, que li han tallat, no? Han interceptat el baló quan anava cap a la
2: porteria. Aguantem el córner.
1: Altra vegada va Busquets Ferrer, ara advertència per Álvaro Rodríguez i el seu marcador, el seu par. Allà va el córner de Víctor Chus, ahí ha tocat, o intentava tocar Pedro Vigas, no? Li ha tocat el baló finalment de cap Pablo Ibáñez, en les entrades de Germán Valera. El rebuche de cap de Tenaglia, poderós, envia el baló finalment Ruiz a territori franja verdena. Primera testada de Martínez Valero, 16 gols, Elche 0, Alavés 0.
2: Alfonso Muro va en Ceuta, el conjunt de casa, com has dit abans?
0: Cavalla,
2: el conjunt Cavalla, que li està donant molta faena al Castelló.
0: I està tenint més situacions en àrea contrària que el Castelló, això és l'autèntica realitat. Ara la centrada era molt perillosa per part del Cuc i Zalazar. No ha arribat a tocar-la Rubén Díez, però sí Alberto, que l'ha enviat al cantó. Per tant, córner per al Ceuta, de nou a la dreta de la porta de Matis. Hi ha moltíssima tensió i s'àrea menuda del Castelló. 20 de partit, 0-0. La penja de nou el Ceuta, porta que defensa el belga. El partit està per a l'1-0, per al 0-1.
4: Sí, volia dir, té que ajustar la banda esquerra al Castelló. El Ceuta està fent el que normalment fa el Castelló, estirar el lateral esquerre en Lucas, doncs està fent en Redru. I al final està venint un centrocampista a fer l'eixida de baló i estirar el... I Pablo Santiago no arriba mai a l'ajuda. Conrad se'n va dins i Melot té que estar tancant. I ahir està creant molt de perill el Ceuta. Cada vegada que entra la banda esquerra és on més perill està donant. Té que ajustar ahir.
0: Torna a recuperar dalt el Ceuta i s'intent d'eixida per part del Castelló per la banda esquerra. Ja ve... atenció, Cuqui Zalazar de nou, se desencadena, la volia col·locar dins de l'àrea, recupera bé la pilota Pablo Santiago, ara en tasca defensiva el futbolista Alex del Baracaldo, volíssim el Castelló per la banda esquerra, però mira com apreta dalt el Ceuta, a punt està de furtar afortunadament el baló Semper per la línia de banda. Era Jones, el jugador del Ceuta, l'únic amonestat en estos vora 22 minuts de partit que portem en Alfonso Murube. Partit de molta intensitat, de moment sense ocasions clares, però rondant ja la pilota en les dos porteries. Ceuta 0, Castelló 0.
2: M'està agradant el Ceuta, en este inici de partit. Equador de la primera part, de moment sense gols en el Alfonso Murube, en el Martínez Valero. Continua l'àrbit desquiciant al personal i continua el partit superobert. Pina.
1: Efectivament, Paco, ara amb treta de porta per a l'Elche, ha tret ahí com ha pogut el baló des de línia de fons. Germán Valera, el futbolista murcià, li ha pegat el baló finalment a Pablo Ibáñez i ha acabat en treta de porta. Està ara pressionant en bloc alt l'Alavés, l'equip de Quique Sánchez Flores, a l'Elche, treta de banda des de la dreta en camp propi per a Víctor Chust, l'envia Álvaro Rodríguez al Torito, toca de primeres, perfecte, lliure de marca, ahí per a l'Eix Febas, el control orientat se li ha escapat, però finalment li cau la bola a Germán Valera, ja va Germán Valera, corredor central, retalla a Uri, però no pot finalment en Blanco. S'ha enganyat ahí el futbolista de l'Elche, a la càrrega per la dreta Ángel Pérez, el baló a l'espai, ixa, i perfecte, captura el baló anticipant-se a Toni Martínez, Matías Ezequiel i Turos, s'obri un poquet el partit.
3: Sí, sí, han hagut algunes situacions, sí que és de veres que n'hi ha moltes imprecisions, pot ser també perquè al final el camp poquet a poquet se va a notar, encara que no apareix, no? Que vote mal, però sí, s'ha obert un poquet més el partit, a la fi quan defensen l'Alavés fa un 1 contra 1, que si la salva l'Elche, pues pot
1: crear... Frontal, Subi, el baló li colpeja en l'esquena o en el cul ahí, a Tenaglia.
3: Sí, sí. Havia fet una bona maniobra, s'havia fet lloc per a tirar i, bueno, s'ha interposat el jugador de l'Alavés.
1: I falta ara l'Eixe Febas, que s'enulla i diu que no en aquesta acció, disputant el baló amb Pablo Ibáñez.
2: Està la gent molt clavada dins el Martí de Valero. Per cert, tenim un jugador liquidat en terra. Bueno, l'altre comentari és el bigot sospitotíssim de l'àrbit, això primer, i després Radru, que està absolutament cau.
4: Era el jugador més decisiu, que sí. Estava entrant per banda.
2: Pues se li ha pujat el bessó al cap, pràcticament.
0: Sembla que és algo més seriós perquè han demanat ràpidament el canvi, l'assistent del cos mèdic,
4: muscular,
0: Carlos Redruello, per tant, que tindrà que dir adeu al partit. I,
2: bueno, Soleo, no sé, alguna coseta ahí darrere.
4: Però entrarà Matos, que era dubte, que és un jugador que ha jugat més, que té més experiència, que ha fet 4 gols com a lateral esquerre, i possiblement entrarà Matos, que ha jugat quasi sempre tot l'any, no?

0: Pues estaba siempre yo.
1: Se'n va coix, absolutamente, sí, sí, Radru, sí, sí, que no podía ni caminar, ha hagut de parar el partido y anem a veure qui és el que entra per el jugador del Ceuta.
2: Pues tot això passa en el minut 24 de partit amb el 0-0 en el marcador. Els dos entrenadors, com sempre, molt atents ahí en la zona de banquetes. Ahí está Pablo Hernández i també José Juan Romero, que en este cas s'ha vist obligat a fer aquesta primera rotació. Se'n va lesionat Redru, el lateral esquerrà, i bueno, si volen els companys de la realització ens podran dir qui ha entrat al terreny de xoc, si és que ha entrat algú.
3: Jo crec que no, encara no ha entrat ningú, eh? Està Conrad ahí de lateral esquerre.
2: De moment juga la pilota al Castellón, ja que aprofitar per tant esta superioritat numèrica provisional en el camp. Valor per a Brinya.

0: Gut, anada i tornada constant. Ceuta 0, Castelló 0.
1: També camí de la mitja hora, pràcticament tots els jugadors estan xopats. Ojo!
2: Raúl. Arrancava Aleix Efebas, però quina passada més lenta posteriorment ahir, sense controlar-la, sense donar-hi la velocitat adequada d'Andrés Silva, perquè s'incorporava amb el punyal ja en el costat esquerre. Germán Valera.
1: Un gest que hem vist ara, volia preguntar-te, Javi, de Germán Valera, que li ha pegat ahí un mascó, un intent de mascó, perquè en totes les disputes deixen recadet. Els dos equips, És a dir, la intensitat del partit és de no arribar a la disputa, però deixa això.
2: I ara se la va guanyar Blanco, perquè ja l'havia superat, s'havia sobrepassat Gonzalo Villar perfectament amb el control orientat de la pilota en conducció per arribar a la frontal. Segon futbolista de l'Alavés, que s'hipoteca, ara el migcampista Antonio Blanco.
3: Ja té dos jugadors en targeta groga.
1: Pablo i Antonio.
3: Del camp, Pablo i Blanco. Sí.
2: A veure si funciona la pilota parada d'una vegada per totes, almenys treure-la bé. Treure-la bé i que vagi la pilota direccionada cap a porteria. Si és que opta per eixe moviment Víctor Just, jo crec que per penjar-la. Ahí està, demanant als seus companys que es tiren cap al segon pal, que es pot enviar-la a eixa pilota. Ha tocat a Fengruber i torna a caure el balón cap a Fengruber. I de cap, la salva finalment Toni Siveras en la mateixa línia, o pràcticament en l'últim remat de cap. Això ja molt apurat, molt complicat, d'Álvaro Rodríguez.
3: Però bona ocasió, no? Álvaro ahí la tenia de la passada també de Fengruber i, bueno, estava molt a prop. La veritat que no ha acabat de connectar en força, perquè si l'haguera pogut desviar cap a un cantó hauria sigut una clara ocasió, no? Però, bueno, ha estat bé també el Sivera i l'ha pogut parar perquè anava molt centrada i molt fluixa.
1: Toni Sivera, que tindrà, imagina, gent en la graderia perquè és de Xàbia.
3: Segur.
1: No, i que segur que tindrà la família al seu
2: costat. Torna a esbarar i torna a caure Tete Morente, no ho entenc.
1: No, que els pneumàtics estan... Ja, ha posat pneumàtic ja, en sec.
2: Ja, però és que, escolta, que des d'ací és impossible veure si porta alumini o porta goma o que deixa de portar Tete Morente, perquè és la segona vegada que cau,
3: Deuria de portar tacs d'alumini.
2: Clar, i a més, és que ha escalfat abans en la prova i saps com està el camp de ràpid. És que això és de pàrvuls, no? De l'escoleta, de futbol.
1: Però bueno, sempre se pot corregir. Ahí n'hi ha que també estar en comunicació en la banqueta. Continua el 0-0, 31 de la primera, mentre que n'hi ha una falta ara mateix en l'Alfonso Murube. Com se desplega igual el Ceuta quan furta des de darrere,
0: Sí, sí, tenen qualitat. Ara per ell se'n ve Conrad. Ha tingut que eixir ahir, Mati, si ha ficat bé el cos, Brignani, que per això el té, 2 metres de persona.
1: I ha de, ficat... de persona.
0: Sí, senyor.
1: De persona humana.
0: Persona humana, sí, que respira i siente.
1: De fistro pecador.
0: Volia dir que li ha perdonat l'àrbitre una groga a Pablo Santiago, baix el meu punt de vista. Ha entrat allà des temps també a Marcos Fernández en el centre del camp, acció molt semblant en la que ha estat amonestat Younes. I ha tingut ahí una situació... És que Emilio se gira cap a mi demanant-me explicacions de per què se meneja malament Jacobsen.
1: No ho sabem, Emilio.
0: Que de veres, que a mi m'agradaria que se menejara bé. Ara li pega Marcos. Mira, el valor que buscava la porteria. Estava ben col·locat Matis. Són preguntes d'estes que algú tindrà que respondre, no? Però
4: se
0: no
4: anava,
0: jo,
4: és Emilio. És que se n'anava a acabar fora.
1: Envia-li a Pablo un missatge i pregunta-li.
4: Se n'anava a acabar fora i Cala li feia la paret en el centre de l'àrea per poder reaccionar ahí, però ell se n'anava a acabar fora de l'àrea.
0: Això fan és radioaficionats, diuen breico, i si no respon, ja com sempre no està.
4: Porta molts mesos per entendre els companys i per entendre com se juga l'equip, no sé, jo no acabe de veure l'inici de posició.
1: Pareix una sèrie de televisió i un personatge una altra, que apareix ahí, que està desubicat.
4: Sí, els dos centrals són veterans ja i estan còmodos. No, hi ha que xocar, hi ha que donar les guerres als centrals i no estan molt còmodos.
0: Mira, ara rep de nou el Castelló, la pilota que ve a la frontal de l'àrea... Demanava en falta, no la dona l'àrbitre. Cipenga, Ronaldo! Ha blocat ahí Marcos Vallejo. Una altra cosa, a veure, és que jo no m'explique és a sobre l'extrapàs, perquè esta és la tercera situació en la que el Castelló jo crec que fa una passada de més, perquè Ronaldo li haguera pogut pegar directament en la primera acció. Busca Cipenga que la té per a pegar-li.
1: Però li pega fatal, Ronaldo. Claro, perquè... assegurar, has de rebentar-la, per favor.
4: Interior i molt fluixeta, sí, pel porter. S'hauria, el valor s'hauria, sí. però no té problema.
1: Bueno, continua de moment tot igual, el 0-0 en Ceuta, i tenim una altra groga més, Raúl, en el Martínez Valero.
2: esta per a un defensor de l'Alavés, per a Joni Otto, que també s'hipoteca. Anteriorment l'han vist Antonio Blanco i Pablo Ibáñez. Falta perillosa des d'aquest perfil esquerre en zona de tres quarts, que va votar ja Víctor Chus. D'ahí està la pilota, irta buscant. El sorprendre per damunt del travesser, colpeja.

0: la part superior de la xarxa.
1: Li estava parlant Tedes al voltant del que havia de fer quan executava la falta. Jo crec que buscava una centrada més tancada al segon pal, però si anava tancant tant, que era un centre-xut i ha trobat porta per poc.
2: Sí, ha fet una centrada buscant porteria. La llàstima que este tipus de golpejos, lo bo és que lo que té que ser és que agarre porteria. Si hagués agarrat porteria, pues, lògicament, hauria sigut més perillosa.
1: Sivera, que tarda en traure de porteria. Ahí está el colpeig a territori Franja Ver, rebuja de cap, entén l'Aves, ara es tirarà a línies l'Elche. Per cert, estan funcionant les tretes en llarg del porter de Dituro quan la captura és sorprendre quan l'Aves està atacant i trau ràpidament, buscant les esquenes dels defensors.
2: Lo ha fet molt bé, ademés, li ha donat una molt bona passada a Febas. Era Germán o era, bueno, no sé si era Febas o Germán, molt ràpid han anat perquè, desde luego, Otto no ha pogut i és quan li ha tingut la falta, no? I traure ixa targeta, però la treta de Dituro ha estat fantàstica.
3: Pareix que n'hi ha algun jugador del Alavés que està preparant-se per a eixir. Donem un segonet perquè tenim un altre groga, en este cas per a la banqueta, igual en Ceuta.
4: La vista José Juan Romero, sí, el entrenador del Ceuta, per protestar una acció en la que podia ser falta de Meló, podia ser falta de Conrad. Ha decidit l'àrbitre que era falta de Conrad de la Fuente. N'hi ha que dir-ho de manera clara, eh? De moment, fantàstic l'arbitratge del col·legiat basc, Daniel Palencia. Prou arbitratges nefasts hem tingut en el que va de temporada.
3: Lo més qüestionable de l'àrbit, el seu bigot. Més enllà d'això...
0: Valeix! El tornen a frenar en l'interior de l'àrea, la pilota per Germán Valera. No va xutar, li tanquen la porta, la deixarà per a Tete Morente. Penja la pilota, li ha pogut pegar les mans, no, diu l'àrbitre a Antonio Blanco. El perill que continua en color franja verda, ahí està atacant, ara sotmetent a l'equip a Basorro. És Germán Valera per a Marc Aguado. L'Aleix Febas, Tete Morente, perfil dret. Continua el balón en possessió de l'Elche, però no amenaça. Continua amb la conducció, continua amb la possessió, però sense esmenjar la pilota. Ara busca el desdoblament, línia de fons en la centrada de l'Eix Fibas. La pilota rebutjada a la frontal, la buscava Pedro Vigas, no ha casat i se való. 35 per a 36, tot continua igual, Elche 0 a la vez 0.
3: Ara torna a seguir el Martí Varelo, però abans en Ceuta, en el Alfonso Muruba, tenim... Partit para perquè n'hi ha un incident en la graderia. Però és que n'hi ha un aficionat que està...
4: Requereix d'atenció mèdica, sí. 36 de partit. El partit queda de moment parat a l'espera de que puga resoldre si els problemes, que en teoria són de caràcter mèdic, que té algun dels aficionats del Ceuta en una de les graderies de l'Alfonso Murube. Aprofiten els equips per a hidratar-se, no? Per a donar instruccions als dos entrenadors. Cap allí se n'han anat ja, a banda de membres de seguretat, membres de la Creu Roja. I, bueno, esperem que quede simplement en un esglai, que puga, si és necessari, ser portat, no?, a algun centre mèdic dels voltants i que el partit puga, evidentment.
3: Igual és que està, pel que se veu en les imatges, Emili està pegant un Lorenzo
5: sol,
3: interessant,
5: sí,
3: eh?
5: Sí.
3: Tot lo contrari que sí.
5: És un risc anar a veure els partits ja, avui en dia. Ja que anem amb cuidado.
3: Partits dos de la vesprada...
4: Sí, ja van poquets i tu dius que vaig menys en cara a Ceuta.
5: No, però dic que és un risc per a... Bueno.
3: Sí, sí. Bueno, pues partit parat, a veure si no n'hi ha conseqüències per a l'aficionat que ha tingut una indisposició. De moment, 38 de la primera, 0-0 en eixe Alfonso Murube, mentre que en el estadi Martínez Valero continua tot igual al principi. Raúl.
0: Efectivament, ja són 37 per a 38, Elche 0, Alavés 0, treta de banda, costat dret, pràcticament molt pròxima a eixa pilota el banderí de córner. Servirà, traurà Titi Morente, la demana Gonzalo Villar, en l'interior de l'àrea guarda. Ni un ni l'altre, l'uruguaià el mira i diu, escolta, d'una altra manera, millor. El baló, sí. L'ha rebutjat parada.
2: L'havien bloquejat bé ahí en la treta de banda. Però que bona l'ocasió de Febas, eh? La veritat era un 3 contra 3, ha anat reculant, replegant el jugador de l'Alavés i a la fi li ha golpejat a d'ell, no? Però ha sigut una de les millors ocasions de l'Elx.
0: Joan Dituro, raseja baló a l'esquerra i s'ha costat cau per a superar ja i creu ara camp rival Pedro Vigas a Germán Valera, se'n va a la gespa, hi ha una espenta per a mi clara, l'àrbitre indica que no hi ha espenta i que és treta de banda, pira l'Alavés, discutix, impugna Ángel Pérez a Germán Valera. Jo crec que no era la millor de les opcions, però bé.
2: Ha volgut lluitar ahir, li havia ja quasi guanyat la posició Ángel Pérez i, bueno, ha sigut...

0: lluita. Després ha tret un poquet el braç, però bueno, això és futbol.
1: Sí. Treta de banda que executarà Johnny Otto. El balón al pit d'Aleix Febas. Controla Germán Valera. El Murcia que recula. La deixa per a Fengruber. El Kaiser toca la divisòria. Víctor Chust avança. El valencià cap al costat dret. Ara frena. Front d'allà està Guridi. Juga amb Tete Morente. Tete Morente novament amb Víctor Chust. A camp franja verd. A Fengruber. A Fengruber. Víctor Chust. Ja demanant el balón Gonzalo Villar. Primer passa per Marc Aguado. Ara Víctor Chust que observa en banda dreta, en costat dret. En la divisòria pràcticament a Gonzalo Villar. Víctor Chust mou el balón, se circula, però sense verticalitat. Tot el contrari, molt horitzontal. A veure si es perfila millor l'equip de Sarabia. Allà va, a la càrrega. Per la dreta, Tete Morente, amb Gonzalo Villar, Víctor Chust, triangulant l'Elche, però sense oferir perill. Allà va, canvi d'orientació. Des de la dreta a l'esquerra, el de Víctor Chust, es queda curt, toca de cap el balón Ángel Pérez, la deixa passar a l'Eix Febas, així per a mi, l'assistent diu que no, l'ha salvat Ángel Pérez, però a cobert l'espai a l'Eix Febas, toca Pedro Vigas per al Kaiser, Marc Aguado, vinga va, un poc de velocitat, un poc de ritme, allà va Marc. Marca amb Andrés Silva, de primeres, Aleix Febas, Germán Valera, altra vegada Aleix, Aleix, per a Pedro Vigas, Elche, crida, l'estadi Martínez Valero, Affengruber, Víctor Chust, bascula l'Elche, a l'altre costat, a punt de perdre el baló, l'exterior ha controlat perfectament, finalment Tete Morente, al recentel per Aleix Febas, Marc Aguado, novament, el Kaiser. Uf, així és difícil,
0: és difícil, clar, se té la possessió, però clar, si no avances, si no profundisses, és complicat crear situacions. I que és de veres que estan manejant el baló per a trobar, no? Per a trobar aquesta situació de passe interior, però no acaben de trobar.
1: Però ha de ser més clar,
0: més rapidesa.
2: Un moment, que tenim per arribar al final, més l'afegit en el Martínez Valero de la primera part. Vaig a preguntar, qual, estava mirant per ací, donem 21 graus ara mateix. Vull dir, fa sol en Ceuta, però si me faig cas del parc meteorològic, 21 graus ara mateix, no pareix que la calor siga massa excessiva. Pareix que n'hi ha hagut algun problema de tipus mèdic, evidentment, en un aficionat, i portem el partit per a 6 minuts ja.
3: Sí, portem vora 6 minuts, en efecte, sí, de partit parat. Estan els jugadors, de fet, s'han donat balons als jugadors. Primer,
2: per a calfar.
3: Per a que no perguen un poc el ritme. Havien entrat clarament en calor, el partit tenia molta velocitat, havia entrat en la recta final, i les imatges que ens arriben són permanentment de la zona del camp, en la qual cosa pues, m'imagino que esta persona, esta aficionada del Ceuta, està sent atès ahir en la zona de la graderia. Sí. Mm-hmm. Està dialogant l'àrbitre en els delegats de camp, també estaven per allí els membres de la Policia Nacional.
2: Bueno, estem parlant del sol, però ahir de fons ve sí. Festa en Ceuta, eh?
4: Sí.
2: Té pinta de que va ploure, igual la segona part la tenim passada per aigua.
3: Però bueno, veurem si se pot reprendre, no?
2: Està nuvolant, no?, lo següent.
3: Pinta mal, sí, pinta tronaeta de les bones, eh? I bueno, pues és preocupant que la realització del partit ens ensenya les muntanyes.
2: Sí, ens ensenya les muntanyes, bàsicament, perquè segurament si el partit estava ràpid, pues bueno, pues xoc parat, eh? Portem 7 minuts de xoc parat ara mateix en eixe Alfonso Murube i de moment continua el 0-0 i estan ara mateix m'imagino que portant-se a eixe aficionat que pareix que ha tingut un problema de salut en la graderia. Tornem al Martínez Valero, sí que continua la recta final d'esta primera part, encara sense gol, Raúl.
1: Ho intentava Tete Morente des de la dreta, ja quan estava quasi ingressant en l'àrea, rebaixa que ha enviat el baló a treta de banda. A veure... Eixa treta de banda s'executa de millor forma que l'anterior. De fet, ja no està Tete Morente en la treta de banda. Serà Víctor Chust. Ahí està Víctor enviant el baló al cap d'Álvaro, que sí que el pentina. No arriba Andrés Silva, tampoc darrere Germán Valera. El rebuig és de Johnny Otto. Atenció, eixe baló per a Toni Martínez. No el controla. Ve Marc Aguado. Ha caigut, però ha tocat el baló per a Pedro Vigas, que el deixa en safata a Mati Dituro. Bon colpeix de Mati Duro buscant a Aleix Febas. La baixa amb la dreta a la jaspa per a ingressar ja a territori vitorià. Arranca Aleix la moto, la deixa per a Germán Valera. Ahí no se'n va de Johnny Otto, s'ha encantat. Continua pressionant a Aleix Febas. No hi ha per a l'anterior d'Aleix Febas, però està clar, sí, que li salta la planta del peu. Sí, Pablo Ibáñez, que té una groga, sí, a Gonzalo Villar.
0: Jo crec que xiula l'anterior un poquet, que és desequilibrat.
1: La d'Aleix.
0: Que sí, que és desequilibrat, i ahí sí que és de veres que el que fa falta és ell. O sigui, la que ha xiulat.

0: falta d'ell i perillosa, susceptible a lo millor de ser de targeta groga, però havia xiulat la falta anterior.
1: Si no, si no estava ja en el carrer, clar.
0: Té tres jugadors en targeta,
1: Sí, Johnny Otto, Blanco i Pablo Ibáñez.
0: Sí, sí.
1: Cap targeta, cap groga per a l'equip de Sarabia. I ara altra vegada el públic s'enutja, protesta, perquè Johnny Otto anava a traure, la deixa i serà cívera, clar. La parròquia Franja Verda no vol que es puga perdre temps en este partit vital per als seus interessos. Allà va Guri de caps en l'aire, ve per a puntejar el valor també. Pedro Vigas, Pablo Ibáñez la deixarà finalment perquè controle Blanco. Amparada. Enviament a l'espai, perdó, de Tenaglia, no hi ha que acompanyi en aquesta situació de línia de fons. No s'ha entès amb Toni Martínez, que estava per dins i no per fora. Treta de porta, falta ja de 45 segons per conèixer l'afegit en esta primera part del Martí de Valero. Sense gols, Elche 0, a la vez 0. Toca David Affengruber.
2: Recordem que estem en xoc parat en Ceuta perquè estan prestant atenció mèdica a un aficionat en la graderia. 10 minuts portem amb el xoc parat i continuen les aspersors funcionant. Mourinho estaria orgullós, ¿no?
1: Atenció a l'autopassada d'Àngel Pérez, ingressa a l'interior de l'àrea, la cobertura és de Pedro Vigas, però no arriba, la bona cobertura és la de Fengruber, que tanca les cames quan anava a xutar ja en el vèrtex de l'àrea, xicotet Àngel Pérez i envia el baló a córner.
0: Bona jugada, se n'ha anat bé, després ha fet un canyo. Àngel Pérez és el que s'està mostrant jugador més perillós per part de l'Alavés. Després busquen a voltes quasi sempre a Toni Martínez quan trauen en llarg.
1: Veurem un d'afegit.
2: Només un.
0: Un només.
1: Tampoc agrada el públic.
2: Home, clar, és que n'hi ha hagut molts farons, moltes grogues.
0: Ja, clar. Sí, sí.
1: Doncs només un d'afegit. Viatgem, per tant, en este primer atre fins al 46. I ja s'han superat 20 segons. El tram del 45 al 46. Servix ja la teta des del cantó amb la dreta. Rebatge, el valor el va traure l'Elche, a veure qui se'l queda finalment en la disputa. Andrés Silva l'envia a l'espai, impossible ahí per Álvaro Rodríguez, dice Toni Sivera, ahí, atenció que el rebuixi, li ha pegat Álvaro Rodríguez per la interna, caure a Sivera.
0: Ha tingut sort ahí Sivera, li ha tornat a d'ell.
2: Bueno, estem en l'afegit molt ràpid, quant de temps tenim d'afegit en el partit del Ceuta-Castelló?
3: 11 minuts, just acaba de reprendre's el partit, ha estat 11 minuts parat. I 11 minuts d'afegit tindrà esta primera part. De moment en el 0-0 juga el Ceuta.
2: Pues aprofitem.
1: Descansa el Martínez Valero, el 0 a la vez 0.
2: No ha donat ni un segon,
1: No, 46 exactes.
2: Pues Javi, la primera part que molt intensa, molta picabaralla, però futbol s'ha anat poquet a poquet baixant.
0: Efectivament, molta intensitat, molta lluita per tindre la possessió, per estar al centre del camp, buscar molt ràpid els davanters, sense poquet de xoc en el centre del camp, un poquet més en el Elx, però sense profunditat. Poquetes ocasions de gol clares per a cap dels equips i pareix que se'ho deixen tot per a la segona part. Jo crec que això està... I, bueno, la veritat que un partit igualat i el 0-0 podem dir que és just.
2: Possessió de pilota 62% per a l'Elx i 38% per a l'Alavés. Tirs en total 6 per a l'Elx, 4 per a l'Alavés. Entre pals només 1 per a l'Elx, cap per a l'Alavés. Tretes de cantó, 3 per a l'Elx, 3 per al Alavés. I grogues 3 per a l'Alavés, que han estat de Pablo Ibáñez, Antonio Blanco i Johnny Otto. Cap per al conjunt il·lícita. De la primera part, alguna cosa més a dir, Raül?
1: No, que per sort la pluja ha escampat, almenys per ara, en el tram final del primer acte i en este entreacte, i que faci canvis Eder Saraga. Vull un punyal per la dreta. Héctor Fort, per a mi, pot ser definitiu, i Lucas Cepeda també pel mig.
2: Ara de seguida tornem. Se n'anem cap a Ceuta, estem en l'afegit, igual.
3: I en l'afegit juga el Castelló en atac, el baló per a Quere Navarrena, en el costat dret de l'atac, ahí lateral de l'àrea per a Pablo Santiago, la voy a colocar dins de l'àrea, el baló que el guanya finalment Marino Illescas.
2: Ui, que bé.
3: S'havia confiat i furta la pilota a Pablo Santiago, però bé, ahí el treball defensiu per part de Conrad de la Fuente, baló que torna a ser per al Ceuta. La trau conduint en slalom Marino Illescas, que la gira, ho fa bé, aclarant ahir per dins. El baló ve per Aissar. Aissar toca per davant justament per a Cuqui Salazar. Cuqui Salazar ahir, que pega la volta, gira, rep la falta clara. Crec que és Brignani,
4: Sí.
2: Crec que és Brignani. Que havia eixit de la seva zona d'influència.
4: I ha pegat una patada.
2: I quan és un centralista, eixes de la teva zona d'influència, has de parar l'acció.
3: Ho ha dit Emilio Isierte d'una manera molt gràfica.

0: Perquè és tal qual, eh? Li ha pegat una patada, però ben pega,
1: mira, mira, mira, mira.
0: Pumba,
1: ale.
0: A Marcos Fernández, eh?
1: A banda, li havia fet ahí un retall.
0: Per això dic que és un arbitratge fantàstic, eh?
2: Estàs sentint que fa dos o tres setmanes que estem dient
0: que no pegue, no?
2: Sí, un italià que no pegue una patada de quan en quan, sense fer mal.
1: És que ja me conforme en poc. Vull dir, no fa falta que remate tot en àrea rival, però que no faça garbes darrere, que és el que ha de fer un central, i ja està.
0: Bueno, tú alguna vez, si necesites escolte...
1: Tres hores clavades, ¿eh?
0: Sí, señor. Balón para Calatrava. Calatrava por la banda dreta. En diagonal. Anticipa de nuevo la defensa, pero Torres el balón para Cala. Cala en zona de mitges puntes. Alza el cap. Pensa, ¿qué tiene que hacer?
1: Els desmars de Jacobsen són sempre a on n'hi ha gent i no a l'espai.
0: Molt de Dalí. Molt difícils d'interpretar.
2: Sí, va de l'àrea. A més, el camp no és, és estret. No fa falta manejar-se tant. Sí.
1: Si has d'arrossegar i emportar-te un tio en tu, val. Sí. Però és que vas a la posició que estan marcant millor.
2: Sí. I quan ha vingut a l'apollo tampoc l'han trobat bé.
1: Correcte.
0: Juga el Ceuta per dins, la pelota per a Rubén Díez. Ahí està l'abans conegut com Jameli, ara Rubén Díez. Les files del Ceuta que ha firmat pel Saragossa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai, en quina categoria jugarà l'any que ve. Baló per al Castelló, Calatrava. Calatrava que arranca. La col·loca en els peus de Cipenga. Cipenga que pot encarar. Vinga, Cipenga, tira la des. El baló al lateral de la porteria. A buscar la rematada, però li ha faltat una miqueta de punteria. Però bé, acabar la jugada que al fi i al cap és el que demanem, no? Que se xute a porteria, Emilio.
2: Sí.
1: Sí,
2: intermitents a nivell ofensiu i molt intermitents. Falta acabar les jugades com ara, no ha anat a porteria, però és una bona jugada de l'equip i Cipenga acaba, per almenys, finalitzant, no? Jo crec que és la idea.
1: Recordem que estem al descans del Martínez Valero, de moment, sense gol, 0-0 entre Elche i Alavés, mentre que estem en l'afegit, estem en el 50 ja de la primera, però clar, queden 6 encara.
0: Sí, senyor, 51 minuts de la primera part, 0-0, en directe el punt a punt en Apunt Ràdio. En el Alfonso Murube, de moment no hi ha gols. Ceuta 0, Castelló 0. I rebutja la pilota Carlos Hernández, de valor que ve a la zona defensiva per a que toque Alberto Jiménez. A veure qui la baixa. Ho intenta ara Marino. Marino que se complica, recupera la pilota al Castelló, valor per a Cipenga, 2 per a 2, Cipenga, Cipenga, Cala. S'assoma també Pablo Santiago, Cala, Cala, Cala, Cala, Jacobsen! Quina parada ara de Vallejo! Ara sí que estira la mà esquerra. La manopla per a negar-li el gol al danès, que mira, Emilio, ha aparegut per fi!
2: Molt fàcil per al porter. És que la jugada és molt bona i la jugada de Cala, i quan combinen Cala, Cipenga, Pablo, i al final l'han deixat molt bona per a finalitzar. Per a mi molt toueta i molt marcar per al porter.
0: Si tens que pegar-li d'aquesta manera, tens que pegar-li més efecte, no?
2: Sí, molt
0: més...
2: marcar.
0: Sí, sí,
2: pots
0: sí.
2: ensenyar-la com l'ha ensenyat i a millor buscar el primer pal. Exemple, no?
0: Està tenint moltes dificultats Diego, jugant ahí en el costat esquerrà, és un central, està més acostumat a jugar més en la zona central. I ahí està perdent balons que està aprofitant-nos el Castelló.
1: El tema del porter del Ceuta no només és estar fort, és que a banda demanes la camiseta d'una talla més xicoteta de la teua. Perquè efectivament ja no és estar fort, és marcar-ho tot. Però sí, i àgil, eh? Per a lo granot que està.
2: Porta una temporada. Estava en el Dense l'any passat, sí? Crec que era. Però està fent una temporada molt bona, eh? Tant l'any passat com este... I este, jo dic, el dia del Racing fa 15 dies va fer un partit sensacional.
0: Atenció, baló dins de l'àrea, col·locava eixa pilota. De nou el Ceuta, el baló que ve rebutjat per part de la defensa albinegra. Baló que torna a ser per al conjunt de casa, per al conjunt de José Juan Romero, que per cert ha estat amonestat. Giren la pilota al costat dret, per ahí ve Aixar, que ha fet una bona acció ofensiva en el transcurs d'esta primera part, que apunta està de costal i molt car al Castelló. El baló de nou al costat esquerrà, per ahí ve Diego. Diego toca per dis per a Rubén Díez. Rubén Díez que busca la trena, ara està jugant bé el Ceuta, eh?
2: Molt bé manejant el baló. Tots jugadors de qualitat, tots jugadors que se manejen molt i busquen sempre tindre el baló i donen-li bon criteri, no?
1: Pues ser li falta lo mateix que li falta igual al Castelló, que és, sí, que és pegada, dalt. Sí.
0: Bueno, Marco Fernández a mi és un jugador que m'agrada molt. És cert que en la segona volta no està fent-la com la primera, però este, a poc que tinga una acció dins de l'àrea, este li pega molt bé a la pilota, eh? Si no, que més val que avui no siga el seu partit. No sé si recordes, Paco, el que va ser la primera volta.
1: Sí.
0: La errada de Sienra i un baló escorat des de molt lluny li va tirar una vaselina impressionant,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Va fer un gol de molt de nivell. Este xic estava la passada campanya en el Betis. Suposo que va coincidir en Lucas Alcázar. El va firmar en l'Espanyol i bueno, el va cedir al Ceuta. I ahí Carlos Urrutia té raó quan diu que el director esportiu se va currar.
1: Té ull. Sí, anava a dir que el Ceuta és enguany el Mirandés de la temporada passada.
0: Sí.
1: És un equip que al final de temporada pues, van a pescar i segurament se quedaran en 4, 5, 6 peces importants, però...

0: però és testimoni de la bona temporada que està fent. Recordem, equip que acaba de pujar de Primera Federació i que ja està salvat.
1: I té 5 o 6 exalvinegres en nòmina, eh? A banda dels que estan jugant, hi ha uns quants més ahir a la banqueta. Baló en defensa per al Castelló, poquet a poquet entrant en la recta final d'esta primera part. Són 54 minuts, queden 2 en este primer acte, 0-0, anem a veure si podem comptar un gol del Castelló abans d'anar-se'n els jugadors a vestidors. La pilota de Calatrava, molt participatiu en esta primera meitat, toca per a Ronaldo, de torna per al català, que juga ahí en zona de mitges puntes, torna a col·locar-la per a Cipenga, Cipenga que busca el desborde, Cipenga canvia el ritme, la volia col·locar dins de l'àrea. Ui, que bé defensa, que bé,
2: que bé. L'ajuda del lateral ha anat molt bé, Carlos Hernández, ajudar-lo, sí.
0: És un bon partit de futbol, sí. Vull dir, és un 0-0 molt enganyós perquè és de veres que no n'hi ha moltes accions de perill ni gols, però tècnicament, tàcticament, a nivell d'intensitat, me pareix este millor, per exemple, de la primera divisió.
2: I arribades a l'àrea, eh? Sí, estàs contínuament tocant àrea un equip o l'altre, sí.
1: Sobretot el que se diu sempre, no? El ritme és el que més dificulta als equips quan van pujant de categoria i avui s'està jugant a molt de ritme, el Castelló està acostumat, no?, a jugar a esta velocitat. Baló per a Cipenga, de nou Cipenga dins de l'àrea, baló que ve per a Calatrava que li pot pegar, li pega Calatrava! Fora! Porteria per un autèntic missil, que llàstima, s'ha perdut per damunt del travesser. Esta i la de Jacobsen han segut claríssimes, eh?
0: I te dic una cosa, molt bona definició, però si continua l'acció amb Cipenga, que ja estava dins de l'àrea i tirant el desmarc, igual també hauria estat una opció interessant per a este Castelló, que està acabant millor esta primera part que el Ceuta.
1: Sí,
2: està molt bé Cala tota la primera part, sí. I a Cipenga sempre té 2-3, li van a fer l'ajuda al lateral. Aixar, que la primera volta va jugar en Castalia d'extrem, és un extrem, jugant de lateral dret, però sempre és un central ajudar-lo o un mig centro ajudar a fer-li 2-1 a Cipenga.
0: No? Molt encarador, avui. Sí. Altres partits està ahí fent un poquet més el Figa, però avui Cipenga sempre que agarra la pilota encara.
2: És
0: la instrucció.
2: Exacte, sí.
1: Pues ara recupera la pilota de nou Marino, que juga arrere per al seu porter, per a Marcos Vallejo, Vistelvis. M'imagina que els jugadors del Ceuta voldran anar-se'n a vestidors amb este 0-0, perquè està apretant en efecte el Castelló. Després de la interrupció, torna a recuperar molt amunt l'equip de Pablo Hernández, baló de Pablo Santiago per a Calatrava. Ui, quin ponte de Calatrava! Calatrava per a Guere, Calatrava des de l'àrea, mira el canvi de pilota de peu, la col·loca al segon pal, ve Lucas Alcázar, penja-la Lucas. Lucas que frena, toca en curte per a Cipenga. Cipenga que amaga, li volia pegar en la cama esquerra, això era molt difícil, ve el baló retrucat per a Pablo Santiago des de l'àrea! La cabotada que se'n va fora! Els millors minuts de joc del Castelló ha segut Jacobsen, que s'ha tirat en planxa per a intentar cabotejar dins de la gàbia, però no ha tingut fortuna el danès.
0: Estan fora de joc, crec.
1: Pot ser que estiguen fora de joc, sí.
0: Però
2: la cabotada és que la tira molt fora, de que tira la porta... Bueno,
0: Jacobsen, fill meu, està esperat...
1: Però no era fàcil, esta no era fàcil, eh?
0: Està esperat tractar de clavar eixes dins, no?
1: Final de la primera. Final de la primera part, el àrbitre del Bigotet, que diu que...
0: Sospitosíssim.
1: S'han acabat els 56 minuts que ha durat esta primera meitat. De moment no hi ha gols, però el partit està molt entretingut, molt de ritme. Ceuta 0, Castelló 0, n'hi ha partit. I tant que n'hi ha partit.
0: Sempre s'ha dit, eh? Un home amb bigot l'agarra qui pot, no? Tota la vida. 0-0 al descans, els números de la primera part. Possessió de pilota 51-49, favorable al Castelló, eh? Superigualat. 9 tirs del Castelló, 6 per a el Ceuta, 3 entrepals del Castelló, 2 només per a el Ceuta, 3 tretes de cantó per a el Castelló i 2 per al conjunt casolà, i per últim només una groga, la de Llunes, i afegim la segona que ha estat per a José Juan Romero, per al tècnic del conjunt local. Pues una bona primera part de futbol. Jo crec que, com deia abans, en la comparança, no?, que estem així entre primera i segona divisió, pot ser més ritme, més arribades, però és de veres que el que li falta a Emili a este partit és la salsa, són els gols.
2: Sí, ja ho va dir en la prèvia, que era important acertar alguna i posar-se per davant i acertar les que tingues, no? Crec que és important. I hem tingut diverses, eh? Hem tingut diverses i clares, i una llàstima no haver posat el 0-1. Un partit igualat, un partit que el Ceuta té qualitat i també ha arribat diverses vegades en intenció i en alguna ocasió més o menys clara, però bueno, un partit bonico de vore, però bueno, ara ja te jugues els cacaus a final de temporada i n'hi ha que fer el gol, n'hi ha que fer guanyar els 3 punts, i crec que és important acertar i esta segona part hi ha que acertar alguna.
0: Igual, este Ceuta per estar salvat en mitja taula i haver completat una gran temporada per a un equip que acaba de pujar, t'està donant molta faena, és un equip valent, arriscat, que li agrada eixir, que té bon tracte de pilota. Ara has acabat molt millor. Després del paronet que hem tingut per l'atenció mèdica a l'aficionat, el Castelló, amo i senyor, en la recta final.
1: Sí, ha tingut ahí...

0: les que té l'equip dalt, pues se pot aprofitar. Jo crec que no tardarà molt en eixir Camara, però bueno, és una sospita, no una certesa.
1: És el expedient Camara, és expedient X, no?
2: Podria ser Álvaro, la millor, després del gol de l'altre dia, és un camp per que s'està centrant molt.
1: Lo que crec que estem d'acord tots és que igual Jakobsen avui mal dia per deixar de fumar, eh? Perquè la primera part molt desaparegut, ha tingut una rematada ja al final, però un davanter ha de tindre mil i més presència.
2: Sí,
1: més presència,
2: és,
1: més...
2: És el que diem tot
1: ha d'aparèixer.
2: Exacte, sí. I tot l'any ha tingut oportunitats per jugar en aquesta referència a dalt, però no acaba. I avui ha tingut dos. Ara al final ha tingut la del tiro baix, el porter l'Astrau i la de cap. Però que està clar que Camara te dona més coses, no?
1: Igual no és el profe me tiene manía. Igual és que n'hi ha companys que igual donen més a l'equip.
0: Ha fet 12 gols, eh? Que mos oblidem molt pront, eh?
1: No, per això. Que n'hi ha que deixar les coses clares. A les 3 de la vesprada i un minut. Descans ara mateix en eixe Alfonso Murube en una primera part accidentada per eixe paronet de 10 minuts que ha tingut lloc per l'assistència mèdica a un dels espectadors en la graderia. Ceuta 0, Castelló 0. Continuem en la sintonia del Punt a Punt. Continuem rebent missatges a @puntapunt en Twitter, TikTok, Instagram i també continuem en directe. Quin entrepàs estan fent ahí en la graderia en el Martínez Valero, Raúl Pina, Javier Subirats. En una primera part en la qual l'Elx, jo diria que està superior, no només estadísticament, però està faltant rematada. Està faltant, Javi, mossegar més en àrea rival.
3: Sí, en un partit en què no n'hi ha tantes ocasions, pues, efectivament, quan la tens, pues, tens que ser un poquet més efectiu. Han hagut alguns tirs, però al final s'han interposat els jugadors de l'Alavés. I sí, a la fi tens que ser un poquet més incisiu, no? O sigui, no, que no siguin tot expecting goals, no? que algú scoring goal, és el que hem de buscar.
4: Que se marquen
3: goals.
4: L'expecting, no?
3: Expecting, sí, no. És que m'ha fet molta gràcia lo d'expecting goals, això. M'ha fet gràcia en la roda de premsa de Carlos Corberán, sí. Lo d'expecting goals.
1: Expected, no, ha dit goals expected. Que jo m'he quedat... Però, Carlos, tio, que tu saps anglès, que es diu expected goals. Però bueno, que dona igual. Canvi, Raúl, en les files de l'Alavés, de Quique.
4: Sí, estàvem parlant-lo al descans Subillo, que necessitava... Bueno, que anava a canviar en el mig camp, no?
3: Sí.
4: I ha entrat Denis Suárez i el que jo no veig és
3: Pablo Suárez.
4: A Pablo Ibáñez,
1: que tenia droga.
4: Sí. Encara queden Antonio Blanco i Johnny Otto, un defensor.
1: T'ahí busques Ferrer, que té una pinta de tio seriós. Té una pinta 32, de...
4: 32 anys i molt seriós, sí.
1: Sí, molt seriós. Té pinta d'estudiant de camins. No, de veres. És que té pinta d'àrbit. Però bueno, pues tot preparat de cara a la segona part i la gent que ja s'ha jalat l'entrepà...
4: Comença.
1: Ahí estem.
4: Arranca la segona part a l'estadi Martí de Valero, 0-0 entre l'Elche i l'Alavés. Clau guanyant. Ha eixit mínimament el sol o el seu altre llum, veritat, Subi.
3: Sí, fa més bona... És bon temps.
4: No plou, almenys, que ja és important. Allà va, Genoa Manera, sí, se'n va del seu pal, la seva centrada passadíssima, segon pal, allà va arribar Tete Morente, no hi ha hagut falta de Tete Morente, sí, que la senyala finalment Mateo Busquets, Ferrer, la falta de Tete a Adde Rebac. I primer moment en el que el partit és de T. És una falteta i ja està l'Alavés guanyant-li segons el cronòmetre. Suposa que per a l'Alavés un puntet i guanyar el gol a Verge l'Elche ja li va bé a l'equip de Quique perquè el trauria momentàniament, no?, d'aquesta zona de descens. Superaria el Llevant per a estar amb 37 punts en la classificació. Però a l'Elche el que li val és la victòria i és el que ha de buscar. I ha tret Sibera. El baló el vol baixar a la gespa. Álvaro ha xocat ahí amb Adde Rebac. El baló en darrer finalment per parada. A Sibera, Toni Sibera. Contra el porter de Xàbia. No va la pressió l'Elche. Ara sí, Andrés Silva.
1: Per ser, Raúl, que no t'he preguntat, no han donat el descans. M'imagino que serà ara, no? El tema
4: Sí, d'ací uns minuts la xifra d'espectadors, que jo crec que va ser bona, va estar segurament...
1: Per la tele té bona pinta l'estadi.
4: Entre 24 i 25 ja ho veurem. Allà va Tete Morente, la centrada, segon pal, trau el baló, Johnny Otto. Estava darrere preparat amb la canya, Álvaro Rodríguez, el Torito.
3: Molt bona la centrada de Morente, ha defensat ahí bé l'Alavés, però bueno, una bona entrada per la banda dreta de l'Elx.
4: aquesta centrada.

0: Baix, tensa i dura, no? I sí, forta i contundent de Tete Morente. Almenys l'Elche ho té clar en esta segona part, ja s'han perfilat una acció per aquest costat esquerre. Germán Valera i per l'altre, pel sentit contrari, Tete Morente. Sibera situa el balón en moviment després d'aquesta falta anterior de l'Elche. Rebutja de cap Tete Morente, la busca Blanco també. El Torito ha guanyat de Blanco. Ibrahim, per a Denis Suárez, Abderreba, endarrerint el balón per a parada amb Denis Suárez. Va a pressionar a parada, però massa tard la pressió, pràcticament sense ganes d'Álvaro, el Torito. Sibera, el balón a la divisòria, a tocar de cap a Fengruber, li va caure Andrés Silva, se'n va la gespa Andrés Silva, sí que hi ha falta, sí, l'han agafat per darrere. En la divisòria, el capità de l'Alavés, Antonio Blanco. Serveix ràpidament el Elche. El balón espera Álvaro Rodríguez, el Torito d'esquenes. Ahí envoltada de futbolistes de l'Alavés, la perd Guridi. Al pide Toni Martínez en el roble central. Obertura a la dreta, la incorporació ràpida Ángel Pérez. Este es perillós, allà va Ángel Pérez. I interior de l'àrea, alça el periscopi després de retallar. Continua Ángel Pérez, la vol deixar ahí per a Denis Suárez. Quina bona! En este cas, puntella del balón de Marc Aguado. Continua Guridi, interior de l'àrea. Ángel Pérez que cau. No hi ha res, no hi ha falta de Marc Aguado. Que es cridassa Ángel Pérez. I se'n va l'àrbitre amb la groga a buscar aquí a Germán Valera per a mostrar-li-la. No sé, estic perdent-me en el tema de l'arbitratge, Subi.
1: A mi no me sembla una jugada que crec que...
0: I jo no crec que siga penal tampoc.
1: No, jo crec que és el que ha xiulat, eh?
0: Sí, jo també. Jo crec que també ha xiulat penal, sí.
1: Però a mi no me sembla...
0: Toca per a Germán Valera i en principi crec que l'àrbitre, com bé comenta Subi, a mi també m'ha paregut, ha assenyalat penal, perquè una vegada que ha detingut el partit s'ha anat a buscar a Germán Valera, li ho està explicant a Pedro Vigas.
1: A veure, però la veritat...
0: A Guridi.
1: Ah, la xafada Guridi, això sí. La d'Àngel Pérez no, però pot ser, la xafada Guridi sí que pot ser.
0: D'estes estem veient moltes. Però
1: sí,
0: ja havia soltat el baló.
1: Sí, però
0: el baló ja havia eixit de les seues botes.
1: Ja estem veient, sí. Estes jugades ja vem.
0: És que el baló ja havia eixit de les seues botes.
1: Sí, però ja...
0: Però Subi,
1: a voltes,
0: no recordo la
1: setmana passada,
0: l'anterior.
1: La del València de Gallà, vamos, que s'entra, que s'entra
2: la xafa.
1: Clar. Unes voltes sí, altres voltes no. Efectivament.
0: Jo...
3: Molt justet.
0: Jo de veure...
2: Molt justet.
1: Sí.
0: Justet no, és que si... Si el criteri és el que és... En uns partits ha de ser i en altres
1: ha
0: també.
1: Ha de ser sempre, efectivament.
0: Però és que este és ja... El valor ja ha eixit del rival. Sí. Ja no té incidència. Pues no era en contra de l'Elx.
2: No sé per què em parla de Busquets Ferrer abans, però... Sí. Retire tot lo dit. Un desastre.
0: Va Toni Martínez preparat per executar dels 11 metres. Amb Dituro, davall d'espals. Aguardant Toni Martínez del vistiplau de Busquets Ferrer. Allà va, dona el vistiplau, dona l'okei. Va Toni Martínez, colpeja amb la dreta, la pilota, gol. Gol de l'Alavés, estira cap al seu costat esquerre Dituro, rasellant el balón pel contrari, ajustant Toni Martínez. 5 per a 6, segona té a l'estadi Martínez Valero. S'avança l'Alavés de Quique Sánchez Flores, Elche 0, Alavés 1.
2: Quina bronca en el Martínez Valero, quina festa per ser dels aficionats que han acompanyat a l'Alavés en la celebració. Però, Subi, el partit que se te complica de la manera menys inesperada.
1: Sí, se complica. Sí que és de veres que en aquesta jugada havien entrat bé per la banda dreta. A mi el penal, pues, bueno, són d'estos que a voltes, com deia Raúl, a voltes l'ha tirat molt bé. La veritat que Toni Martínez l'ha tirat molt bé, no ha pogut fer res Dituro. I, efectivament, se complica el partit. Però bueno, l'Elx de segur que va buscar la porteria ara de l'Alavés, suposo que amb més intensitat encara, i queda molt encara per a poder capgirar el marcador.
0: Doncs toca capgirar el marcador electrònic, el primer empatar, i això és l'empresa que té per davant l'equip de Sarabia.

0: A més té 0-1 amb el gol de Toni Martínez per a l'Alavés de penal. Tete Morente per a Víctor Xust. Álvaro Rodríguez, Víctor, obertura a l'esquerra. Germán Valera, la central interior del rebuig de cap de Blanco. No hi serà, o sí, arriba Toni Otto, el salva. No, no el salva, indica l'àrbitre que és córner. Córner per a l'Elche. La treta ràpida. Però per què la frena si ja ha tret Germán Valera? El futbolista està ahí, està ahí. No, i no passa res, Ángel Pérez, però si ja ha tret l'Elche. No ho entenc, de veritat, no, no sé. Massa puntillós, diria jo, l'àrbitre. Massa puntillós.
1: No, no, si podria haver-la tret perfectament.
0: Si és que ha tret, si és que ha tret, si és que ha tret.
1: Ho ha fet bé, i, però bueno.
0: Germán Valera. Ahí está Germán Valera. La isera para Víctor Xust. La centrada de Víctor. Directamente a les mans de Toni Sivera. Esta centrada tancada es facilísima para el porter.
1: Sí. Sí, a més, jo crec que ja l'espera. Saben que al final la pilota li va a Xus, que busca el segon pal i ja està molt atent a Isiver.
2: Entren les presses, bàsicament, perquè en este marcador l'Alavés avança a l'Elx. En la classificació se posaria en 39 punts i l'Elx se quedaria, pues, tornaria al llevant a ser penúltim. El Sevilla cauria a descens. Uf, i se posa la cosa molt peluda.
0: El xut de Denis Suárez, fora! Uf. Ara va la xifra d'espectadors. Paco. Mira, m'ha quedat curt. M'ha quedat curt, no? Dos de l'Esprada, pluja, l'horari no acompanya.
2: Bona xifra, sí,
0: senyor. Horari comercial. Apreta Guridi. Andrés Silva, però no pot amb ell. Li va caure el baló a Tenaglia. Juga a la dreta. Per a l'enviament en llarg d'Àngel Pérez, ahí.
1: Cuidado.
0: A Ibrahim. Ahí no se entés entre Affengruber y Dituro. Finalmente el baló sí que la toca Dituro cap a fora. Juga Germán Valera per a Marc Aguado, però velocitat, velocitat va la que pot aplicar ahí a Aleix Febas i se'n va de Guridi, se'n va Aleix Febas, quina força té, se'n va de Guridi, la falta per darrere, això ha de ser groga. No hi ha res, diu l'àrbitre, per a una groga, simplement la falta. Aleix, que no s'ho creu, serveix ràpidament a Pedro Vigas per a Aleix, la vol filtrar cap a Andrés Silva, li guanya la partida a Tenaglia, rebuig de Tenaglia, a la divisòria posa el pit de Marc Aguado, sense falta. Víctor Xust, rasella a la dreta, controla Tete Morente, novament per a Víctor. Ahí està el central valencià, jugant per a Gonzalo Villar, retalla Gonzalo Villar, obertura per a Tete Morente. La torna per a Gonzalo Villar, perseguit per Denis Suárez, continua Gonzalo Villar, retalla bé Antonio Blanco, seguix, busca l'opció per a Aleix Febas, de primeres la va deixar ahí Álvaro Rodríguez, per a Andrés Silva, que li diu que s'alce, s'ha deixat caure, li diu que s'alce, i després l'entrada, no passa res, l'entrada diu parada. Continua l'Alavés, la centrada ahí per a Ibrahim, fora! Boníssima era, fora!
2: Bronca en el Martínez Valero, ja en marxa la segona part en Ceuta. Emili Sierra i José Luis Gual, lo primer és, n'hi ha canvis, Gual?
3: No, continuen els mateixos que han començat la primera part, excepció feta de Diego, el futbolista de Villarreal, que ha entrat en lloc de Redru, que se n'ha lesionat en el Ceuta. Amenes a Dicida per a encetar la segona part, el Castelló, que ataca ja per la banda esquerra. 30 segons de partit en la represa, 0-0, Ceuta 0, Castelló 0.
2: Alguna clau de cara a la segona part, Emili?
4: Acertar i intentar buscar el primer gol. Jo crec que al final, no sé si n'hi haurà moltes o poques, però les poquetes que tinguem hem de fer el gol, perquè l'equip té que forçar un poc més la situació en àrea, no?
2: En marxa el segon acte en Ceuta, mentre que ara mateix la cosa se complica molt per a l'Elx en el Martínez Valero. Raúl.
0: I de quina manera, amb este 0-1 en l'11 ja de la segona part de la represa, per tant, per a l'Alavés. Al despavilar l'Elx, a més la que ha tingut Ibrahim,
1: que no,
0: era boníssima la centrada de Toni Martín, li ha deixat el caramelet ahí, però clar, no és un futbolista que marque les diferències. Ibrahim Diabate, el de Costa d'Ivori. L'obertura d'Aleix, que es queda curta en la passada per a Tete Morente, ha guanyat de rebre la partida, juga per a Diabate precisament, atenció el baló a l'espai per a de rebre, que la controla amb el
1: fora
0: cap, la baixa a la gespa,
1: fora de joc,
0: sí, el vol frenar Víctor Xust, el remat, el baló, el controlarà Dituro per executar la treta ahí del fora de joc. Affengruber, ahí està el Kaiser David, acompanyant el baló en la conducció. Juga ja per a Gonzalo Villar. Gonzalo Villar mira a la dreta. Opta per jugar altra vegada per al Kaiser. Ha d'obrir-se Gonzalo Villar. S'obre ja un poc més a la dreta per a rebre aquesta pilota.

0: Mutata. Ara canviat de banda per Mutata. Germán Valera amb Tete Morente. Tete s'ha anat a l'esquerra. Germán, peu canviat, construirà o edificarà des de la banda dreta, si pot. Si li arriben balons, clar. Germán Valera. Amb Víctor Just. Hafen. Ahí està Fengruber. Continua David. David deixa en corredor central. Rasella finalment a la dreta per a Gonzalo Villar. El baló és per Andrés Silva, interior de l'àrea en el vèrtex, ja se n'eix cap a fora. Vol jugar amb Afengruber, que se n'ha d'excursió. Yeah. Álvaro Rodríguez, Aleix Febas, retalla Aleix Febas. No ha xutat, no li ha eixit la paret que buscava Andrés Silva. El rebuig a territori d'Ituro. Difícil penetrar
1: ahí. Sí, és difícil, està molt tancat, sobretot per el centre, i és difícil. Però ara havien combinat bé, amb paciència. Al final li havien portat la pilota al davanter centre. Però bueno, és complicat perquè ara cada volta pues, estarà més tancat l'Alavés, però esperem que l'Elx pugui obrir el marcador.
2: Un segon, perquè en la represa han passat dues coses molt rares. La primera, que l'àrbit quasi se carrega a Jacobsen d'una
3: falta de targeta.
4: Obstrucció.
2: D'una obstrucció barra manotada. I la segona és que a Isar li han mostrat groga i una falta perillosa per al Castelló.
4: Així és, falta molt perillosa. No sé si tenim per ahí la possibilitat de posar-li fitxetes. Per aquí. Ahí estem, clar que sí.
2: Rafa Alarcón sempre. Estem ahí. A la feria li encanta.
4: Home. Estem ahí el rebot i safata, Però anem a la falta. 3 de partit de la segona part. A veure si podem cantar el 0-1. A veure si arriba ara, en directe en el punt a punt en Apunt Ràdio, 0-0. Recordem que és un partit molt important per al Castelló. En la lluita pel playoff, col·loca dos homes el Ceuta com a tanca, baló lateral. La va col·locar l'especialista Ronaldo, li pega cama dreta, baló tocadet. Ha ficat el cap ahí un dels centrals i l'envia al cantó con l'esposa Ronaldo Pompeu, Emilio.
3: Sí. No hi havia ningú per rematar, però els dos centrals han reaccionat molt bé.
2: És que ahir la frega qualsevol, sí, i el porter li fa un tratge.
4: Carlos Hernández ha segut el que ha rebutjat al cantó. Tenem treta per tant per al conjunt de Pablo Hernández, que ha molta activitat en la banda, va fer canvis, sembla. Pronte, José Juan Romero en les files del Ceuta. Antes se trauran des del cantó els homes del Castelló, els homes de Pablo Hernández. Crec que va ser de nou Pompeu el que juga a la curteta. El baló que ve ahí, espera que li la torne. Volia pegar-li d'exterior, el baló que ve retrucal i torna Ronaldo, que la cala.
2: Acabarà
4: tal qual, la cala a la part de darrere de la porteria de Vallejo. Serà treta de porteria per al Ceuta. 4 per a 5 de la segona part.
0: La que acaba de traure Toni Sivera, quina manobla duríssima baix a la centrada que havia fet Germán Valera per la rematada de cap d'Álvaro Rodríguez, el Torito.
2: Que parada, quina parada.
0: Andrés Silva, novament Toni Sivera, li cau el baló fora al cap d'Álvaro Rodríguez. Doble oportunitat per a l'Elche. Ara sí que està sent més vertical, sent més ofensiu, amb oportunitats com les que acabem d'esmentar. Però Toni Sivera està atent. Álvaro tenia la porta per a ell, per tocar de cap a l'interior, i ha tocat fora de cap.
1: Que dues ocasions ha tingut claríssimes l'Elx per a empatar el partit, no? Han sigut unes ocasions, la de Álvaro, que ha fet una parada espectacular, Sivera. La veritat que estava en una posició immillorable, i ara el tir...
0: Mira Tenaglia, que intel·ligent, ara com es tira la gespa,
1: Sí, no,
2: parar el ritme.
1: Això ho van a fer perquè ara està apretant bé l'Elx, i després ha tingut un altre Álvaro al tir del rebús després del porter, no? El tir de Silva, pues bueno, dos, tres ocasions en res, en menys de mig minut, no? O sigui que l'Alavés ara, pues, lògicament, vol defensar el recit, pot tindre més ocasions.
0: Sivera, tot el món ara té problemes.
2: Tot el món està mort ara mateix.
0: Sí,
2: l'han mort a Tenaglia, l'han mort a Sivera, xoc parat, estem en el 15, la repeta 0-1, està guanyant l'Alavés. Tornem a Ceuta.
4: A Ceuta, Calatrava! La manopla de nou de Vallejo, que li nega el gol al català. Que passada boníssima per part de Ronaldo Pompeu, que ho ha vist claríssim de primeres. Li ha entregat el baló a Cala, el control orientat per acabar amb la cama esquerra, i de nou quadrant-se com si fos un porter de handball i estirant el braç, posant-lo duríssim ahí. El porter del Ceuta està segur de nou, claríssima per al Castelló.
2: Parada dificilíssima.
3: En qualsevol puesto que anés el baló, menys al centre, que estava ell parat esperant, era el seu gol. La veritat és que ha reaccionat molt bé en el braç. Però ocasió claríssima, no?
4: Per a mi el millor en atac, clarament, Wiga la traba, L'únic que té les idees clares.
2: Està trencant molt bé en aquesta segona línia i arribant de molta claretat. Córner.
4: Anem a la treta des del cantó, el baló que ve de nou molt tancat al primer pal. Gol, gol, gol,

0: gol! Gol del Castellón, el Alfonso Morove.
1: El de sempre.
0: Gol Big Data, autèntic. La coloca un passador, un especialista, Ronaldo Pompeu, el valor que busca el primer pal. I ahí el pivot, el de 2 metres. Fabri Brignani, l'italià, que gira el coll i la clava dins de la gàbia, dins de la porta de Vallejo, que ara sí no ha pogut fer absolutament res. S'avança el Castelló, gol important de Brignani en Ceuta. 7 de la segona, Ceuta 0, Castelló 1.
1: Sí. I així el porter, que on Emili s'ha de fer gran en eixa la xicoteta.
2: Sí, va estar saltant en Carlos i crec que no s'atreveix a anar. En Carlos encara és que va molt bé de cap. Però estem sacant els corners en curt. I malament, perquè
1: Fili
2: al final
1: corner, sí.
2: Sí, i el primer córner ben tancat i ben tirat per Ronaldo, la veritat és que és molt gran, és un jugador que dins de l'àrea xucoteta va per damunt de tots, no sé si mig metro, però ha rematat fantàsticament en l'àrea xucoteta, que n'hi havia 15 jugadors en l'àrea xucoteta, el porter francament ho té difícil, no?
1: Pues ojo, cuidado, perquè la victòria del Castelló, a banda de merescuda, sobretot en la recta final de la primera part, li fa votar als 67 punts, avançaria a les Palmes i se col·locaria en la quarta posició, per darrere només de Almeria, Deportivo de la Coruña i Racing de Santander. De moment, el gol igual que dona premi a tota la insistència del conjunt orellut.
0: I que és un passet no definitiu, però un passet molt gran, molt gegant per a tancar quan abans millor la presència dins del play-off. Encara quedaran 9 punts i encara queda partit. El partit no està
2: pensant,
0: guanyat.
2: Sí, anava pensant dir, posar a Mavila a la dreta, inclús posar a Camarà, inclús a Barri, al mig del camp, i aquests tres canvis, jo crec que si Pablo m'està sentint eren bons per a fer.
0: Ja, ara li direm
2: ara
0: a algú
2: que
0: li acosti els auriculars.
2: Sí, però està escoltant a punt.
1: Sí, sí, sí.
2: Està escoltant.
1: Sí, sí. Jo no tinc cap dubte.
2: Exacte.
1: Sí,
0: que clau des de la banda del Castelló. Ai, Brignani. Sisè gol de Brignani, eh? Jo crec que és el tercer màxim golejador del Castelló. La pilota que la recupera Lucas Alcázar. Anem a veure si poden fer el segon i posar l'Illaset al partit. Arranca per la banda esquerra Cipenga. Venen tres del Ceuta a tancar-lo. Cipenga que frena, Cipenga que filtra bé. Valor per a Cala. Cala, que s'emporta una espenta terrible de Juni.
2: No, però per darrere és falta. Però per darrere de Cipenga.
0: Què te deu diners? Ja com sé el què?
2: No. Bueno.
1: Ojo.
0: Ara volia colpejar des de molt lluny, en poca força, l'Escala Trava. Groga té Younes, eh? Això no era de Groga, però jo crec que era falta, no?
1: Falta claríssima. A banda en la frontal i n'hi ha substitució, m'imagino que en el Ceuta.
0: O en el Castelló, eh? Perquè està molt a prop ahí el delegat del Castelló i el 18 pel 7 me quadra, Pablo Santiago Permavil.
1: Pues sí, en el Castelló, correcte.
0: Sí, pues mira, se'n va Pablo Santiago. Pablo Hernández, una cosa que sí que té és que no tira marxa rere les decisions que te preses, eh?
2: I mos escolta, sí, les dues coses.
0: Tu volies a Mavil, no?
2: Jo sí.
0: Vale, pues i estàs content, no?
2: En el 0-0, ara el 0-1, bueno, podia esperar 4 o 5 minuts més, ja. No passa res.
0: 10 minuts de la segona part, 0-1.
1: De moment les coses que van molt bé per al Castelló. Ja està Auer Mavil entrant en la represa. 10 de la segona, 0-1 guanya el Castelló en el Alfonso Morube, mentre que separa novament el partit. Mare meua, això va ser ja Raúl Pina en el Martí de Valer una constant.
3: Absolutament, Paco. Hi ha hagut un segon avís de l'Alavés en el baló al travesser de Guridi, de John Guridi, en una acció espectacular en línia de fons. Li ha trencat el maluc Denis Suárez a Gonzalo Villar, que no l'ha pogut seguir en la marca, i la passada endarreria per a John Guridi, que ha fet amb el xut amb l'esquerra tremolar la porteria de Mati Dituro. Està l'Elche ahí un poquet grogui després d'haver intentat despertar en les accions d'Andrés Silva i també d'Álvaro Rodríguez, les dues ocasions d'Álvaro Rodríguez, i per això ja van els canvis en l'Elche. Es retirarà Tete Morel, entrarà Josan, va entrar també Dianc. Jo el tema de Dianc, sincerament, tenint a Lucas Cepeda a la banqueta, no ho acaba de comprendre, però
1: bueno. Javi.
3: I lleva l'Eix Febas. Tampoc la guerra lleva jo en la vida. En la vida lleva l'Eix Febas del camp amb el que està jugant-se l'equip.
4: No, la veritat és que no s'entén el camp de, el canvi, no? De Febas. No sé si tindrà algun problema, no apareix, perquè
3: no,
4: així, així
3: que
4: correguem.
3: Què va tindre problemes?
4: Així correguem.
3: No té problemes, o sigui, de res.
4: O sigui que no acaba d'entendre, no? El canvi de segur de banda, doncs vale, bé. Ahir va jugar Josan, perquè normalment donarà bones entrades.
3: I també hi ha canvi. Entra Jussi en l'Alavés i retira Toni Martínez. És a dir, posa un futbolista defensiu de banda. Sí. Fet en el

0: Planter del Real Madrid i lleva a un davanter. Un... La nació intenció és claríssima de Quique.
1: Segon Raúl, falta perillosa en Ceuta.
2: La penja Ronaldo, baló a l'àrea, toca Marco Fernández, dubta Vallejo, però
1: Brignani,
2: ara sí.
1: Brignani, novament.
2: De nou Brignani, ha rematat de cap, però fluixet. Les toca a totes, Brignani. És com si col·loques a un juvenil jugant en infantils, no, Emilio?
3: És que és molt gran, eh?
2: Sí.
3: Mira que els centres del Ceuta són grans, però Brignani...
1: És gran i proporcionat.
2: Sí, sí, dos sí. Metres de persona.
3: I li va el valor, ja dit, ell el busca, les dues coses.
2: Ara busquen l'esquena de Meló, rectifica bé el francès, juga de cara per a Matis. Matis ha agradat massa en ese controlet. A punt estava arribar el jugador del Ceuta, però finalment ja ha llevat la pilota de damunt. Mira el valor que ve de nou en Llerc. Espera que isca Vallejo. Vallejo que ha rebutjat la pilota d'aquella manera, però l'ha enviat a fora, que era el seu propòsit.
3: De moment, la segona part no ha arribat a porteria. Encara,
2: no, el Ceuta està cao, volia dir-ho, que està absolutament cao. I el gol li ha fet molt de mal al conjunt de José Juan Romero, que de moment no fa canvis, de moment no reacciona. I el Castelló el veig còmode, més enllà del canvi de Mavil, que és lleugerament ofensiu, no? Però encara que Mavil també treballa prou en defensa. I a veure si és capaç l'equip de Pablo de fer el segon.
1: A Vallejo li donen 1,82 d'alçada oficial. Dubtosa, eh? Però bueno,
2: és que l'ample que té també de cos,
1: tot lo gran que està, sí, de muscles, no és d'alçada, però bueno, el que dèiem, ara mateix, Emili, tens el partit per a en qualsevol contra, si no fas garba darrere com ara.
3: Sí, hi ha que fer el segon, fer el per segon, estar més tranquil i per estar segurs de la victòria, perquè pot canviar, queden molts minuts i poden vindre faltes, cornes, els canvis que poden segurament milloraran el Ceuta, bueno. Crec que n'hi ha que fer el segon.
1: Mira,
3: el
1: i mai haguera pensat això fa 4 mesos, igual, però cada vegada m'agrada més Ronaldo Pompeu.
2: A mi m'agrada molt.
1: El cada que... vegada, al principi no, sí, no era no massa fan, no, perquè Grenabarrena era més, no sé...
2: Si Ronaldo tinguera el físic de Grenabarrena, estava jugant en primera divisió,
1: però
2: segur.
1: És que té un peu molt bo i cada vegada el veig millor, sí, posicionat, més conjuntat, no sé.
3: Sí, a més avui que... és un camp no molt... Està jugant molt bé i està connectat molt bé en Cala, no? Que això és el que diem sempre. Si n'hi ha bona connexió els dos migcentros en Cala, l'equip pot jugar millor. L'equip ofensivament, uh-huh, fa més perill.
1: Per davant el Castelló en Ceuta, per darrere l'Els, Raúl Pina en el Martínez Valero.
0: Sí, i toca espavilar, perquè estem ja a 21, 20 i mig, millor dit, més l'afegit, tot i que s'haurà d'afegir de prou. Espere, confien en aquesta paraula de Busquets Ferrer. Ahí està retallant en la frontal Josan, a línia de fons, i se való per a la centrada de Gonzalo Villar. La pilota a Isidete, ha travessat, ha superat aquesta línia, serà porta per a l'Alavés, porta per a Toni Sivera. Jo continue sense entendre, pegant-li voltes
1: el canvi
0: a l'entrada de Dian. Per a l'Eix Febas, si no baixa Dian, si no defensa, si no té aquesta capacitat pulmonar que té el de la terra ferma. No ho entenc, Eder, no ho entenc. No ho puc entendre, i no tenia cap problema físic, l'Eix Febas.
4: Sí, no és comprensible, aquest canvi de dolor no és comprensible. Ara Josan jo crec que tenia possibilitat d'haver tirat, no? Jo crec que s'estava prou centrat per a buscar el tir i no ha tirat. Però sí, Diana, a més, feia temps, no, que no jugava, no? Jo penso, clar, no sé si Cepeda, a lo millor, no? Podria ser un jugador, clar, que li pot canviar.
0: Eix és el canvi, eix és el canvi, Lucas Cepeda. Si és el futbolista que pot... té arribada, que juga bé entre línies. Sí. Però... Pues ara, Dian... Sí, encara està de festa per la classificació de la República del Congo al Mundial. Ai, mare. Va Josan. Josan, des de l'esquerra. Al rol central per al Kaiser. El Kaiser que frena. Juga la curta per a Marc Aguado. Gonzalo Villar. Josan. Va Josan. Josan arma la centrada. La rematada de cap altíssima d'Andrés Silva.
4: Josan també, no? que si sempre pensem, no? Que potser és millor per dreta, no? Que fa
0: sempre,
4: centrada,
0: tota la vida.
4: Ixes centrades. Sí que és de veres que des d'ahir també va a buscar la centrada, però va un poquet en una altra perspectiva, no? Però bueno, són uns canvis que, bueno, segurament encara està a temps de millorar un poquet l'equip, crec, en lo que queda, no? Però sobretot la eixida de Febas no és comprensible,
1: no,
4: almenys per nosaltres. Ja segurament li ho preguntaran en sala de premsa.
0: Tindrà una explicació futbolística.
4: Sí.
0: No té altra de molèsties,
1: un
0: lesió,
1: segonet.
0: No té res.
1: Tenim imatges de Rafa Mir en una de les llotges mirant el partit. 71, queden de Deneu, més l'afegit. I ara polèmica en Ceuta, protestava el seu possible penal a la càrrega del Castelló.
2: Sí, ve el Mamà des de l'àrea de Cipenga, Cipenga en la bicicleta, Cipenga que retalla. Li ha ficat el cos a Isar, recupera la pilota al Ceuta. És que s'ha va Conrad de la Fuente de...

0: que algú l'havia tocat i que havia caigut des de l'àrea. L'arbitratge és fantàstic, eh?
1: Xafum.
2: Álvaro, el Torito Rodríguez. Las entradas porta tensa. Amb la dreta de Josa en la catifa voladora de Crevillent, el gran capità que alça el públic, que els diu que vinga, anem. Quin valor li ha col·locat, Caramelelle, volia el cap d'Álvaro Rodríguez. Equilibra, empata, esclata, Bolleria, el Martínez Valero, el Chun, a la vez un.
1: La centrada és excel·lent, Javi, excel·lent.
3: Excel·lent, ahir des de l'esquerra l'ha centrat molt bé, li ha anat molt bé a Álvaro, que ha rematat fenomenalment.
1: Li guanya Tenaglia, el bot.
3: Ve en un moment decisiu, perquè la veritat que estava un poquet... un poquet dubitatiu, l'Els, efectivament. I este gol li va donar molta força per als minuts que queden.
0: El que acaba de fallar, Auer Mabil, eh?
1: Terrible.
0: El que acaba de fallar, Auer Mabil.
1: Terrible.
0: Li ha donat un valor autènticament de gol. Jakobsen en tota la porteria per a Dey, li pega fora l'Estabella.
1: Mira.
0: Però al lateral de la porteria, increïble. Prèviament, Calatrava, que estava tot sol davant del porter, ha volgut donar la passada de la mort. I li ha donat massa fort a Mabil. Ha tingut per dos voltes consecutives el 0-2 al Castelló. Esperem no tindre que recordar-se d'això, Emilio.
1: I ojo, ojo, que Alberto ha posat la mà... Mira, groga només. I groga per protestar a
0: Rubén Díez.
1: A Rubén Díez, correcte.
0: Oh, el partit de l'àrbitre és fantàstic, eh? Torna a
4: existir. La pistola,
1: és pistoler, eh? Ràpid,
4: sí, però canvies partits, al final del partit és quan treu la pistola.
0: Li ha perdonat l'expulsió a José Juan Romero, que li ha pegat una bronca pel tema del penal de Conrad de la Fuente. Perquè dic l'expulsió perquè tenia groga ja.
1: Sí, sí, efectivament.
0: I ara Alberto Jiménez, que ha jugat en foc.
1: Ha jugat en foc, eh? És de taronja per a mi, clava la mà, clava el braç i connecta, crec que en la cara del jugador del Ceuta, que no sé qui és el que està en terra.
4: Però era Rubén, no?
1: Zalazar.
0: Cuqui Zalazar,
1: sí. Cuqui Zalazar, sí. Bueno, pues anotem la groga Alberto i l'altra ha estat per a...
0: Rubén Díez.
1: Per a Rubén Díez per protestar. Partit parat ara mateix, 65 de partit dins de la represa, 0-1, continua guanyant el Castelló. Se'n ve amunt l'Els, Raúl.
5: Quin futbolista, quin tros de jugador. De vegades no acaba d'entendre, no acaba de comprendre la seva situació, la de Hossan, perquè està capacitat per a jugar més de 30 minuts. Quin ritme imprimeix cada vegada que apareix en banda. Errada ara de l'Els, atenció a la contra, Dila la besa, allà va Yussi. Envia el balón al espai, arribará avance el Kaiser, ve Kaiser, ve Kaiser, ve ahí David Affengruber anticipándose. Avance de Rebac, deixante el balón para Mati Dituro, Joan Gonzalo Villar. La falta, le ha pegado ahí al Turmel, deixa continuar el árbitro. Gonzalo Villar a la izquierda, espera Pedro Vigas, Repe, Josan, ahí está. Sí que es pot, sí que es pot. El crit, el càntic de guerra d'este Martí de Valero. Què creu? El Martí de Valero amb la permanència, amb la salvació i amb la remuntada. Álvaro Rodríguez, rep d'esquenes. Ahí no ha pogut controlar l'esfèrica. Ara se la quedarà Antonio Blanco per a John Guridi. Agarra el baló, marca Aguado. No se'l pot quedar, no el pot controlar. Gonzalo Villar s'ha de retornar, s'ha de replegar perquè amenaça per la dreta. Ángel, ahí está, en la cobertura buenísima, Pedro Vigas, banda per a l'Alavés, el partit ara sí, embollit i l'Elche per totes.
3: Sí, està més emocionant ara el partit, eh? Un Elche que lògicament el gol li ha donat molta vida, li ha donat molta confiança, està el partit molt interessant, jo crec que en aquest moment està més per a l'Elche que per l'Alavés, que lògicament és per a ells aquest empat. Pues és un col molt dur i per a l'Els al contrari és donar-li molta confiança per als minuts que queden.
1: Vaig a aprofitar recta final del partit en el Martínez Valero, també recta final del partit un poquet més endarrerit en Ceuta, però anem a obrir línies, per exemple, amb el que va passar en Primera Federació a partir de les 4 i quart de la vesprada. Partit important per a l'Hèrcules, sobretot per acabar la lliga en bones sensacions. Hèrcules e Eivissa, jornada 34 de Primera Federació. en un partit que anem a contar en la sintonia del Punta a Punta, amb els comentaris de Toni Cabot i amb la narració de Gonzalo Blanes, ja amb alineacions confirmades. Gonzalo Alacant, bona vesprada.
6: Què tal, Paco? Salutacions, bona vesprada. És un partit en el que l'Hèrcules el que té que fer és guanyar per atindre la permanència matemàtica i començar ja a pensar en la pròxima temporada. Però primer, ui, hi ha que guanyar a l'Ibiza.

0: de Miguel Álvarez, un conegut de la Comunitat Valenciana, que és en Ramon en la porta, Solà, Kembo, Iago Indias, Medina, mig del camp per a Valls, David García, Fran Castillo, Macella, en la davantera, Svensson i Davo. Bebé es queda a la banqueta. I este és l'11 de l'Hércules. Avui podem dir que és un 11 continuista. En Carlos Abad en la porta, defensa de 4. En Samu Vázquez, Rentero, Monsalve i Retu en el mig del camp. Aposta de nou per Calavera, Medi Puig i Benamet, i en la davantera Nico Espirosa, el capi en una banda, Andy Escudero en l'altra, Unai Ropero és el davanter centre. Així en Alacant ja no plou, l'herba està en bon estat, a les 4 i quart arrencarà el partit al Rico Pérez entre l'Hércules i l'Eivissa.
1: Gràcies, Gonzalo, ara de seguida estaré novament en Toni Cabot per a comentar la prèvia del partit, mentre que tornem al Martínez Valero perquè l'Els busca la victòria clau per a la salvació.
2: No hi ha falta de Gonzalo Villar, la col·loca del muscle contra muscle de Guridi. Obertura de Gonzalo Villar a l'esquerra, amenaça i amb el punyal. La centrada de Josa, la arrebatada, córner, Andrés Silva. I groga per a Sivera per les protestes. Sí, està John Guridi a la gespa, però l'àrbitre deixa continuar perquè no hi havia falta, perquè és muscle contra muscle.
1: Donem un segon. Quina parada de Matis.
3: Lo solté perquè l'havia defensat bé.
1: De Brignani.
4: De Brignani, també mata.
3: Entre Mabil i Melot, el valor que venia per a Marcos Fernández, i efectivament, Brignani, que volia rebutjar,
1: el doblet, quasi
3: se
1: volia
3: marca el autogol. Ho ha evitat en la manopla salvadora Román Matis, que ja dic, manté en peu al Castelló, eh?
1: Bueno, la parada és molt bona, eh? Està en terra, pràcticament.
4: La primera jugada del jugador més incisiu del partit, que ha sigut Conrad, però en tota la segona part que han arribat a porteria, hi ha una gran parada, eh? I salva l'empat a un remat del defensa, no? Al remat, sí, del central. De
1: té més perill la defensa que la davantera, sí, sí, rival.
3: Per cert, Paco, comentem dos canvis que ha fet Pablo Hernández. Ha donat entrada a Barri, ha llevat Ronaldo Pompeu en el centre del camp i
1: per fi
3: ha entrat el nostre amic Usman Camara i se n'ha anat l'amic del nostre comentarista Emil Luis Sierte, Adam Jacobsen.
1: Adam Jacobsen, que, bueno, que ha tingut un pas per el partit.
4: Nos ha fet cas en els tres canvis que dèiem.
1: Sí. Pablo escolta el punt a punt, sí, sí, és la nostra teoria. Continuem, està 20-21 per arribar al final del partit, més la feix, i continua el 0-1 del Castelló, mentre que xoc parat novament en ells perquè Guridi està més tieso que la Mojama.
2: Sí, sí, però el que no entenc és per què no l'àrbitre o l'assistent obliguen aquell futbolista que està pròxima banda, sigui atès en banda d'alguna manera, perquè això va ralentitzar, va provocar que el partit torni a estar detingut, que el ritme que estava tenint l'Elche, que era molt bo i molt positiu, de fet, aquesta última oportunitat d'Andrés Silva ha sigut bona, ha acabat en córner, això torna a trencar el ritme, la dinàmica, sí, però ara la història és diferent. L'Elche és el que ataca, l'Elche és l'equip que està sometent a l'Alavés clarament en la seua cova, Subi.
5: Sí, està més a prop, sembla, no? El gol de l'Elche, que ha fet una transició molt ràpida després d'esta jugada de Guridi en ixa, bueno, ixa mitja espenta, no? que li han donat, però ha fet una molt bona transició i la centrada de Josan i no ha arribat Silva en una molt bona acció d'atac.
2: Va Josan amb el córner, ahí el segon pal, la toca de punxes, i Vera, la pilota que cau al cap del Kaiser Affengruber, que l'envia fora, porta per a Sivera, aprofitarà este moment per a fer els canvis, Quique Sánchez Flores. No sé què li passa ahí també amb...
1: És que te digo una cosa,
2: no s'aclarís amb els canvis,
1: per a
2: la Quique o amb el delegat, eh?
1: Tampoc és suficient, eh?
2: No s'aclarís amb el delegat de l'Alavés, perquè havien demanat uns canvis. Quique diu que està passant així. Guridi continua fora del camp, això sí, però estava preparat un triple canvi en l'Alavés.
1: Bueno, pues ara de seguida, ara de seguida m'actualitzeu en els canvis. Tornem al camp del Ceuta buscant el segon i tancar el partit. Qual?
3: A veure si és de veres, ataca Calatrava per al Castelló, la col·loca a la front, a valor per a Camara. Camara, que s'ha trobat de seguida ahí en un dels centrals, que l'ha tancat molt bé, eh? Ara li han deixat sense espais.
1: Ha controlat millor del que m'esperava.
4: Sí, podria haver jugat de cara, en vez de buscar a Cipenga,
1: la frontal,
4: jugar, sí, de cara a la frontal i la frontal jugar en Cipenga, per exemple.
3: Trau en Jerke, Vallejo, el valor que el volia tocar i el toca a Marco Fernández, venia la caiguda el Ceuta, però rebutja contra Lucas Alcázar, la pilota se la vol quedar i se la queda Mabil. Valo per tant per al Castelló, Mabil per a Brignani, Brignani, Lucas, Camara, Camara en Cipenga, mal control de Cipenga, que comença a estar ja fatigat i està preparant triple canvi. José, sí, Juan Romero, les files de l'agrupació deportiva Ceuta, ara que estem ja a prop de la mitja hora de partit en la segona part. Recorden els oients del punt a punt en Apunt Ràdio que està guanyant el

0: Castelló, que ha marcat Fabri Birinyani a la eixida del córner.
1: I quasi se marca un altre en pròpia porteria.
0: I ahí estan els canvis.
2: I tres bons jugadors que troba al camp, eh?
0: Això vol dir que tenim...
2: Anuar, Salvi, Campanya.
1: No m'assustes, Emili.
2: Anuar, Salvi, Campanya.
0: Campanya, sí que és bon jugador. Campanya per Rubén Díez, evidentment.
2: Salvi, jugador de categoria, de la categoria d'anys. I Anuar també de Valladolid.
1: El downgrade que diuen els joves de José Campanya, eh? Sí, sí. En qüestió de 3-4 temporades.
2: Jo he vist a Yunes que s'ha anat, però no sé qui més.
0: Rubén Díez és un altre.
1: Que tenia broma, també.
0: I ara confirmarem el tercer. A mi no m'estranyaré que fora Cuqui Zalazar, eh? L'he vist... Ha participat poc del partit, la veritat. Aixar és el que se n'anà, pues.
2: Sí, els tres en tarxeta, no? Sí. Els tres que tenien tarxeta.
0: Salvi per Aixar.
2: Anuar pot jugar lateral interior. Salvi és extrem, ràpid, veloç.
1: Anotem.
2: Velocitat i Campanya a mitja.
1: No, Rico Pérez està obert ja. Ara sí, ja estarem allí. Les substitucions.
3: Sí, al final ha sigut doble, no ha fet una triple Quique, ha entrat Guevara per Guridi i Protesonic, ha entrat per Diabaté, per Ibrahim Diabaté. I l'Elche prepara dos permutes també, Bubba Sangaré i John. Bubba té recorregut per banda dreta, però és defensor, té projecció ofensiva clarament, i John sí que és un futbolista de contenció. Allà va, per tant no va entrar Lucas Cepeda, ni tampoc Héctor Fort en esta segona part. Falta a favor de l'Elche, vinga, sí.
4: Falta per ella.
3: Esta és bona en el vertex sí. De l'àrea, perfilada des de l'esquerra, segons ataca l'Elche, la que ha provocat amb la fe que està demostrant Gonzalo Villar. Quin partit que està marcant-se, eh?
4: Sí, sí, molt, molt bon partit, no?
1: Un gran reforç d'hivern.
4: Sí, sí.
3: Totalment, sí, sí. Sí, sí.
4: Està progressant la seva projecció en l'Elche des de que va arribar i cada volta, cada partit el ven millor.
3: Farina per ara els canvis, Eder Sarabia.
1: Un segon.
3: Explicacions a John.
1: Mentre dona explicacions. Corner favorable al Castelló.
0: El va col·locar ja Cipenga, molt passat. Valor al segon pal. Brignani encara així n'ha rematat, eh? És que ha sigut Alberto en esta
1: Alberto,
0: oportunitat.
1: Alberto.
0: Le remata totes, eh? Ja t'he dit. El tema del valor parat del Castelló és un escàndol, eh?
1: Ara la treta de cantó.
0: En Roddy Hedge, que és l'entrenador del valor parat. Valor per a Cipenga. Cipenga, que se regateja i mateixa. Continua Cipenga en la pilota. La perd finalment. Valor que ve per a Diego Barri. El Salmantí. En curte per a Lucas Alcázar. Ataca pel costat esquerre al Castelló, vol girar Cipenga, la torna a perdre Cipenga.
1: No n'hi ha que encarar sempre, vull dir.
2: Exacte,
1: no,
2: està d'esquena i en el defensor apretant-lo, toca de cara que tens la Barri a sol, és el que diem. Toca de cara i meneixa't a partir d'ahir, però és dificilíssim en un defensor.
0: Està sent molt xuplo, les coses sí. Consiguen.
2: Està més cansat ja de lo que estava i està corrent més que, bueno, és un descanvi possiblement.
0: Pues ara se'n ve per este costat dret el Ceuta. La pilota que juguen ahí, dos de recién ingresats entre Anuar i Salvi. I s'ha tancat ahí Lucas Alcázar, busca la línia de fons, se li va la pilota, serà valor per al Castelló, en teoria. Encara que l'assistent ahí fa sí. La del pillo. Espera a veure què diu l'àrbitre i després col·loca la bandera en el sentit del que s'ha pronunciat l'àrbitre. Jo me pregunto moltes voltes la utilitat d'estos assistents, no? Que són...
1: Poca o cap.
0: Fer bulto, no? Bàsicament,
1: sí,
0: no?
1: El
0: que vaig al cotxe ple, no? En lloc d'anar a sol...
1: I compartir no, gastos.
0: Claro. Així van tres i van xerrant. Van xerrant i, bueno, poden fer fins i tot un tute si paren a berenar. La pilota que la col·loca cap a dalt de nou el Ceuta. Ahí defensa en tot el Castelló, Lucas Alcázar. Venia l'ajuda de Grenabarrena. Que important és Grenabarrena per a l'entramat del Castelló, per a la manera de jugar d'este Castelló, perquè és un xic que té tant de potencial físic que arriba sempre a fer la mitja hora, eh? 31 de la segona, 0-1 guanya el Castelló. 3 punts de molta valua, però no s'entrega el Ceuta, que insistís penjant-li balons a Conrad. Conrad dins de l'àrea, vol encarar a Meló, aguanta Meló, continua Conrad, li tira la bicicleta, baló a l'àrea, rebutjat Alberto. Que por, me donen aquestes situacions, sí, Emilio, sí. De veres.
1: A veure si...
2: És que és el jugador que està donant-li alguna cosa al Ceuta a nivell ofensiu, no? L'encarador, el substitut de Coné, després de la lesió, i està fent les coses molt bé, i quan està dins de l'àrea són jugadors que encaren i que és difícil tocar-los, perquè han vist la jugada que demanaven penal, molt perillosos.
1: A veure si el operari i la càmera màster li pega una netejaeta a la càmera, perquè cada vegada n'hi ha més aigua i no se veu bé. Treta de cantó favorable al Ceuta i de seguida fent la primera comunicació en Vetero. Primer el córner.
0: I ja s'ha encertat, eh? Està ja plovent, però de veres, eh? A Ceuta, a l'Alfonso Murube, ara sí que la gent
1: concorre.
0: Sí, sí, però a preseta, eh? I anem al córner sota la pluja, la van a penjar a la dreta de la porta de Matis, que ha fet una parada de gol. Jugada d'estratègia per al Ceuta, li pega Campanya! Matis, que rebutja el baló que ve des de l'àrea de nou. La volia col·locar un home, ha perdut la pilota Meismal, eh?

0: Qué mal la defensa.
1: Carto sol davant del porter, Cipenga, Cipenga, amb el talonet, no! Per Amabel, per l'amor de Déu, per l'amor de Déu, Cipenga. Però com és possible això? Tres tios contra el porter, la visa amb el tacón i la dona al defensa. Emilio, explica-ho tu. Jo no sé explicar-ho.
2: Mare de Déu, se pensava que anava detrás Mabil d'ell i Mabil anava al costat.
1: Estàs
2: anava al costat
1: davant del porter. Què sí, necessites sí. més que xutar a porteria?
2: Cero bonico. Ha volgut cero bonico i res de res. Al final, la sentència era el
0: segon gol. Ha volgut fer la de Guti en Riazor. Xafar-la i ve un company per darrere i clavar el gol.
1: Sí, ha volgut fer la de Guti en Riazor i li ha quedat la del bombero torero.
0: La de Guti quan eixia de festa.
1: I li ha quedat la del bombero torero.
0: A 13 per arribar al final, continua guanyant el Castelló, aprofita per a demanar minut i resultat i també tenim groga en Elx.
3: Era una doble groga, una per a Dian i altra per a Rebac, perquè s'han encarat ahir, s'han enfrontat. Estem ja a 2 per arribar al 45 d'esta segona part, és a dir, a 2 per arribar al 90, el xun a la vez un.
0: I aprofite per a fer eixa primera comunicació en el partit de OK Herba, que anem oferint la sintonia del punt a punt, ja ho sabeu, des del poliesportiu Verge del Carme, Vétero, el partit comença a les 4 de la vesprada, Carpesa Vallès, ja està per ahí, Matías Oliver. Hola, Matías, bona vesprada.
4: Molt bona vesprada, Paco, així és. Estem el poliesportiu Verge del Carme de Vétero, on Carpesa rep al Vallès en un partit que no és un partit més, pot ser un partit gran, però sobretot és un partit de calculadora, de mirar altres camps i un partit per a somiar, perquè el Carpesa està molt viu en la lluita per a pujar a la màxima categoria del hockey herba estatal i depenent dels resultats es pot donar. Resum ràpid, si Carpesa guanya avui, que xua contra el líder, no és fàcil, però Carpesa no ha perdut en esta segona fase, així a Vétero, ha de guanyar Carpesa, que és el tercer classificat, ha de guanyar Pedralbes, que és el quart classificat, però també ha de perdre Castelldefels, que està xuant des de les 3 contra la Reial Societat, ara mateix va guanyant 3-1, així que ells suposat ascens es posposaria, però sobretot, important, avui puntuar així a Vétero, per a continuar viu a misses opcions de l'ascens en l'última jornada.
0: Un segon ocasió per al Castelló.
1: Calatrava molt forçat en la passada de Cipenga.
2: 4-2, 4-3, sí.
1: Increïble, eh? Perdonant, avui però... és un partit per a guanyar-lo 0-3 tranquil·lament.
0: 15 tirs. Sí, 15 sí, sí. tirs del Castelló.
2: Bueno, esta segona part està sent...
0: És que li estàs passant per damunt al Ceuta, sí, eh? Mira sí. on furtes. Mira,
1: de
0: mira,
1: nou,
0: mira.
1: Lucas, des de l'àrea. Si juguem el playoff, crec que el jugarem, tens que tindrem molta més eficàcia. Moltíssima. Això no pot ser de cap manera, per l'amor de Déu. Més.
0: 11 per arribar al final, tornem al Martínez Valero, n'hi ha hagut substitucions i volem conèixer l'afegit, Raúl.
3: Afegit al Martí de Valero, estem ja preparats per a veure. Mentrestant s'ha fet la permuta en l'Elx, ha retirat Eder Sarabia, Germán Valero, ha entrat Héctor Fort, ja va el quart àrbitre amb el cartell. Nou, no? Nou d'afegit. Per tant, viatjarem fins al 54 en esta segona part. A mi em sembla poc, com a mínim. Han de ser, haurien d'haver sigut 10 minuts, perquè les interrupcions de l'Alavés han sigut constants. Allà va la central interior de l'Elx, era Ángel Pérez del rebuig, és de Pedro Vigas, Johnny Otto no controla, puntejat el valor, fora, Andrés Silva. Com està el partit? Com està el partit?
5: Però a mi em sembla interessantíssim aquests últims minuts, sí, de veres, eh? Bueno, s'han perdut 9, són prou minuts també.
3: Però poqueta cosa. Poqueta cosa, perquè home, totes les interrupcions, cada 2x3, més sí, canvis i tot el que s'ha frenat del partit en la segona part. Però bé, no, són els que ha decretat l'àrbitre. L'ha afegit, ara ha tret Dituro ràpidament, no ha punxat el baló, no l'ha controlat Andrés Silva i Johnny Otto el deixa en safata per a Toni Sivera. Un minut ja.
0: Te digo una cosa,
3: 45.
0: 9 minuts me pareixen molt pocs, eh? Per al temps que ha perdut l'Alavés, sobretot quan anava 0-1. I ara m'imagino que estarà pensant, bueno, pues, igual ens hem enganyat un poquet. Perquè a l'Alavés este empat tampoc li serveix de massa, eh?
5: Bueno, un empat fora i després...
0: Ja, però subir, que l'Alavés està en descens.
3: L'únic que guanya és el gol a veratge, l'Elx. L'única cosa que guanya.
5: Ara mateix sí que firmen clarament, eh?
0: Sí?
3: Va gozar amb la centrada, el baló fora! Córner ha tocat Tenaglia anticipant-se Álvaro Rodríguez. De cap envia el baló a Córner Tenaglia. Quasi remata a l'interior de la porteria seua.
5: Li l'ha tret quasi del cap, eh?
0: Sí.
5: Álvaro que estava allà per a rematar, eh?
0: I te digo una cosa, un gol de l'Elx ara sí que seria... Bueno...
5: Home, clar.
0: Tremendo. No només per a l'Elx, eh? No només per a l'Elx, per a fora.

0: ganar a l'Alavés per a posar més pressió al Sevilla també. Ojo. Perquè un empat ajorna els problemes una setmana.
1: Trau el córner Hosan, la pilota Johnny Otto de cap i Sirà en treta de banda, li ha pegat a Fengruber. Per tant, desbanda per a l'Alavés. Jo crec que l'Alavés es conforma amb
2: totalment.
1: Amb l'empat ja no va pel partit.
2: Totalment, sí. Ha fet canvis, a més, la majoria defensius.
0: El teu amic Quique firma l'empat.
2: Sí, totalment.
1: Pedro Vigas bota, toca el baló de cap, a alzar-se ràpid el Balear, el baló de Gonzalo Villar al Kaiser, el Kaiser per a Mati Dituro. Dituro en llarg buscant la pilotada per Álvaro Rodríguez, va caure el baló de Tenaglia a Diang, va Diang, frena Diang, no li avisen que per darrere arriba Yussi. Pilota retrucada, treta de banda per a l'Elche, indica l'assistent.
0: Un segonet.
2: Diang. S'ha encantat, Diang.
0: Sí, s'ha encantat Diang. Continua la càrrega a l'Elx, continua l'1-1, queden 6 per arribar al 99, tornem a Ceuta, continua el Castelló per davant.
3: A 7 minuts només per arribar a la fi del partit, 0-1, acaricia la possibilitat de sumar un més 3 importantíssim. A només 3 jornades per a la fi del campionat de la Lliga, ja estan comptant així en el punt a punt en Apunt Ràdio, fer doble canvi de nou Pablo Hernández. Ha donat entrada Raúl Sánchez, també Agus Sierra, s'han retirat Alberto Jiménez i Brian Cipenga, i la sensació que tinc és que el Ceuta els canvis no li han sentat gens bé. Que llàstima me dona, i ho dic amb tot el respecte, eh? Bona campanya, un tio que ha sigut internacional en l'absoluta.
0: Correcte.
3: I les dificultats que té per administrar estos minuts ja en un Castelló cansat i la quantitat de balons que ha perdut, però bueno, al final si el físic no t'acompanya en futbol i a este nivell és molt complicat, no? Ha provocat el córner el Ceuta, que tira, com diu Emilio Isierta, el nostre comentarista de Conrad de la Fuente, sí, perquè poquet més té d'opcions en atac. Eh?
4: Està deixant molta gent despenxada en atac per intentar pillar alguna contra.
0: Clar, està en tot cap a dalt per a tractar d'empatar,
4: sí,
0: però deixa molt poquet darrere.
4: Cuidao ara.
3: Cuidao perquè ve el córner per al Ceuta, de nou a la dreta de la porta de Matis, que ha estat inconmensurable en les accions a baló parat del Ceuta i també en alguna que altra rematada a boca de canó. Per part de campanya també se valo que li tirava Brignani en pròpia porteria i que ha evitat clarament l'empat a 1 per al Ceuta. Torna a provocar el córner de manera consecutiva al conjunt de José Juan Romero, que apreta en esta recta final. Para de ploure, eh? N'ha caigut una bona ahí en Alfonso Murube. Va ser precisament José Campaña, el Sevilla, el que la va col·locar de nou en l'àrea de Castí, que defensa vestit de taronja Roman Matis per al Castelló, que guanya 0-1. Estem contant així en el punt a punt de Napon Ràdio. Campanya, que estira el seu braç dret cap amunt per a marcar la jugada, la col·loca al segon pal, ve passada, ha tocat en l'esquena d'un home del Castelló i n'hi ha falta en atac. Ha pitat penal? Què ha pitat? Porta o què ha pitat? Jo crec que no sabe ni els jugadors.
4: Pita penal.
3: I groga per aquí. No me digues.
4: Sí.
3: Per Agarró?
0: Per Agarró.
3: Per Agarró, de veres?
0: Ha xiulat un penal per Agarró?
3: A veure, jo... Ah, bueno.
4: De Brignani.
0: De Brignani.
3: Ve per darrere a Carlos Hernández, sí.
0: El trepitja, a més que agarrar-lo li... A veure...
3: És que allí no se veu, però va per darrere, clar, ha perdut la posició.
0: Grignani.
4: A banda, perdut,
0: no podia rematar eixe tio.
4: Sí,
0: la pilota anava molt passada al segon pal, Grignani, quina errada.
4: Se tira també, Carlos.
0: De marca i de concentració.
3: És que jo crec que és l'única manera en la que te poden pitar això, perquè no se pita cap, si estàs darrere justament del tio que va rematar. Si tu l'agafes de costat a costat.
0: I que l'àrbit l'ha vist.
3: Bueno, pues penal per al Ceuta. Penal per al Ceuta, aquí ho anava a dir, eh? Hem perdonat el 0-2, jo ja no sé quantes voltes, eh? Ja no sé quantes voltes el Castelló ha perdonat el 0-2 per endur-se el partit i, per desgràcia, Brignani, un dia més, ix en la foto. Un dia més! És que no hi ha manera, eh?
0: I Matis Buitrast, eh?
3: És una maledicció. Pues Matis, ahí està, tractant de posar nerviosa Marcos Fernández, que té la pilota agafada amb les mans, l'ha besada, eh? El dorsal nou de l'agrupació deportiva Ceuta ho torna a fer. Matis, que respira a fons, moment definitiu del partit. Dramatisme, perquè teníem els 3 punts a la butxaca i el Ceuta pot arrapar el puntet en esta recta final d'encontre. En directe el punt a punt, va pegar-li de dret, és Marcos Fernández. Agafa carrereta, ve Marcos, gol del Ceuta, doble parada, després en confiança. Enganya clarament Roman Matis, que estira a l'esquerra. El baló que ha entrat molt esplayet, però ha entrat al... i torna a cometre-la. De nou, per desgràcia, Fabri Brignani. 42 de la segona en Alfonso Murube. Ceuta 1,

0: Castelló 1.
1: Bueno, el futbol no sempre és just, per ocasions, per presència, per mereixements, però quan regales, com ha regalat Brignani un penal com este, pues te castiguen.
2: Sí, això pot passar, però ja dir al principi, a la mitja part, que hi ha partits que fa falta tres coses, però avui la clau era acertar, i no, i per no perdonar tant, i la segona part ha sigut un escàndol de fallar ocasions clares davant de la porteria, davant del porter, i pot passar això. Ells tenen poderío també en el joc aeri, i al final el penal absurdo, però s'ha perdonat massa.
1: Anem a veure, perquè queda temps encara. 3 més l'afegit en Ceuta, de moment 1-1, empata el Castelló. Idèntic resultat, Raúl Pina del Martínez Valero, estem a punt d'arribar al 98, quedaria 1.5.
3: Sí, ja menys, 1:20, rebut del baló, en zona darrere guarda el Kaiser Affengruber. Andrés Silva no pot fer-se amb ell d'esquenes, Tenalia que la rebenta, altra vegada territori franjavera i sa pilota. La vol salvar Ángel Pérez, Pedro Vigas de cap. Li cau el baló ahí, aquí li cau finalment a Mañas. Atenció a esa pilota que es passeja per la frontal. Yussi la vol col·locar a l'interior, al pal, a la soca del pal, la rematada de Mañas. A punt de marcar-la a la vez. Yussi que ha col·locat el baló, que no ha xutat. Mañas que ha estirat la cuixa, ha tocat el baló i ha pegat en la soca del pal. I ara va la càrrega a l'Elche. Arriba abans Johnny Otto per a jugar amb Yussi. Se'n va la gespa Yussi. Falta d'Andrés Silva a Yussi.
4: Uf, quina jugada més perillosa ara, eh? la de l'Alavés, eh? Ha posat ahí la puntereta a Mañas i, bueno, ha anat al pal.
1: A la soca del pal, però molt bona, sí, sí. Molt bona maniobra, eh? En
4: molt
1: poc
4: bona,
1: d'espai.
4: Molt bona, sí. Ho han fet molt bé i, bueno, ahí s'ha salvat l'Elx, no?
3: Si no dona més, jo crec que així ha mort ja el partit i va caducar en la treta d'esta falta. Que va a votar Toni Sivera. Li està preguntant Gonzalo Villar a Busquets Ferrer si va a donar alguna coseta més. Jo crec que no, jo tinc la percepció que no. Ahí està el baló en moviment. Final del partit de l'estadi Martínez Valero. Ets un a la vez un.
1: Acaba el partit en xiulits del personal del...
3: Per a l'àrbit, eh?
4: Sí.
1: Que és un empat.
3: Un puntet. Sí. Un puntet per a l'Elche. Este partit era clau perquè... era un dels dos que et restaven, que et quedaven a casa. Havies de guanyar-lo sí o sí. Només ha rascat un puntet i gràcies perquè l'Alavés ha merescut en el tram final aquest segon gol perquè ha pegat en la soca del pal. L'Elx també ha tingut ocasions per a fer el segon, però...
1: Molt ràpid. Estadístiques del partit. Possessió 35% per a l'Alavés, 65% per a l'Elx. 16 tirs per a l'Elx, 12 per a l'Alavés, entre pals 5 per a l'Elx i 4 per a l'Alavés. 3 des de cantó, 7 per a l'Elx i 3 per a l'Alavés i grogues 6 per a l'Alavés, només 3 per a l'Elx. El resum dels partits i els millors, Javier.
4: Bueno, jo crec que a la fi el resultat el podríem dir que ha estat just. A la fi l'Elx sí que és de veres que ha assediat un poquet a partir del gol en contra, ha assediat prou a l'Alavés, ja ha tingut algunes situacions de gol, però l'Alavés també ha tingut un tir al llarguer, esta última jugada a la soca del pal, o sigui que al final podem considerar que el resultat és correcte, no? A mi m'ha agradat en l'Elx, per exemple, Álvaro, que ha lluitat durant tot el partit, i també l'eixida de Hossan, que jo crec que ha estat diferencial en aquests bons minuts de l'Elx, no? I per part de l'Alavés, pues, bueno, jo diria que Sivera i també ha estat bé Toni Martínez.
1: Raúl, aquí destaquem.
3: Jo de l'Elx també m'ha agradat Gonzalo Villar.
4: També.
3: I crec que l'Elx avui ha deixat escapar una oportunitat molt important d'estalviar-se un patiment, sí, en les dues darreres jornades de por.
1: Me falta, Raúl, l'àrbit. Bé, regular, mal o desastrós?

0: Cat. Va guanyar-lo Mabil. Mabil que evita que se perga per la línia de fons.
1: No, home, no.
0: N'hi ha fora de joc. N'hi ha fora de joc. Això la bandera. Fora de joc, de veres, de Mabil.
1: Terrible. Terrible, terrible. Si no la frega el davanter, no n'hi ha fora de joc en la vida, eh?
0: M'agradaria veure la jugada repetida.
1: Però bueno, anem a veure de seguida la repetició. De seguida estem en la segona comunicació en el José Rico Pérez. D'ací a 11 minuts juga l'Hèrcules en casa.
0: Sí, fora joc de Camarà, sí.
1: Ah, de Camarà, vale, perfecte. Sí, sí, sí. No és la segon, no és el segon pas.
2: Impossible, de Mabil, que estava per darrere.
1: Clar,
2: no
1: per,
2: això,
1: per això m'he quedat flipat.
2: Sí, sí, sí, ha tardat molt en alçar la bandera.
1: Sí. Bueno, pues 30 segons i això que se va acabar. Oportunitat perduda, grandíssima del Castelló avui, si això acaba aixina.
0: Pues sí, perquè tenies el partit clarament guanyat, segur molt millor que el Ceuta en la segona part, el Ceuta que s'ha topetat en ese penal, en ese regalé de nou de Fabrizio Brignani, l'italià que havia fet el 0-1, però que continua la mateixa tònica, no? El que dona en àrea contrària te ho lleva en àrea pròpia. Per tant, esa equació no acaba de funcionar bé al Castelló. Juga en llarg a la trava, el valor que buscava a Camarà, s'ha creuat bé ahir el central, que allunya la pilota, el temps està absolutament complit. Això li ho recorda José Juan Romero a l'àrbitre i xula al final. Final del partit en el Alfonso Murube. Un empat que, repetís, sempre és positiu perquè sumes un puntet més des que ja tens. Neté 65 hores de l'Alcastelló, però que deixa molt mal regust perquè no només el 0-1 ha tingut el 0-2, 3 o 4 ocasions claríssimes en la segona part, no les ha convertides, i el MVP, Fabrizio Brignani.
1: La tele li dona, però no sé si és dels dos equips o només del...
2: Quasi fa 3 gols.
1: No, no, efectivament. Ha estat a punt de fer-se un autogol, ha fet un gol i ha fet un penal. Bueno, els números del partit, el expected goals este que li agrada tant a Corberan, és 2.34 per al Castelló, 1.20 per al Ceuta. Resultat final, 1-1. En fi, 50...
2: La cara,
1: sí, sí,
2: de Pablo,
1: la cara de Pablo porta un cabreig, sí, sí, important, eh? Perquè és que en estos partits i en estos punts que s'envolen és quan se'n van les oportunitats per a donar el colp en el playoff. 50% igualtat en la possessió, tirs 18 del Castelló, 5 entre pals, 8 del Ceuta, 4 entre pals, corners 6 per a cadascú dels dos equips, grogues 4 per al Ceuta i 2 per a el Castelló. Això respecte als números del partit. I hem de fer el resum molt ràpid perquè de seguida estem en el José Rico Pérez, però... Emili Sierte, oportunitat perduda.
2: Llàstima, has perdut 2 punts, una primera part més igualada, la segona part clarament del Castelló, clarament per guanyar, cert, però almenys 0-2, 0-3, i és, perds 2 punts, una oportunitat perduda de sumar 3 i posar-te ahir en el lío. Una llàstima, ja va passar el Mirandés, ja ha passat alguna vegada que posar-te per davant de marcador i perdonar, i al final pues, no sumes de 3, sumes de 1, i és partit per a guanyar-lo, des de luego.
1: El Castelló se queda en 65 punts, està en la cinquena posició, durant molts minuts havia avançat a les Palmes, mentre que el Ceuta se fa en la onzena posició 55 punts, i porta 5 jornades sense perdre, en un equip que ja ho té tot fet. Gual, els millors del partit.
0: Per a mi Calatrava, el millor del Castelló, el millor del Ceuta està clar també, Conrad de la Fuente.
1: I per a tu, Emili?
2: Cala i Melot.
1: Perfecte. De l'àrbitre, Gual, ve regular el penal, no?
0: Bueno, però és que era penal.
1: Era penal.
0: És que si haguera segut al revés, haguerem demanat tots el penal. Sí, sí, per tant, sí, sí. Està ben xulat. Crec que en el còmput global no té queix al Castelló i, des de luego, no ha empatat avui per culpa de l'àrbitre.
1: Pròxima jornada, cap de setmana que ve, Castelló-Cádiz. Ojo, cuidado. Divendres, 8:30 de la vesprada. Skyfire Castalia, tot el món a plenar el Coliseu Orellut perquè se la juga al Castelló davant un Cádiz que també se la juga en la lluita pel descens. Pues anem a tancar el que ha passat en el Alfonso Murube. Gràcies, Emili Sierte.
2: Gràcies, Paco.
1: I a veure si la setmana que ve o d'ací a un parell de setmanes
2: segur
1: ja tinc notícies per a tu.
2: A guanyar.
1: Estarem ahí.
2: Sort.
1: A guanyar. Sort.
2: Que vagi molt bé. Que vagi molt bé.
1: I, José Desual, un abraç, amic.
0: Fins demà. Demà estarem de nou en contacte.
1: Clar que sí, perquè demà tenim el partit d'Europa davant el Villarreal B. Això respecte a primera i segona divisió, que anem a tancar, i estarem pendents de saludar, com no, a un dels nostres mestres, que està ja en Alacant preparat per a contar el partit al costat de Gonzalo Blanes. Parle, com no, de Toni Cabot. Hola, mestre, què tal, com estem?
3: Salutacions, Paco. Molt bona vesprada, amic.
1: Bueno, pues este partit, que tenia un cartell en la jornada 1, ara mateix, pràcticament l'última, té un altre cartell. Decebedor, bon, se podria dir, no?
3: Absolutament, absolutament. Mira, jo crec que no val ni... No, per què vaig a contar-te el que estic veient en la grada del Rico Pérez? És que absolutament buit, la pitjor entrada en anys en el Rico Pérez, i és que, bueno, segon guanyat a pols, no? Jo crec que, a més, tots estos que hi ha aquí, que podeu enviar-los a sopar perfectament en ta casa, hauria que... el club tindria que fer ja agarrar el nom de cada un per a fer-li un descompte per a l'abono de la temporada que

0: Perquè hi ha que tindre valor per a vindre a veure este partit tal i com s'ha comportat l'Hércules esta temporada i en les últimes setmanes, sobretot, no? Un equip que pràcticament no juga res, això sí, anem a veure si podem amarrar ja 3 punts i mos deixem de fer números, restes i sumes i divisions. I bueno, ja pensar, evidentment, en l'any que ve i en què és el que vas a fer, com vas a estructurar, qui va fer-se càrrec de la planificació, molts interrogants que tenen que anar descobrint-se a partir d'ara.
1: El titular, Toni, seria: n'hi ha que ser molt de l'Hércules per a veure el partit d'avui.
0: Vamos, jo us dic que ara mateixa, fica tu que jo soc, però no tinc ganes de veure-los. No
1: fas
0: tinc
1: ganes, ningú,
0: un esforç, no tinc ninguna gana.
1: I te ho agraïm, evidentment.
0: No tinc ninguna gana de veure-los, però
1: sis,
0: bueno, efectivament.
1: 6 minuts per a començar el partit, que faltava la publi de les 4 i 10 minuts, de seguida estem en el partit de l'Hércules, de seguida estem en l'Hockey Herba, de seguida continuem en la sintonia del punt a punt.
2: Som a punt. Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seva pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, una sí, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
3: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
4: Este diumenge, des de les 12 del matí, punt a punt. Doble cita de primera divisió, Mallorca-Villarreal i Atlètic de Bilbao-València, amb la permanència en joc. A més, els partits de Villarreal B i el Dense en primera federació, la lluita per l'ascens a primera femenina i doble cita en bàsquet. Lliga ACB amb el clàssic València-Bascònia. I el partit decisiu de semifinals de la Lliga Femenina entre Girona i València. Més de 12 hores d'esport en directe. Este diumenge des de les 12 al Punt a Punt. Tot l'esport a Punt a Punt.
1: Les 4 de la vesprada i 12 minuts, anem obrint línies en tot el que està en marxa i també en, com no, el poliesportiu d'esta vesprada. Clara Alcover, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Paco, i plutxosa.
1: Plutxosa, efectivament. Anem a començar en eixa primera salutació i a refrescar que ja està en marxa el partit del Villarreal femení en els play-offs de primera federació.
5: Així és, perquè el poliesportiu no para este cap de setmana i així al punt a punt anem a tindre carregat d'esport. Tenim hoquei, tenim handbol, tenis taula i molt de futbol i, com tu veus, dit, especial atenció a les xiques groguetes del Villarreal femení, que acaba de posar en xoc de començar el primer partit dels play-offs d'ascens davant l'Osasuna femení a Tajonar. Recordem que és una eliminatòria a partit d'anada i tornada en semifinals, amb l'objectiu clar de tornar a aquesta màxima categoria del futbol femení espanyol, i on en l'altra semifinal es veuran les cares l'Alba Fundació i el València, que jugaran demà a les 12, i on els guanyadors de cada eliminatòria passaran a la gran final, que també és a doble partit i on ja se decidirà qui aconsegueix i s'ascens. Així que anem a estar molt pendents d'este partit del Villarreal femení, que comença avui i se camí de retorn a la primera divisió. I ara mateix, al primer temps, minut 12, Osasuna 0, Villarreal femení 0.
1: Això respecte als play-offs de la primera federació per a pujar a la Lliga F. En primera divisió, l'ambient que n'hi ha al Ramon Sánchez Pizjuán és un escàndol. Sevilla Espanyol, que comença la CIA a 2 minuts, ja estan els protagonistes damunt la gespa. Recordeu, 6:30, Atleti de Madrid, Celta de Vigo, i a les 9 de la nit, Real Societat Betis. El Real Societat Betis l'oferirem en el punt a punt. En segona divisió està a punt de començar també el Albacete Cultural i Deportiva Leonesa. Parlem del partit en el Carlos Belmonte i també en el plantío el Burgos Almería. Almería, un dels equips que lluita per l'ascens. A les 6:30, el Valladolid Zaragoza, i a les 9, el Málaga Sporting de Gijón. I per a tancar, en primera federació, ara de seguida estem en protagonistes del partit de l'Elx, que recordeu, ha empatat 1-1 en casa davant l'Alavés, però abans Gonzalo Blanes, en un Rico Pérez mig buit, o pràcticament 80% buit, ja estan els jugadors damunt la gespa.
6: Ja estan, efectivament, recordem ràpidament per part de l'Ibèria.

0: Visa, Ramón Juan en la porta, Solá, Kembo, Iago Indias, Medina, Valls, David García, Fran Castillo, Macella, Svensson y Davo, Hiper, Lércules, Carlos Abate en la porta, Samu Vázquez, Rentero, Monsalve, Retu en defensa, Calavera, Medipuch, Benameter, el mis del camp, Nico Espinosa, Andy Escudero, Unai Ropero en la davantera, el árbitro es Armando Ramo y es, recorde sinceramente, l'any passat, el penúltim partit que es va jugar així, és a dir, pràcticament el mateix que ara, l'Hèrcules jugava de visitant davant l'Intercity i aquest dia l'estadi estava, Paco, pràcticament buit. Però aquest dia l'Hèrcules era visitant. Avui s'està repetint la història, havia un quidrament de les penyes per a no vindre al camp com a senyal de donar-li l'esquena no només al projecte esportiu, sinó també al Consell d'Administració i de veres que és una entrada que crec que la grada avui està parlant en Enrico Pérez i està dient que vol canvis per a la temporada que ve perquè avui hi ha molt poc públic així al Coliseum Alacantí.
1: Bueno, les imatges del Ramon Sánchez Pizjuán són increïbles, eh? Increïble. Mira, Clara, el fons que pareix 3D, un videojoc, però no. L'ambient que hi ha al mateix, el Ramon Sánchez Pizjuán, és una barbaritat.
2: Me dona envidia i tot.
1: No, és enveja absoluta. Volíem saber com ha començat el hoquei herba en Veteró Matías Oliver, este Carpesa Vallès.
3: Doncs Paco, ha començat amb Carpesa atacant, tinguent ocasions, però aquí sí que és de veres que Vallès, que és el líder, ja ha tingut la seva primera oportunitat, penalti corner, que Aymeric s'ha topetat amb el porter de Carpesa, José María Pitar, que en un partit, com deien, és un partit que pot significar l'ascens, és de veres que Castelldefels, que se li posaria, però sí que és de veres que si Carpesa guanya avui i després Pedralbes, que comença el seu partit a les 5 contra les Rozas, també guanya, significaria que tindrien aquests 4 punts de diferència amb Castelldefels i significaria l'ascens de Carpesa directament sense jugar el playoff.
1: Pues en marxa el partit, de seguida anem actualitzant tot el que passe. Comença el duel entre Hèrcules i Eivissa en el José Rico Pérez. Gonzalo.
0: Ja roda la pilota, posa la pilota en moviment l'Hèrcules. Recordem, Hèrcules 47 punts, 47 a l'Eivissa. El descens està en 42, 5 de diferència. Si guanya l'Hèrcules tancat, si no, hi ha que esperar. Igual que el conjunt visitant dos equips, Paco, que en l'inici eren favorits a l'ascens sí. Que evidentment han decepcionat i molt, tant l'Eivissa en un gran pressupost com el Hèrcules. Estem ja en el primer minut de joc, empat a 0, i la notícia de moment, així era Alacant, està en la grada, si ens dona enveja des de l'estudi l'ambient de Sevilla, imagina des del Rico Pérez, que és un dels pitjors ambients que hem viscut mai en un partit de Lliga al Rico Pérez en un encontre de l'Hèrcules.
1: És que bàsicament el camp està buit.
4: Buit, efectivament.
1: En tribuna, Toni, que esteu en la zona de dalt, no sé si vegeu molta gent o poca, però el que és la grada central i els laterals, els fons, està buit el camp.
0: A 1.000 no arribem. Dels 11.000 crec que no arribem a 1.000.
4: Sí. En un partit oficial, jo fa 50 anys que vinc al Rico Pérez, en un partit oficial, des que es va inaugurar, jo no he vist tan poca gent en la meva vida i n'has vist uns quants. Mai he vist algo tan desangelat en el Rico Pérez. Hi ha hagut partits que no es jugava absolutament res, que ja ho havien perdut, aquestes promocions d'ascens que arribaves a l'últim partit i no tenies res, absolutament res que fer. Pues, jo crec que en aquests partits, recordo uno contra el Terrassa fa anys, en aquests partits inclús havia més gent que avui. És absolutament desolador. Jo crec que no trobo un altre qualificatiu més que s'ajuste més.
0: Per afegir un comentari, Paco, també és de veres que Eivissa està molt junt i tampoc hi ha molt, i en la grada visitant hi ha 7 aficionats de l'Eivissa, que els he comptat. O sea,
1: I els 7 aficionats de l'Eivissa segur que sí. Són d'ací de València capital segur. I segur que si li veig a cara... estaven en el procés de venda del València afavorint Amadeo Salvo i companyia. Són vells coneguts, eh? Pues sospitosos habituals.
0: Correcte, pues l'ambient està també en aquest sector visitant totalment gelat. I a veure sí. El futbol, perquè de veres que avui ha que guanyar per molts motius. Beto va dir el divendres que havia que demostrar que la permanència es guanyava al camp. Ahir van viure un partit d'en Bon en el que l'Orneo va demostrar com s'abasta una permanència, guanyant sí. I jugant molt bé a l'handbol i no esperant que falli un altre rival, i van festejar perquè és evidentment un mèrit. L'Hèrcules no té res que festejar.
1: I Gonzalo, que no ho has dit, ahir a la nit m'imagino que estaries, que no te quedarien ungles en el partit de Lucentum també.
0: Sí, perquè, sí.
1: Per un punt!
0: En una possessió última de Zamora de 13 segons, que va fer...

0: Eterna, oh. I efectivament el divendres que ve, perdó,
1: jugant
0: el primer de 5 davant Estudiantes, sí. Recordem que la sèrie és el millor de 5 i sí, passa Lucentum, estaria en la Final Four. Ahí ja són dos partits que a mi de la ACB, però evidentment és un partit, una eliminatòria molt complicada,
1: sí,
0: davant el conjunt d'Estudiantes.
1: Ja fa molts anys. Línies obertes, ja sabeu, en el partit que està en marxa ja, minut 4 de la primera, Hércules 0 i Ibiza 0. Anem en protagonistes d'este empat a 1 entre Elx i Alavés, per exemple, Álvaro Rodríguez, el golejador, que ha parat en els companys de Dazón.
2: Queríais sumar de 3 de nuevo en casa, pero se os escapan 2 puntos. ¿Por qué? ¿Por dónde? ¿Cómo explicas este resultado?
3: Bueno, la verdad que está claro que vinimos a este día para sumar los 3. Hay que corregir, pero creo que hemos hecho un buen partido. Creo que el punto tampoco es malo, porque seguimos vivos y creo que cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo.
2: Das por justo el punto acorde a lo visto, ellos se han puesto por delante, ese remate tuyo de cabeza, lográis la igualada, la sensación de que habéis llegado más, pero ellos han acabado con ese palo que podía haber sido el 1-2.
3: Para nosotros la sensación es que los 3 puntos tenían que ser nuestros, creemos que hemos hecho mejor partido que ellos, hemos dominado, bueno, al final no ha podido ser, por lo menos nos llevamos un punto, nos hubiese gustado conseguir los 3 en casa, como siempre, pero bueno, es lo que hay.
2: El punto que se queda en casa con tu testarazo, has rematado de cabeza, no sé, 7, 8, 9 veces, algunas de ellas grandes intervenciones de Sivera. ¿Cuánto necesitabas este gol por lo individual, el sexto en tu cuenta particular después de casi 100 días sin marcar y por lo colectivo?
3: Sí, la verdad que, bueno, personalmente llevaba tiempo sin meter gol. Creo que, meter gol siempre para un delantero vale mucho. Hubiese preferido no meter gol y llevarnos los 3 puntos, pero bueno, contento por el gol y a seguir trabajando.
2: Quedan 9 puntos, estáis 2 sobre el descenso. ¿Cómo se ve esta lucha por la permanencia?
3: Bueno, pues estamos vivos, estamos fuera del descenso y quedan 3 partidos donde lo daremos todo para conseguir el objetivo, que es la salvación.
2: Suerte, Álvaro, gracias.
3: Muchas gracias.
1: Paraules de Álvaro Rodríguez, mentre que en primera divisió encara no ha començat el partit. Portem 6 minuts d'endarreriment respecte a l'horari previst, com deia abans, un ambient espectacular en el Ramón Sánchez Pizjuán, però alguna cosa passa en la graderia i el partit entre Sevilla i Espanyol, que encara no s'ha encetat. En segona divisió sí que està en marxa, l'Albacete 0, Cultural i Deportiva Leonesa 0 i el Burgos 0, Almeria 0. Se n'anem cap al Rico Pérez, ha començat el partit en qui? Qui està dominant, Gonzalo Blanes, en este Hércules e Ibiza?
0: La pilota la té l'Ibiza, és un equip que li agrada el tema de la possessió, i de moment la possessió la té el conjunt visitant. És molt important, Toni, que l'Hércules no es contagi de l'ambient, no? Perquè si l'Hércules baixa les revolucions com està l'ambient, pot ser que l'Ibiza avui tinga un camp propici per a portar-se els 3 punts, eh?
4: Sí, sí, efectivament, no? Això és vital. I el que sí que estic veient ja, que almenys ja Beto sí que ha caigut un poquet del burro, quan no pots eixir, no tens qualitat per eixir des de darrere, doncs tens que mirar altres alternatives. Vas perdent partits també per aquests menys detalls, sense anar més lluny de la setmana passada. T'empenyes en eixir de darrere, no tens qualitat suficient, acaben una mala entrega, acaben furtant el valor i es fan gol. Ja s'ha acabat el partit. Bueno, pues almenys sí que estic veient que està rectificant algo. Se l'ha jugat ara en el lateral dret, en lo que mai es té que fer en un camp de futbol. Però bueno, i sí que ha rectificat per lo que ha vist ara, no? Tàcticament. Bueno, pues sí, lo que dius, que no es contagi de l'ambient, perquè si es contagi de l'ambient donen ganes d'anar-se'n a casa, sí.
0: El valor té Medi Puig, la errada, no? Perquè és perfecte Ramon Juan, que és el porter de l'Ibiza i se avança per a quedar-se la pilota en les mans. Estava entrant ahí Nico Espinosa, que juga d'extrem. Recordem que així Toril ja no va jugar el que resta de temporada. Va passar una astroscòpia, per tant, s'acaba la temporada per al davanter centre, que no hi ha confiança en l'altre davanter, que és Fran Sol, i està jugant Unai Ropero de davanter. Atenció a Medi Puig, crec que tenia més opcions,
4: sí,
0: però s'ha anat per el camí més complicat, Toni, eh?
4: Sí, sí, sí. Efectivament, tenia més opcions, conforme has comentat tu. Però bueno, no ha volgut alçar el cap, ha mirat a un lloc i ja li havien portat, pràcticament li havien portat el valor, aguantar alçat el cap.
1: Un segon en primera divisió, el que pareix és que hi ha un problema en el tema del VAR, i per això està endarrerint l'inici del partit. Continuem, camí de 10 minuts d'endarreriment, i pareix que Alberola Rojas no té clares les coses encara, no està en marxa el partit. Sí que tenim a la nostra companya Cristina Bea, que ja està en Quique Sánchez Flores en el postpartit d'este Elx 1, Alavés 1.
5: Quique, buenas tardes.
6: Hola.

0: el primer quirofán, pues pueden recuperarlo bé per a la temporada que ve. I aquí ara el que hi ha que fer és apartar el gra de la palla, no? Està clar que Hércules a partir d'ara té que saber què és el que li val d'esta temporada, i a partir d'ahí...
1: Atenció a l'Eivissa, la pilota dins de l'àrea, Carlos Abad rebutja, no s'ha estat tampoc molt atent el davanter del conjunt visitant, la pilota la rebutja el porter Carlos Abad.
0: Sí, i a partir d'ahí fer, com dic, la reestructuració, no? És curiós que, fica tu, que en la temporada que has fet i tens ofertes per algun que altre jugador. Per Blasic, el porter, a mi...
2: Normal, però que ha estat el millor, un dels millors.
0: Sí, en el Pati de Cavall estaven contant-me ja que hi ha un equip que està disposat a donar més milió d'euros i a més, un benefici d'un posterior traspàs. Evidentment, el màxim accionista ha dit que res, que en vol dos.
1: I jo crec com per Abde, no?
0: Igual, en vol dos i bueno, i hi ha algun que altre jugador. Medi Puig també està ha segut seguit, però també ha hagut una oferta en firme per emportar-se a Rentero, que dia Gonzalo, efectivament, que és possiblement el jugador més regular que gusta aquesta temporada. I també hi ha una oferta bastant, jo sé que va estar seguint-lo el secretari tècnic del Burgos fa unes setmanes, i pareix que també estava disposat a posar diners, però tampoc el màxim accionista ha vist que la quantitat li agrade. I així n'hi ha tot, com dic, en aquesta temporada hi ha així coses, jugadors que són interessants i que valen per al pròxim futur, però hi ha altres que ja es la porto i estem parlant d'altres, jo diria que el 60% de la plantilla.
2: Has de passar la granera este estiu, efectivament. Continua de moment, quart d'hora en el Rico Pérez, 0-0 entre Hércules i Eivissa. En primera divisió porten 5 minuts, de moment Sevilla 0, Espanyol 0, i també Clara Alcover. Abans d'actualitzar la segona divisió, hem de parar el tenis taula perquè ahir tinguérem l'última jornada de la temporada regular en Superliga.
3: I una jornada exigent per als nostres equips valencians en esta superdivisió masculina, on l'Alacant va posar punt i final a la temporada amb una derrota per 4-1 davant l'Olot, un resultat que, tot i això, no lleva mèrit a la gran campanya dels alacantins, que acaben la Lliga en una destacada tercera posició. I per la seva banda, l'altre equip, l'Hortitec Alcira, tampoc va poder sumar en la seva visita a la pista de l'Arteal Santiago, caigent per 4-0 davant el conjunt gallec en una de les eixides més complicades des del calendari. Pel que fa al títol, el gran dominador ha tornat a ser el Real Cajasur Priego, que ha rebut el trofeu de campió de la superdivisió masculina després de conquistar la Lliga per 11a vegada en la seva història.
2: Pues anem a estar pendents també de la postemporada en el cas del Alacant Tenis Taula. Com deia, gràcies, Clara. També tenien que actualitzar el cas dels partits de segona divisió. Ja ha superat el primer quart d'hora. Alba 7-0, Cultural i Deportiva Leonesa 0, Burgos 0, Almeria 0. I recordem que venim també d'eixer Elche 1, a la vez 1, i de l'empat del Castelló en la seva visita a l'Alfonso Murube en Ceuta. Ceuta 1, Castelló 1. Més coses teníem també de poliesportiu, no? Més temes.
3: És que ara mateix estava mirant, no sé si podràs buscar-te-ho ara en Twitter, perquè acaba de veure el vídeo de la caiguda de Marc Márquez.
2: Sí, s'ha pegat una costada bona, eh?
3: Sí, ara mateix no tenim més informació, o no n'hi ha part mèdic oficial de l'hospital, però simplement és perquè estan ara mateix publicant un poc, pues, tots els vídeos.
2: Sí, en la penúltima volta de l'eixe Gran Premi de França en Le Mans, en la penúltima volta de l'esprint, ha tingut una caiguda molt dura.
3: S'ha alçat per el seu propi peu.
2: Sí. S'ha alçat per el seu propi peu, però se l'han portat a l'hospital.
1: El pal de l'Eivissa. Acaba de tindre una ocasió Svensson de no perdonar. Errada defensiva des del mig del camp al límit del fora de lloc. S'ha plantat soles davant de primera gran ocasió per als visitants. La pilota s'ha anat al pal de Carlos Abad.
2: Pues si ja n'hi havia poques ganes de veure el partit, Toni, anava a dir que el més cridaner de l'Eivissa en l'inici del partit havia estat la seva equipació de color rosa brillant, però ja porta dos, eh?
0: Sí. I una també quasi errada de Carlos Abad, que ha sigut jugant en els peus, sap que ja s'ha complicat la vida moltes voltes, de nou se l'ha complicat ara, i ha sigut un miracle que l'Eivissa no hagi aprofitat també una ocasió clara per una errada de Carlos Abad. I esta de Svensson, claríssima, ha trencat perfectament el fora de joc, s'ha plantat davant de Carlos Abad, ha pogut ajustar, s'ha anat al pal i ha salvat a l'Hércules, però bueno, defensivament l'Hércules ara mateix té uns forats enormes.
1: Estem en el 17, camí del 18 de la primera, i l'Hércules no està bé esta temporada. Li costa moltíssim fer un partit complet. Té trams, però poc més. I avui ha començat com està l'ambient, eh? Dormit el conjunt de Beto Company, que ara vol recuperar.

0: Ah, però té molts problemes per a combinar. Ahí està Benhamed, que es cau en la pilota, torna de nou a casa Rentero, però hi ha moltes complicacions, moltes dificultats per a tindre el baló, i l'Hèrcules que no està fi. I ara han sacat la falta i està Rentero lesionat. L'havia dit, no, home, no. Anem a veure si el central es recupera. Crec que sí, esperem que sí, perquè ja dic que és un dels que es salva d'esta temporada. Per cert, que avui està jugant Carlos Abad, que ha estat a punt de rebre un gol per una errada en l'eixida de baló. Hi ha que dir que Alessandro Blasic, del que estàvem parlant abans, sí, no està jugant perquè està lesionat. Està en la banqueta, però esta setmana no ha entrenat per un problema a l'esquena, i per això, esta setmana i l'anterior, Blasic no és titular en l'Hèrcules, per un problema físic, no per decisió tècnica.
1: És impressionant el fet d'estar en un partit en tan poc ambient, i sobretot en dos equips que, vaig a dir pressupostàriament, però sobretot a nivell de nom, d'escut, d'ambició, el passat estiu mai s'hagueren imaginat estar en aquesta situació, Toni, i gràcies, sí, perquè l'Eivissa s'ha complicat la vida molt esta temporada també,
2: Sí, igual que l'Hèrcules, per supost que sí. Evidentment, a principi de temporada els dos partien com a clars favorits per a estar almenys en el play-off.
1: Inclús, no? Per davant, per exemple, que l'Eldense, perquè l'Eldense, sí, va baixar de segona, però va fer una reestructuració total, se queda en un jugador només, perquè sí, no n'hi havia pressupost.
2: I bueno, va haver un moment en què no tenien, van tindre que suspendre un partit perquè no eren 11, fica't tu com són les coses. Després va conformar un equip que ara mateixa està a un pas de ser el campió de la categoria i de muntar de manera directa, no? Això és coses del futbol, no? Coses del futbol, però sobretot en el futbol hi ha que intentar, atenció, fent les coses bé, sí, no t'assegura l'èxit. Des de luego, si fas mal, estàs perdut.
0: Menys mal que l'Eivissa tampoc està inspirat, però de moment, Paco, és un desastre l'Hèrcules, no sé, una desfeta total, no pot ser que un equip tinga tants problemes per a tindre la pilota en el mig del camp, i ha perdonat ja tres opcions clares el conjunt de Miguel Álvarez, que està sentat a la banqueta, no s'ha assat encara, Miguel Álvarez està tranquil en este inici de partit, si està Beto Compain donant indicacions a l'àrea tècnica. Miguel Álvarez sentat a la banqueta, tranquil, perquè veu que el seu equip està treballant bé el partit. Unai Medina, per banda dreta, la pilota a l'àrea, i l'Hèrcules, que està ara com si estiguera guanyant 1-0 i protegint del resultat, defensant en tot, sense tindre la pilota i sense cap criteri en el mig del camp. El baló de nou per a l'Eivissa, pinta mal, el centre al punt de penal, Carlos Abad, la para, se li va la pilota al porter, i enfadant,
2: Sí, és lògic. El que estàs veient, bueno, és una quantitat d'imprecisions, no hi ha, està desnortat l'equip, nerviós, no es veu, a més, no enllaça absolutament res en les línies, la inconexió total, no?, i una brega en el que és en la pilota que no sap tindre en els peus, no?
0: De veres, Paco, que és complicat per a mi entendre per què estem repetint la temporada passada tan mimèticament.
1: Sí, és com una calcomania, però és esborrada. Vols dir, te recordeu les fotocòpies dels 80, que sí, cada vegada que feies una fotocòpia se veia pitjor?
0: Pitjor, correcte.
1: Doncs esta temporada és paregut.
0: Però és que l'Hèrcules tenia 44 punts faltant 5 partits. Va guanyar el partit, igual que el dia del Terol. I després tenia 4 partits, va perdre 4, i a més fent del ridícul.
1: Sí, sí.
0: I, clar, tot el món pensava, no anem a fer el mateix. Era Torrecilla, ara està Beto, és diferent. Pues mira, derrota en Villarreal, igual que l'any passat, i és que estem calcant el partit que, recorde, es va jugar així en Alacant i que es va perdre. I estem en el mateix perfil, no?, d'un equip que ha baixat els braços, que ha perdut la confiança i que està ara defensant davant l'Eivissa, que torna a atacar de nou. I talla Rentero, la pilota per a Andy. Andy per a Benhamed. Res, no, Benhamed no dona un pas bé. Però era una jugada fàcil, Toni. Estava a soles.
2: És desesperant.
1: Bueno,
2: Benhamed, jo recordo que va fer una pretemporada molt,
0: sí,
2: més que acceptable.
1: Ens va enganyar, sí. Ens va enganyar.
2: Més que acceptable. Va dir, bueno, saps, ve un jugador d'un perfil, a més, arribant molt bé a l'àrea rival, arribant en força, pressionant dalt. Els partits de pretemporada em van encantar, però després ha pegat un baixó que ha sigut extraordinari. És un altre, no?
1: Com la resta de l'equip, pràcticament. Anava a dir que estem a punt d'arribar a l'Equador de la primera part. Continua el 0-0 en el José Rico Pérez. Ha començat ja en tercera federació el futbol, l'únic partit que n'hi ha separat de la resta de la jornada. Soneja.

0: Vaig la porteria o anar sent al bar. Haver sigut igual, no? Tot, no haver passat absolutament res. És una vergonya. Una vergonya veure com s'arrossega.
1: Un segon, Toni, n'hi ha gol en segona divisió. Marca Betancor per a l'Albacete, gol de penal. Albacete 1, Cultural i Deportiva Leonesa 0. Parlava Toni Cabot en el punt a punt.
0: Ara mateix és per afirmar un empat. Home. Perquè esto te pinta de perdre de nou en el Rico Pérez i si et dona mal la jornada, però la comences, tens que mirar l'altra volta la classificació per baix. O sea, anem a veure si per lo menos som capaços d'empatar, sumen 48 punts i mos oblidem ja definitivament sense tindre que esperar més jornades, no? Però sí, em pareix que és el que hem parlat, no? És una temporada caòtica, una temporada que acaba fatal, és un calco, com dia Gonzalo, de l'anterior temporada, però entenc el que va passar, sí, sí. Que els primers de canvi
2: de les tenen que tirar.
0: I aquí acaben de renovar-lo.
1: De fet, curiosament, Toni, no sé si és exacte, però en el moment en el que se va anunciar la renovació de Beto Company, des d'aquest moment endavant, l'equip no ha alçat el cap.
0: Efectivament.
3: Està en números de descens, Toni, des que va renovar Beto Company.
0: Sí, efectivament. No, sols ha guanyat un partit, no?
3: Sí, el dia del Teruel.
1: O el que se diu en l'argot, fer un Carlos Corberán, que és molt paregut del que tenim així en València Capital. De moment, superant la primera mitja hora, la realitat, Gonzalo, és que l'Eivissa és millor.
3: Millor. Sí, sí. Té un tir al pal, té una ocasió clara, té una errada de Carlos Abad que no ha sigut gol de miracle, i és que en l'Hércules ha hagut un tir esperpèntic d'Unai Ropero des del mig del camp, que serà fora i ja està. L'Hércules toca, però toca sense verticalitat. L'Eivissa està jugant bé al futbol. Arriba l'equip de Miguel Álvarez en 4-5 jugadors en atac. Li falta el gol a l'Eivissa, la realitat. A veure esta, que és de l'Hércules. La sentada al punt de penal, Andy Escudero. Passeja per l'àrea i no hi ha ningú. Pilota que recupera l'Eivissa, que toca 1-2-3. I era la contrabona, però apareix Samu Vázquez i talla el baló. Samu Vázquez, Rentero i poc més estan salvant de moment a l'Hércules del resultat. Calavera, tocant per a Medi Puig, a veure si té capacitat de l'Hércules de generar una acció en la primera part. Ja no demanem massa,
1: una,
3: Nico.
1: Una, ja no demanes tres.
3: No, una. I Nico Espinosa, que és un altre que esta temporada, insistint, cap gol, és un jugador de perfil ofensiu, té que aportar més. És el capità, és a la cantí, el volem molt, però hi ha un moment que tens que donar un pas endavant. No ha renovat Toni i ja veurem què passa d'aquí al 30 de juny, en Nico Espinosa.
0: Sí, ha pegat un baixó també enorme, Nico, no? Atenció.
3: Mira, està d'Unai Ropero, a veure. Unai, aguanta, toca, Unai, fora! Bueno, ha xutat a porta. Jo crec que tenia l'opció de donar-li a Nico Espinosa, que trava precisament per banda, i ha volgut acabar l'acció i l'ha hecho un tir que jo crec que tampoc ha assustat massa al porter, Toni.
0: Sí, sí, bueno, el primer tir en algo d'intenció, no?
3: En el 32
0: en el 32, quasi el 33, efectivament, pues això que va passar mig oro per a veure un tir a Porto de l'Hércules en sa casa, contra un Eivissa que està millor i sent millor tampoc estem parlant d'una cosa o de l'altre món, és un futbol també algo pla, no? Però fica tu que no serà el nivell de l'Hércules per aquest Eivissa, que també és de lo pitjor dels últims anys, estiga ballant-lo sense fer absolutament res de l'altre món.
1: Quan passes molta fam, un tros de pa dur te renta, que és el que acabem de veure. Deia que tenim també, com ja sabeu, el hoquei herba en marxa. Hem arribat al descans en Betero, Matías.
4: Així és, Paco. Hem arribat al descans amb una tensió increïble i amb molt bones notícies perquè Carpesa va guanyant al Vallès Esportiu. Gol de Xavi Guanter en un gol que ha començat en un penalti córner de Vallès on Albericio l'ha arrossegat la boixa i entre pitar que el porter la manopla i Miró l'ha aturat. I així ha estat molt gest Jarri per iniciar la contra ràpidament buscant a Mario Díaz. Mario Díaz per a Mario García i Xavi Guanter tirant-se a terra ha marcat el que significa el 1-0. I a més és que tenim ja el resultat de Castelldefels, perquè Castelldefels ara mateix ha empatat a 3 contra la Reial Societat. Es queda ara mateix, sense que Carpesa puntue, es queda a 3 punts. Això què significa? Que si Carpesa guanya avui i a continuació Pedralbes fa el mateix o empata contra les Roctes, Carpesa celebrarà l'ascens. Podem comptar avui un ascens en meitat del següent partit que tindrem, el derbi de València entre València i Xiner de los Ríos. Així que estarem molt pendents perquè podria ser la primera vegada que Carpesa puja a primera divisió, a la divisió d'honor del hockey herba nacional.
1: Pues de moment al descans guanya Carpesa 1-0 a Vallès i com acaba de comentar Matías Oliver, avui pot ser un dia històric per a el Carpesa d'ací a unes hores. Això respecte al hockey herba.

0: També hem d'actualitzar l'estat de Marc Márquez després d'aquest accident que ha tingut lloc en aquest Gran Premi de França de MotoGP.
1: Pues el pilot de Cervera pateix una fractura al cinquè metatarsià del peu dret i haurà de passar pel quiròfon en els pròxims dies. I Ducati ja ha confirmat que Márquez serà, òbviament, baixa per al Gran Premi de Catalunya a Montmeló després d'aquest accident patit a dos voltes del final de la cursa de sprint francesa. Així que un nou colp físic per al campió espanyol en una temporada marcada una vegada més pels problemes físics.
0: Efectivament, pues esperem que siga pronta aquesta recuperació de Marc Márquez. De seguida estem novament en el Rico Pérez, ja en la recta final de la primera part, però hem d'obrir línies en el partit que anem a contar en la sintonia del Punt a Punt en esta edició de vesprada a partir de les 5, el Servigroup Peñíscola davant el Navarra, jornada 29 de la primera divisió de futsal, la penúltima en una prèvia que ha estat marcada evidentment per el adeu del seu tècnic de Santi Valladares, que apura els seus últims partits com a màxim responsable, no només del Servigroup Peñíscola, sinó com a tècnic en l'elit. Se jubila, se retira a final de la present temporada. Un partit que vos anem a contar des de ja mateix en 8 minuts amb Salva Gomis. Hola Salva, bona vesprada.
2: Què tal, Paco? Com estàs? Bona vesprada. Pues, a falta de 8 minuts per a que comenci este partit i, com dius, l'acomiadament d'un Santi Valladares que esta setmana comunicava, no?, que pues, deixava les banquetes, que bueno, pues, es retirava, no?, d'esta tasca, d'esta faena, i que veurem si és en una bueno, pues, despedida, un acomiadament a l'altura, no?, a l'alçada de lo que ha estat també ell en la seva contribució al club. Tenim ja alineació titular per part del Servigroup Peñíscola per esta jornada 29 de la primera divisió de futbol sala, en Gus baix els pals, en Araya, en Pérez, Elías i Juanqui. Així que és el quintet inicial per este Valladares Rivera Navarra.
0: Pues tot preparat per al partit, que comença d'ací a 7 minutets. Recta final de la primera part en el Rico Pérez. Abans, Clara Alcover, més coses que teníem que actualitzar.
1: Arribem al descans en el partit de futbol femení, en eixa sense a primera, amb el marcador Osasuna 0, Villarreal femení 1, i ha inclús fins 8 minuts en el temps de descompte en esta primera part.
0: Bueno, però això és habitual, eh? És habitual en futbol femení.
1: En el nou futbol.
0: En el nou futbol en general i també en el futbol femení. El que deia era que estava rebent instruccions Nico de la mà de Beto Company perquè la desfeta en la recta final en l'Eivissa, que està arribant per onades i que no encerta en la porteria, afortunadament, l'Hèrcules, Gonzalo, està desfet.
3: No, està desfet. Retu també ha estat, no s'ha donat l'esglai perquè ha estat un minut ahí en terra d'entre les assistències, però pareix que pot continuar, però el primer temps entre l'ambient, Toni, el futbol i el que està perdonant l'Eivissa, jo crec que és del pillor que he vist en aquest estadi.
4: És el més pla que estem veient d'esta temporada. És absolutament res de res, o sigui, és zero. Un Hèrcules...
3: Mira, Retu, estenta en terra, lesionat, no va poder continuar Retu.
4: Sí,
3: en
4: els braços tancats. Sí, estava calfant ja, crec que era Galvany, no?
3: Sí, crec que és Galvany... el que està calfant, però Retu estava lesionat. Mira, estan fent ara el minut este d'aigua de els jugadors, perquè fa moltíssima calor. Va entrar Bolo, va entrar Bolo. El que va entrar és Adrián Bolo, sí, en el Hèrcules, que ja està ahí. Galván està calfant, però de moment no va entrar al terreny de joc i va ser Bolo el que entre. I anem a veure, perquè el canvi de l'Hèrcules és el que li faltava al partit, Paco, un lesionat. Per a encara tindre més problemes. És que el problema és que l'Hèrcules en este moment ha perdut totalment la identitat, perquè abans volia ser un equip protagonista en el baló. I sí, millor o pitjor, però hi sia. Però ja pràcticament este Hèrcules no apareix en el partit. Està Adrián Bolo, tindrem afegit llarg, perquè el futbolista de l'Hèrcules continua damunt del terreny de joc i a veure si es recupera o no es recupera.
0: Pues el que li faltava al partit per a tindre menys ritme encara.
3: Sí, sí.
0: Està donant instruccions o intentant-lo. Toni Cabot, el tècnic Beto Company...
3: És Monsalve, per cert, perdona.
4: Sí, exactament, no és Retu.
3: Està lesionat Retu i Galfa Galván per a un possible canvi en el descans i ara s'ha lesionat Monsalve i està preparat Bolo. Toni, de tot, eh?
4: Sí, sí, no, també la plaga de lesions i el que ha passat aquesta temporada, a més, per a Boreo, no? Però, bueno, així no hi tot, no? Tens que tindre equip, per això els planters són el que són amples, i l'Hércules...
3: Se'n va Monsalve, és oficial,
4: i en moltes ocasions s'ha donat compte que té 10-11 jugadors que són mitjanament fiables, però quan hi ha baixes, després l'equip es cau, no? Quan han patit això moltíssim esta temporada... i bueno, així i tot han arribat per molts motius, no? Però bueno, jo crec que a este club li falten moltes coses, no? Moltíssimes coses, a més, per a poder ser competitiu, i quan estàs ja 15 anys o 10, sí, quasi sí. 15 anys en el futbol de baix, és perquè tenint l'afició que tens, tenint la ciutat que tens, tenint la tradició que tens, és perquè les coses es fan un any darrere un any
0: molt malament,
4: estan malament. I no s'arregla res de lo que està mal.
0: Sí,
4: perquè si a poc a poc anaves arreglant coses, però potser ja havies tret el cap, però és que no s'arregla res.
0: Ja ho ha contat Gonzalo, Monsalve out, Bolo in, ahí està la substitució per a l'Hércules, que està a 4 minuts d'arribar al descans, de moment 0-0 en el José Rico Pérez. A punt de començar-se també el partit en Peñíscola, en un duel que anem a contar-vos en la veu de Salva Gomis, i també volia recordar, per exemple, ahir la victòria del Family Casal Girà, que va aconseguir un triomf fonamental per 5-3 davant Oparrulo, que significa que la jornada d'avui, des de les 7 i mitja, anem a estar molt pendents del duel que va enfrontar a Jaén, Paraíso Interior i Osasuna Magna. Per què? Si Osasuna Magna empata o guanya, el descens del Family Casal Gira serà matemàtic. Però si guanya Jaén, se deixa tot per a l'última jornada en el Family Casal Gira tenint opcions de permanència. És a dir, avui a tope en el Jaén. Envio una salutació a Fernando Álvarez, el delegat del diari Marca, sí, en la Comunitat Valenciana, i que és de Jaén, natural de Jaén, el millor oli i, sobretot, el millor equip de futsal.
1: Tenim molts de Jaén, així en
0: València. Sí, som molt de Jaén. Sí, i me diu Raúl Pina que n'hi ha protagonista en el Martínez Valero. Raúl!
5: Sí, comença creo a parlar Álvaro Rodríguez.
0: Álvaro, Torito.
6: Un punto que nada... Entonces, eso, seguir trabajando. El martes tenemos otra final y eso, no queda otra que seguir.
7: Cristian. Hola Álvaro, Cristian Ejea en directo para Tiempo de Juego de la cadena COPE en Elche. Yo quería preguntarte por el arbitraje. ¿Cómo lo habéis vivido desde dentro del campo? Porque tiempo efectivo a la hora de jugar han sido 49 minutos de 100. No sé qué te dice el dato y cómo lo habéis vivido vosotros desde dentro, porque obviamente se os veía a veces desesperados porque no ha habido ni una sola tarjeta por pérdida de tiempo.
6: Bueno, desde el campo la verdad que no me he dado cuenta. Me he quedado un poco sorprendido cuando has dicho el tiempo. Yo he ido bastante a lo mío, a por el partido. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, cada equipo tiene... sus formas de jugar los partidos y ya está. Al final no tenemos que entrar en esas guerras con el arbitraje y hacer nuestro juego.
8: Pepe.
9: Hola Álvaro, ¿qué tal? Pepe Porrago para Radio Elche, Cadena SER. Me gustaría preguntarte por el gol, cómo has visto la jugada y esas ocasiones que has tenido. Tu trabajo es encomiable, hay que felicitarte por ello. Pero bueno, también debe ser un estímulo, ¿no? Haberte reencontrado con el gol, tu sexto tanto, ¿eh?
6: Sí, bueno, para un delantero el gol lo es todo. Yo ya llevaba mucho tiempo buscándolo desde la última vez que metí. Hoy ha llegado, he tenido más ocasiones que me hubiese gustado meter también. Pero bueno, para eso entrenamos cada día, para mejorar esas cosas. Sí que es verdad que hubiese preferido no meter gol y haber conseguido los 3 puntos. Pero bueno, personalmente sí, contento por el gol. Lástima del empate y nada, yo seguiré mejorando para que en estos últimos 3 partidos, si

0: quedat dins de l'àrea i després d'una errada defensiva del conjunt local, s'avança l'Hèrcules en un partit ruïnici, la primera que ha tingut el conjunt de Beto Company cap a dins per a situar el 1-0 en l'estadi José Rico Pérez. El partit és roïn, però almenys ha tingut una i ha anat cap a dins. Marca l'Hèrcules el 1-0 en el minut 45 de la primera part.
1: En el 45 estàvem, ara de seguida estem en el Rico Pérez, estàvem en el Martínez Valero en protagonista, acabant.
2: Sobre el sumatorio que hay que hacer para salvarse, pues tampoco lo pienso. Creo que hay que ir el martes a ganar en la Cartuja y ya está. Y después, que sea lo que sea, pero primero a por el martes.
3: Cristian, Paco, el micro.
4: Sí, Álvaro, precisamente quería hacerte mención a los aficionados. 22.936 con la que ha caído en el día de hoy, mojándose no solamente por el partido de hoy, sino también por el partido del martes, que van a haber más de 200 allí que se van a desplazar para daros toda la fuerza y la moral del mundo.
2: Pues sí, la verdad que me parece una locura, lástima que no se haya podido hacer ese recibimiento, pero bueno... La verdad que cuando hemos entrado al campo a calentar y hemos visto toda la afición, a mí personalmente me ha alegrado muchísimo y me ha hecho mucha ilusión, porque siempre ver que está el estadio casi lleno es un extra, un punto extra que te obliga a darlo todo en el campo. Entonces, la verdad que la afición es algo que nosotros valoramos mucho. Y lo de Sevilla, pues también, otra locura. El otro día, de hecho, estuve en la inauguración de una peña y bueno, hay gente que se pega unos viajes increíbles para vernos y la verdad que estoy y estamos muy agradecidos a ellos.
3: ¿Alguna pregunta más? No, terminamos la rueda de prensa. Muchas gracias.
2: Muchas gracias.
1: Cárdame la comunicación desde el Martínez Valero en últimas reflexiones desde baix.
5: Que efectivamente té raó, Álvaro. Ha de focalitzar l'equip en el seu dia a dia, en els seus enfrontaments. Sí, una vegada ja acaba el teu partit, per mirar de reull la resta de rivals, però la confiança del grup és total i absoluta en què van a bastar aquesta permanència. I ara el focus, el cap, la ment, focalitzat en este cas en el partit contra el Betis, que clar, abans del que havia passat amb el Rayo Vallecano, de que clavara Íñigo Pérez en una final de la conferència, pintava una cosa. Ara ja per al Betis, eixa quinta plaça, eixa cinquena plaça té un altre color diferent i clar, si no té tancada la Champions d'ací a dimarts, va ser un partit també, un duel a mort entre l'Elche per la permanència i el Betis per abastar eixa quinta plaça que li atorgaria bitllet passaport per a la Champions.
1: Pues 39 punts per a l'Elche, que encara ha d'abastar la permanència de forma matemàtica en les tres jornades que resten.
5: Estarà Rafa Mir almenys en la llista de convocats per a aquest partit, ho ha confirmat Eder Sarabia. Després veurem si el físic li dona per a ingressar també a la gespa.
1: Anem a veure. Un abraç, Raül.
5: Adéu, una abraçada.
1: Fenomenal el treball de Raül Pina des de la zona mixta i en la narració del partit, l'empat a un entre Elche i Alavés. Molt ràpid, ha començat el partit i ja tenim gol en Peñíscola, Salva.
6: Arranca i en gol. Gol de Araya, marca el servirup Peñíscola, el 1-0 en el minut 2 d'encontre. Estem en el resten 18 encara per arribar al temps de descans, així que servirup Peñíscola 1, Rivera Navarra 0.
1: Efectivament, el rival que ja està descendit i se posa per davant el conjunt de Santi Valladares.
7: I arranca la segona part també del partit de Perixascens en la Lliga Femenina entre l'Osasuna i el Villarreal Femení.
1: Correcte, el 0-1 favorable al conjunt groguet. En Alacant, Gonzalo Blanes, el gol de l'Hèrcules ha canviat la dinàmica en la recta final d'esta primera part.
0: Sí, però recapitulem, sí, hem tingut el gol de Medi Puig, després d'aquest gol ha hagut una opció de l'Hèrcules, però la mala sort que ha rematat Calavera des de fora de l'àrea i s'ha trencat en el moment del tir. L'Hèrcules ja ha fet un canvi, recorde que s'ha anat Monsalve lesionat, ha entrat Bolo i ara el tècnic està valorant esperar per a no perdre una altra finestra de canvis, perquè Calavera no pot continuar en el partit. Així que són dos lesionats, el gol de Medi Puig, 5 d'afegit, estem en el 49, per tant, cap Paco, queda un minut i ens anem al descans, però la sensació és que li ha sentat bé el gol a l'Hèrcules, perquè des de que ha marcat està tocant un poc amb més criteri la pilota i profunditzant davant

0: el conjunt de l'Eivissa i ara l'Hèrcules jugant en 10 per la lesió de Calavera.
1: Sí, en la primera acció mitjanament digna d'un partit de futbol, pues ha marcat l'Hèrcules i atenció perquè lo de Calavera sí, pareix rotura fibrilària, perquè este també es despedís la temporada.
0: Sí, que recordem, si estava cedit Paco, així que igual és l'acomiadament de Calavera de l'Hèrcules.
2: Arriba el segon per al Serviu Peñíscola, comença bé el partit per als de Santi Valladares en el pavelló Juan Vizcarro, el 2-0 que el fa Agustín Plaza, així que 2-0 és la diferència ja, la renda a favor de l'equip.

0: Hércules 1, Eivissa 0. En este resultat, l'Hércules tindria 50 punts, per tant, la permanència ja matemàtica en Primera Federació.
1: A nivell de estadístiques, jo no me les crec, a nivell de possessió sobretot, però bueno, 52% favorable a l'Hércules, segons l'aplicació, 48% per a l'Eivissa, tirs en total 4 de l'Hércules, 5 de l'Eivissa, 2 entrepals de l'Hércules, 3 de l'Eivissa, 3 de cantó, cap per a l'Hércules, això prova que no has arribat, i 3 per a l'Eivissa, i una groga per cadascú dels dos equips. De la primera part, Toni Cabot, d'este partit absolutament infumable durant 40 minuts i que ha espavilat un poquet en aquest gol de Medi, alguna cosa a comentar?
2: Sol és el gol i l'actitud de Rentero en esta primera part és el que es pot ressaltar d'este Hércules, que és molt pobre. Molt pobre, un Hércules pla, un Hércules sense ambició, un Hércules en moltes errades, en moltes carències, en molts forats. Aquí lo millor que pot passar és que la temporada s'acabi quant abans.
1: Gonzalo.
0: Sí, efectivament, coincidim totalment en que Rentero és l'únic referent que li queda a aquest equip en esta recta final de la competició. També és de veres que l'Eivissa ha perdonat el que no se pot perdonar i és un equip molt feble, el de Miguel Álvarez defensivament, perquè Medi Puig ha entrat per el centre amb molta facilitat, però bé, l'Hércules ha aprofitat la seva opció i l'únic que li demanem a l'Hércules és que en la segona part no isca aguantar el resultat, per favor. Que després del gol havia millorat, a veure si en la segona part, l'entrada de Mangada, l'equip de Beto Compain almenys li pot regalar als valents que estan avui al Rico Pérez una segona part un poc més decent que la primera.
1: Que de les estadístiques no ho he dit, però bueno, la groga per a l'Eivissa ha estat per a Índies i Álvarez ha estat el que ha rebut l'amonestació per part del Hércules de Alacant. 1-0 en eixe gol de Medi al capdavant l'Hércules en els primers 45 minuts de partit. També tenien que repassar, Clara Alcover, tot el que va ocórrer ahir a la nit en el partit del EON Orneo Alacant de Handbol en Lliga Asobal, que va suposar la permanència matemàtica per al conjunt alacantí.
3: Amb una gran victòria de l'EON Orneo Alacant, que continua fent-se forta a l'èlit de l'handbol espanyol. Els alacantins van superar la de Mar León per 35-32 al Pitiu Rochel i sumen dos punts molt importants per a consolidar-se en eixa zona tranquil·la de la classificació. Un triomf de prestigi davant un dels històrics de l'handbol nacional que confirma el gran moment de l'equip alacantí, que ara és novè amb 24 punts.
1: Pues enhorabona a León Orneo Alacant, exitosa la seva tornada a la màxima categoria del handbol nacional. Abans de tornar al futsal, tenia que també parar en Matías Oliver perquè el Carpesa continuava per davant en el marcador i ampliant el seu avantatge. Matías.
4: Ai, ai, ai, ai, ai, Paco, que avui així se lia perquè Josep Ruiz ha anotat el segon gol per a Carpesa. Ara mateix a 2-21 per a que concloga el tercer quart. Carpesa està més prou d'aquest somni, d'apropar-se a aquesta primera divisió. També estarem pendents del partit del Pedralbes, que ja ha començat contra les Rozas, i esperem un favor del conjunt barceloní, que amb només un empat, si se donen aquests resultats, faria que Carpesa s'estrenara en la màxima categoria nacional del hockey herba. Partit d'elit de hockey, perquè recordem, el Vallès és el filial de l'Atleti de Terrassa i és per això que té opcions Carpesa, perquè Carpesa ara mateix és tercer, però per davant té a Vallès, filial del Terrassa, i Sant Cugat, filial del Júnior, i Pedralbes és filial del Polo. Què passa? Que Castelldefels no és filial d'un equip de primera divisió. Aleshores, si entra en Final Four Carpesa i no entra Castelldefels, per això seria ja automàticament equip de primera divisió a falta de jugar eixe playoff final per a decidir el campió de la temporada en esta divisió d'honor masculina B, que pot ser una gran alegria avui a ser a Veteró.
1: Pues en quant acabe el partit, si finalment se confirma la victòria de Carpesa davant el Vallès, estarem pendents de si finalment es confirma eixa excel·lent notícia per a l'hoquei herba de la ciutat de València. Estarem pendents d'Espanyol en un partit molt disputat, però de moment sense ocasions clares i sense gols, i també, com no, de l'inici com un vendaval, com un huracà del Peñíscola, futsal del servidor Peñíscola, Salva Gomis en casa.
5: Que continua atacant ja en el 2-0 al marcador, resten 14 minuts 56 segons per arribar al temps de descans, el 2-0 en els gols d'Araya en el minut 3 i d'Agustín Plaza en el minut 4, gol i assistència d'Araya, que està seguint el més destacat de moment per als de Santi Valladares en esta penúltima jornada de la primera divisió del futbol sala. El baló serà des de la línia de banda per al Peñíscola, sense pressa, ja en una renda de 2-0 davant un Rivera Navarra que ja està, bueno, pues en la segona divisió i que per lo tant, bueno, pues es dona per fet, no? Que no plantarà massa batalla.
1: Bueno, se li està fent llarga la temporada també, una vegada ja sí. Se confirma el descens, molt complicat també per a...
5: Tan sols

0: Peñíscola, l'aguanta, la xafa, ben defensat ahí, i en aquesta acció en la que volia anar-se en Diego Sancho i li furten la pilota, serà valor per al Rivera Navarra a 12 minuts, 12 segons per arribar al temps de descans. 2-0 al marcador en el punt a punt de Napunt Ràdio. Pendents també del futbol sala, de la primera divisió del futbol sala, creuant els dits per a que l'any que ve també pugui estar el Family Cas al Cira. No és impossible.
1: Diries, quin color diries tu per és especial?
0: Carabassa. Carabassa Butano.
2: El Navarra va vestir com el Torrent Club de Futbol.
0: Carabassa Butano.
1: I anava a preguntar per el Peñíscola, que tenia més dubtes.
2: Bueno, el Peñíscola és un blau... Un blau...
1: Vull que el concepte del blau, que el definisca Salva.
2: Blau celeste, no?
0: Blau Javea.
2: Blau Javea.
1: No.
2: Blau Cian. Tirant ahí, sí, és un blau més claret. Però bueno, bàsicament el Navarra vestís com el Torrent.
0: Sí,
2: la mateixa equipació.
0: Molt pareguda.
2: Molt, molt pareguda. I crec que inclús el mateix...
0: O com el meu equip de Lliga d'Empreses.
2: Sí, és de veres, és de veres.
0: El Mestralleta.
2: El Mestralleta.
0: Sí.
2: Ahí estàs, sentant càtedra entre setmana.
0: Sí, sí.
2: Després estàs tres dies per a recuperar-te, però...
0: Sí,
2: però
0: bueno, m'està ajudant el gimnàs, eh? Va estar més rebentat encara avui.
2: Ahí estem.
0: El valor per al Peñíscola, aixint des de darrere, la pilota ahí pressionant el Rivera Navarra dalt. Per a impedir que transicione, però molta qualitat i se balon llarg, que és massa fort per a que es perga per línia de banda i recupera de nou la possessió l'equip visitant.
2: Parlant de coses rebentades, no era per a parlar del Sevilla, però sí, hem arribat al descans, de moment continua tot igual, 0-0 entre Sevilla i Espanyol, i parlant de coses rebentades també, pues anava a dir la paciència dels aficionats de l'Hércules de Alacant, Toni Cabot i Gonzalo Blanes, de cara a una segona part en la qual, pues m'imagine que el poble, Toni, voldrà que l'equip reaccioni un poquet més i aconseguisca més gols per a almenys no anar-te en aquest sabor de boca tan roïn, però a mi no m'ha desagradat l'Eivissa en la primera part.
3: No, està millor que l'Hércules. Bueno, tampoc és que siga la gran cosa, efectivament, però perquè li falta molt. Ha arribat a Porto, però en jugades, a més, clares i tal, no ha sigut capaç de batre la porteria d'Abad, no? Encara que ha tingut accions, jo crec, clares per a poder tirs, a més, clars, sense oposició. Extraordinari l'Eivissa, que com han dit, va començar la temporada sent el gran favorit i ara encara, a hores d'ara, encara no t'ha assegurat la permanència. S'està més o menys nivellat en el tema de l'Hércules, però sí que és de veres que ha sigut millor l'Eivissa que l'Hércules, que afortunadament s'ha trobat en aquesta acció aïllada que ha resolt un dels jugadors que més qualitat tenen en el planter, que és Medi Puig, i per això s'ha avançat, no? Però sí que és de veres que per mèrits l'Eivissa ha estat millor que l'Hércules, no?
2: Jo volia preguntar-vos, aprofitant que tenim un poquet més de temps, i ara de seguida farem aquesta primera comunicació amb els camps que van a ser protagonistes a partir de les 6:30, parlem de la federació, sempre en el punt a punt, però Gonzalo i Toni, n'hi ha previst, ha parlat Toni abans de eixides de jugadors, de separar el gra de la palla de cara a l'estiu. A nivell institucional, Gonzalo, ¿ha previsto alguna modificación, alguna explicación? Si va a parlar Paco Peña, si la situación de Beto Company, una vegada ya renovada, si va a cambiar. Vull dir, porque el final de la temporada, la paraula es triste. Vull dir, vas a arribar a Port en una sensación de tristor tan gran que no sé, qualsevol podría imaginar, bueno, a ver si toquen alguna cosa, pero pareix que no, ¿no?
4: Sí, la sensació, a veure, normalment Paco Peña fa sempre un balanç final, pues, home, imagina que serà crític i que dirà que ha sigut decepcionant, perquè no se pot dir una altra cosa. A mi em diuen que el tema Beto no té debat, Beto es queda, és a dir, passe el que passe, Beto va continuar, i Beto divendres va fer una exposició en la que parlava d'un equip fet un poc per al futbol que vol Beto Company. Parlava de que la proposta per a l'any que ve és trobar jugadors que tinguen capacitat i criteri en la pilota als peus perquè vol ser protagonista en el baló. Un poc és l'únic protagonista i portaveu perquè, ja que dir Paco, estem en primera federació, els jugadors de Hércules no parlen. Jo, algun jugador de Hércules no sé la veu que té. No han parlat en tota la temporada, així no dona ningú la cara. I Paco Peña parla dos vegades a l'any. Directius, millor que no parlen, així que l'únic portaveu que tenim, que passa en molts clubs ja en Espanya, és el tècnic. I el tècnic el que diu és un equip en cares noves, arranca la segona part, ha entrat Mangada, per cert, un equip en cares noves, en un perfil de joc de futbolistes per a Beto Company.

0: canvi estructural, que és el que vol l'afició i que, per cert, avui el camp està buit perquè l'afició està dient-li al club volem canvis, però tinc la sensació que els canvis no van arribar tampoc esta temporada a l'Hèrcules.
1: Toni.
2: Pues hay uno que está postulándose molt, que vol tornar, que está en el Rayo, que es Portillo, que es el gendre del màxim accionista, Javier Portillo, i que li agradaria fer-se càrrec de la direcció esportiva, però ahí xocan el seu sogre. El seu sogre no té clar que no vol ficar, no vol cometre lo que va ser en el seu temps, pues, que no va eixir bé, que ficar a la família dins, perquè Portillo va ser la diana de moltes crítiques per part de l'afició quan les coses es van capgirar ja com a jugador i posteriorment dins del cos tècnic. Se'n van anar al Rayo, en el Rayo és de veres que jo crec que ha après moltíssim, sí. Té les idees prou clares, col·labora molt, jo crec que ha adquirit experiència i al millor no estaria mal donar-li a porter, però tot això tot depèn del màxim accionista, què és el que vol fer, què és el que vol en jugadors, en canviar el que és l'estructura, tota l'estructura del club, perquè li falten moltíssimes coses, no? Començant ja per millorar el camp d'entrenament de Fontcalent, mil coses, mil detalls.
0: El propi Rico Pérez,
2: mil detalls que tenen que acabar limant-se, no? Si vols fer un gran club, perquè aquí tots els anys no pot ser que no soni mai la campana. Alguna volta té que sonar encara que siga per consolidar, però és que no sona mai i és perquè les coses per dins hi ha moltíssimes forats que no acaben de tapar-se, no?
1: És el bucle infinit, és la rotonda infinita, no? Que dèiem sempre en el 90 minuts i en el cas de l'afició de l'Hèrcules, cada estiu il·lusionar-se, cada estiu a fer un projecte, cada estiu tal, i després la temporada pues acaba deixant-nos eixa amargor. Gonzalo Blanes de Boca ha començat la segona part i ha començat com la primera, atacant l'Eivissa.
0: Sí, amb la possessió de l'Eivissa, en Carlos Abad, que en Espeus no dona un pas correcte, tampoc Benamet, ahí tenim moltes errades, ha entrat Mangada, també recordem que ha entrat Bolo, que ha vist la groga, per tant, només entrar al camp ha vist la targeta, ara l'Hèrcules està en dos canvis, Bolo per Monsalve i Mangada per Calavera, Monsalve i Calavera, els dos lesionats, la sensació és que és muscular, és a dir, que per a ells també s'acaba la temporada, sí. Això és un altre tema, estem parlant de 12-13 jugadors lesionats, és una barbaritat.
1: No, és una desfeta.
0: Correcte, i sí que hi ha que dir, per ser optimista, vinga, per ser que l'altre dia vaig veure la millor notícia per a mi del final de temporada, Sol de Vila tocant la pilota en un entrenament. Recorde que es va lesionar el partit de la primera volta davant el Villarreal, que estaven parlant d'una lesió de 8 mesos, i que va estar per a la pretemporada de l'any que ve. Així que almenys sí que contarem directament ja en Sol de com el primer reforç per a la temporada que ve.
1: Tenim gol en Peñíscola.
3: Arriba el tercer per al Servirú Peñíscola, el gol obra de Juanqui, el 3-0 en el minut dretze, el dorsal número 9, encara que jo tinc dubtes, de si donar-li a Juanqui o a Carles Saladier, perquè semblava que baix del travesser tocava el dorsal 11, que és Carles Saladier, i podria ser gol per a ell, però l'acció tècnica, això sí, és excepcional per part de Juanqui del dorsal número 9 del tercer grup Peñíscola, un dels jugadors en més qualitat i un dels clàssics ja d'esta primera divisió del futbol sala.
1: Anem a aprofitar que estem a punt d'arribar a les 5 i mitja de la vesprada per a fer una mini ronda i ubicar la resta de resultats. Per exemple, en primera divisió estem al descans i en el partit del drama, Sevilla 0, Espanyol 0, de moment sense cap tipus de novetat. En segona divisió ja estan en marxa els dos partits, 48 de partit, és a dir, 3 de la represa, Albacete 1, gol de Betancor de penal, Cultural i Deportiva Leonesa 0, i en l'altre partit, en el plantío, Burgos 0, Almeria 0. Estem en el 7 de la segona part. I en tercera federació, Clara Alcover estava pendent del partit que estava jugant-se a Castelló, en Soneja.
4: En IG Grup 6 arribem al temps de descans, sense gols, Soneja 0, Xo Espanyol 0.
1: I anem a recordar que en 1 hora i 3 minuts s'enceten els partits de tercera federació independents als tres que anem a oferir una sintonia del punt a punt. Anem a recordar, per a tancar esta temporada, en esta última jornada de temporada regular, què és el que va passar esta vesprada.
4: Esta vesprada és l'última jornada en la tercera federació al grup sexta, amb moltes coses ja decidides abans de l'últim capítol de la temporada. El castellonense arriba com a campió i nou equip de segona federació i avui estarem en el seu camp a l'Almenar, on se li farà entrega del trofeu de campió i se celebrarà una rua pel poble, que de segur que anem a tindre vídeo i l'anem a penjar.
1: Carlos Gallardo s'ha triat este partit per això.
4: Sí, en les altres xarxes socials. Els quatre equips de play-offs es juguen a obtindre la millor posició a la Lliga, que

0: té avantatges en les eliminatòries. Són el Saguntino, el Llevant B, el Villarreal C i la Nucía. I en la part baixa, l'Utiel i el Recanvis Colón afronten la jornada ja descendits matemàticament i la màxima emoció estarà en eixa lluita per la permanència entre l'Alzira, la Xeneta i el Crevillent, on estarem també en els seus partits. La jornada ha començat a les 4:30 amb el Soneja Jove Espanyol i la resta dels partits que es jugaran de manera unificada a partir de les 6:30 són l'Atlètic Saguntino davant l'Hèrcules B, el Buñol Alzira, Castellonense Atzeneta, Crevillent Roda, la Nucía Recambios Colón, Ontinyent Llevant B, Utiel Valldoixó i Villarreal C Torrellano. Així que una vesprada que servirà per a posar punt i final a una temporada molt intensa en el futbol valencià i que anem a viure així al punt a punt.
1: I de fet ja tenim ara de seguida desplegats els nostres enviats especials i de seguida farem primeres comunicacions, per exemple, Toni Galindo, que ja estava preparat allà en Crevillent, de seguida estarem en ell per a contar la prèvia i també per a conèixer les alineacions titulars d'aquest partit. La tercera federació que va ser protagonista esta vesprada en el punt a punt, ja sabeu, amics, amigues, estimats a l'altre costat de la ràdio, que arroba punt a punt és el lloc on heu d'anar. Arroba punt a punt, feu-vos followers en TikTok, en Twitter, en Instagram, i també teniu la possibilitat de comentar els partits de la nostra mà, sempre amb el nostre WhatsApp, que està a la vostra disposició, 611-3873-17, 611-3873-17, per a enviar missatges, per a enviar àudios, per a enviar fotos,
0: volem
1: el
0: tot.
1: Que vulgueu. 611-3873-17 i també arroba punt a punt en Twitter, Instagram i TikTok. Tornem al Rico Pérez. Segona part, continua dominant en el marcador. L'Hèrcules continua tenint la pilota. El Eivissa, Gonzalo.
2: Està passant el que no volíem. Està defensant l'Hèrcules el 1-0. Centrada a l'àrea de l'Hèrcules. Ahí està Medi, la pilota directament a les mans de Carlos Abad. És com si no haguera passat res. No podem dir, Toni, que l'haia sentat bé el gol a l'Hèrcules i jo ja estic mirant a la banqueta per a veure, no sé, si Aranda, si Fedevico, Fran Sol, però proposar alguna cosa, no?, a este partit de la segona part.
3: Sí, mirar de canviar algo, no? Sí, però és el mateix que en la primera part. L'Eivissa arriba, arriba, però és molt, molt innocent en els últims metres, no li fa mal a ningú. No està fent lo que té que fer per acabar de rematar, no? I bueno, pues i el Hércules pues continua en la seua tònica de avorriment total, de sí, un sí. equip pla, un equip que en unes carències, a més, l'únic errentero, que vegem que és el que està l'únic futbolista que està donant un poquet una mesura
2: Mira, fins i tot, mira que passa que de Rentero, que no ha pogut... Sí. Tampoc Unai Ropero avui està bé, Ja ha perdut dos o tres balons dividits i no està el futbolista, que tenia un problema en el turmell, però no està fi, Unai Ropero.
3: No està fi, efectivament. I això és una de les proves. Aquí va vindre dos delanters, uno va ser François, l'altre és Slavi. Slavi se'n va anar a mitjà de temporada, en hivern, en el mercat d'hivern, i Fran Sol en la banqueta sense parar. I bueno, són els dos delanters que van vindre per a marcar diferències, no? Van deixar anar a l'argentí
2: Agustín
3: Cosia, que ara mateix està en el Sabadell, que està és un dels favorits per a muntar de categoria i que està veient gol. Deixes anar a Cosia, que és el delanter titular en l'equip, un equip que pot ser campió ara mateix. I tu n'has portat a 3-2 i dels dos no compta ningú, no?
2: Mira, esta és bona de Medi Puig, perdona la pilota per Unai Ropero, el baló dins de l'àrea, vinga, pígale! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, del Hèrcules al Rico Pérez! Arriba el segon, la jugada és molt bona de Medi Puig i Andy Escudero acaba marcant el gol per baix, pegat al pal. El segona ocasió de l'Hèrcules, cap a dins, la permanència, sí, la permanència un poc més a prop. Marca l'Hèrcules el 2-0 davant el Eivissa.
1: La defensa de l'Eivissa me recorda a la del Maccabi de Levantar de Lliga d'Empreses, o de Lliga Universitària, però molt feble, molt tobeta. I què ve la definició, Toni, d'Escudero, posant-la molt bé en cama esquerra en la soca del pal.
3: Sí, ha alçat el cap, efectivament, i ha vist tant tenia que ficar el baló i ha apuntat
2: estan
3: perfectament. Estan
2: ja quidrant a l'àrbit al vídeo
1: ja
2: este suport, eh?
1: Ja l'estem liant.
2: Jo no he vist res.
1: No pareixia joc, que passarà res, eh?
3: Fora joc, no?
2: No sé, el quart àrbit...
1: Fora joc no és.
2: El protocol diu...

0: Si és gol normal, no sé qui dirà l'àrbit, però si el quart àrbit detecta alguna cosa que no té clara...
1: Està més just l'offside del que jo pensava en primera instància. Estan revisant això. Un segon, perquè n'hi ha més gols en Peñíscola.
2: N'hi ha més gols, perquè arriba el 3-1 del Rivera Navarra, marca Pablo Otero en el minut 16 i en la següent jugada fa el 4-1 el Servigroup Peñíscola, Nico Rosenthal, minut 17. Així que, de moment, el marcador en ese 4-1 que li dona la victòria momentània al Servigroup Peñíscola. Escola a 3 minuts 20 segons per arribar al temps de descans.
1: També Clara Alcover, n'hi ha gol en tercera federació.
3: En ese arranc de la segona part s'adelanta el Xove Espanyol, Soneja 0, Xove Espanyol 1 al minut 47.
1: Estan revisant Gonzalo en el Rico Pérez, la ubicació d'Escudero, que finalment...
0: L'ha donat. A veure, la història és que l'altre dia li van anul·lar un penalt a favor a l'Hércules en Villarreal i ens van explicar que si l'auxiliar diu que és fora de joc, com no hi ha en el vídeo suport este de Primera Federació no hi ha una càmera en línia, si no és flagrant sempre és el que diu l'auxiliar. Avui l'auxiliar ha dit gol i l'àrbit ha anat a veure, com no ha sigut un fora de joc determinant, és gol. Per tant, no l'ha corregit. Ja podem dir que és oficial, l'Hércules està guanyant 2-0 a l'Eivissa.
1: Un moment, perquè el de sempre tira del carro en Sevilla, eh? Alexis Maravilla Sánchez enviante besets a la graderia, marca el Sevilla. Crec que està d'Alexi, efectivament.
3: Bueno, quina acció per besets, banda, eh?
1: No està la cosa precisament, però anem a veure, no és fora de xoc, o si és fora de xoc, està fora del camp, que és el que passa. Jo crec que no, van a donar... És fora de xoc?
3: Van a revisar-lo, no?
1: Ui, crec que van a revisar, eh? Crec que van a revisar, perquè tot i pegar en un defensa... No sé, en el moment... Bueno, és gol del Sevilla de moment, eh? De moment van a revisar l'acció. Gol del Sevilla, minut 47 de la segona. Dos de la represa, Luis García Plaza se torna boig, el madrileny. Sevilla, un Espanyol, 0. Més coses, Clara.
3: Hi ha un moment de locura en el partit de futbol de Tercera Federació al grup sex, perquè en sols 2 minuts han marcat els 3 gols. Ara mateixa acabem de comptar el 0-1, però és que al minut 45 ha marcat el Soneja i al minut 45, en la següent jugada, ha tornat a marcar el Soneja. Així que minut 49, remunta el partit, Soneja 2, Xo Espanyol 1.
1: Està Alberola Rojas revisant el gol i Salva Gomis, que està per ací, per a mi és fora de joc, eh? Bueno, igual el genoll del defensa...
2: El muscle d'Alexis Sánchez està fora de joc.
1: Samil, tios, ara mateix apretant...
2: Tenen que tirar el seu matemàtic, no?
1: I anul·la el gol. Anul·la el gol. Braç en alt, anul·la el gol.
2: Sí, sí. No és gol.
1: Pues la celebració del Sevilla que cau en...
3: Besets se'ls aguarda.
2: Sí. Arreplega Besets.
1: Sí, sí. Arreplegant cable. 0-0, continua el partit en el Ramón Sánchez Pizjuán. I de moment, el que deia abans, Gonzalo Blanes, continua la victòria del Hércules, tot pegada avui, eh? Perquè el partit no és per a guardar en vídeo ni en DVD, però, però a nivell definició, 2 que has arribat, 2 a la gàbia.
0: Sí, ha tingut una contra clara a l'Eivissa, però és que en el punt clau, que és en el tir, estan regalant la pilota a Carlos Abad. Efectivament, efectivitat total, que no hem tingut habitualment. El primer gol de Medi, el segon de Andy, dos dels jugadors que hem dit que se van a quedar, que tenen, jo crec que la confiança del cos tècnic, que han marcat els 2 gols, i bé, l'Hércules... Ara jo crec, però ja no m'atrevís ni a dir-ho, però és un bon moment per a intentar jugar un poc bé al futbol. Estàs guanyant 2-0. La gent que ha vingut avui així són els circulars de veres, no? Els que estan així en els pillors moments, pues igual és un bon moment per a tractar de donar-li algun regal, no?
1: Sí.
0: En esta recta final del partit. Normalment no passa, però bé, ara estic veient un poc millor a l'Hércules. Anotem també una groga a Svensson. I l'Hércules que està tractant de tindre el domini, estem en el 14 de la segona part, queda molt, però està guanyant l'Hércules 2-0 a l'Eivissa, i això sí, voldria dir, amb 50 punts, que ja els dos últims partits només quedaria el somni complicat, bueno, somni no, perquè tampoc és que siga per a somniar, però bé, l'opció de la Copa, perquè com hi ha 2 filials entre 5 primers, recordé que en el joc 7 hi ha Copa del Rei. I com hi ha que jugar davant l'Algeciras, que és el que està en el joc 7, pues sí que és de veres que l'Hércules arribaria en les 2 últimes jornades lluitant per la Copa del Rei.
2: Gol del Rivera Navarra, retalla distàncies i l'equip visitant, 4-2, marca en el minut de neu. Resta 1 minut per arribar al temps de descans, Eric Pérez.
1: Eric Pérez, anotem el golejador.
2: En una acció en la que en defensa el Servigroup ha estat horrible, eh? Defenent d'una passada enrere, estava a soles Eric Pérez. El contragol para del Servigroup, les mans de Pablo... Per a tractar d'evitar el cinquè, la jugada ja en llarg.

0: que està molt desbaratat el Rivera Navarra, aquesta pelota que es perd plena de fons, a terra els dos jugadors i l'àrbit que té que anar al mig per a tractar de ficar un poquet de pau, eh?
1: Un segonet n'hi ha roja.
2: S'ha caigut el porter de l'Ibiza, Ramon Juan, i quan estava en terra tocant la pilota en la mà, ahir vas tindre una jugada molt semblant en el Osasuna.
1: Oh, per l'amor de Déu, lo que ha fet.
2: Una semblant, eh? Una semblant.
1: La de Herrera, la de Herrera en el partit de llevant. Sí, correcte. Sí, Sergio Herrera.
2: Pues este no es que hayan eixit, sinó que simplement estava en la frontal de l'àrea.
1: Per l'amor de Déu.
2: I ara estan donant-li la targeta a l'àrbit per a la revisió. Sí.
3: Però és possible que la mala tinguera dins de l'àrbit.
1: No, jo crec que no. No. Acaba dins, però la para fora. La para fora.
2: Pues li faltava això al partit, eh?
1: Bueno, Ramon...
2: Sí, és que ha esbarat i després...
1: Oi.
2: Ara va parlar... No,
1: el de l'altre porter, eh? És fora de l'àrea, sí. Claríssim. Mig metre, eh?
2: Pues mira.
3: Sí, si no la toca, és gol. És gol perquè havia un jugador de l'Hércules, no sé si era Unai, el que es quedava pràcticament pues, per a...
1: Bueno, la cacahuà del porter de l'Eivissa, top 2 del cap de setmana. La primera, Sergio Herrera, pues esta sí, és la segona. Sí. Increïble. Increïble la roja. Li anotem a Ramon la roja. I se queda un home menys a l'Eivissa, que, com deia la pel·lícula Gonzalo, mal dia per a deixar de fumar.
2: No, l'està aixint tot roïn avui al conjunt visitant, per cert que, evidentment, se té que anar un futbolista perquè va entrar el porter. Te va agradar el nom del porter que va entrar al camp, eh? Paradoski.
1: Paradoski? Està de porter. És que té nom de porter. Té nom de porter.
2: Pues va entrar Paradoski al terreny de joc, se'n va expulsat i, evidentment, molt disgustat Ramon Juan.
4: Pareix un meme.
1: Jo te digo una cosa, imagina't a ixe pediatra, a ixe metge, senyora, tingut vostè un porter. Senyora Paradoski, a ti, así té el vostre porter.
3: Tenim un la jodemos, però ara tenim a Paradoski.
1: La jodimos, sí. La jodimos en el Sevilla y Paradoski en el Eivissa.
2: Pues mira,
1: el futbol és espectacular, sí.
0: Descans en el Juan Vizcarro.
1: Tenim descans, un segon en Peñisco, la salva.
0: 4-2 al marcador, marcador que refereix a esa victòria momentània de moment per al Servigroup Peñíscola en 4 gols, els gols de Araya, Agustín Plaza, Juanqui i Nico Rosenthal per part del Rivera Navarra, els dos gols obra de Eric Pérez i de Pablo Otero. 4-2, encara queda la segona meitat.
1: Massa cara està donant el Navarra, eh? Per a la situació... Sí, sí. Però, bueno, és una sensació només des de Peñíscola.
0: Els contracolps són més perill. Està fent este Rivera Navarra, entrenat per Juanito, i que, bueno, pues, tot i estar ja pues, en la segona divisió, pues, està plantant cara i ha tingut un parell d'accions també de pal i de, bueno, pues, de gust. El porter del Peñíscola ha tindre que ficar les mans, eh?
1: En el Rico Pérez, Gonzalo, Toni, com ha acabat l'acció en la qual acaba d'entrar Paradoski per a posar-se per baix els pals?
2: Pues va la falta i para el Paradoski. Porter. Paradoski para, bona
3: parada de Paradoski.
2: I a més està felicitant a si mateix, eh? Perquè ha fet una bona intervenció.
3: I se n'ha va dins, eh?
2: Sí, sí, l'ha llançat amb molta intenció, mangada, i la pilota finalment l'ha salvat el porter.
1: Però tenim confirmat que el cognom és correcte. És que estic buscant la
3: pregunta. Tau Paradoski.
1: Tau
3: Paradoski.
0: Molt de meme en Twitter ja quan el fitxaven.
1: Que maravilla, tu.
0: Quan el fitxaven ja neguem molt de revolta.
2: Pues mira, ha fet una bona intervenció, eh? Només així, atenció al córner, la pilota al punt de penal, el remat fora! Era gol! El remat ha sigut molt bo. L'havia tocat en el cap Benhamet i és de nou córner per a l'Hércules.
1: Este Paradoski és francès, 21 anys. Sí. És... quina edat té Blàsic? Té 22, no?
0: Este té 21.
3: No, Blàsic 20. Deneu 20.
1: Paregut, no? Pràcticament sí. Juvenils, que estan i en primer, segon any d'amater.
2: Tampoc és molt alt este porter, eh? Me'n sembla molt a Blàsic.
0: 1,80 m i va estar a la sub-20 de França.
1: Bueno,
2: pues mira,
1: però ese Paradoski...
2: El de l'Hércules va estar a la sub-21 d'Eslovènia. Per tant, sí que som semblants, eh? Els dos. I, bueno, normalment ja sabeu que en primera federació tens 23 fitxes professionals i sí, sempre el porter suplent és sub-23 per a no tindre dos fitxes condenades en un porter. I bé, sempre hi ha un xic jove... Blàsic ha sigut espectacular. Veurem què tal este Paradoski, que de moment està fent un bon treball en els minuts que està damunt del terreny de joc. Ha canviat el partit, ara respira l'Hércules, té un poc el control, llança corners i tot. Estem ja en el minut teneu camí del 20 i l'Hércules està guanyant 2-0, ara sí, còmodament, a una Eivissa que ha baixat un poc els braços en l'acció de l'expulsió del porter.
0: I per a més, Inri, este Paradoski té origen en la isla de La Reunión, que és una de una isla...

0: Una illa francesa que està a prop de Madagascar, així que...
1: Com la pel·lícula?
0: Sí, encara...
1: Yo quiero marcha, marcha.
0: Encara li fica més, no? Ser més exòtic, no?, a este porter.
1: Efectivament.
2: A tir de pedra.
1: A tir de pedra. Sí, sí, literal, una pedra grossa, però sí, has de tirar-la molt lluny. Tot continua igual, 2-0, l'Eivissa, que té un home menys després de l'expulsió de Ramon, del seu porter. Hem d'actualitzar també Clara Alcover, que esta vesprada tenim una cita en la història per a l'Elda Prestigio en la Copa de la Reina, en handbol.
3: Esta vesprada en handbol tenim cita amb aquesta història perquè l'Elda Prestigio va disputar les semifinals de la Copa de la Reina 2026, 15 anys després de tornar a arribar a esta ronda tan especial, i on l'equip eldenc s'enfrontarà al potent Superamara Vera Vera a partir de les 7:15, que van a poder seguir en directe hacia el punta a punta amb la narració de Lluís Urrutia. El partit es juga a l'Illumbe Arena de Donosti, en un duel que pot portar a les de Bea Escribano a una nova final històrica i on arriben carregades de confiança, i que des de luego anem a estar així fent-los molta força per a veure si poden complir aquest somni.
1: ¡Oy, oy, oy, oy, oy, oy! Marca el Español. Gol del Español en primera división. Minut 10 de la represa. Sevilla 0, Español 1. Está, creo que ha estado...
0: Dolan, pareix, ¿no?
1: Dolan, sí. Estaba frente ahí la cabriola, efectivamente. Pues Dolan, que fa el 0-1 favorable al Español. Se congela ahora mateix, refredat 100%. El Coliseu del Sevilla, el Ramón Sánchez Pizjuán, 0-1 guanya l'Espanyol, que no ha guanyat encara en 2026, que té 38 punts i que si guanya este partit se posaria en 41. Gol de Dolan per avançar al conjunt Perico, 0-1 en el Ramón Sánchez Pizjuán.
0: En este marcador el Sevilla encara no cauria a jocs de descens, estaria empatat amb l'Alavés. El Alavés seria el que fa 18 en la taula classificatòria, però apreta molt les coses. El que sí que li va mal és al València, perquè encara l'apropa més i l'Espanyol el passa en la taula classificatòria.
1: Bueno, defensivament, horripilant. La marca, com s'ha quedat Dolan a Soler, l'ha pogut baixar, ha definit. Gol de Dolan, 0-1, guanya l'Espanyol. Español, y también tenían pendents acabar el partido, el resultado definitivo del Carpesa Vallés en Veteró, en celebración, inclosa Matías Oliver.
4: Paco, Esteban, Amateis, en mitad del camp d'ací de Veteró, perquè Carpesa és de divisió d'honor. Ha guanyat finalment 2-1, Vallès havia retallat en un penalti córner. Molta atenció en els minuts finals, i ara mateix estem així veient la celebració del Carpesa, perquè s'han donat els resultats que tenien pendents. Confirmen que el Carpesa és equip de divisió d'honor masculina, i no sé si poden parlar en algun protagonista.
1: Si te dones pressa, sí, és el teu moment.
4: Sí, sí, mira, estem ara mateix amb el capità Jorge Weber. Sou de primera.
5: Som de primera.
4: Enhorabona, lo primer de tot. Quina atenció, quin partit, això és una festa ara, ja que soltar-ho tot i celebrar.
5: Sí, sí, totalment. Ja sabien que el partit no anava a ser fàcil, però bueno, bé, has de ficar de cara i havia que aguantar-lo com fora. Ja, jo pense que ahí està la pressió de Merton de jugadors ahí aguantant, sinó que...
4: No sé, mare meva, que es ballen així. No sabíeu que Castell de Fels s'havia empatat, no?
5: No, no ho sabíem. De fet, com a anècdota, el nostre fisio nos ha llevat tots els mòbils a tots per la tensió que podíem tindre i res, molt bé, molt bé, molt content.
4: Nos ha celebrat.
1: Gol de l'Ibiza.
4: Enhorabona.
5: Sí, gràcies.
1: Un segon, Matías, ara te dono pas novament, però n'hi ha gol en el Rico Pérez.
6: Errada monumental i Fran Castillo marca per a l'Ibiza, regal de l'Hércules. L'Ibiza, recordem que està en 10. Ha sigut un esbaró de mangada. A partir d'ahir, el baló ha quedat mort en l'àrea. Molt mal l'equip darrere. Marca Fran Castillo per a situar el 2-1 en un home menys. Retalla diferències el conjunt de l'Eivissa, el Rico Pérez.
1: Pues el que li faltava, Toni, a l'Hércules, en superioritat, 2-0, partit controlat, i encara patiràs.
2: Sí, sí, efectivament, no? Una errada defensiva total, falta de contundència, s'adormen, es confien, i finalment, sense fer res de l'altre món, pues l'Eivissa s'ha ficat davant
1: terrible.
2: Del porter i ha pogut fusilar. No?
1: La errada defensiva és terrorífica. Un segon, perquè tenim gol en futbol femení.
3: Tenim el segon gol del Villarreal femení en ese partit d'anada d'ascens dels play-offs a primera femenina. Ara mateix a minut 87, Osasuna femení 0, Villarreal 2.
1: 0-2 favorable al conjunt de Jordi Ferriols, i estàvem Matías Oliver en la festa del Carpesa en Veteró.
4: Sí, així és. Anem a parlar amb l'autor del primer gol, Xavi Guanter. Xavi, enhorabona, lo primer de tot.
7: Moltes gràcies.
4: Te pillem en el mos en la boca, eh?
7: Estava pensant.
4: Conta'm, no sabíeu que Castelldefels havia...

0: empatat, el partit molt tens, partit de hockey d'elit absolutament.
1: Sí, la veritat és que hem començat molt bé, hem començat molt, molt, molt bé. O sea, pensàvem que el partit se nos va costar molt més i la veritat és que ha estat el partit perfecte. I el resultat que has fet, la veritat és que perfecte també per a nosaltres i res, molt content.
0: I com has celebrat aquest primer gol? D'un penalti corner en contra, contraatac, i ahí estaves tu per a ficar-la dins, el somni, no?, de tota la temporada.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Avui hem parlat, la veritat, d'intentar eixir ràpid a la contra, perquè al final són un equip que xue molt bé la pilota, però que es costa un poc tancar-se en les contres, i res, així perfecte, la veritat.
0: Ah, no, enhorabona i a celebrar.
1: Moltes gràcies.
2: Bueno, pues, més protagonistes, Paco, com deia Matías, sí.
0: Si vos parlem amb l'entrenador, si tenim temps.
2: Últim protagonista, el míster.
0: Últim protagonista, Sebastián Zocchi. Enhorabuena, lo primero de todo. Que estás emocionado, ¿eh?
3: Gracias, sí. Muy, muy.
0: No, es el partido ha sido de mucha tensión. Y toda la temporada, todo lo que habéis pasado en la primera fase casi perfecta y esta segunda fase, que es, ahí hay un par de tropiezos, pero se ha conseguido ya.
3: Sí, la verdad que sí. Ganamos un partido contra el puntero, que no había perdido ningún partido en todo el año. Y bueno, nada, sabíamos que era difícil, pero no imposible. Así que nada, a disfrutar, que es a eso, para eso trabajamos, para eso hacemos con esto con pasión, porque la verdad que lo hacemos con mucha pasión y con mucho entusiasmo. Y bueno, hoy nos toca disfrutar, que el año que viene va a ser duro.
0: Pues enhorabuena, Sebastián, te dejo que ya quieren hacerse las fotos. Dale, dale. Gran trabajo este año.
3: Muchísimas gracias por estar siempre.
0: Vamos a escoltar a Sebastián Zocchi. Recorden, Carpes aquí de División de Honor masculina. Ahora sí se agafarem uns protagonistes més off the record.
4: Però, i t'has de fer la foto, Matías, per a les xarxes socials, amb tot l'equip.
0: Vaig a intentar-ho.
2: Sí, i anem a recordar que ara de seguida tenim la divisió honor B femenina, perquè juga el València Club d'Hockey davant el Giner de los Ríos a partir de les 6, correcte?
0: Tenim derbi de València, on València també, el club de hockey, es juga quedar en el primer lloc. En este cas no tindria missa sort dels filials, perquè tant José Atleta com... ara mateix no recordo l'altre equip, disculpeu per la emoció. N'hi ha un altre equip que quedaria com quart, que no és filial, i ahí sí que se tindria que jugar València en l'ascens en el playoff. Però ara contarem el derbi de València.
2: Ara sí, ho contem. Clara, més coses.
4: Retalla de distàncies, l'Osasuna femení, minut 90. Osasuna 1, Villarreal femení 2, que acaba ja el partit.
2: Ese gol és una llàstima, efectivament, perquè un 0-2 era molt sucós de cara al partit de la setmana que ve, que en principi, si no canvia res i en funció de com vagin els horaris, també contarà. S'ha volcat encara més el Sevilla, estem en el 62, mitja hora encara, queda molt de partit, però el que deia, 0-1, està guanyant l'Espanyol, per primera vegada podria tindre una victòria en este 2026, precisament davant un Sevilla que té el camp ple de gom a gom, l'ambient ha estat espectacular, però de moment l'equip que no reacciona. En segona divisió també, que no ho he comentat, continua guanyant l'Albacete, queden 17 minuts per arribar al final del partit, Albacete 1, Cultural i Deportiva Leonesa 0, i també en segona divisió, Burgos 0, Almeria 0, queden 13 per arribar al final del partit. Abans de tornar a Alacant, mira, parlem d'un equip alacantí que ahir va patir moltíssim, però s'ha clavat en els play-offs de primera FEB. Clara.
4: La Fundació Lucentum ja pensava en aquest play-off d'ascens després d'assegurar ahir la classificació, tot i perdre per 83-76 a la pista del Zamora, i el conjunt d'Alacantí va aconseguir salvar l'averatge particular i mantindre viu aquest somni de l'ascens en una temporada de gran creixement per a l'equip de Rubén Perelló. Ara, el Lucentum s'enfrontarà al Movistar Estudiantes en una eliminatòria al millor de 3 partits que arrencarà el pròxim dijous a partir de les 6 i on els madrilenys tindran el factor pista a favor i el guanyador continuarà lluitant per una plaça a la CBN i sa Final Four que està prevista per al cap de setmana del 6 i 7 de juny.
2: Això en Alacant respecte al bàsquet i ara de seguida obrirem línies en els 3 camps de tercera federació que van a ser protagonistes en el punt a punt, però abans busquem minut i marcador Gonzalo Blanes en el Rico Pérez.
5: Ha estat molt a prop del tercer gol Unai Ropero, el remate ha fregat el travesser, minut 30 de joc de la segona part al Rico Pérez, Hércules 2, Eivissa 1.
6: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
7: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps, un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
8: Vols que la teua marca

0: arriba més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Este diumenge, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Doble cita de primera divisió, Mallorca-Villarreal i Atlètic de Bilbao-València, amb la permanència en joc. A més, els partits de Villarreal B i el Dense en primera federació, la lluita per l'ascens a primera femenina i doble cita en bàsquet. Lliga ACB amb el clàssic València-Bascònia i el partit decisiu de semifinals de la Lliga Femenina entre Girona i València. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge des de les 12 al Punt a Punt.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
3: De tu a tu.
1: Punt a Punt. Luis Urrutia.
4: Sis minuts per arribar a les 6 de la vesprada. Ja tenim, per exemple, en marxa la segona part a Peñíscola en el futsal. Salva.
5: Roda la pilota en esta segona meitat ja en el pabelló Juan Vizcarro de Peñíscola en el 4-2 al marcador. Primer minut ja que ha volat en el crono i que lo que de moment manté és la possessió i l'atac per al Peñíscola. Combinant l'equip de Santi Valladares que, recordem, avui s'acomiada del Servigroup als seus 63 anys. Se marxa del club i deixa les banquetes també Santi Valladares.
4: Sí, se jubila. De fet, parlarem en ell, si no recordem malament, fa uns mesos.
5: Va deixar caure que...
4: Que volia estar en la família, sí. Que volia tornar a Galícia. De fet, estaven en Oparrulo, estaven especulant a veure si tornava a ajudar-los i tal, igual, però ja va deixar clar l'altre dia que no, que se retira i que deixa tot absolutament ja finiquitat a nivell professional. La segona part en marxa en Peñíscola, de seguida primeres comunicacions en tercera federació, recta final, després d'aquest gol de l'Eivissa, el dubte és si fa el tercer Gonzalo Blanes, l'Hèrcules o si l'Eivissa encara la liara.
6: Jo crec que, mira, toque fusta, que va a camí del tercer, és que l'Eivissa està fundit, està en 10, Estem en el minut 78, hi ha córner per a l'Hèrcules. L'Hèrcules ha tingut dos molt clares, una especial d'Unai Ropero que ha sigut molt a prop del travesser, també un llançament d'esquenes molt bo del propi Unai que ha estat fora, a vore a baló parat, el córner per a l'Hèrcules, la pilota al punt de penal, rebutja la defensa, eixe baló de nou anirà a la banda dreta, costa tot, així molt, de nou la pilota camí de l'àrea, la centrada al punt de penal, el remat de ningú i la pilota treta de porta. Està el partit, Toni, per al tercer.
7: Sí, per supòs que sí, no? Des de ja fa temps, no? Hay canvis ara, dos sí. Jugadors de l'Eivissa van entrar, però sí, però bueno, este Hèrcules que li costa moltíssim, però sí que estem jugant en 10, fundit, com dius, perquè evidentment l'esforç que ha hagut de fer també en esta segona part l'Eivissa és gran, s'ha quedat en 10, està cansat i es nota que quan passa de la línia de tres quarts ja les idees ja es fan fosques, no es veu un joc, a més mitjanament ilvanat, sobretot per l'agotament, està, com dius, molt més a prop el tercer que el tercer, si fuera un Hércules fiable. Lo que pasa es que este Hércules no es fiable. Però sí que debería caber el tercer.
6: Jo crec que és moment de fer també algun canvi més. Li queden dos a l'Hércules. En el Eivissa acaben d'entrar Eric i David del Pozo. Miguel Álvarez, que busca sobretot oxigen. Se'n va Macella molt cansat. I Iago Indias, doble canvi, per tant, en el conjunt visitant, que de moment, després del 2-1, ha tornat de nou el domini per a l'Hércules, que està guanyant camí d'almenys certificar la permanència i fer comptes per a veure si se pot jugar l'any que ve la Copa del Rei com a premi menor. Sempre hi ha que aclarir que la Copa és un premi molt menor per a un equip com l'Hèrcules. Bolo, canviant cap a la dreta per a un dels millors de la

0: Hércules ha crescut en atac i ha tingut 3 o 4 opcions clares de gol. La pilota per a Mangada. Mangada per a Nico Espinosa. Nico Espinosa tocant en curt el baló per a la banda esquerra. Ahí està Jorge Galván. Jorge Galván de nou per a Nico Espinosa. Nico Espinosa per a Benamet. Res, oh. Benamet per la pilota. Benamet per pilotes que no se pon pedre i ara fa falta i groga.
1: Targeta.
0: És una targeta regalada de Benamet, que l'ha vist clarament. Després de pedre la pilota, l'àrbit no ha dubtat, el propi Benamet reconeix l'acció. Groga, va entrar Cuti en el Hércules i no sé si serà l'últim canvi, no. Hi ha dos canvis en el Hércules. Un és Guti, xic de la Pedrera, que ha renovat per el conjunt de la Cantilla, i l'altre és Aranda, sí. Un jugador, Toni, que ha jugat molt poc per al talent que té. Imagine que no entrenarà bé, perquè una altra explicació no té, que Aranda...
1: Algo ha passat en l'entrenador, efectivament. Jo crec que algo ha passat, sí. Ahí. Perquè este futbolista ha tingut que tenir molts més minuts en este últim tram de Lliga, però no s'ha tingut, i a més s'han vist que moltes voltes quedaven la banqueta i l'entrenador recorria a gent que no hi havia debutat en l'Hércules, no? En algun cas
0: Andy,
1: puntual, no?
0: Andy Escudero, ovacionat per el públic, autor del segon gol, i l'altre que se va...
1: Medipuig,
0: l'autor. Mira, ha llevat els dos que ha marcat gol, que se va portar l'ovació del públic. Per cert, que crec que és important, fa 5 canvis, no entra Fran Sol, el davanter estrella de la pretemporada.
2: Toni Cabot ho celebra.
1: Pues és el que diu a les clares, ese claro. Detall diu a les clares de lo que ha passat en el planter d'enguany, no? Com dic, vas portar a dos delanters, que dies que eren dos delanters d'Estrela, Slavi, Fran Sol, que
0: Cars.
1: Estaven que venien Cars, a més, Cars, ben pagats, que venien a millorar aquesta parcel·la de manera clara, i els primers de canvi pues, quan... no ni l'altre.
2: No, efectivament, quan les derrotes entren per la porta, la confiança bota per la finestra. Molt ràpidament, dos coses que hem de comentar abans d'obrir línies en els camps de Tercera Federació. La primera, que ja tenim la llista de convocats del València, que ja ha viatjat a Bilbao, on juga demà a les 4 i quart de la vesprada. Julen Aguirrezabala està en la llista de convocats, junt a Estolo Dimitrescu i Cristian Rivero, i hem de dir que del filial estaran Rubo Iranzo i David Otorbi, i per lesió, de cara al partit de demà, les absències habituals de Fulquier, Lucas Beltrán, Diacabí, Thierry i Copete. N'hi ha tres jugadors que podrien perdre's el partit del Rayo Vallecano, són Guido Rodríguez, Thierry, que no juga, i Largi Ramazzani. Guido i Largi

0: banqueta. Però a la Unió Esportiva Alcira la victòria és impepinable. Ha de guanyar, a més, que el castellonense guanyi també el seu encontre davant de la Xeneta per a poder igualar a punts amb el conjunt de la Vall d'Albaida i passar-lo pel golaveràs particular. I a banda també està pendent d'un tercer resultat, que seria el del Castelló B contra el Logroñés. En aquest cas seria de manera diferida, perquè la resolució estarà la setmana pròxima quan a les Gaunes jugui el Logroñés contra el Castelló B, la tornada del partit, que demà es jugarà l'anada a partir de les 12, per a qual cosa triple resultat, triple victòria és la que necessita la Unió Esportiva Alcira per a salvar la categoria. El Buñol, quede com quede, pot acabar 8è com està ara o 9è classificat, i si acaba 6è, doncs millor que millor. Un camp, el Beltrán Bàquena, que se li dona fatal al conjunt blaugrana. Sols 3 vegades s'ha guanyat en les 12 ocasions en què s'ha enfrontat, l'última en l'any 96, i el Buñol, que té a ser el Beltrán Bàquena el seu gran bastió, 6 partits guanyats, 7 empatats i sols 3 perduts, ha aconseguit guanyar-li al campió, al castellonense. També li va guanyar a l'Atlètic Saguntí, al segon classificat, i va empatar contra l'Atlètic Llevant i contra el Villarreal C. Així que partit de la màxima per a la Unió Esportiva Alcira en l'encontre que començarà a partir de les 6:30 de la vesprada.
1: Bueno, pues ja t'he dit que el tema d'alineació serà de seguida quan estiga tot preparat, me comentes.
0: Les tenim,
1: pues,
0: eh?
1: Avant.
0: Han arribat. Correcte, pues Coronado, a veure n'hi ha canvis. Puñol, Coronado en portería, Adrián, Didier, Vallarri, Mangel, Albert, Pau, Lluc, Kim, Pablo y Toni para posibles sustituciones, Andrés, Ducó, Pastor, Jonas, Emil, Marc, Marcos, Samu y Simón. Per parte de la Unión Esportiva Alcira, n'hi ha canvis, Vicent Dolce en portería, Abraham Peleteiro, Borja Boronat, Dani Rigo, Jeffrey, Cristian, Tanque, Sento, Manu Castillo, Carles Marco y Jorge Ruiz. Para posibles sustituciones, Bono, Izan como porter suplente, Brian, Diego, Dieguito, Pau, Richard Franco, Gómez, Hugo y Álvaro Traver, que a la fi s'ha caigut del 11 titular per les seues molestes. Fins i tot es pensava que no pogués jugar el futbolista del Gemesí.
1: Pues l'àrbitre del partit.
0: Sí, l'àrbitre de l'encontre, Iván Sánchez Agramunt, assistit per Rafael Morro Sánchez i Pelayo Carceller Soria.
1: Esperen que no siga protagonista en eixe Beltrán Bàquena, on a les 6:30 se disputa este Buñol Alcira. I per últim, eixa comunicació que estava pendent, com no, amb l'estadi de l'Almena, en el municipal de l'Almena, en Castelló de la Ribera, Unió Esportiva Castellonense Atzeneta, un castellonense que ja és campió, que ja és equip de segona federació, que porta de festa una setmana, però que avui vol festejar davant la seva afició. Carlos Gallardo, bona vesprada.
2: Molt bona vesprada des de l'Almenà, des del camp del campió de Lliga. Com bé dius, avui així estan per una part de celebració el castellonense, que s'ha preparat així una estructura que estava preguntant i no m'han dit exactament el que és. Pareix com una pantalla que estan muntant per a la celebració, perquè després del partit es va fer entrega. Així està el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, Salva Gomar, per fer-li entrega del trofeu de campió al castellonense, i també s'ha preparat una rua per la població dels jugadors campions del castellonense. Però el rival, el visitant, es juga moltíssim a la Xeneta. Com bé han dit Antoni Galindo com David Jordà, la Xeneta està en aquesta posició que tot depèn de si es salva o no el Castelló B, però és que pot passar tota aquesta vesprada. Si perd i guanya l'Alcira, podria baixar avui, 8 anys després, tornar al futbol regional, però si guanya i no guanya el Crevillent, podria salvar-se 100%, passa el que passa en el Castelló B. Així que molt en xoc, ja tenim alineacions confirmades de dos equips.
1: Tira-li.
2: Per part del castellonense, d'Iñaki Rodríguez, molts canvis, però juga el davanter Iker Garijo, que s'està jugant ser el pichichi media que vol marcar avui, així que juga Jorge García en porteria, en defensa d'Alt, Germán e Iker Garijo, Garigol. Per part de la Xeneta, el club que avui se juga la vida, la permanència en la categoria, Ferran Ferri en porteria, en defensa Jose, Diego, Víctor Sabay, Toni Fenollar e Íñigo San Clemente. En el mig del camp, Luis Pa, Leo, Joan Gallego i Rubén Saiz, d'Alt, Brian, el seu davanter, el seu número 9. A partir de les 6:30 arranca aquest partit de celebració per al castellonense i de patiment per a obtindre la permanència per part de la Xeneta.
1: Pues tot preparat en el CAE Camps de Tercera Federació. Hem de comentar gols, per exemple, en segona divisió. Marca Ribeiro l'empat per a la Cultural i Deportiva Leonesa immediatament. Un minut després, Capi acaba de fer el segon per a l'Albacete en segona divisió. Albacete 2, Cultural i Deportiva.

0: Deportiva Leones a 0, també l'altre partit, Burgos 0, Almeria 0, estem en el minut 96 i en primera divisió acaba de marcar el Sevilla. Gol del Sevilla, minut 81 de partit. Dimitrovic per terra, marca el Sevilla. El golejador no sé qui és perquè ara mateix és una bogeria això. Empata el Sevilla, Sevilla 1, Espanyol 1. A 9 minuts del final, més l'afegit, el gol ha estat obra de Castrín. En el dorsal 32, el canterà. I també n'hi havia un altre gol, Salva Gomis en Peñíscola.
1: Sí, perquè ha començat de la millor manera la segona meitat per al Servigrup. Peñíscola en el 5-2 al marcador, al minut 8 de la segona meitat marca Elias, així que 5-2 guanya de moment el Servigrup Peñíscola davant el Rivera Navarra.
0: I també estàvem pendents de la Copa de la Reina de handbol, Clara Alcover, perquè ja tenim finalista.
2: Efectivament tenim finalista de la Copa de la Reina de handbol, és l'Atlético Guardés, després de superar el Rocas a Gran Canària per 20-24 en la pròrroga, i ara totes les mirades estan posades en el Prestigio, que esta vesprada buscarà fer història i s'enfrontarà al potent Super Amara Mara Vera Vera a partir de les 7 menys quart en l'Illumbe Arena de Donosti, i veurem si les del Lega aconsegueixen aquest bitllet per a la final 15 anys després.
0: Pues gràcies, Clara. Acaba de veure una imatge de Luis García Plaza tocant-se la oguera. En la celebració, literalment, del gol del Sevilla, 1-1, estem a 8 minuts del final, i a canvis, efectivament, tenia...
2: Sí, perquè molt que celebrar, tampoc.
0: Fa molta calor en Sevilla. Recta final ja, hem obert les línies en els camps de tercera, hem comptat un fum de gols, de moment continua tot igual, hem tingut 7 d'afegit, estem en la recta final ja del partit, pareix que en un més 3 favorable a l'Hèrcules. Gonzalo.
3: Espere que sí, 7 d'afegit, estem en el 48, és a dir, resten 4 minuts, 4 i s'acaba un suplici. I l'Hèrcules sumaria 50 punts. Mira, algú pot dir que és el millor Hèrcules de la història en primera federació. És el segon any, en el primer va tindre 47 punts i en este va camí del 50, que és molt poc per al que se li demanava. Però almenys, a veure si tanquem la victòria, perquè està l'Eivissa en 10 i l'Hèrcules tampoc ha tingut aquesta capacitat per a ficar el tercer, i una errada defensiva ha propiciat que encara no estiga el partit sentenciat, tot i que Toni, l'Eivissa està esgotat, eh? En 10 i en el calor que fa.
4: Està fundido, tenia que ser una errada enorme de l'Hèrcules i perquè no, l'Eivissa és que ja no té forces, no sé... Ha tingut que doblar-se. Cuidao
3: que l'Hèrcules no fa, sap per errades.
4: Si no fa tonteries.
3: Ara Galván s'ha cap arrere i no sabia si donar-li la pelota a un contrari o a un company.
0: Jo és que recorde, en l'antiga Canal 9 n'hi havia esta secció, te recordes, Gonzalo, una de l'Oest, i de vegades posaven Terence Hill i Bud Spencer. Pues sou vosaltres dos, eh? Gonzalo Blanes, Toni Cabot, en la temporada que està fent l'Hèrcules, literalment sou Terence Hill i Bud Spencer repartint nyesples, perquè és que és tètric. I fan coses molt rares.
3: Clar, és que estem en el 49 de la segona, l'Eivissa està en 10, guanyaven 2-0 i està 2-1 i una falta a favor de l'equip balear.
0: Sí.
3: Clar, és que no té sentit, no té ningú sentit en un partit en el que, home, un equip com el de Beto, que s'ha construït per a tocar i tocar, si té superioritat numèrica. Vinga, ara, Aranda. Tocant, l'Hèrcules. L'Hèrcules ja no té que perdre esta pilota i guanyar el partit. Baló de Aranda. Pues mira, què li va passar a Aranda? Treta de banda, però és per a l'Hèrcules. Estem en el minut 50, a 2 minuts de tancar un partit complicat, un partit horrorós en la primera part que l'ha definit Medi Puig amb un gol i Andy Escudero un altre. L'Hèrcules ha estat a prop del tercer, també ja que dir-ho, que en la segona part ha millorat, però una errada defensiva ha propiciat el gol de Fran Castillo i estem en el 2-1, falta a favor de l'Hèrcules, no la xiula l'àrbit. També l'àrbit no sé on estava mirant, perquè la falta era molt clara. Atenció a la contra, que és de l'Eivissa, toca Galván, treta de banda, ja te dic. Treta de banda per al conjunt visitant, que en 10 jugadors va acabar el partit buscant l'empat a 2. Ahí està, el Rico Pérez, anava a dir, no es mou ningú, clar, és que hi ha molt poca gent. Per cert, la data oficial del club, anem a creure, 3.852 aficionats.
4: No m'ho crec.
3: Que ja
0: vora 4.000? 4.000. Jo no me crec ni la meitat d'això.
3: Però és que són 11.000 abonats. Hem tirat a la gent del camp.
0: Sí, la sofora.
3: 11.000 abonats, sí. 7.000 no han vingut avui ni de junta al partit. Això sí, estan atents al punt a punt. Minut 51, últim minut del partit. L'Hèrcules espera, sí, per a la permanència. Balollar busca l'Eivissa. El salt en l'àrea. Atenció al remat. Taponat per la defensa de l'Hèrcules. A veure si la guanya Unai. Falta. Alà. No sé si ha segut a cosa feta, però li ha pegat una balonada en la cara a Unai quan estava en terra. I li estan dient de tot, però jo crec que Fran Castillo està dient que ha segut sense voler, Sí. Si no, seria roja,
4: Sí, bueno, no dona la impressió que ja...
3: Va a l'auxiliar també a parlar, però bé, no, tot va quedar en falta. No, no hi havia mala intenció, ni el...

0: partit té més, eh? Jo crec que el que ha de fer l'àrbit és xiurar el final.
1: Ahí ja havia comptes pendents, me pareix.
0: Sí, està ara demanant-li disculpes, eh? Li està alçant de terra.
1: Sí, com Tchouaméni a Valverde.
0: Sí, a Valverde.
1: Igual.
2: Ara, de terra, ara mateix ja 7 minuts.
0: Ja està. La falta i s'acaba. I contem en el punt a punt que l'Hèrcules l'any que ve estarà en Primera Federació. Falta que va llançar...
2: Fia-t'ho si és trist, això.
1: A això hem arribat, Gonzalo.
0: Sí, sí, hem arribat a això. Però jo sé que la gent dia, no, el salvem segur, però si no li anem a guanyar el Terol i avui a l'Eivissa, està bé en un embolic molt gran. Però bé, en casa has de veure que l'equip ha guanyat dels últims 6 partits, 5. I, evidentment, això li ha donat la permanència. Baló dividit. Pues no xiula l'àrbit. No vol. Baló per a l'Eivissa. Queixa la contra. Li guanya l'esquena a Galván. Ve per banda dreta. La pilota a línia de fons. Ve Galván. Treta de porta. Ve Galván. Un xic de la Pedrera. Jorge. I ara ve Bolo a abraçar-se. Home, tampoc està per abraçar-se
1: no
0: en una acció de córner,
1: eh? No. Acaba el partit en segona divisió. Burgos 0, Almeria 0. Relliscada de l'Almeria, bueno...
2: El porter...
1: Relativa. Burgos i Almeria estan en la zona de dalt. Ara sí que repassem marcadors.
0: És que s'ha lesionat Carlos Abad, que és el que li falta a l'Hèrcules.
1: Ah, pues...
0: Però no, però s'alça, eh? S'alça, està... Jo crec que és un problema ja de... cansanci, més que una altra cosa. Perquè perdre temps no mereix la pena. Estem al 98. Crec que és la treta de porta. Enrique Betellà.
1: Càntics.
0: Diuen els 3.800 que han vingut a l'estadi.
1: Pues escolta poquet per a ser 3.800,
0: no,
1: eh?
0: No, clar. És que és molt complicat que s'escolte... Perquè no són 3.800. La porta de Carlos Abad, el baló a l'aire, l'Hèrcules guanya el partit, s'acaba la temporada, tot i que resten 2 partits, final al Rico Pérez, gol de Medi Puig, gol de Andy Escudero, 50 punts, el Eivissa es queda en 47 en el gol de Fran Castillo, la expulsió de Ramon Juan, que ha sigut també clau, final al Rico Pérez, Hèrcules 2, Eivissa 1.
1: Pues hem de fer el recull del partit a nivell estadístic, 51% de possessió per a l'Hèrcules, 49% per a l'Eivissa, 9 tirs en total de l'Hèrcules, 7 per a l'Eivissa, 4 entrepals de l'Hèrcules, 5 per a l'Eivissa, 3 de canto, 3 per a cadascú dels dos equips, 3 grogues per al conjunt de Beto Company i 4 per al gol d'inferioritat, tota la segona part. Toni Cabot, què destaquem del partit d'avui, que és un més 3 que te permetix arribar a 50, tindre tranquil·litat, però que ha estat un espectacle no massa recomanable.
2: Sí, efectivament. Però acabes de fer el resum en aquesta pregunta, Paco, perquè Xina és un Hèrcules pobre, un Hèrcules que ha xapat l'àrea pues, en un parell d'ocasions en solvència, i en aquestes dues ocasions que ha xapat l'àrea pues, ha pogut marcar per la qualitat de Medi Puig i la qualitat d'Andy Escudero, davant d'un Eivissa que ha sigut millor en la primera part, que ha perdut a un home el porter en la segona part, que s'ha quedat en 10, ha quedat fatigat i ja no ha tingut opcions pràcticament de res. Ha marcat un gol en una errada puntual de l'Hèrcules i, bueno, el més significatiu, que s'han sumat 3 punts, ja no es fan més càbales, ja no es fan més sumes, restes i divisions. Hi ha que pensar en l'any que ve ja, i hi ha que començar a planificar a partir d'ara i saber, com dèiem abans, apartar el gra de la palla.
1: Envia un oient, David, un missatge a @.. Diu, avui l'afició de l'Hèrcules ha estat espectacular, deixant espai suficient pel tema del hantavirus. Hi ha el tema del partit lamentable, un mes, però almenys s'ha guanyat i no se patirà en la final de la temporada. Pues sí, efectivament. Busquem algun a destacar o a salvar avui de la crema?
2: Jo anava a destacar a Rentero fins que ha tingut l'errada en el segon gol, però així i tot li dona com el jugador més destacat, també en Medi Puig per la qualitat en el primer gol i poc més que contar.
1: Gonzalo.
0: Sí, efectivament, ja per afegir a Andy Escudero perquè ha marcat un gol i l'altre dia també va marcar davant el Teruel i mira, el xic poc a poc està encontrant el camí del gol i que va ser un dels jugadors que es queda per a la temporada que ve, però bé, avui el millor, la gent que ha estat, no sé quants, però els que han estat avui el Rico Pérez, per a mi mereixen ser els millors dels partits per estar en este horrorós encontre, que això sí, en final feliç en la victòria 2-1 de l'Hèrcules davant l'Eivissa.
1: Pues una victòria de l'Hèrcules que, com deia, ja pràcticament finiquita la temporada i el que resta les últimes dos jornades per al conjunt alacantí. El Algeciras Hèrcules la setmana que ve serà dissabte a les 9 de la nit i per últim, d'ací a 2 setmanes, Hèrcules Nàstic per a tancar la temporada. Des de dalt, gràcies Toni Cabot, un abraç.
2: Un abraç, Paco.
1: I gràcies, Gonzalo. Quina ratxa, eh? Ahir, victòria de l'Orneo Alacant, va caure el Lucentum, però se classifica per als play-offs i guanya l'Hèrcules.
0: I demà va guanyar l'Eldense al filial del Sevilla, pues així que anem a completar segur un
3: I
0: gran cap de setmana.
3: Positiva.
1: El pòquer de Gonzalo Blanes és el rei d'Alacant, per a mi. Un abraç, Gonzalo.
0: Un abraç.
1: Perfecte. A les 6 de la espada i de 9 minuts, ojo, marca el Sevilla. Mare meua.
3: Locura.
1: Mare meua.

0: Mare meua, les imatges. Mare meua, les imatges.
1: Si no cau ningú de la grada.
0: No, bueno. És una bogeria. És una bogeria la que n'hi ha liada ara mateix. Gol del Sevilla. Acor Adams, que és un tronco. Però marca Acor Adams, minut 92 de partit. Queden, han donat 7, queden 5 per al final. Sevilla 2, Espanyol 1. L'Espanyol que continua de moment sense guanyar en 2026 i el Sevilla que en esta victòria... madre mía, Acor Adams, mira el gest que li fa la gent de parlar, parleu molt. Bueno,
1: sobra,
0: efectivament. Bueno, hem de fer la pros molt ràpidament, però ha marcat el Sevilla, de seguida estem en la tercera federació, actualitza minut i resultat en el futsal, Salva Gomis.
2: 6 minuts, 29 segons per arribar a la fi de l'encontre, acaben d'anul·lar el 5-3 a la Ribera Navarra, així que continua el 5-2 al marcador favorable al Servigrup Peñíscola.
0: Queden 6 minuts i 20 per arribar al final del partit, bon gol d'Acor Adams. Són les 6 i 20 minuts i és moment per a fer una pausa en lo que és l'actualitat de maig de 2026 en la Comunitat Valenciana, en Espanya i en el món. Com sempre, la mà dels serveis informatius, com sempre, la mà, en este cas, de Glòria Valls. Hola, Glòria, bona vesprada.
3: Hola, Paco, molt bona vesprada. Comencem amb la vista posada en el creuer Ondius punt zero de la crisi de l'antivirus que ara mateix es dirigís cap al port de Tenerife. Arribaran més de 24 hores i el protocol de seguretat ja està en marxa. Tenerife, Laura Vallarri, bona vesprada.
4: Bona vesprada. A aquestes hores està volant cap a Tenerife, una delegació encapçalada per la ministra de Sanitat, Mònica García, i en la que també participen el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut per a coordinar i supervisar des d'este port de Granadilla, situat al sud de Tenerife, tot el dispositiu d'evacuació i de seguretat, un dispositiu del que este matí hem conegut nous detalls. Sabem que el vaixell arribarà a aigües del port de Granadilla entre les 4 i les 6 de la matinada d'este diumenge. També ha dit el govern espanyol que el vaixell romandrà en aigües espanyoles el temps mínim imprescindible i necessari i que previsiblement els primers a desembarcar seran els 14 espanyols.
3: Gràcies, Laura. Està previst que la delegació espanyola arribi a Tenerife a les 9, hora peninsular. I encara que totes les mirades estan posades a Tenerife, també les tenim a l'Hospital Sant Joan d'Alacant, on està ingressada amb símptomes lleus la dona de 32 anys per possible contagi que va volar en el mateix avió que era víctima mortal del brot. Estem pendents del resultat de la PCR que li han fet a les 3 d'esta matinada. Alacant, Cristina Badal, quins són els següents passos?
5: En cas de que la PCR resulte negativa, se li realitzarà una altra després de 24 hores i si continua sent negativa, serà traslladada a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, on farà quarantena i si pel contrari donarà positiu, seria traslladada a l'Hospital La Fe de València.
3: Gràcies, Cristina. A més, Sanitat ha identificat dos contactes més que també viatjaven en aquell avió. Es tracta d'una dona sud-africana que va passar una setmana a Barcelona abans de tornar al seu país. L'altra és una dona catalana que, tot i no presentar símptomes, estarà aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona entre 3 i 6 setmanes. Avui el centre li practicarà una PCR. El resultat se sabrà d'ací a 24 hores. I a banda, el Ministeri de Sanitat d'Itàlia ha informat que manté sota vigilància activa 4 persones que també van volar en el mateix avió on estava la dona morta pel virus. Successos. La Policia Nacional investiga una presumpta agressió sexual a una jove de 18 anys a les escales de l'accés a l'aparcament de la Marina de València esta matinada. Diverses fonts indiquen que la víctima i el presumpte agressor havien passat la nit junts i en arribar a les escales el jove la va agredir sexualment. Dos patrullers de la policia local han atès la jove i l'han traslladada a l'Hospital La Fe de València, on se li ha aplicat el protocol de violació. La policia busca l'agressor. El que preocupa és que és la tercera agressió sexual en la mateixa zona d'oci en menys de 2 mesos. I més coses, un home ha resultat ferit greu després de xocar el seu vehicle amb un tram a València. L'accident s'ha produït cap al migdia al carrer d'Amador Granell després que l'home, de 43 anys, hagi patit un esvaïment. Un SAMU l'ha traslladat a l'Hospital La Fe. L'accident ha obligat a interrompre la circulació de la línia 10 de Metro València. I a Moncofa, a Castelló, 6 persones estan ferides després de volar

0: volcar la furgoneta on viatjaven. A 5 dels accidentats se'ls han traslladat per contusions als hospitals de la Plana de Vila-real i Sagunt. Cap dels ferits ha quedat atrapat dins del vehicle. I en l'oratge a les 6 s'han desactivat tots els avisos per pluja i estem davant d'un diumenge tranquil i amb un ascens molt notable de les temperatures. Lluís Obiols, bona vesprada.
1: Bona vesprada. Les pluges es retiren després d'un dia passat per aigua. Una sèrie de ruixats han agranat el territori de sud a nord i han deixat quantitats de fins a 67 litres per metre quadrat a Xàtiva, 63 a Navarrés, concretament a Playa Monte, 56 a la Barraca d'Aigües Vives o 51 a Gandia. Per tant, molta precipitació. Ja veiem que les comarques centrals puntualment s'han superat els 50 litres per metre quadrat i, a més, amb tempestes que han deixat granís fins i tot al sud. És el cas, per exemple, de Torrevieja. Encara durant les pròximes hores esperem algun ruixat a l'extrem nord. També poden entrar nous ruixats per les zones més occidentals de la província de València, però res a veure amb la precipitació continuada que hem tingut este matí. Per tant, unes pròximes hores un poquet rebolicades. Esta pròxima nit i matinada acabarà de ploure i demà tindrem un dia molt més tranquil. Matí de sol, a partir de mitjan matí migdia, augmentaran els núvols i de vesprada quedarà el cel mig en volat, amb ruixats dèbils que avançaran de l'interior cap a la costa. Sobretot, notable, demà la majoria de les màximes entre els 20 i els 24 graus, puntualment 25 graus a les comarques centrals. Això sí, la pròxima nit serà freda, baixen les mínimes, a l'interior s'esperen mínimes de 7 a 10 graus, mentre que a la costa estaran entre els 12 i els 14 graus.
0: Gràcies, Lluís. I és tot. De moment, més informació al web i a les xarxes d'apuntes. Queden ara amb el programa Punt a Punt.
2: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
4: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Apunt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
5: De tu

0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
1: De la vesprada de 28 minuts. Estem en el minut 100 de partit. Han afegit ja 10 de la segona part ja en l'extra time. Mare meva, Lele Cabrera que està demanant un penal que pareix que no n'hi ha absolutament res i per a mi no n'hi ha res. 2-1 està guanyant el Sevilla. Si se confirma la victòria del Sevilla, que se posa en 40 punts i avança al València, i se quedaria en 39 el conjunt del Espanyol. Coses que tenim pendents, per exemple, quan queda per al final de partit en Peñíscola, Salva Gomis?
2: 1 minut 43 resta per a la fi del encontre i en el marcador de 6-2 a favor del Servigroup Peñíscola.
1: Busque també els inicis en el tercera federació, per exemple, Toni Galindo en l'Enrique Miralles, on estan els equips?
3: Bueno, pues están ya saludados los capitanes y así tenemos Josan, el jugador de l'Elx, que es el natural así de Crevillent, que ha fet la treta d'honor, está situándose en el lloc preferencial. Bueno, això, estem así ya a punt d'arrencar el partit, estan els capitans tirant en el camp, estem a punt d'arribar a les 6:30 i arrencarà, per tant, este Crevillent de Roda.
1: On estan David Jordà, els protagonistes en el Beltrán Bàguena?
4: Doncs ja tot preparat.

0: a punt de situar-se els dos assistents. El col·legiat de l'encontre, Ivan Sánchez Agramunt, a punt de donar el xiulit inicial, traurà la Unió Esportiva al Cira en este partit de l'última jornada de la Lliga 2025-2026.
1: Ubicació dels jugadors, Carlos Gallardo, en el Municipal d'Almena.
2: Els jugadors del Castellonense i de la Xeneta acaben d'inici al terreny de xoc, han fet un passillo. Els jugadors de la Pere del Castellonense, com els jugadors de la Xeneta, al campió, i podeu escoltar els coets que s'han llançat ara mateix ací en l'Almenà per a celebrar aquest ascens històric del conjunt local, el Castellonense, i la Xeneta, que també ha dit que juga avui la permanència.
1: Acaba el partit en primera divisió, victòria del Sevilla, que ha guanyat en aquest gol d'Acor Adams en el minut 92, en la 12a posició, 40 punts per davant d'ells i per davant de València. L'Espanyol se queda en la 15a posició, 39 punts, i ojo, el Llevant, que pareixia que estava més a prou de la permanència, ara estaria a 2. El Girona és el que marca la permanència, que està en la 17a posició. Han de jugar encara Mallorca, Girona, i també este cap de setmana, evidentment, el València demà a les 4 i quart de la vesprada. En tercera federació, Clara Alcover, acaba l'únic partit que estava fora de l'horari unificat.
3: En esta jornada 34 acaba efectivament el Soneja Xove Espanyol amb la victòria contundent de l'equip local, Soneja 5, Xove Espanyol 2.
1: La victòria del Soneja en casa. Comença el partit en Crevillent, de seguida estan en marxa també els partits a l'Enrique Miralles i al Municipal d'Almena, però com no, hem de fer eixa primera comunicació en la Copa de la Reina de handbol femení. Des del pavelló i Jumbe, ahir l'Elda Prestigio, que se va guanyar el seu bitllet per a les semifinals, el seu rival és gran favorit, el Vera Vera, per a conquerir el títol. Semifinals, el partit que comença a partir de les 7 menys quart de la vesprada, un partit que ens va contar Luis Urrutia. Hola, Luis, què tal? Bona vesprada.
4: Hola, Paco, què tal? Salutacions a tots i benvinguts a esta missió quasi impossible per a el conjunt de l'Elda Prestigio. Juga en la plaça de Bous de Sant Sebastià, en Illumbe, davant de l'equip local, davant del Superamara Vera Vera. Ahir van superar l'Sporting La Rioja en els quarts de final. Abans, en octous, van deixar fora l'Atic Go ells 23-22. Així que avui, en la jornada de dissabte, l'equip alacantí es col·loca en aquestes semifinals de la Copa de la Reina Sant Sebastià 2026. Així que anem a veure si l'equip de Bea Escribano, sense res a perdre, pot plantar-li cara a l'equip local, a l'equip anfitrió, i davant de l'ambientàs que es viu en Illumbe de cara a este encontre. Superamara, Vera Vera, Elda Prestigio, semifinals de la Copa de la Reina d'handbol.
1: En futsal acaba el partit en Peñíscola, Salva.
5: Acaba l'encontre en victòria 6-2 al marcador, però no és lo més important, sinó lo que està ocorregant ara en la pista. El acomiadament afectuós a Santi Valladares, que és el tècnic en més partits, en més títols en la història del Servirup Peñíscola, una llegenda d'este club, d'este futbol sala. Santi Valladares, el tècnic que se retira de les banquetes, i també estic veient aquests abraços, també aquestes abraçades entre els jugadors del Peñíscola i del Rivera Navarra a Gus, el porter del Servirup Peñíscola. Veiem també una pancarta enorme donant un missatge com de despedida, no? També d'acomiadament de Gus, així que també podria ser la última temporada de Gus en Servirup Peñíscola, així que 6-2 al marcador, és un resultat que és bo per a este Servirup Peñíscola, que ja havia aconseguit la salvació en quant a esta temporada. Està en 12a posició en esta victòria en 38 punts.
1: Pues enhorabona també al Servirup Peñíscola per la victòria, enhorabona també a la setmana que ve per a tancar, en este cas fora de casa, però el d'avui ha estat l'acomiadament, Salva Gomis.
5: Sí, en casa.
1: El tècnic gallec.
5: En el Juan Vizcarro encara restarà l'encontre davant el Pozo Murcia, que serà l'última jornada de Lliga.
1: Pues passi a aprofitar per a tancar el futsal. Gràcies, Salva.
5: Fins després, adeu.
1: T'escoltem a partir de les 11 de la nit en els últims 90 minuts del Punt a Punt, de la mà de Salva Gomis i també de Carlos Urrutia. Anem amb els inicis de la tercera federació, per exemple. Anem a començar en Toni Galindo, en el Enrique Miralles. Toni.
6: Pues està jugant el Crevillent, que ja ha disposat d'una magnífica ocasió en el primer minut de joc. Està apretant l'equip local, que està jugant els torrons en este partit. El Roda, que ja no es juga absolutament res perquè està salvat. Així que arrenca el partit, així ja comença el partit. Fa 3 minuts, però 4 en el Enrique Miralles. Atenció perquè està jugant el Roda. Ahí està jugant l'equip de Castelló. Atenció perquè ataca per banda aquí, ataca per banda Marc. Marc que fa fer la centrada. La recupera en defensa el Crevillent.

0: Tenim clarísimo pas Mario Izquierdo. Serà que serà banda a favor del Roda, que té una bona ocasió ara perquè està al costat de la porteria del Crevillent. Ahí tenim l'equip visitat, ahí tenim el Roda, se va dirigir per la pilota Héctor, que serà l'encarregat de traure la pilota. Ahí agafa la pilota el dorsal número 2, el jugador del Roda. Ahí mira, bueno, aquí la pot passar. Tenim els 4 o 5 companys ja situats dins l'àrea. Ahí arranca ja, es llança des de la banda. L'esfèrica, l'està jugant la pilota que va per l'aire, la toca en defensa el Crevillent, que ja la rebutja. Busca la pilota aquí, busca la pilota Jaume Galiana. La pilota que fa un ciri, ahí la controla i de quina manera Lázaro, que la baixa. Ahí es falta a favor del Crevillent. En el mateix rogle central estem en el 4 camí del 5 d'esta primera part, així a l'Enrique Miralles de Crevillent. Crevillent 0, Roda 0. La juga l'equip local, ahí
1: Toni,
0: la juga Crevillent l'equip de... Sí, dime.
1: Te pregunté per alineacions, que m'ha faltat repreguntar a l'inici del partit.
0: Ah, perdó, pues res, te ho dic enseguida. El Crevillent juga amb Naranjo en la porteria de defensa de 3, Galindo, Campillo i Mario Izquierdo, Miselcampa, Pera, Hamza, que per la dreta, Domín de los Santos i per l'esquerra Roskin, trident atacant per al Lázaro, Jaume Galiana i el killer, el golejador Tico, amb 9 gols, que està jugant-se els cacaus, està jugant-se el títol de Pichichi d'esta categoria, amb Garigol, el jugador del Castellón. En per part del Roda tenim Marc en la porteria, defensa de 4, d'esquerra dreta per a Héctor, Bruno, Brian, Fernando, dins del camp per a Adrián, Álvaro, David, Pau, i per ella atacant per a Joel i Marc. Així que estos són els 22 jugadors que estan jugant-se ja la pilota així en Enrique Miralles de Crevillent, quan està jugant el Roda, la recupera el Crevillent, el baló que se'n va fora, serà banda a favor de l'equip de Castelló.
1: Aprofite per a també refrescar alineacions del partit i primers minuts, per exemple, en el Beltrán Wagner, David Jordà.
2: Doncs una situació curiosíssima, la de la Unió Esportiva Alcira, perquè, atenció, està jugant amb 5 laterals. ¿Cómo lo ves? Ni més ni menys, que ha situat a Cento i a Abraham Peleteiro per la banda dreta, a Jorge Ruiz i a Jeffrey, que és lateral esquerre, l'ha col·locat d'extrem esquerre, i Carles Marco, també un altre lateral dret, encara que aquesta temporada estava jugant més com a extrem dret, l'ha col·locat com a segon davanter, junta tanque, junta el davanter de Navarrés, i ha segut a Jeffrey, qui fa uns instants, ara portem 7 minuts, quan portem 4 minuts en el primer córner de l'encontre, servit per Cristian, l'ha cabotat, de Jeffrey, ha eixit lleugerament creuada al costat del pal de la porteria de Coronado, primera ocasió per a la Unió Esportiva Alcira, que recordem és qui més necessita la victòria per començar a falcar la seva permanència.
1: Aprofite també per a preguntar, Carlos Gallardo, en el municipal d'Almena, alineacions de l'inici del partit i també com ha començat este castellonense a Atzeneta.
3: Recordem, portem 4 minuts de xoc així a l'Almenà. L'alineació del castellonense és la següent. Jorge García en porteria, en Castells, Enrique de Badal i Vinu en defensa. En el mig del camp, Marc, Abril, Prats, Fer, Hugo de Mateo, Dalt, Germán, Eiker, Garijo, Garigol. Per part de la Xeneta estan jugant Ferran Ferri, línia de 5 a Mayoce, Diego, Víctor Ferri, Toni Fenollar, Íñigo San Clemente. En el mig del camp, en Luis Paleo, Joan Gallego.

0: La Xeneta, i bueno, et deia que un és molt especial, no?, perquè allí pues, hi ha molta afició darrere d'Ixt Extremadura.
1: Sí, ahí tienen, movilizan mucha gente, una gente que vive muy bien el fútbol y de una manera espectacular y tienen una masa social increíble.
0: I així veig gent a Míster, no?, que juguen així en este partit.
1: Sí, estoy viendo a Diego, que fue compañero mío, y he venido a verlo porque sé que es partido importante para él hoy.
0: Pues ahí estem, en directe, en el punt a punt, Ángel Cano, amb el jugador valencià, el central valencià, ex del Torrent, entre altres equips, i que ha aconseguit aquest ascens amb l'Extremadura, primera federació, res, la setmana passada.
2: El protagonista que estava en el municipal d'Almena, hem de recordar que també en primera divisió hi ha en marxa novament més futbol. Està ja jugant-se eixe Atleti de Madrid 0, Celta 0 en el Metropolitano, a les 9 de la nit el Real Societat Betis. En segona divisió en marxa també el Valladolid 1, gol de la Tassa, Saragossa 0. Mare meva, el Saragossa ha negut gol. Tira-li, sí, sí, sí. Gol de la Tassa per al Valladolid. Valladolid 1, Saragossa 0. A les 9 de la nit tindrem el Màlaga Sporting de Gijón. En primera federació ja hem contat tot el que tenia a vore amb el conjunt valencià, en este cas l'Hèrcules d'Alacant, que ha guanyat el seu partit per 2-1. Està en marxa el San Luqueño 0, el Gisire 0. En segona federació, ja sabeu que tot se juga, ja ha terminat la temporada regular i se juguen els play-offs demà pel matí. I en tercera, faltava per conèixer Clara Alcover el que està passant en marxa en els camps en els que no estem ara mateix.
3: I a més tenim el primer gol de la vestada d'estos partits de la segona tanda de les 6 i mitja, perquè s'adelanta la Nucía, minut 6, la Nucía, un recanvi Colón 0, i els altres partits, minut 8, Atlètic Saguntí 0, Hèrcules B 0, minut 5, Ontinyent 0, Llevant B 0, minut 6, Utiel 0, Valldoixó 0, i tanca el Villarreal 0, Torrellano 0. Hem de dir que és curiós perquè cada partit comença com... No, no és jornada unificada, però cada un comença a una hora, no comencen tots a la mateixa vegada.
2: Efectivament. Tornem al municipal d'Almena. Carlos.
0: Estem en el minut 8 de partit, continua el 0-0, ja ha tingut aquesta primera ocasió el castellonense, després aquest gol que li han anul·lat a la Xeneta per fora de xoc, en aquest que feia lo que ficava Íñigo San Clemente en l'àrea i rematava Brian a gol, però com dèiem, era jugada anul·lada, ara la Taker Garijo d'esquenes en el mig del camp, intenta associar-se amb Castells, Castells la fica en l'àrea, però rebutja la defensa de la Xeneta, va ser treta de banda per al conjunt taronja, parlava Jesús Soler, el director esportiu, i en deien que bueno, això que és el que té, no? Dissar-se els deus per l'última jornada, que tens que estar patint i mirant tant els resultats. Estem en el minut 8 i mig, així l'Almenà continua este 0-0 entre el Castellonense i la Xeneta.
2: De l'Almenà votem a l'Enrique Miralles, David Jordà, el crevillent que se l'ha jugat... Toni Galindo, Toni!
4: Pues este camí de l'11, está ahí, tenim el Crevillent que trau la pilota, atenció perquè està davant de la frontal, anem a veure, bueno, la rebutja, la recupera en defensa, el Roda, atenció perquè pot voltar la contra, està la lluita, la parada de Naranjo, el porter del Crevillent, com diem, estem ja a punt d'arribar a l'11, des de primera té el Roda, Luca, Borja, Ortega i Granados, així que 0-0 en el marcador, así era Enrique Miralles entre el Crevillent i el Roda.
2: Tenim coses que contar, Clara.
3: Sí, perquè Toni, ens has enviat un vídeo per a les xarxes socials que les hem publicat, que teniu sobredosis de dolços, no?, en l'estadi.
4: Així fan una analítica i la rebentem en la glucosa, no? Bueno, això és curiós, no?, perquè així a la gent que assisteix, i ja t'he pogut dir que és molta, perquè dels vora 4.000 espectadors que caben en este Enrique Miralles de Crevillent, pues està pràcticament ple i així no reparteixen, no metgen pipes, no. Així reparteixen bosses de xutxes i ja t'he dit jo que és un autèntic èxit i una meravella, eh? Molt dolçet, la veritat.
2: Molt de dolç per a un home dolç, bàsicament. I el que faltava per comentar també, el Beltrán Baguena, qui està buscant el gol en l'inici entre Buñol i Alzira, David.
5: Doncs és la Unió Esportiva Alzira la que està portant el domini del joc. Està ara costant més poder superar la defensa de Ballarri i Lluc, els dos centrals blanquets, però és el conjunt blaugrana el que està portant el control de l'encontre. Per cert, pel que comentàveu del Servigrup Peñíscola, Gus, 46 palos. 46 anys el col·lega i parava barbaritats. No sé si al final s'estarà retirant o què, però amb bueno, 46
2: tenia pinta,
5: anys...
2: Tenia pinta, Tenia molta pinta d'acomiadament.
5: Una barbaritat. Sí. Grandíssim, grandíssim porter el de Peñíscola.
3: I tenim gol en tercera federació perquè s'adelanta el Villarreal C davant el Torrellano. Minuto 11, Villarreal C 1, Torrellano 0.
2: Tot això respecte a els partits que n'hi ha en marxa. També Matías Oliver, teníem en este cas hoquei herba femení, la divisió honor B femenina. També teníem derbi valencià en Veteró.
6: Sí, senyor, derbi de la ciutat de València, València contra Xiner de los Ríos, i ara mateix estem en el segon quart, a falta de 5:30 per a que concloga i arribar al descans. València s'ha avançat 2-0 després d'un primer quart, on s'han

0: Deixat els dos equips, ara València ha pegat aquest passet endavant amb gols de Julieta Santos i Sofia Sierra, i ara mateix marca el tercer València Club de Hockey, és el tercer gol d'aquest equip, que continua invicte i que amb esta victòria certificaria la primera plaça en esta segona fase de grup A i sabria que s'enfrontaria en la Final Four contra el quart classificat, que en este cas seria ara mateix el Pozuelo, a falta del resultat que tinga Josaleta, i en qui se jugaria eixa ascens. Per què? Perquè Pozuelo no és un equip filial, no és un equip vinculat a un equip de primera, i aleshores seria diferent que el Carpesa, que per cert, deien, Carpesa necessitava de resultats, ascendir perquè Pedralbes estava guanyant ja 5-0 i ja era un resultat que pràcticament no li anaven a pegar la volta. Així que un dia molt gran per al hockey valencià i sobretot també un dia gran per a la Federació Valenciana i sobretot perquè la ciutat de València mereixia tindre hockey de primera divisió amb Carpesa, i ara esperem que les xiques de València Club de Hockey també puguen pegar i se passen endavant, encara que haurà que esperar un parell de setmanes més.
1: Recorda el marcador, Matías, per favor.
0: València Club de Hockey 2, Xiner de los Ríos 0, a falta de 4:30 per a que concloga el segon quart.
1: 2-0 de moment favorable al conjunt que actua avui com a local. Obrim la finestra del handball, en este cas obrim parlant primer de la Copa de la Reina. Luis Urrutia, a punt de començar la semifinal amb l'Elda Prestigio.
2: Acaba de produir-se una espectacular presentació de les jugadores tant de Elda Prestigio com de Superamara Veravera, la pista verda de la plaça de Bous de Llumbe, que ja veu com els dos equips s'envolten al de Superamara Veravera i Manol Álvarez, que complís la seua 8ª temporada com a entrenador de l'equip donostiarra. Les salutacions entre les jugadores, els rogles que conclouen en un no res, comença la semifinal de la Copa de la Reina Pera, l'equip d'Elda.
1: I anem a aprofitar, com estem parlant de handball, també tenim un partit importantíssim en la jornada 30 de Divisió Honor Plata, Pavelló Port de Sagunt, partit que està a punt de començar, ho està fent ara mateix ja, eixe Fertiberia Port de Sagunt davant el OAR Coruña. Javier Vicente Lozano, bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada i benvinguts al tancament de la Lliga Regular de Plata d'handbol masculí, on avui el Fertiberia Port de Sagunt es juga en el pavelló de Port de Sagunt davant l'Àtica 21 Hoteles OAR Coruña, el factor pista de cara a disputar els play-offs d'ascens i d'aquesta manera el sumar la primera pedra per al retorn a la Lliga Sobal. Recordem que ara mateix el Fertiberia ocupa la segona posició, està jugant davant el Burgos la segona plaça, que significaria tindre el factor cancha a favor, és a dir, el tindre l'oportunitat d'organitzar dins de dos caps de setmana la Final Four per a l'ascens. Així que en el dia d'avui un bon ambient, on la pluja no ha deixat fer totes les activitats programades, però l'afició portenya vol estar amb el seu equip en esta última jornada de Lliga, i poquet a poquet este pavelló del Port de Sagunt està omplint-se. Dins aproximadament en 10 minuts arrencarà l'última jornada de Lliga entre el Fertiberia Port de Sagunt i l'Àtica 21 Hotels OAR Coruña.
1: A punt de començar el partit també en el pavelló Port de Sagunt. Estem ja rebassant el primer quart d'hora de... Bueno, abans de la tercera federació volia també, clar, d'acord, recordar la situació en esta divisió d'honor plata del handbol.
4: Perquè tenim dos representants més en esta divisió d'honor plata de handbol que també juguen a partir de les 7. L'Agustinos Alacant, que és quart amb 39 punts, busca acabar fort la temporada i consolidar la seva plaça davant el Balonmano Soria, i el Benidorm intentarà tancar l'any amb bones sensacions en la seva visita al Cisne. Així que a partir de les 7, Agustinos Alacant, Balonmano Soria, Cisne, Benidorm i el OAR Coruña Port de Sagunt, també el nostre company Javier Vicente Lozano en directe per a Punt a Punt.
1: Efectivament, i ja sabeu, per exemple, que en la programació, després recordarem un parell de vegades més, però demà pel matí a les 12 n'hi ha un partidàs en la tele. Eixe Sevilla Atlético Eldense juga, el líder de la primera ref, que busca en dos victòries seria suficient esta setmana i la setmana que ve per a pujar a segona divisió. Parlem de futbol. Pregunte, Luis Urrutia, per exemple, està en marxa ja el partit d'handbol?
2: I comença amb gol per a Elda Prestigio, que s'avança en el marcador des del pivote. Ha marcat Azcune, que ja va anotar 3 gols en el partit dels quarts de final en la jornada d'ahir. Primer minut complit a Illumbe, Elda Prestigio 1, Veravera 0.

0: Tal David Jordán, el Beltrán Wagner, per exemple, d'Alzira, que se l'està jugant?
1: Doncs una altra oportunitat la que ha tingut el conjunt blaurana, la segona de l'encontre, un baló interior a l'esquena de la defensa del Buñol, la replega Carles Marco, avui que estrena posició de davanter en la Unió Esportiva Alzira, ha fet el mama amb Pablo Coronado, però el veterà porter del Buñol ha aconseguit treure l'amb el peu, continua el 0-0 quan portem 10 minuts i mig de la primera part.
0: Un altre que se la juga Carlos Gallardo és la Xeneta davant un líder i campió i ja equip de segona.
2: Sí, molt enfadat ara la Xeneta per un possible penal, eh? Dient que hi havia penal, un jugador que entrava a l'àrea, i l'àrbitre ha assenyalat falta just en la línia de l'àrea gran, en la banda esquerra, però molta reclamació per part de la banqueta de la Xeneta de que aquesta acció havia corregut dins de l'àrea i que era penal, així que ara mateixa, pues, enfadats el conjunt taronja en aquesta decisió de l'àrbitre Selva, i no para de realitzar, de protagonitzar ocasions ara mateixa el conjunt taronja. Ara té una treta de banda molt pròxima al córner, és Sant Clemente que es prepara per a ficar aquest baló dins l'àrea, allí va Sant Clemente, el baló a l'àrea pot arribar, ahí pareix Luispa, però l'esfèrica arriba a les mans de Jorge Pérez, del porter del Castellonense, un castellonense que també ha tingut aquesta primera ocasió del partit, però en els últims minuts està siguent més protagonista sobre l'àrea rival, el conjunt de Garrido, un Garrido que ha agafat l'equip en l'últim tram de la temporada, un tècnic que ja va estar també la banqueta, l'Alcoyano, el curs passat en un tram de la competició, i ara el castellonense que juga en línia defensiva és Carlos Badal, un dels quatre jugadors de Castelló que avui estan formant part de l'equip inicial del conjunt d'Iñaki Rodríguez. El baló llarg arriba als peus de Ferran Ferri, del porter de la Xeneta, portem ja 18 minuts de xoc, així sense gols en l'Almenà. Castellonense 0, Xeneta 0.
0: I també faltava com no eixa comunicació amb l'home més dolç del punt a punt, Toni Galindo, perquè el Crevillent se l'està jugant. Toni.
3: Efectivament, mira, acaben de canviar ara el baló perquè sembla que estava disputant-se fins ara el partit. Ha perdut pressió, així que renovem l'esfèrica. El Crevillent que busca de nou la porteria, però atenció perquè estan igualats les forces. El Roda també està tenint alguna. Mira, atenció a l'equip de Castelló. Ahí tenia que podria fer la centrada i molt bé el moviment en defensa del Crevillent. Com diem, el Roda està igualant les forces, també està disposant de bones ocasions. Una magnífica d'Álvaro que obligat Naranjo, el porter, a emplear-se a fons. Així que, de moment, així no marca ningú, però estan buscant els dos equips la porteria. Estem ja en el 20, camí del 21 de la primera part. Crevillent 0, Roda 0.
0: Con passos inicials d'eixa semifinal segona de la Copa de la Reina, el Guardés, que ja esperen la final. Serà el Elda Prestigio o el Veravera, Luis?
4: Pues de moment seria Elda, perquè està guanyant el partit per 2-1. Havia igualat Lucía García per a... Elba Álvarez per a l'equip visitant, que acaba d'empatar l'encontre. El gol per a Veravera, la diana aconseguida per Micaela Rodríguez. Estem en el minut 4 de la semifinal. Copa de la Reina 2026 en Sant Sebastià. Les defenses magnífiques per part dels dos equips. Empat a 2 al marcador entre Elda Prestigio i Superamara Veravera.
0: De moment en els partits de tercera federació que han començat a les 6 i mitja de la vesprada, l'únic gol que n'hi ha, per exemple, és en el Camilo Cano de la Nucía. Està guanyant la Nucía 1-0 davant el Recambios Colón, recordeu, ja ha descendit, i també 0-0 entre Ontinyent 1931 i Llevant B, 0-0 entre Utiel i la Vall d'Uixó. Està guanyant el Villarreal C 1-0 en casa davant el Torrellano. Tornem a Buñol, David.
1: Doncs ahí està, apretant Quim a la defensora Manu Castillo, avisant que se la trau com pot, baló llarg, que la baixa Albert per banda esquerra, vol progressar, la juga en curt per a Mangel, l'exjugador de la Unió Esportiva Alzira, este li la torna, i ara baló a la defensa per a rodar entre els laterals i el central, juc per a Ballarri, així està esperant la Adrián, preferit jugar-la al centre perquè siga Albert el que organitze. I una situació, la que es poden trobar els nostres oients, és aquesta dependència dels resultats que ens arriben de les cases d'apostes. Doncs en aquest cas, sentint el punt a punt, arriben els resultats molt més puntuals del que arriben via telemàtica, via internet. Ahí seguís atacant la conjunta del Buñol, internada ahí a la línia de fons, volia fer-se amb ella Pablo Andrés, el baló que acaba eixint per línia de fons, la posarà en joc Vicent Dolz per a la Unió Esportiva Alzira, quan hem creuat l'Equador de l'encontre, 23 minuts i mig, 0-0 el Beltrán Wagner.
0: Ara de seguida torna també a

0: de Roma després de caure en segona ronda davant l'estadounidenc Brandon Nakashima per 6-4 i 6-0. Així que Bautista no ha pogut trobar el seu millor ritme sobre la terra batuda italiana i posa fi així a la seva participació en un dels grans tornejos previs al Roland Garros.
1: Perfecte, pues això respecte al tenis. I Carlos Gallardo, lo més important volia preguntar-te per este inici de partit que de moment continua sense gols en l'Almenà i també més enllà de la festa del líder i campió, la situació de la Xeneta, ara mateix com no n'hi ha gols en els tres camps que estem comentant, l'Alzira, el Xeneta i Crevillent, tot continuaria igual, l'Alzira seria l'equip que cauria de categoria.
2: Així, Ran Ferri, el porter de la Xeneta, i com bé dius ara mateixa, es troba la Xeneta en aquesta posició que és de salvació, però condicionada. Condicionada a que o bé el Castelló B es salve en aquesta eliminatòria que juga entre esta setmana i la pròxima davant el Logroñés, o si finalment caiguera que se produzca un altre ascens en la tercera valenciana més del castellonense, és a dir, que un equip o bé el Saguntino o la Nucía o Villarreal se o llevant aconseguir l'ascens, però per a saber això tindrien que esperar fins al 20 de juny, és a dir, l'equip que finalitzen en esa quincena posició en esta lliga a la vesprada d'avui tindrà que esperar si el Castelló B no es salva la pròxima setmana, un mes per a saber si serà la pròxima campanya en el futbol, del futbol nacional o regional. Ja que la Xeneta porta 8 temporades consecutives al futbol nacional, una d'elles a segona B en aquell ascens històric que va aconseguir amb David Albelda en la banqueta i 7 en esta tercera. Aixina que ara moment el xoc està parat per una falta que va tenir al seu favor el castellonense, però tots molt pendents, m'ho diuen, que estan ahí pendents de la ràdio, escoltant ahí el que passa a Crevillent, el que passa en Alzira, per a saber si la Xeneta es salva o no, 100%, si es queda en aquesta posició quincena tan perillosa. Aixina que tots pendents de la ràdio, i a punt de, es va treure ja aquesta falta, és Carlos Badal, que retrasa per al porter, per a Jorge García, i com bé comentava abans Toni Galindo, també hi ha lluita per el Pichichi. Ahí està Ticu del Crevillent, que li porta un gol d'avantatge a Iker Garijo, que els dos estan lluitant per ser el màxim golejador de la competició. L'atenció que ho té en la Xeneta, que busca el gol en el seu partit, és Luis Paqui, avança a l'àrea contrària, continua, es marxa de Carlos Badal, Brian Triviño, que xuta i para Jorge García en ese xut ras del nou del conjunt taronja. Estem en el minut 23 cap al 24, així l'Almenà continua l'encontre sense gols, este castellonense 0, Xeneta 0.
1: Hi ha un parell de gols importants, per exemple el gol de Saguntino, que s'acaba d'avançar en el marcador, Saguntino 1, Hércules B 0, i també el gol de l'Aleti Llevant, que acaba de posar-se per davant en el camp del Ontinyent. Ontinyent, 1931-0, Llevant Atlètic 1. Qui dona aquí?
2: Paco, una cosa. David. Sí, no, una cosa del Saguntino, que vas parlant del Costa Rica aquesta setmana, hi ha una possibilitat, si guanya el Saguntino, que jugui la Copa del Rei la pròxima temporada.
1: Sí.
2: Hi ha que dir que els 7 millors classificats en segona posició de tota la tercera, no comptant filials, aconseguirien aquesta plaça per a la Copa del Rei. Ara mateix vas fer la classificació esta setmana, abans de jugar-se esta última jornada, i era el nou classificat. Necessita que el Compostela, el San Fernando i un altre equip, dos d'aquests tres, perden el seu partit, perquè tenien 3 i 2 punts més.
1: Sí.
2: És molt difícil, però qui sap, així que si guanya el Saguntino tindria opcions matemàtiques de jugar la Copa del Rei el pròxim any de forma directa, però això ho sabrem quan acabe entre avui i demà totes les terceres.
1: Efectivament. Bueno, pues lo més important és que el Atleti Llevant està guanyant, que l'Atlético Saguntino està guanyant i que això el que canvia és la zona de dalt en la classificació, perquè recordem que els primers 4 se van a enfrontar en eixe playoff d'ascens a segona divisió. No només són 4 partits, és a dir, semis i final. Després n'hi ha una altra final també a nivell nacional. I els primers 3 estan guanyant l'Atleti Saguntino, el Llevant B i la Nucía. És a dir, que no canvia absolutament res, perquè també està guanyant el Villarreal C per un gol a 0 en la Ciutat Esportiva de José Manuel Llaneza. Això respecte a la tercera, estàvem pendents també, per exemple, de si n'hi havia, Toni Galindo, alguna reacció del Crevillent, que amb els resultats que estan donant estaria salvadíssim, però per si de cas un golet, m'imagino que els de casa voldran també.
3: Pues mira, Paco, així tenim ara una bona oportunitat perquè tenim falta a favor del Crevillent, falta en la frontal de l'àrea, ahí pegadeta al balcó de l'àrea, escolat cap a l'esquerra, targeta groga, però crec que ha sigut Pau, el jugador del Roda, així que tenim una ocasió molt bona per al Crevillent per a aconseguir el primer gol de la vesprada. Estem camí del 28 de la primera part i ahí tenim una bona ocasió. Anem a veure qui llança la pilota, ahí està el meu cosí Galindo, ahí també tenim a Domin, anem a veure qui és el que efectua aquest llançament. Ahí tenim a Gali, a l'estíquer d'este estadi de

0: L'Enrique Miralles, pues mira, va a ser Galindo. Anem a veure, Galindo, si marca Galindo i el canta Galindo. Anem a veure si pot ser aquesta combinació i aquesta possibilitat, no impossible, sí probable. Ahí tenim el dorsal número 12, també tenim un altre jugador, tenim el Rosquín també, ahí va Galindo, ja se met a la tanca. La rebutja la tanca del Roda, xica oportunitat perduda per al Crevillent. Estem camí del 29 de la primera part, Crevillent 0, Roda 0.
1: Tenim també en marxa el partit, malauradament, de handbol femení. Luis Urrutia s'ha posat per davant el conjunt visitant.
2: Per primera volta ho fa en tot el partit. Està jugant molt bé l'equip alacantí. A més, ara pateix la primera exclusió de l'encontre el grup de Sant Sebastià. Així que, a més, jo crec que tindrà llançament des de 7 metres, no, és Colfranc. Així que jugarà els pròxims 2 minuts en superioritat numèrica l'equip d'Elda. Carmen Arroyo havia anotat el gol que el col·locava per davant a la mala Veravera. El llançament ara de 7 metres per a Rafi Gonçalves, la brasileña que llança i que llança fora. Així que va a continuar el marcador. 12 minuts de la primera meitat, semifinals de la Copa de la Reina, Veravera 5, Elda Prestigio 4.
1: En el pabelló Port de Sagún, Javier Vicente Lozano, ¿comença o no comença el partit d'handbol?
3: Encara no, estan fent l'arenga els dos equips. De moment no ha començat el partit entre el Fertiberia i el Oar Coruña.
1: I el Oar Coruña, que és el rival avui del Fertiberia Port de Sagunt en esta jornada d'esta divisió honor masculina. Bueno, divisió honor plata, efectivament. Tornem a la tercera federació. Per cert, en primera divisió no canvia res. Continua guanyant empatant l'Atleti de Madrid 0-0 davant el Celta. Minut 29, camí del 30 de la primera part. I en segona divisió està guanyant el Valladolid, que continua 1-0 en el segon de la tassa davant el Zaragoza. Tot està en joc, sobretot el que més crema és la zona de baix, la zona del descens, per exemple, David Jordà en Bunyol.
4: I ara l'oportunitat que ha tingut la Unió Esportiva al Sierra, anem a veure aquest baló que està ara penjat en la mitja lluna, el baló que ha pegat en cama esquerra Abraham, altíssim, però l'oportunitat que ha tingut el conjunt blaugrana, Cristian, que ha encarat porteria, no ha volgut xutar, ha obert a la dreta per a Carles Marco, que també ha retallat i no ha xutat, i l'ha tornat al jugador de Borriana, i ha acabat perdent-se l'ocasió de poder fer l'1-0 per a la Unió Esportiva al Sierra. Un apunt, Pago, si em permets, sobre el tema de la Copa. En això, el segon classificat del grup 6è sempre té moltes complicacions per a poder arribar a disputar aquesta Copa del Rei, perquè és tan dur el grup valencià que, per exemple, fa uns anys recorde que el sext classificat del grup de la Rioja tenia molts més punts que el segon classificat de la Comunitat Valenciana. O sigui que així, clar, així ens les peguem ben fortes i és molt complicat classificar a aquests segons per a la Copa.
1: I efectivament el fet que n'hi ha, per exemple, un parell de filials com són l'Atleti Llevant o el Villarreal B, que no poden jugar la Copa del Rei i que també donen molta feina i sempre estan en la zona de dalt, lluitant per el playoff, i això li resta molts punts a altres equips que sí que tindrien opcions. Recordem, David Jordà, que l'Alzira avui per a la permanència...

0: a les mans de Vicent Dolt. Minut 32, ja quasi 33 de la primera. Continua el 0-0 el Beltrán Bàguena.
1: Javier Vicente Lozano ya en marcha. Lambón en el pabelló por de Sagunt. Dime, recordes, per favor, el públic i l'ambient que n'hi ha.
2: Un bon ambient així, més de 1.000 espectadors en el pabelló Port de Sagunt. Recordem, el primer espiller xulador que estan jugant és Joni Villarreal en porteria, en Pablo Ruiz, Julen Orozola, Matthews, el brasiler, l'italià Nicolás Zungri, Jacob Eslové, Alex Potser i David García. Portem un minut de partit, de moment 0-0 entre el Fertibella Port de Sagunt i l'Àtica 21 Hotels Oar Coruña.
1: Això respecte a l'handbol. Tornem a la tercera federació, per exemple, Toni Galindo en Crevillent, tenix Enrique Miralles el Crevillent, en estos resultats està tranquil, però com hem dit abans, un gol li donaria més tranquil·litat encara.
3: Home, així no es pot estar tranquil fins que no estiga tot conforme als teus interessos. Així que el que li interessa al Crevillent és marcar un gol. Així anem a veure si pot intentar-ho, perquè ara acaba de treure de banda. La recupera el Roda. Anem a veure si pot muntar la contra l'equip de Villarreal. No, mira, mira, mira, quina disputa. Ahí es fa la pilota, aquí es fa la pilota el Crevillent, jove Galeana. Finalment serà banda per a l'equip de Villarreal. Espera el Roda. Està en camí del 33 de la primera part. No hi ha gols a l'Enrique Miralles de Crevillent. Crevillent 0, Roda 0.
1: Carlos Gallardo en l'Almenà, el campió que juga davant l'Atzeneta, el campió se juga la festa i l'Atzeneta se juga la vida.
4: I l'Atzeneta es troba mostrant-se, està fent ocasió darrere ocasió, ha tingut una claríssima ara entre Rubén Saiziño, Sant Clemente que ha llançat per damunt de la porteria, ara atenció a este córner que llança Leo, connecta finalment amb el xut de Luispa que se'n marxa molt poc per damunt del travesser de la porteria del castellonense, però així és que no toca la porta constantment l'Atzeneta en busca d'aquest gol que li dona la permanència i de moment no està aconseguint acertar en la porteria adversària. Un dels tres coses, no?, que ha patit esta temporada l'Atzeneta i sa falta d'efectivitat de cara a la porteria rival que li ha fet arribar a esta última jornada patint per la seva permanència en la categoria. Ara atenció que té el valor Iker Garijo d'esquenes lluitant amb Víctor Saballa amb el defensa d'Oliva. Finalment la rebutja l'Atzeneta i és esferi per Enrique San Pedro, per al defensa del castellonense que la llança darrere per a Jorge García, este per a Badal que és en el valor controlat, connecta amb el dorsal 10 amb Hugo de Mateo que avança a posició, si troba a l'esquerra a Marc Abril, este retrasa a la posició per a Fer per a una altra volta per a l'esquerra per a Marc Abril, este per a Castells se manda a esquerra, connecta per en Hugo de Mateo, diu l'àrbitre que ja farà de xoc inici acció. Estem en els 32 minuts de xoc, així l'Almenà continua l'encontre sense gols, este castellonense 0, Atzeneta 0.
1: Handbol femení, Copa de la Reina, volem actualitzar com està l'Elda Prestigio aferrant-se a eixa semifinal i a eixa tractar de triar el bitllet per a la gran final.
5: Però li està costant a Montós superar la defensa del Vera Vera, que està siguent de moment infranquejable per a les jugadores de Bea Escribano. El partit que travessa pel minut 10 de la primera meitat ataca Vera Vera, l'equip local, l'equip anfitrió. En esta plaça de Bous de Sant Sebastià, en Illumbe, el avantatge és per a l'equip local, per a les anfitriones de la Copa, 10 i mig d'esta primera meitat, 8 Vera Vera, 6 menys 2, espera Elda quan tornen a marcar les donostiarres, 9-6, Elda per 3.
1: Sí, Llumbe en mode handbol és estrany, eh? Jo que estic acostumat a veure-lo en mode bàsquet, perquè és on se disputen partits de lliga femenina andesa, per exemple, i masculina en el seu moment. Però bueno, ahí està. I té bona pinta, des de veres el pavelló, també bon ambient, però de moment l'avantatge espera el Vera Vera, que està per davant en el marcador. I també volia Javier Vicente Lozano, aprofitant l'handbol, conèixer com ha començat el partit del Fertibella en casa.
2: Està avançant-se ara mateix el Fertibella, 3-2 guanya el conjunt de Toni Maya, encara que ataca el conjunt ara coruñés. I gol, empat a 3, ara mateix en els primers 4 minuts de partit.
1: Pues ara de seguida anem a fer el repàs de la divisió Nor Plata també, perquè n'hi ha més partits en marxa, el Sebrirup Benidorm, també l'Agustinos Alacant i també parlant de divisió Nor Or femenina, estarem molt pendents del que faça el grup USA Handbol Mislata en la seva visita al Pereda. De seguida estem ahí, però ara mateix anem a recordar també que continua en marxa el futbol en primera divisió, el Atleti de Madrid 0, Celta 0, el Atleti dominant en esta primera part, més ocasions, però de moment sense arribar el gol en cap de les dos àrees, i que en segona divisió guanya el Valladolid 1-0, gol de la Tassa davant el Saragossa en la recta final d'esta primera part. Continuem ara mateix molt pendents de la tercera federació, ja sabeu que pràcticament tots els de dalt estan guanyant, guanya la Nucía, està guanyant el Llevante B, està guanyant l'Atleti Saguntino i està guanyant el Villarreal C. Això sí, en els partits pel descens no...

0: Antonia, David Jordà gols, tampoc en el Beltrán Báguena.
1: Efectivamente, y si es, ahora atención, la centrada de Jorge Ruiz, ahí a la part dreta de l'atac blaurana, s'ha tirat amb tot tanque, el davanter blaurana no ha arribat, va lo que espera per línia de fons, els jugadors salsiristes mateix que estan anant a per les esfèriques per a que es posi el baló en joc en tot moment, el més ràpid possible, tranquil·litat per de descans, 0-0, continua al Beltrán Báguena.
0: Un xicotet recordatori és que a les 7 de la vesprada de 8 minuts en esta tercera federació, en els play-off, tindríem un Atlético Saguntino La Nucía i un Atlético Llevant Villarreal C, perquè ara mateix estan els quatre equips de playoff guanyant els seus partits per idèntic marcador, 1-0, i l'Atlético Saguntino acabaria segon, l'Atlético Llevant tercer, el Villarreal C quart i La Nucía quint. És a dir, Saguntino, La Nucía, primer en La Nucía i després en Port de Sagunt el partit de tornada, i Llevant B, Villarreal C, el primer partit seria en Villarreal, el segon seria en la ciutat esportiva de Buñol. I per baixar ara mateix, a esta hora de la vesprada, el que cauria de categoria A, Lliga Comunitat, seria l'Alzira, es salvaria la Xeneta a l'espera de que no n'hi hagi arrossegament des de segona federació, i el Crevillent sí que tindria un mes de juny molt tranquil i un estiu també molt tranquil com a equip de tercera. Tot això respecte a la tercera federació, però, per exemple, Clara Alcover, hem anunciat que demà tenim un partidàs en la tele a partir de les 12.
2: Així és, i és que el grup segon de primera federació, podríem dir, com diguem així en València, que està en flames perquè la jornada deixa una classificació més ajustada que mai en aquesta lluita per l'ascens directe. El Sabadell ha caigut en un autèntic partidàs davant l'Atlètic de Madrid B per 4-3 i es queda amb 65 punts, és a dir, els mateixos que té ara mateixa l'Eldense, que encara ha de xuar, i això significa que els blaugrana tenen una oportunitat d'or este diumenge per a tornar a quedar-se soles en el lideratge si aconsegueixen guanyar a al Sevilla Atlético a partir de les 12, que podrem seguir en directe en Apunt Televisió i també al Punt a Punt. Aixina queda la part alta. El Dense, 65 punts amb un partit menys. Sabadell, 65 punts. Atlètic B, 64. I encara queda una altra cita clau demà a partir de les 4:30 amb el duel directe entre l'Europa i el Villarreal B, que són dos equips que també continuen apretant en aquesta zona alta i que, a més, esta vesprada l'Hèrcules ha sumat una victòria important davant l'Ibiza per 2-1 i que continua escalant posicions en la classificació. Així que en primera federació tenim una recta final de temporada espectacular i està tot per decidir.
0: Les travesses en esta categoria són molt senzilles en el cas de l'Eldense, del conjunt de Claudio Barragán. Si guanya demà i la setmana que ve li guanya a l'Atlético Madrileño en casa, és equip de segona divisió. Tot això en primera federació. En tercera anem a buscar el gol, perquè estem en tres camps i no pot ser que el punt a punt no cante gols. Per exemple, busquem el gol Carlos Gallardo en l'Almenà.
3: Pues atenció, perquè ara té una treta de canto al seu favor. El Atxeneta es prepara Leo Ramírez, qui va començar la temporada en la Unió Esportiva Alzira i que en esta segona volta està vestint la samarreta taronja de l'Atxeneta. Prepara per a llançar el baló a l'àrea quan estem en el minut ja 38 en contra de l'Almenà. Allí va, està preparant-se Leo Ramírez, el jugador de Gran Canària, i l'àrbitre ahí observant els futbolistes per a que ningú s'espente a cap altre. Allí va a veure si es centra ja el jugador de l'Atxeneta, Leo Jans, el baló al punt de penal. I ahí està a punt. Ui. A punt de Brian de rematar, per un jugador de castellonense Lilà llevar damunt. Estava en el segon pal a un metre de la porteria, però ese baló no ha aconseguit connectar-la a l'estreta de banda per al castellonense. Estem en el 38 i 26 segons. Així l'Almenà, 0-0 entre el castellonense i l'Atxeneta.
0: També la crida al gol del punt a punt, Toni Galindo en l'Enrique Miralles.
4: Li enviava un baló ficat domin cap a Jaume Galeana, però no ha pogut rematar el Crevillent. Atenció, si vol estar tranquil, l'equip local, l'equip de casa, ha de marcar, perquè el Roda està avisant. Atenció, que el Roda no ha vingut a ser a passejar-se, i si pot fer el gol, el farà. Així que estem ja en el 41 pràcticament d'esta primera part. De moment no hi ha gols en Enrique Miralles. Castellonense, anava a dir jo, Crevillent 0, Roda 0.
0: I també anem a buscar el gol David Jordán, el Beltrán Báguena en Buñol.
1: Bueno, pues així, molt de centrecampisme el que està vent, molt de rodar a l'esfèrica, de tant en tant algun baló ha internat a l'esquena de la defensa, però que no acaba de superar. Ha hagut un baló que ha tret al estil balonmanístic a Pablo Coronado amb una centrada de cento, però està costant als davanters a poder imposar-se les defenses.
0: Tot això respecte a la tercera federació. De moment no n'hi ha forma de tindre gols. Això sí, tenim, per exemple, un intent de remuntada. Luis Urrutia en la semifinal de la Copa de la Reina.
5: De moment 11-9 en el...

0: Marcador, minut 22. Han tingut cita amb el gol per part de l'equip alacantí. Lucía García, també Sol Azcune des de l'extrem i Madi Bengoetxea. El llançament de 7 metres que torna a errar el Elda Prestigio. I Xina és impossible. L'errada de Malena Vallès, que va fer 4 gols en el partit de quarts de final i que torna a errar des dels 7 metres. Així que la distància continua en el més 2. 11 per a Vera, 9 per a... 10, perdó, per a Elda, 11-10. Ha tingut el gol per a tornar a empatar esta semifinal de la Copa de la Reina.
1: Està trencant traveses, el Elda Prestigio, molt a prou d'un rival que és favorit com és el Vera, només a un golet. Això en la Copa de la Reina de handbol femení. En el cas de l'handbol masculí, la divisió honor plata, Javier Vicente Lozano de moment fent la goma, només a un gol de diferència, continua per davant el Port de Sagunt.
2: Sí, la veritat que està jugant molt bé el conjunt de Toni Maia, que ara ha ficat a través de Potser el brasiler 9-7, més 2 el conjunt de Porteny, que a soles és Orcajada amb 4 gols, el que està fent algo de mal per part del conjunt gallec. De moment, més 2 per al conjunt fort de Fertiberia en el minut 11, camí del 12 de la primera part. De moment, 9-7, guanya el Fertiberia Port de Sagunt.
1: Seranem perquè la Xeneta està a només un gol de tindre un juny molt tranquil, Només un gol ara mateix segons les combinacions.
3: Pues mira que no para d'intentar, ha tornat a tindre una ocasió claríssima, un centre des de banda esquerra, altra volta Íñigo San Clemente i altre remat de Brian Traviño, que s'ha anat però molt, molt a prop del pal de la porteria del castellonense. Jo ja contaria 4 o 5 ocasions molt clares per al conjunt taronja, però com en tota la temporada pràcticament, pues li costa una barbaritat fer gols a este conjunt de la Vall d'Albaida, i així s'explica que arriba a esta última jornada en esa necessitat de guanyar per a estar absolutament tranquil si el Crevillent no guanyara, i de puntuar com a mínim per a no veure's avui com a equip del futbol regional. Ho torna a intentar, és Víctor Sabay, fica el baló a banda esquerra, buscant a un dels seus companys, el baló finalment espera Joan Gallego, Joan per a Íñigo San Clemente, que la fica en l'àrea i la rebutja Carlos Badal, el capità del castellonense. Minut 42, continua el 0-0, però no para d'intentar-ho la Xeneta. Atenció, que ara té un baló el castellonense a la contra, però és Ferran Ferri, minut 42 de xoc, així 0-0 entre el castellonense i la Xeneta.
1: Chico, te recorda...
4: Descansa en Buñol.
1: Chico, té recordatori, un segonet, de seguida estem en Buñol, però ja ho hem comentat abans en Salva Gomis, i és que la ACB, a través d'un comunicat en xarxes socials, ha fet oficial que el partit entre Casademont, Saragossa i València va

0: Efectivament, s'han retirat els jugadors als vestidors. 45 minuts exactes són els que ha donat Ivan Sánchez Agramunt, sense donar cap segon d'afegit. El 0-0 campejant al marcador, insuficient per al conjunt blaugrana per a esta fita que ha d'aconseguir. Estava mirant que fa 20 anys que l'equip alcirista va eixir de la preferent. Després de 3 anys en la categoria preferent va pujar a la tercera divisió i bueno, pues podria passar que 20 anys després l'equip blaugrana tornara a la categoria regional.
1: I anem a recordar també que en el cas de l'Alzira venim la temporada passada de... d'una altra tragèdia, perquè l'Alzira fins a fa 4 dies estava en segona federació, competint en el València Mestalla, competint en, pues, en el Torrent la temporada passada, competint en l'Alcoyano, i enguany ha caigut i va caure, si no canvia res, d'ací al final del partit, novament David Jordà, el conjunt del Sireny.
0: Així és, i és que mai s'havia donat una successió de 2 descensos consecutius. Normalment l'Alzira ha tingut dents de serra de pujar alt, arribar a la tercera divisió quan era 3 categories, arribar a la segona B, després baixar i baixar fins a la preferent, com va ser aquell pico d'arribar a la segona divisió en l'any 88-89, i d'ahir, 5 anys després, estava jugant en la categoria preferent. Però en este cas, baixar de segona ref a tercera i de tercera a Lliga Comunitat, han canviat els noms, però les categories són les mateixes, doncs no li hauria succeït en els 105 anys d'existència del conjunt alcirista.
1: Telegràficament
2: donant
1: l'MVP de la primera part, David.
0: L'MVP de la primera part, pues no sabria dir-te, perquè...
1: Desert. Sí. Desert, perfecte. Desert, pues desert. Deixem desert l'MVP de la primera part.
0: Sí, deixem-lo ahí perquè tampoc ha hagut gran... Mira, Carles Marco, perquè ahir ha estat com a segon davanter i ha estat molt treballador, molt lluitador, però a Carles Marco li anem a donar.
1: De seguida estem en la resta de partits que acaben la primera part en tercera federació, però abans Luis Urrutia en el pavelló i un mantingut jugador a terra i se reprèn el partit en empat.
3: I en exclusió per a Vera Vera, se'n va a la banqueta Anne Erauskin, pilota per a l'equip alacantí, però hi ha pèrdua de valor, es queixa de la cara Lucía García, però les àrbitres del partit, que són Tania Rodríguez i Lorena Ruiz, li donen el valor a l'equip local en una decisió realment polèmica. Empat a 11 al marcador, falten 3 minuts per a que concloga esta primera meitat en la semifinal de la Copa de la Reina, que es juga en Sant Sebastià. L'atac per a l'equip local, que va buscar desfer l'empat que hi ha al marcador. La pressió defensiva de l'equip d'Elda i finalment hi ha Colfranc favorable de nou a l'equip de Vera Vera, que està esgotant els encara 70 segons d'inferioritat numèrica. El canvi cap a l'extrem, apareix la lateral, falta en atac per a mi claríssima. La falta en atac també per a la parella arbitral, així que recupera el baló, ha percutit Elba Álvarez contra la defensora d'Elda, així que hi haurà baló per a Elda Prestigio, que torna a tindre pilota per a col·locar-se per davant en el marcador, per a una miqueta silenciar l'ambient que hi havia en Illumbe. Ataca Elda, que recordem està en superioritat numèrica. Últims 2 minuts d'esta primera meitat. Allà va la penetració, el llançament i el gol. Marca Elda, que torna a col·locar-se per davant en el marcador. Recordem que ha estat 3 gols avall. Últims 2 minuts d'esta primera meitat. Vera Vera 11, Elda Prestigio 12.
1: Més finals de primeres parts, per exemple, en el Enrique Miralles, Toni Galindo i a banda en protagonista.
4: Sí, senyor, así tinga José, el jugador de l'Elx, que està, bueno, s'està fartant d'assignar autògrafs a tota la xicalla, també fotografies. A mi, bueno, empat a 0 en el marcador, ja sabeu, així en el temps de descans, i tenim José, el jugador que disputava els últims 30 minuts, deixa empat a 1 en l'Alavés, damunt està així del poble de Crevillent, es fa la treta d'honor, bueno, m'imagina que un honor, no?, i valga la redundància.
5: Sí, la veritat que sí, no? Recibir-me així en el meu poble, però la veritat que és molt especial.
4: Bueno, i l'empat a un, bueno, un puntet, però toca patir.
5: Sí, era així, no? La primera divisió és molt complicat, és molt difícil guanyar, i més ara on tots els equips se juguen molt, i bueno, han sumat un punt, seguim a la mateixa distància del descens respecte a l'Alavés, i bueno, a seguir lluitant.
4: Empat a un contra l'Alavés, bueno, i què farem en l'equip del poble, el Crevillent? Toca patir o què?
5: Bueno, guardem que...

0: que guanyen i que puguen també certificar la salvació.
1: Bueno, bones paraules de Josan. Gràcies, Josan. A la punta, punta, punt, ràdio, en temps de descans, així, a l'Enrique Miralles de Crevillent. Recordem, empat a 0, Crevillent 0, Roda 0.
2: Superràpid, Toni Galindo, millors de la primera part.
1: A mi Roskin m'ha agradat molt per part del Crevillent i per part del Roda, el Álvaro, que és un futbolista que la veritat ha tingut un parell d'ocasions molt bones.
2: No té els dos, de moment Crevillent 0, Roda 0. Votem al camp del castellonense, a l'Almenar, perquè Carlos Gallardo té resum de la primera part i protagonista.
3: Ahí sí es, final de 0-0 en la primera part. Han tingut 4 o 5 ocasions molt clares la Xeneta, però no ha aconseguit marcar. Ahí sí que la situació continua igual, 0-0 entre el castellonense i la Xeneta. I estem així en el test de descans amb el president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana, en Salvador Mar. Bona vesprada.
4: Què tal? Bona vesprada.
3: Molts pendents de la ràdio. Me comentaves que havies escoltat la ràdio esta vesprada ahí en el punta a punta, en Apunt Ràdio, per a saber com va anar la situació dels conjunts valencians, perquè ara mateixa és vesprada de ràdio, no? Estar pendents que fa l'Alzira, el Crevillent, també per la zona alta.
4: Sí, bueno, venia en el cotxe pa casi, pa que havia anat a Castelló, i bueno, venia sentint vos, i bueno, pues és, la veritat és que està molt bé, està molt xulo, que aquestes jornades, encara que uns tenen que perdre, uns altres guanyen, però jo crec que està molt bonico això.
3: I avui vas entregar la Copa al castellonense com a campió de Lliga, un equip que ha estat constantment les últimes temporades lluitant, primera i constantment per a pujar a tercera en tant de play-off, i ara un poble ben xicotet que està superil·lusionadíssim, no?, en este ascens.
4: Sí, jo crec que en respecte al resto de clubs de la tercera ref, jo crec que el castellonense s'ho mereixia. L'any passat, per un penal, no va pujar en Burgos, que ahí estaven tots, i bueno, jo crec que enguany havia fet una campanya molt bona, molt bona. I bueno, a última hora quasi pareixia que es afluixava, però bueno, així està i jo crec que s'ho mereixen.
3: En el punt a punt que és d'inici de temporada, més atall seguint la tercera en cada camp, tots cada setmana en partits de tercera, també de segona red, de primera, també en Lliga Comunitat, molts partits, molt de futbol, molts entrenadors, molts jugadors darrere de cada equip. Com arriba a la fi de la temporada el futbol valencià, este curs?
4: Bueno, jo crec que, com esteu veient, està molt bé. La tercera ref, pues estan és que tenen que estar, no? Al final, pues uns i altres pues se le van eliminant, i després tenim les altres categories. Demà l'Alcoyano juga contra Sant Sebastián de los Reyes en el Collao, que anirem també ahí a apoyarlo. En no res, el Dens igual és campió de la primera federació, si guanya demà contra el Sevilla Atlètic, ho té molt fàcil. El dia 16 contra l'Atlético Madrileño.
2: Bueno, fàcil,
4: el
2: fàcil.
4: El Villarreal C se classificarà també pa jugar, pues bueno, una maravilla. El Castelló és l'únic que mos ha fallat avui empatant a 1, i bueno, però està ahí pa promocionar, ja veurem. És de primera divisió, no vull ni parlar.
3: En dia Paco Polit, que fàcil, que s'hi ha que lluitar cada partit, perquè vaja, sap què va passar. Volia fer dos preguntes. Una d'actualitat. Este cada setmana ha circulat molt una possible reestructuració de la primera, segona i tercera federació en una nova categoria, que seria entre la Liga Hypermotion, entre la segona divisió i la primera federació. I em comentaves que això, res.
4: Sí, no, t'ho estava ensenyant, a més, que van a fer, si no han fet un comunicat, l'Espanyola va fer-lo, que és un bulo que així d'algú que fa les seues històries i ho trau per ahir, com ara damunt tenim la intel·ligència artificial, pues ho haurà tret i algú pues haurà donat bola a això, però no n'hi ha res de res. A més, ahir teníem reunió de presidents en Balears, que era el centenari de la Federació Balear, i no se va tocar ningú tema d'ixos.
3: I l'última, fa res, fa unes setmanes o un mes, eres anunciat com reelegit com a president de la Federació Valenciana 4 anys més. Dir-te o preguntar-te, què és l'aspecte que més orgullós estàs d'aquest any ja al capdavant de la federació, i quin repte es fiques per als pròxims 4 anys, quin aspecte t'agradaria donar-li aquest impuls?
4: Moltes gràcies. Bueno, fa una setmaneta només. Bueno, jo crec que el que han fet ha sigut que la federació la conega tota la comunitat valenciana. Pleguem a tots els puestos, tots els clínics, tecnificacions del futbol base, Valenta, que és una de les coses que nosaltres ho hem pres des de l'inici, i seguir en tot el que tenim, i després, pues, com no, pues, jo crec que tenim que digitalitzar millor tot el que és el tema, conforme estem en les noves tecnologies. Jo crec que la federació té que pegar un avanç en aquests temes pa donar-nos més a conèixer, no?, encara, i que sàpien que així n'hi ha 140.000 federats en la comunitat valenciana. Som la quarta d'Espanya.
3: Pues moltes gràcies al president de la Federació Valenciana, Salvador Mar, que segur que el veurem en més partits, perquè durant la temporada es veiem moltes voltes, perquè li agrada molt xafar la xespa, no?, i veure prop tant dels jugadors com els equips. Pues res, a seguir, a gaudir i a patir en tot el que és este final de temporada.
4: Pues ahí estarem ara en les finals, i després en l'entrega de copes, que també tenim a tots els xiquets i xiquetes que s'ho mereixen.
3: Moltes gràcies, en directe en el punt d'avui, Salvador Mar, president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.

0: El president de la Valenciana, que està reelegit, com ha comentat abans Carlos Gallardo, en el període, en el mandat de 2026 a 2030. Abans de fer un xicot de paro, primer, Luis Urrutia, acaba la primera part en Illumbe.
1: Pelea total per part del Elda Prestigio, que aplega perdent un gol al descans. Supera Mara, Vera Vera, 13, Elda Prestigio, 12... Continuem somniant amb la final de demà.
0: L'Elda Prestigio, que està lluitant per a guanyar-se el bitllet per a la gran final. En tercera federació de futbol, Clara Alcover, volíem també conèixer la resta de marcadors al descans dels partits que han començat a les 6 i mitja.
2: Tenim més descans en tercera federació del grup sexe. Així estan els marcadors ara mateixa en tercera federació. Atlètic Saundi 1, Hèrcules B 0, La Nucía 1, Recanvis Colón 0, Ontinyent 1931 0, Llevant B 1, Utiel 0, Valldoixó 0 i Villarreal 0. C2, Torrellano 0. El Villarreal C està siguent el més contundent d'estos partits, mentre que el Llevant B està aconseguint i se triomf important fora de casa davant l'Ontinyent 1931, però encara queden 45 minuts i està tot per decidir.
0: Tot això respecte a la tercera federació i també estàvem pendents de conèixer el minut i el resultat en handbol en primera, perdó, en divisió honor plata des de el pavelló Port de Sagunt. Javier.
3: Un altre gol d'Orcajada del conjunt de Coruña. De moment, 17-15, més 12, Fertiberia, Port de Sagunt, més 2. El conjunt, com diem, de Toni Maya, que guanya així en el Port de Sagunt, que de moment està sent el clar favorit en el dia d'avui, al pale. La rematada d'Arnau Fernández, de moment en el minut 24, 17-15, més 2, com diem, el conjunt porteny.
0: 7 de la vesprada, 29 minuts, a la tornada continuem en el punt a punt, en més handbol femení i masculí i més tercera federació. I ja sabeu, els protagonistes, escoltarem Beto Company després de la victòria de l'Hèrcules, farem el recull de tot el que ha passat en este dissabte, ja sabeu, continuem en primera divisió, empat a 0 entre Atleti de Madrid i Celta al descans, i en segona, al descans també, Valladolid 1, Saragossa 0. Tot, com sempre, en el punt a punt, ho donem tot.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu. Torna la Fira del Llibre de València. Del 30 d'abril al 10 de maig, als Jardins del Real, Vivers. La festa del llibre per antonomàcia dels valencians i valencianes. Amb més expositors que mai, la visita d'autors i autores, més de 1.000 activitats i totes les novetats literàries de la temporada. Recorda-ho, la Fira del Llibre de València t'espera del 30 d'abril al 10 de maig.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
7: De tu a tu.

0: aspiraciones a una sexta plaza. No sé si esto a los jugadores les acaba de motivar para decir, vamos a dar ese pasito adelante.
1: A ver, el mensaje desde hace tres jornadas que ya no nos da para meternos en el playoff, era intentar quedar lo más alto posible para que se quedara la historia, quedar lo más alto en la clasificación, y al final han seguido dos partidos que no hemos tenido la fortuna de ganar, y a ver si hoy sacamos los tres puntos y nos podemos meter con algún fallo de los de arriba, nos podemos meter sextos, séptimos o octavos.
0: Uh-huh. Un Beltrán Wagner remozado desde hace un par de años, el césped se nota en la calidad también del juego, y el Valladar que habéis tenido aquí, el Fortín, pues ganando al líder, al castellonense, ganando al Saguntino, empatando contra Levante y contra Villarreal.
1: Sí, la verdad que nosotros lo que teníamos claro era que aquí en Buñol teníamos que hacernos fuertes, porque es un campo que los equipos que vienen aquí a sufrir. Y sí, pero también es verdad que mirando la clasificación y los partidos jugando de visitante, hemos sacado bastantes puntos, o sea que somos un equipo bastante que juega bien en campo pequeño, y se nos ha dado bien también en campo grande.
0: Perfecto, pues Presi, enhorabuena por esta grandísima temporada realizada.
1: Vale, muchas gracias, un saludo a todos.
0: Doncs así, continuem a minut 3 de xoc, continua l'empat a 0 que no li servís de res a la Unió Esportiva Alcira en esta segona part.
2: Segona part en marxa també, demanava pas Toni Galindo en l'inici de la segona part en Crevillent, en canvis o no?
3: Atenció a l'arrebatada! L'arrebatada del Crevillent, mare meva, Jaume Galiana, la parada de Marc, el porter del Roda, ha començat fortíssim el Crevillent, ahir la controla Domi, atenció perquè pot arribar aquí, pot arribar Hamza, ahir tranquil·lissa el xoc perquè la té Ana de los Santos, atenció com està apretant el Crevillent, està buscant el gol des de l'inici, ara es tanca molt bé el Roda i sí que desfà el perill, estem en el 47 de partit, estem en el camí del 3 de la segona part, de moment pensé que sense canvis, sense canvis, així que continua l'empat a 0, sí, a l'Enrique Miralles de Crevillent, Crevillent 0, Roda 0.
2: I faltava també, després d'eixe inici de segona part, conèixer en l'Almenar Carlos Gallardo, sí, tenim ja l'inici del segon acte i si n'hi ha substitucions.
4: Jo crec que no hi ha substitució, i així s'ho van presentar en calma, eh? Encara no han començat la segona part, observe ja els jugadors de la Zeneta, també el tir arbitral, està també sobre el terreny de xoc, els jugadors de Castellonense, no faltarà molt per a que comenci la segona part, faltarà un segon eix, un minut, però si ara mateix la notícia és que està caient alguna gota, eh? Que amenaça tornar a ploure, com este matí així, mai he dit que havia caigut la Mundial, després així feia un sol espectacular i moltíssima calor, i ara mateix així amenaça pluja perquè està caient alguna que altra goteta.
2: Perfecte, pues ya en marcha.
4: Anem a protegir el micròfon, això sí.
2: N'hi ha que protegir-li els equips, que són el més important, efectivament. Ja en marxa els tres partits de tercera federació i estem buscant el descans en el pavelló Port de Sagunt, Javier Vicente Lozano per al Fertiberia.
5: 20 a 18, en més 2 el conjunt de Toni Maia. Estem en el minut 29, a punt d'acabar la primera meitat. Recordem que el Port de Sagunt està jugant la segona posició davant el San Pablo Burgos, que està guanyant el seu partit 16-9, mentre que el Servigroup Benidorm està perdent el seu partit 17-10. La veritat és que el partit així en el Port de Sagunt està sent molt tens. Ara estava atacant el conjunt gallec. De moment, a punt d'acabar la primera meitat, 20-18, més 2, el conjunt de Fertiberia.
2: I de l'handbol masculí passem al hoquei herba femení, perquè estàvem pendents de la recta final del partit. Matías Oliver en Veteró entre el València Club Hoquei i el Quiner de los Ríos.
6: En el derbi de València, com bé dius, el marcador és de 3-0 amb aquest últim gol de Lieke, Lee Gangers. No sabria dir-te exactament quan falta perquè han tingut uns problemes tècnics i el marcador no el podem veient. Estan pitant a l'antiga usança amb el rellotge a la mà, el Sàrvich, i res, partit prou controlat per a València, a Club de Hockey, que ara mateix va disposar d'un penalti corner per a intentar augmentar la diferència a un 4-0 que igualaria amb el resultat en l'anada. Quiner de los Ríos no se xua res, és la seua estrena en esta fase d'ascens a la divisió d'honor femenina, i València amb este resultat doncs certificaria la primera plaça i esperaria rival en eixe playoff per a aconseguir el títol i sobretot eixa semifinal que significarà un partit per a l'ascens, que segurament siga contra Pozuelo segons s'estan donant els resultats. València ara mateix 3, Quiner de los Ríos 0.
2: Pendents del hoquei herba femení. Acaba la primera part en Sagunt, Javier.
5: 28, 18, més 2 el conjunt del Fertiberia, que com si continua Aixina, organitzaria, com diem, la Final Four, on estaria també, de moment, el Servigroup Benidorm, que està perdent 18 a 10, i on el Sant Pablo Burgos està guanyant també, com diem, al Santander 18 a 11. Tots els partits s'entén de descans, de moment, com diem, ara mateix el jugador més destacat és Antonio Capitán en 3 gols i Paco Ruiz també en 3 gols per part del Fertiberia, per part del conjunto Oar Coruña, Orcajada en 5 gols, Sergio Torio en 5 gols també, i Alex Chant, el jugador més perillós d'ells, en 4.
2: Tanquem la primera part de moment en el pavelló Port de Sagunt. 20-18, guanya el Fertiberia de bàsquet. Ja hem fet dos comentaris esta vesprada. El primer és que, evidentment, com era d'esperar, la Lliga se ha tret un comunicat anunciant que el partit que tenia que jugar València Bàsquet en Saragossa el pròxim dimecres no se va disputar, que se busca una nova data per a clavar eixe Casademont Saragossa València Bàsquet, els xics, evidentment, perquè dimecres a les 9 se juga un València Bàsquet Panathinaikos de l'Eurolliga, el quin partit, el Game 5 d'esta eliminatòria de playoffs. I també hem de contar, Luis Urrutia, que ja està per ací Baskonia i que demà, com era d'esperar, a les 7 tindrem un València Bàsquet Baskonia. Això sí, anem a veure en quin roster, perquè València Bàsquet, recordem, el primer equip ha tornat este matí, no, este migdia.
7: Ja ho ha anunciat, València Bàsquet, que juga amb l'equip sub-22 i que juga també amb jugadors de
2: l'equip junior
7: vinculat. Així que no va a gastar ni una força València Bàsquet per este partit davant de Baskonia, que el dona per perdut. Baskonia ja està així en València, així que el que sí que ha anunciat la CB és el canvi de data del Madrid-Baskonia, que estava previst per al cap de setmana del 22 al 24, quan es juga la Final Four, i que es passa del diumenge 24 al dimecres 27. Així que la ACB, que no sols programa partits per a dates de playoffs, sinó inclús per a la data de la Final Four, allí programa partits que després, clar, té que reubicar...
2: Després passa el que passa.
7: Clar, en altres dates. Així que demà sí es juga el partit, dimecres no... València Bàsquet jugarà l'Eurolliga i queda ajornat el partit de Saragossa.
2: I Luis Urrutia, que està en mode poliesportiu, perquè passa de parlar de bàsquet ara de parlar ja de la segona part en marxa en Illumbe, de handbol femení.
5: Perquè acaba de començar amb la recuperació de pilota per a l'Elda Prestigio. 30 segons de la segona meitat en Illumbe. Vera Vera 13, Elda Prestigio 12. Jo continue somniant en la final de demà.
2: Busquem els inicis de la segona part en tercera federació, per exemple, el que més negre té el tema és l'Alzira, David Jordà, i sent una altra cara en la segona part.
8: Doncs per la victòria, sens dubte, 9 minuts i mig, continua el 0-0, però ha hagut una internada de Jorge Ruiz del lateral esquerre, s'ha clavat en l'àrea, ha pegat un fort xutàs que l'altre de nou en la cama Coronado, i després d'esperó amb l'espuela tant que ha intentat el remat, com també ho ha fet després amb una xilena. Anem a veure ara el valor obert per a Jorge Ruiz. Jorge Ruiz, frontal de l'àrea, valor ras! La trau Lluc, ara la controla Albert, l'equip alcirista, que sap que no li val un altre resultat que la victòria, a buscar el 0-1.
2: També busquem l'inici de la segona part per un altre que se la juga, com és l'Atzeneta, Carlos Gallardo.
4: Ara mateix ha té el valor castellanense en el mig del camp, és Marc Abril qui passa a Castells, el capità Castells per a Iker Garijo, que busca el xut, finalment la passa a Hugo de Mateo a banda dreta, una altra volta per a Iker Garijo, que intenta connectar amb Germán Lidón, però defensa el conjunt taronja, encara que la recupera Vino, l'és de la Xeneta, que intenta atacar per el castellanense per banda dreta, fica el valor en l'àrea i continuen ell lluitant per un valor que pot eixir per córner, finalment se queda Íñigo San Clemente en ell i ja busca els homes d'atac del conjunt taronja, Luispa, que intenta trobar a Brian, que està davant, té davant a Carlos Badal, i això és complicadíssim tindre davant a Carlos Badal. Brian Triviño, que connecta amb Leo llança, i el valor que la para en dos Jorge García per el castellonense. Aixina, que nova oportunitat per a la Xereta per a fer el gol, que no està trobant així l'Almela de moment en el minut 51 i 30 segons. Continua el 0-0, castellonense 0, Xereta 0.
2: I l'absència de gols en els altres partits beneficien Toni Galindo al Crevillente Deportivo, que està en l'Enrique Miralles de moment sense gols, però això sí, en la por o el perill de que en qualsevol moment, per exemple, si la Xereta fa un gol, te clava en eixa quarta posició per la cua, que t'obliga a estar el juny en amargura i en molta por.
3: l'acaba de tindre el Crevillent, jugada d'Amsa, i a punt d'estar de rematar Tico, ha quedat lesionat un jugador del Roda, mare meua, l'entrenador del Crevillent, José Manuel Ruiz, que està a un pas de que li apliquen el desfibrilador. Amb quina intensitat està vivint el tècnic.

0: local este partit. La segona part està dominant l'equip de local, el Crevillent, està buscant el gol, però atenció, no es pot refiar, perquè a la contra el Rodari podria fer un autèntic embolic. Estem en el 56 de partit, estem en l'11 d'esta segona part, no hi ha gols a l'Enrique Miralles, Crevillent 0, Roda 0.
1: Anem a aprofitar també perquè novament Luis Urrutia tenim empate ni Jumbe.
2: En este minut i mig, dos minuts i mig ja transcorreguts d'esta segona meitat, encara no ha marcat Veravera. El parcial des de 0-1, favorable a l'Elda Prestigio, que torna a tindre valor per a col·locar-se per davant en el marcador. Quin partida s'està fent l'equip de Bea Escribano. Ara el partit torna a aturar-se perquè hi ha problemes amb el valor. Així que la semifinal que continua en marxa, el run-run en Iyumbe, perquè ha arribat un Elda Prestigio que està donant la cara de forma magnífica. Camí del minut 4 d'esta segona meitat en Iyumbe, empat a 13, Elda Prestigio que vol estar en la final de la Copa de demà.
1: En primera divisió de futbol, aprofite per a recordar set de la represa, Atleti de Madrid 0, Celta 0 en el Metropolitano, sense cap tipus de novetat. I en segona divisió, el Valladolid que continua guanyant 1-0 al Zaragoza en eixe gol de la Tassa, també set de la represa. Estarem molt pendents, com no, de la prèvia també del Real Societat Betis, partit que vos anem a oferir en la sintonia del punt a punt. Això en primera divisió. Mentre que en primera federació està de moment 0-0 el San Luqueño en casa davant el Algeciras. Abans, recordeu, l'Hèrcules que l'ha guanyat 2-1 en Eivissa. Al acabar els partits de tercera, recuperarem les paraules de Beto Company en el postpartit de la mà del nostre Gonzalo Blanes. Se quedem una estoneta, David de Jordan, el Beltrán Bàgena, perquè l'Algira és segurament l'equip que més se juga esta vesprada, perquè té, si no marca i n'hi ha un gol en el camp de Castelló de la Ribera, té la cosa molt complicada per a permanèixer en la categoria.
3: Efectivament, de fet, impossible. Ja no quedaria cap opció. Se li acabaria la temporada a la Unió Esportiva Alcira. Quanta més de pas tenim la vista posada en altres fronts, com ara el partit d'Osasuna a Jaén, que estan empatant a 0, partit que ha començat fa no res, i damunt Manzanares està perdent contra Córdoba per 2-1. El Manzanares és l'equip amb el que ha de jugar el Family la pròxima setmana allà a la localitat manxega, i Osasuna per a sua banda que també necessita la victòria. Bueno, pues, complicacions per als equips al Sirenx. Ara el que tenim estès al terreny de xoc és a Toni, el seu extrem dret. Ha realitzat un canvi l'entrenador del conjunt de Buñol, quan va realitzar també ara dos la Unió Esportiva Alcira. Es retira Dani Rigo, també Jeffrey i també Abraham. Tres canvis. És Pau García, el jugador migcampista, el de Gandia, jovenet, tan sols 20 anys, que va ocupar ahir la zona ampla per tractar de donar-li més fluïdesa al joc organitzatiu de la Unió Esportiva Alcira. Quan va traure Brian, no li la deixa a que siga Carles Marco el que posi el valor en llarg. Lil tornen esportivament al Club Esportiu Buñol, perquè l'havia llançat fora perquè poguera ser atès un jugador de la Unió Esportiva Alcira. Ahí juga l'equip blanqueta per banda dreta, valor llarg, la volen posar, la talla perfectament el jugador Cristian. Ara la passada cap a l'esquerra per a que siga Brian, el jugador colombià. Brian que s'interra amb un retall.
0: Gol del Crevillent! Tico, tico, tico, tico, tico! Gol!
1: Oi!
0: Marca el Pichichi! Marca el Killer! Marca Quillo, tico! Dingos! Din, din, din, din, din! Marca Crevillent, marca Ticu, Crevillent 1, Roda 0.
1: Afortunadament l'ambulància està a prop en cas de que Toni Galindo tinga algun tipus de problema, però marca Ticu, marca el Crevillent.
0: Se m'ha travessat una xutxa.
4: No, és que... És més, Toni, t'anem a llançar el repte avui de que te facis una foto amb Galindo. Galindo, Galindo.
1: Bueno,
0: calla,
1: bueno.
0: Que ho estava pensant. Espera, i l'explique li diuen Gali. O sea,
4: pues
0: sos...
4: estrés.
1: Arrea. O sea, es que la foto és... de Galindo i el teu cosí és necessari. Vaig... El gol de Ticu estava mereixent el gol, no? El Crevillent en este inici de segona part.
0: Estava buscant-lo d'una manera incessant, estava buscant-lo d'una manera realment insistent. Efectivament, ha arribat el gol de Ticu. Ticu, que ja du 20 gols, s'avança amb dos a Garigol del castellonense. Per tant, i Sant Lluïta del Pichichi, avantatge clar, en dos gols de diferència per a Ticu del Crevillent.

0: Pues ojo, cuidado, per exemple, Carlos Gallardo, perquè este gol lo que significa és que la Xeneta, passe el que passe, ara mateix ja no pot deixar de ser quart per la cua, inclús pot ser pitjor el tema. Clar, hauria de perdre un gol del castellonense i un gol de l'Alzira, significaria el descens de la Xeneta, eh?
1: Així és, i ja que dic que el partit està molt obert. És cert que la Xeneta està tenint més ocasions de gol, més aproximacions sobre l'àrea rival. Ara ha tingut Rubén Saiz, el jugador il·licita, un xut espectacular que ha buscat l'escaire, la rellota amb Perisse Pichichi. Garigol ha estat a punt de marcar poc abans, en un valor al segon pal, n'ha rematat i crec que l'ha parat Ferran Ferri o un jugador de la Xeneta, perquè n'hi havia molts jugadors allà enmig, i se valor finalment, i sa ocasió s'ha finalitzat en córner. Però també el castellonense està tenint alguna altra oportunitat, sobretot Iker Garijo, que busca agafar a ese tico del Crevillent de la lluita per el Pichichi. De moment 0-0, té més aproximacions la Xeneta, però així pot passar absolutament qualsevol cosa. Estem en el minut 58 ja i 20 segons ara mateix en este castellonense 0 a Xeneta 0.
0: Chico, té recordatori en la zona de dalt, el Chaguntino està guanyant 0-1 fora de casa, el Atleti Llevant està guanyant 2-0, el Villarreal s'està guanyant 2-0 i l'Anuncia està guanyant 2-0. Significa que tot continua igual. De segon, tercer, quart i quin estan guanyant, és a dir, se queda tot igual. Atleti Saguntino, l'Anuncia seria una ronda, Atleti Llevant, Villarreal seria la segona, Atleti Saguntino i Atleti Llevant tindrien l'avantatge de camp en eixa primera eliminatòria de play-offs. I recordem que el que quede guanyador d'estos quatre equips hauria d'encara disputar una eliminatòria extra a nivell nacional. Saguntino, l'Anuncia i Atleti Llevant, Villarreal serien els play-offs si tot acaba com a les 7 de la vesprada i 49 minuts. De moment, un dels equips que escapa de la zona de baix, que és el Crevillent, ara de seguida actualitzem com la cosa en Buñol, també actualitzem Luis Urrutia, parlem d'Ambon Femení, el partit que ara mateix té l'Elda Prestigio per davant.
2: Perquè en este moment seria efectivament finalista. Quin gran gol acaba de fer l'Elena Cuadrado, que n'esteixin-se. Abans havia anotat Madi Bengoetxea. L'Elda Prestigio que continua guanyant cada volta més a prop. Estem a 20 minuts per a que conclogui el partit en Illumbe. L'Elda Prestigio per davant. En este moment seria finalista. Parada de la portera d'Elda, que té el valor per a col·locar-se amb més dos. Vera Vera 15, Elda Prestigio 16. L'equip alacantí està a 20 minuts de jugar la final de la Copa de la Reina.
0: Com ha començat la segona part, Javier Vicente Lozano, en el pavelló Port de Sagunt?
3: Pues 3 minuts i sense cap gol, per lo tant, 20-18, guanya el Fertiberia Port de Sagunt al OAR Coruña. De moment, con Diem, és con Chum Portein, que mantindria la segona posició per la seva banda. Recordem que el Burgos, que és el rival que s'està jugant la segona posició, també està, continua guanyant de 9 a 11 al seu rival, mentre que el Serviguru Benidorm està perdent 20-12 davant el col·legio Los Sauces.
0: En els tres camps en els quals està desplegat el punt a punt, comencen a arribar notícies dels gols, per exemple, el gol del Crevillent, que ha cantat Toni Galindo, i continua viu Toni Galindo, que és la gran notícia de la vesprada, i aprofitem, per exemple, David Jordà per a veure com ha caigut aquest gol del Crevillent en el camp del Buñol, perquè l'Alzira, que ja tenia només un rival per davant, que és la Xeneta, està només dos gols de la permanència. Ha de ser ahí un sí d'ells i un altre de castellonense.
4: Correcte, és que això és el més complicat que té la Unió Esportiva Alzira. Poder marcar és el més problemàtic que té el conjunt blaugrana. I vaja, ha hagut doble oportunitat. Una per al Buñol, una internada de Jonas, que el xut ha iniciat ras i l'ha parat Vicent Dolci. 45 segons després, Carles Marco ha tingut també una altra ocasió amb un xut creuat que ha pegat en un jugador del Buñol, però que ha acabat en córner sense conseqüències. Segueixen buscant tots dos equips amb una miqueta més d'inco la Unió Esportiva Alzira el gol, perquè li fa molta més falta, tot i que ara va votar una falta l'equip del Buñol des de la part dreta. Baloi al punt de penal, al salta estava Pastora, que acaba d'eixir al terreny de joc, però tot continua igual als 21 minuts de joc de la segona part, 0-0 al Beltrán Bàguena.
0: Tornem a l'Almenar, Carlos Gallardo, el Xeneta, que té pressa després d'eixir gol del Crevillent. I la Xeneta, sobretot, el que ha de fer és, almenys, garantir aquesta quarta posició per la cua en un gol.
1: Sí, sí, sí que està buscant la porteria rival, però en calma, en tranquil·litat i sense tornar-se boixos, perquè sap que tampoc pot arriscar massa, perquè també el resultat que ara mateix està donant en Crevillent, el que té que assegurar és puntuar així, per a no veure la sorpresa d'un gol de l'Alzira en el tram final de l'encontre i veure com ja baixa de categoria. Ara l'esfèric és per a Ferran Ferri, per al porter i un dels referents del conjunt taronja que passa

0: En zona defensiva per a Víctor Savall, per al jugador d'Oliva, i la torna al porter i mira les opcions, però com dic, el partit ha entrat un moment d'icina de certa calma tensa, el castellonès no juga res i està, pues, si té una oportunitat l'intenta aprofitar, però el Atxeneta també sap que suga molt el així assegurar-se puntuar sí o sí. Ja era falta de Luis Paz sobre Toti, un dels jugadors que ha sigut de preparar el castellonès en les primeres substitucions. Han sigut Toti i Josu Samper, també es prepara, crec que és Carles Siscar, el dorsal del castellonense, i va marxar per part de la Xeneta un dels... finalment no es marxa ningú. Està preparat un dels jugadors sobre la banqueta per a fer una substitució d'ací res.
1: Ara de seguida posem en ordre les substitucions. Quin golaç acaba de clavar Borja. Atleti de Madrid 0, Celta 1. Estem en el 17 de la segona part. Marca Borja Iglesias, Clara.
2: I tenim gol entre la federació del grup 6. Marca el segon la Nucía, minut 61. La Nucía 2, recanvis Colón 0.
1: Tot continua igual. Els primers, segon, tercer, quart i quin continuen guanyant. El castellonense, que ja és campió de Lliga, no està guanyant, però tampoc passa res perquè ja té el títol en la butxaca. És a dir, que no canvia absolutament res a nivell classificatori. Saguntino, segon, s'enfrontarà a la Nucía, quint, i l'Atleti Llevant s'enfrontarà tercer a Villarreal, que és quart en els play-offs d'ascens a segona federació. Tornem a Crevillent, Toni Galindo, per a veure si el Crevillent busca el segon o és el Roda el que està més a prop d'empatar.
3: No, anem a veure, perquè sí, el Crevillent continua, Manegua. El partit que s'està marcant, la segona part que s'està marcant el Lázaro, és senzillament impressionant. El dorsal número 11 del Crevillent és un autèntic punyal per banda dreta i ha tingut fins i tot una ocasió claríssima per a fer el segon del seu equip. S'ha produït ja un canvi, ha entrat en el terreny de joc Àlex Blanco. En el Crevillent s'ha retirat Jaume Galeana, continua buscant el gol. L'equip local, el Crevillent, està buscant ja el segon, perquè recordem que està guanyant des del 15 d'esta segona part, gol que aconseguia el killer Ticu. Recordem ja que estem en el 68 de partit, estem en el 23 de la segona part. Crevillent 1, Roda 0.
1: Del futbol de tercera federació ubicat, passem al handbol femení perquè se posa nerviós Vera, Luis.
4: Si ell haguera fet els llançaments de 7 metres, el tir de penal, tindria ja mitja final en la butxaca. Han errat 3 llançaments des dels 7 metres, l'últim de Rafi González, i tot i això estan guanyant. Intensifica la seua defensa l'equip de Vera.
1: És una forma de dir-lo, eh? Sí, està pegant uns pals, Vera.
4: I això suposa exclusions com la que acaben de patir en la seua defensa sobre Lucía García. Estem camí del Ecuador. Exclusió per a Ogonovski. Dic que estem camí del Ecuador d'esta segona meitat, minut 14 de la segona part en Illumbe, en la que guanya per un, en la Prestigio 17, Vera 16.
1: Jo que no sóc Luis Urrutia, especialista en handbol, com podem protestar a això? Vull dir, una tia a cara... És que no sé com protesten aquestes coses.
4: Perquè quin golaç acaba de fer. Lo important és on va la mà. Si la mà va al baló, encara que arrosseguen, tenen en compte que tenen les mans superapegaloses,
1: sí, i
4: que
1: la resina,
4: en
1: sí,
4: que toquen la camiseta se l'enduen per davant. És, lo important és saber on va la mà, si va al baló o si va a la zona de llançament. El golaç que acaba de fer Malena Vallès per a col·locar el més 2 al marcador. Jo continuo somniant.
1: Ui, ui, ui.
4: Elda a prop de la final en Illumbe. Vera 16, Elda 18.
1: En la final, recordem, aguarda el Guardés, que li ha guanyat per 20-24 al Rocasa en la semifinal que s'ha disputat esta vesprada. Continuant en l'handbol, Javier Vicente Lozano, parlem de xics, en este cas del Fertiberia Port de Sagunt, que continua per davant en la segona part. Això sí, un partit molt, molt ajustat.
5: Sí, 21 d'Eneu, més 2 el conjunt con 10 de Toni Maya, més 2 el Fertiberia Port de Sagunt. Recordem que es juga la segona posició davant el San Pablo, que continua guanyant 21-21 a 16 en el seu partit, mentre que l'altre conjunt valencià, el Servigrup Benidorm, està perdent davant el Club Cisne Colegio Los Sauces, 22-15, menys 7. El conjunt alacantí ara té una oportunitat de marcar un altre gol, el Fertiberia, 7 metres per al conjunt local. El deixem així, 21 de neu en el minut 39, quasi 40 de la segona meitat. Recordem, estem més 2, el conjunt del Fertiberia por de Sagunt. A veure si marca gol. Gol en este cas d'Odri Ozola, de moment més 3 el conjunt valencià.
1: Ahí estaven els...
3: ¡La tingudo el Crevillet! ¡Quina parada de más!

0: rematado de Hamza y la más espectacular del porter de Roda. Córner a favor del Crevillent. Ha estat a punt de fer el segon. Ahí tenim el llançament des del cantó. La cabotada rebuig en defensa al Roda. Ocasió del Crevillent per a fer el segon.
1: Busquem també David Jordà en Buñol, en el Beltrán Bàguena, a l'Alzira, que si vol tindre alguna opció de miracle ha de almenys guanyar este partit.
2: Efectivament, i mare meva la que ha tingut Pastor, una centrada des de la dreta, centímetres ha quedat el davanter del Buñol per poder aconseguir l'1-0. Minuts abans Pau García havia tingut un xut des de la frontal de l'àrea que s'era eixit per damunt del travesser per ben poc, i així tots dos equips volen aconseguir la victòria. La Unió Esportiva Alzira, perquè li va la vida en això, el Club Esportiu Buñol, per tractar d'aconseguir la sexta posició, la millor classificació de la seva història des de 1921.
1: També aprofite per a dir que estem molt pendents, Clara Alcover, de Hockey Patins i, evidentment, de l'Itexpas Alcoi, que esta temporada és el nostre representant.
3: Volem fer un apunt sobre l'Hockey Patins i el Pas Alcoi, que continua fent història sobre rodes, perquè el conjunt alcoià ha tancat la temporada 9 en l'Hockey Lliga, la màxima categoria estatal. Un resultat de moltíssim mèrit per a un club que competeix davant autèntics gegants de l'Hockey Espanyol, però el gran premi va més enllà de la classificació.
0: Pel partit que estava fet, la penja per damunt del porter del Roda. Noves del Crevillent, noves de Lázaro. Lázaro, alça't i camina.
1: Ja
0: alça't i marca. Crevillent 2, Roda 0.
1: Pues si n'hi havia qualsevol tipus de dubtes, Toni Galindo, en este segon gol ja Crevillent que respira i que lliga definitivament.
4: Gol, gol, gol, gol, gol, gol! En Castelló, que pot ser clau per a la salvació. Gol en l'Almenà. Gol! Diallose per a l'Atzeneta. Farres l'ha tingut el castellonense en una contra. Iker i Germán li donen, ha estat a punt de marcar, però Ferran Ferri ha fet una gran parada i ara mateix una treta de cantó. Leo Ramírez l'ha ficat en l'àrea i al segon pal, Ayose ha rematat un baló que primer ha pegat en el pal i al segon remat ha anat cap a dins de la gàbia. Marca l'Atzeneta, un gol que li valdria per a almenys
1: evitar el descens directe.
4: Pendent del que puga passar, en efecte, arrossegament, marca l'Atzeneta, marca Ayose quan arribem al 70 de partit de l'Almenà, castellonense 0, Atzeneta 1.
1: Estos dos gols canvien que, en el cas del Crevillent, se salvaria de manera definitiva i, de fet, avançaria en la classificació el jove espanyol, que ja ha jugat el seu partit abans, i en el cas de l'Atzeneta, suposaria que condemna de forma definitiva David Jordà a l'Alzira en el Beltrán Bàguena.
2: Efectivament, i de fet molt poca gent ha vingut avui des d'Alzira al Beltrán Bàguena. S'havia tractat de muntar un autobús, però la decepció és tal que els aficionats han vingut pràcticament en vehicle particular. A veure ara l'ocasió que ha tingut Dieguito en la davantera onubense, però el xuta que l'ha eixit molt errat. Pues més complicacions encara per a l'Unió Esportiva Alzira, que ho està intentant de totes totes, però s'està trobant amb la mala punteria, que és el que li ha perjudicat en aquestes últimes jornades per haver pogut aconseguir 3 punts que ara no serien vitals.
1: Un segon, Toni Galindo, què passa per ahí?
0: Espectacular la que acaba de tindre el Roda, quasi marca l'equip de Vila-real des de la frontal, la llança aquí, la llança David i acaba de treure una mà miraculosa en la segona part, Crevillent 2, Roda 0.
1: Aprofite per a recordar, per exemple, que també acaba de fer el primer gol el Utiel en un partit que no té cap tipus de transcendència, l'Utiel que ja va baixar la setmana passada, Utiel 1, Valldegusó 0, i també Clara Cover estàvem parlant de Hockey Patins.
3: Però que ens tallen moltes més vegades,
1: això
3: no hi ha ningun problema. Volíem dir que el conjunt d'Alcoià havia tancat la temporada en la novena posició, en la Hockey Lliga, que és la màxima categoria estatal, un resultat que té molt de mèrit per a un club que competeix davant autèntics gegants de l'Hockey Espanyol, però el gran premi va més enllà de la classificació, perquè el Pas Alcoi tornarà a jugar a Europa i els alcoians es disputaran ara l'accés a la Europe Cup o a la Trophy Cup, confirmant que el projecte esportiu del club continua creixent i consolidant.

0: oblidant el COI com una de les places importants de l'hoquei estatal i europeu. Així que una temporada per a reivindicar que l'hoquei alcoià no només manté eixa tradició, sinó que continua competint entre els millors i parlant el nom de la ciutat per Europa.
1: Efectivament. De l'hoquei passem a primera divisió. Continua guanyant el Celta 0-1 en el 72 de partit. Queden 18 per arribar al final.

0: Torratxa des de que ha arribat Rino a la Real Societat després de la Copa del Rei, pues, no ha guanyat encara, són tres partits sense guanyar, però volia comentar-te, no?, perquè Valentín Gómez és central que últimament juga, bueno, tota la temporada jugant de lateral esquerra en Pellegrini, i ara en la baixa de Nathan d'última hora passa a central, que és la seva posició habitual, i Ricardo Rodríguez passa a lateral esquerre.
1: Això és la novetat que ha hagut de presentar Manuel Pellegrini, l'extècnic de Villarreal i Real Madrid, entre d'altres, a última hora per les molèsties del central brasiler. N'hi ha la primera treta de cantó en el partit, 2 minuts i mig. Serà en favor de la Real Societat. Està preparat el capità Mikel Oyarzabal. Parlarem d'ell, esperem parlar molt d'ell al cap de l'estiu, perquè és una peça molt important per a Espanya. La centrada que es queda curta. Furta i sa pilota el Betis, el futbolista del Betis, la pilota dins l'àrea, Antoni la pica, la parada baix d'Àlex Remiro, ha salvat la primera ocasió de perill molt clara per al Real Betis, la pilota filtrada, s'ha fet molt gran Àlex Remiro, com si fora un porter d'handbol, crec que
0: sí, però
1: s'han dut una balonada a la boca de l'estómac i ara es para el joc perquè puguen atendre al porter de la Real Societat.
0: Veurem la possessió, si era correcta, no? Perquè ha sigut tan ràpid la jugada i se passa tan, tan bé, no? I l'última assistència ahí del Cucho Nacontera, veus si tan fora de xoc?
2: No, entres de darrere i se fa molt gran.
0: Correctament, sí.
2: Se fa molt gran ahí Remiro per a tapar el forat.
0: Però sobretot la passada del Cucho, que és el màxim col·lectador del Betis amb de gols, Oyarzabal, Wisimar, que farà 100 gols en la Real Societat, però quina bona passada del Cucho.
1: Oyarzabal, que ho dèiem, no pot constipar-se, perquè és una peça fonamental per a Luis de la Fuente de cara al Mundial.
2: Que en principi va ser el titular, però si no, ahí està Borja Iglesias, que avui en el gol que ha fet és que també està fent oposicions per acabar bé la temporada.
0: És perfil diferent també, és un davanter més posicional, i Oyarzabal saps que poc de fals no, que se meneixi més, que vais a recibir. I veurem els centrals, perquè Pubill no ha sigut encara convocat, l'última convocatòria en Espanya estava lesionat. I
2: però al nivell que està, Pubill hauria d'anar sí o sí al Mundial.
0: Entonces, però qui se quede fora? Hausen, és que clar, ho tens ahí,
2: pues te vallen. Sense arriscar massa en la predicció, té una llista de 30,
0: sí.
2: 32, i dirà, mira, vaig a convocar-los a tots, fas l'última criba en la primera setmana de o en l'última setmana de maig, i en funció de si arriba algun lesionat o tocat i tal i qual, però la llista de 26, més o menys, no vaig a dir que siguin fa descomptades, no? Però quasi.
3: No, però de fet, el propi seleccionador, a l'últim paró per seleccions, ja va dir que ell en tenia clar uns 18-20 jugadors
0: sí,
3: que anirien
2: al
3: Mundial.
2: I la resta
3: al
2: és
3: Mundial.
2: moment de forma com arriben.
1: Ara n'hi ha falta, xoc parat, falta sobre Take Kubo.
0: Bueno, y John García que entra en esa prellista de la Fuente, o sea.
2: Sí.
1: Molt de drama en els porters al llarg de la temporada. Veurem finalment qui és qui representa la selecció espanyola de cara al Mundial.
0: Per esta de forma, Remiro no ha fet una bona temporada, o sea, que podien dir que posen segar, no crec que s'ha jugat entre porters, per supost.
2: Però te digo una cosa, no ha fet una mala temporada, el problema és que no ha destacat. En una Real Societat molt irregular, sobretot al principi de temporada, ha destacat més la defensa de l'equip que el porter.
0: Però anar de més a menys, crec jo. Entonces, si Puches, si estàs jugant el joc i jo García va
1: ui,
0: més.
1: Ui, la pèrdua de Sergio Gómez, va Antoni des del mig del camp, soles davant de Remiro, Antoni, fora!
2: Ai, mare meua!
1: L'ocasió perduda d'Antoni, que es queixa del turmell. Anem a veure si al final d'aquesta jugada ha rebut un colp al turmell esquerre, però ha perdut una ocasió molt, molt clara, meridiana, d'avançar al Real Betis. La pèrdua de Sergio Gómez després d'un control horrible del futbolista de la Real Societat. I Antoni, amb tot a favor, soles davant Remiro, pràcticament des del mig del camp, un jugador amb molta qualitat, volgut creuar-la, se li ha anat fora. Hi haurà treta de porta per a la Real Societat. Quina ocasió tan clara ha tingut el Betis, Patricia.
0: Li pegue malament. Li pegue Dona Conter malament en l'esquerra. Podia picar-la perquè Remiro estava en terra, podia regatejar perquè Remiro estava en terra. O sea, podies fer tantes coses i ha fet la menys oportuna per a marcar. I és la segona que té, claríssima.
1: I el Betis que
2: porta dos, dos avisos.
0: Un altre que tampoc

0: S'ha funat una temporada entre lesions, eh? Lo que va costar que vinguera este estiu i tot el tema del Betis.
1: I ses dos ocasions que de segur venen perquè en el vestidor del Betis saben que el Celta ha guanyat i que està tan sols 3 punts d'ixa cinquena plaça que donaria accés.
0: Això, o sigui, que tu imagina't.
1: Baló que xua Remiro dins del seu propi àrea, xuant en curt per a John Martín. Quin projecte de centrales, John Martín, obri per a Elustondo, ve per a rebre i sa pilota, ataque Cubo, és boníssima, és un 2 contra el porter, ve Orri Oscarsson, la demana Barrenetxea, la passada de Oscarsson, se l'ha quedat finalment Álvaro Valles, mare de Déu.
2: Quin disparat.
1: Estem veient un autèntic disparat dins de les zones de càstig. Primer ha sigut Antoni, el que ha disposat d'una ocasió pràcticament de valor gol, però aquesta eren 2 contra el porter, la passada de Oscarsson. Ara ho contem perquè això no para, torna el Betis, la centrada va passada, la va replegar el Cucho, la fica enrere, la rematada, la parada de Remiro. Com has començat el partit? Estava tot anul·lat per
0: ara
1: fora de xoc.
0: Ara internacional, Remiro, de Déu,
1: quin ritme té el partit en aquests 8 minuts que portem en Anoeta, però repassàvem quina ocasió ha fallat Orri Oscarsson.
2: Per a mi és supergreu la passada horripilant de Orri Oscarsson quan té el company a soles per a fer un 2 contra 1 davant el porter i fallar d'aquesta manera. Ara, fora de joc, que crec que no era, i molt bona parada de Remiro per a evitar el primer. És a dir, 3 consecutives del Betis i una molt clara de la Real Societat, Patricia, així no defend ningú.
0: Però és que fins nosaltres faríem aquests gols, és que són gols cantats, eh?
2: De donar la passada i empentar-la.
0: Sí, el tant percent que, d'opcions que tindrà de fer-se gol, però mare meva, quin partit tan emocionant.
1: Mira que l'ha tornat a pedre la Reial Societat, ve Altimira en la frontal, retalla, apareix per a rebutjar aquesta pilota que l'ha tachat, el remat finalment crec que ha sigut de Fornals, se'n va per dalt del travesser, n'hi haurà treta de porta per a la Reial Societat.
0: Volia fer el de Víctor García d'Aire.
2: És que el de Víctor García d'Aire és molt difícil de fer.
0: Bueno, però ell reconeix que va fer a centrar.
2: Fa falta tindre ajuda del porter i efectivament Víctor García ahir en el llevant va reconèixer que havia tirat a fer una centrada. Que la pilota entra per l'escaire, pues fenomenal, però no era la intenció original.
0: Jo crec que ahir Orri Oscarsson no sona conter que està el defensor del
1: Ruibal,
0: no? Del Betis, per això va ser passada tan suau i sense mirar.
1: No. 3 ocasions les que havem vist molt, molt clares de gol, 2 per a el Betis, una per a la Reial Societat i tan sols portem 10 minuts de partit en Anoeta. Qui anava a dir que estos dos equips podrien no jugar-se res ja en aquesta jornada? Portem 10 minuts de
0: La Reial és la que no se juga res, o sigui, aquella per guanyar la Copa del Rei ja està en Europa. Però el Betis, no, i per l'afició i per tot, però sí que s'ha de donar compte que des de que guanya la Copa del Rei, Getafe, Sevilla, Rayo no guanya cap partit, per tant, veurem esta, veurem.
1: Torna la càrrega la Reial Societat, ho intentava Barrenetxea, la pilota que furta Ruibal, vol posar a córrer a Pablo Fornals en posició d'extrem dret, és perseguit per Gorrocha, que és l'últim en tocar i sa pilota, n'hi haurà treta de costat per al Betis. Respira ara un poquet del partit que havies començat amb molt de vertigen, però pel moment sense un dominador clar quan estem ja camí del minut 11, Reial Societat 0, Betis 0. Si ho estem contant així al punt a punt de punt ràdio. Pilota que juga el Betis, és Valentín Gómez qui busca la pilotada llarga, se n'anirà directament fora, no ha pogut arribar Ezabde. Hi haurà treta del lateral per a la Reial Societat.
0: I a de respecte al Mundial, que no comptava com a titular després d'esta temporada que està fent el Betis tan bona, possiblement acabés sent titular en el Mundial, en el Marroc.
1: Sí, parlàvem abans de que havia baixat de rendiment Antoni, que ha sigut Abde qui ha donat un passet endavant per a la campanya que està fent el Real Betis, que va caure a les semifinals de l'Europa League, als quarts, perdó, davant del Braga. Un partit que li varen remuntar un 2-0,
2: sí,
1: a casa.
2: Sí, el tenia guanyat. El tenia guanyat, tenia la classificació. Però se va enganyar.
1: És que, com deia Patricia abans, els equips de Pellegrini acostumen a caure's en el tram final,
0: sí,
1: de la temporada.
0: I també les lesions de xors importants, com Isco, com Anthony, després Valentín Gómez va vindre per jugar en el B i acaba jugant de

0: entre l'esquerra quan és central, o sigui, George Ove, que espera formar part de la Pedrera i per necessitats acabes jugant perquè Junior Freeport lesionat, tampoc te rendís, o sigui, que molt xor que esperaves que te feren molt, t'han fet menys, no? I has tingut que comptar en els altres que a priori no comptaves en ells per a esta temporada.
1: La pilota que juga Carlos Soler per a la Reial Societat, filtrant el baló per dins, cercle central, Barrenetxea vol trobar i ho fa a Oyarzabal, que rep la falta, serà pilota per a la Reial.
2: N'hi ha gol en segona divisió i sorpresa, se avança en gol de Dubasín el Sporting de Gijón en la seva visita a la Rosaleda. Marca el Sporting, Málaga 0, Sporting 1, ha marcat Dubasín i me pareix que no és fora de xoc, no, en cap de les dos passades. Ahí está la pasada de la mort. Estos siguen encertat, al contrari que la Real Societat, per a posar el 0-1, minut 13 de la primera.
0: I també fitxatges d'hivern, com Fidalgo és una posició doblada que tampoc t'ha portat massa. Ha participat al principi com a mínim un poquet, però després res, i tampoc t'ha portat molt. Riquelme, una incorporació en estiu també que pensaves que dalt la segona porta podia fer alguna cosa, tampoc te ho ha fet.
1: A mi em pareix una plantilla prou interessant, sobretot de mig del camp cap endavant, però prou descompensada també.
0: Lo Celso lesionat quasi tota la temporada.
1: Mira que ve la Reial Societat pel costat dret, la centrada, fica el cap rival per a rebutjar esa pilota que vol quedar-se Oyarzabal, però no pot fer-ho, és el Cucho que vol posar a córrer a Pablo Fornals, apareix al Taigo Rochategui per a endarrerir i se való i que siga Sergio Gómez qui xue a Màlex Remiro per a tornar a escomençar per a la Reial Societat. Gorrocha, Joan Perdins amb Carlos Soler, que és l'amo del mig del camp de la Reial Societat des que va arribar Rino Bataracho.
0: Bueno, ahí lo que estem veient és que Gorrocha s'encarregue de Fornals i Marroca s'encarregue de Soler, no? Però que cap dels dos equips puga controlar la pilota per al centre del camp i obligar-los a sobre les bandes.
1: Baló que xua la Reial Societat encara en camp propi. Pel costat esquerre el croata Caleta Char. Endarrerint i se baló per a Remiro. La Reial Societat que vol tindre la pilota, que vol arribar a porteria contrària amb moltes passades. Pel moment no opta per ixe joc directe, tractant de que el Betis isca més a la pressió i ara ho fa bé la Reial Societat, que ha trobat espais. És l'Ustondo, que està jugant un dels seus últims partits amb la samarreta de la Reial Societat després d'11 anys vestint aquesta samarreta. Cubo. Cubo endarrerix el baló per a jugar amb John Martín, este per a Caleta Char.
0: I Bryce, de hecho, amor en Sergio, que són 7 de 10 partits, Sergio Francisco, perdón, i el Riverino i pràcticament no participe. I va costar 14 millors del Celta.
1: Bryce, que n'hi ha molta gent que no ho sap, però va passar molts anys a la cantera del Villarreal. La generació del 97, una generació d'or per al Villarreal, de la que han eixit noms com Aleix García, Pau Torres o Bryce Méndez.
0: Y molta gent no sabrà que son parecho en el equipo de Sito Millancos, en el Combados.
3: El Combados, ¿qué te pareix? Això és futbol
1: cafè per a cafeteros.
0: Va a puchar, va a tornar a puchar. ¿Qué está pasando así?
1: Veiem ahir una llegenda de la Reial Societat com
3: que
1: Xavi Prieto.
3: Que bo era Xavi Prieto, madre meva.
1: Quina classe,
3: El gran Déu, l'últim gran Déu que ha tingut la Reial Societat.
1: Joan Larreial ha baixat el ritme ara del partit. Escaleta Jar, qui vol filtrar esa pilota. Tornat a furtar Anthony en camp contrari. Ve el futbolista brasiler obrint per a Pablo Fornals. Molt escorat davant d'ell. Caleta Jar la fica a l'espai per a que la córrega Anthony, perseguit per Barrenetxea. Ha de jugar de nou amb Pablo Fornals. Este per dins, trobant Altimira. Altimira que conduix en horitzontal. Ja s'ha replegat la Reial Societat. Juga el Betis. Altimira amb el 6 a l'esquena, la deixa per a Abde, este d'esquenes per a Altimira. Altimira amb Diego Llorente. Diego Llorente li fica calma ara a la pilota per a jugar amb Fornals. Fornals que busca la passada llarga per a la incorporació a l'atac de Ruibal, que rep l'espenta per part de Caleta Char. Diu el col·legiat que no hi ha res, que l'últim en tocar ha sigut el del Betis. Era treta del lateral per a la Reial Societat.
0: I Ruibal, que te pot jugar de lateral dret, de centrocampista, de davanter i en tots els llocs rendís.
3: Te pot fer una rosa al forn, te neteja la casa... Fa de tot este tio.
1: És el yerno perfecto.
3: Fa de tot.
1: Pilota que xua la Reial. Estem camí del minut 10 de partit. Pel moment, amb ocasions, però sense gols. Reial Societat 0, Real Betis 0. És Remiro, Quichua ara sí en llarg buscant la referència d'Orri Oscarsson i sa pilota que ha arribat a tocar Ruibal. Hi haurà treta de lateral per a la Reial Societat, que no vol perdre temps. Ha actuat ràpid. Barreneche endarrerint per a Gorrotxa. Este amb Sergio Gómez.
0: Aquí te recorde Barrene, ni se moño ni se número. A Griezmann, el moño tintat, sí, el número 7, com si l'altura...
3: El de Oscarsson és més natural que el seu, però efectivament, és el Griezmann antic, old school.
1: La pilota precisament per a Barrenechea, que la xafa, jugant per a Gorrotxa, este que obri per a Sergio Gómez, alça el cap, amagava amb la centrada, jugada en curt per a Barrene, este endarrerís la pilota per a John Martín en camp contrari, pràcticament els 10 jugadors de camp de la Reial sometent ara els del Reial Betis. Bona la talonada de Gorrotxa, pilota per a Barrenechea, pot ser bona, apareix al tall Diego Llorente. Serà treta de lateral per a la Reial Societat. Es queixa Diego Llorente de que l'havia tocat Barrenechea, però la pilota és per al conjunt Xuriurdin.
0: Lo que estan intentant fer és crear superioritat numèrica per la banda esquerra, en este cas Sergio Gómez, Barrene, Gorrotxa, Frise 3 contra 2 i a partir d'ahí intentar sumar metres en camp rival.
1: De la Reial Societat, zona de tres quarts, Gorrotxa Tegui conduint, juga amb Sergio Gómez, este amb Gorrotxa, Gorrotxa per dins, Troballo Arzabal, bona la maniobra del 10, vol girar-se, demanava la falta, diu el col·legiat que no hi ha res, i la pilota que s'ha llevat de damunt el Betis i que torna a recuperar la Reial Societat.
0: I ahí la Reial fa mal perquè fixen els centrals Oscarsson, Barreni, Cubo i Oyarzabal es meneche.
1: Mira la pilota dins l'àrea, perdona. Ui. Patricia, perquè ho intentava novament la Reial Societat en les botes d'un Barrenechea que està molt actiu en el que portem de partit. El seu xut des de fora l'àrea l'havia desviat un jugador del Reial Betis, després se la volia quedar Orri Oscarsson, però ja en posició indeguda, era fora de xoc, serà pilota per al conjunt andalús.
3: Molt bé el passet endavant del Betis en eixa acció per deixar a Oscarsson en offside, i poquet a poquet el partit ja està entrant en una dimensió, Patricia, que se pareix més al que esperàvem, no a la bacanal dels primers 10 minuts,
0: sí,
3: que pràcticament no estava defensant ningú.
0: Bueno, era divertit, no? Això ho reconeixem, que era una ida... Bueno, sí, bueno, sí. Com la segona segur. Part de l'Elche a la vez, amunt i avall, però sí que és cert que estem veient els equips que hem vist durant tota la temporada, un Sergio Gómez que agafa altura, que sume forces amb Barrene, uns davanters que fixen al Betis com Oscarsson, Barrene i Cubo, per a que Oyarzabal es maneixi molta facilitat de la mitja punta, centrals dubten si era marcar o no marcar, i es queda completament a soles i se Oyarzabal, dices, en la mitja punta, totalment a soles, és que te pot fer qualsevol cosa, golpejar, assistir, recatejar, és bo per a Espanya, no? Però per al Betis en aquest moment no és bo.
1: Juga precisament del Betis, Diego Llorente busca la passada llarga per al cap de l'Ustondo, que amb sang freda cedís la pilota per a que l'atrape Àlex Remiro.
0: Bueno, i a part que té gol, que ho veurem en el Mundial, ho veiem de la selecció, sempre és un jugador que és superintel·ligent, que es meneixa molt bé, que sap quan caure al centre del camp, i damunt és que si tu com a davanter caus al centre del camp, és central, ui, te poden seguir, però si te seguissin, hi ha un espai que ocupes en l'interior, o sigui, és que és molt perillós si se'n movi més que fa Oyarzabal.
1: La pilota que juga a la Reial Societat, Caleta Char.
0: Això fa molt Luis Enrique, que el que ha fet és sorprendre a l'equip rival manejant les peces dels seus xors. Si el lateral se'n va al centre del camp, el centre del camp se'n va a la banda. O sigui, és que mareixes un poc i les marques no saben què fer.
1: A mi està clar que té un equipàs, però Luis Enrique em pareix un entrenador molt, molt top.
0: L'equipo de Johan Cruyff, la naranja mecànica, va fer una cosa, Paco, que era sorpresa, que era els jugadors no ocupaven les seves posicions, o sigui, canviaven no. Completament, i ella ha copiat això que pensa que poguera estar oblidat, que no tenia sentit, com tots els jugadors ara mateix tenen tanta tècnica, tu pots variar les posicions. Dembélé te pot aparèixer com a pivot defensiu creant subida numèrica, ahí no te seguís en els centrals i te xiren seguida el xoc i te quedes un 2 contra 1.
3: Dembélé és un exemple perfecte que de tio que era, la paraula tècnica crec que és gos, no?
1: Sí.
3: Molt gos,
1: sí.
3: I que l'altre dia li preguntaven per com havia canviat la seva mentalitat, bla, bla, bla, i li preguntaven per què defensava tant, i crec que la resposta va ser d'una frase, va ser perquè si no, no jugué. I dius, pues bueno, igual no és tan complicat entrenar en l'èlit. I Luis Enrique no se casa, no, pel tema del Madrid, pel tema del València, pel tema de molts equips, no? No és tan complicat.
1: Mira, perdona, Paco, que ve el Betis dins l'àrea, la passada, buscava la rematada Pablo Fornals, continua el perill per al Reial Betis, és el Cucho qui vol filtrar la pilota cap a l'altre costat, és Anthony Quichua endarrerint la pilota per a Ruibal, línia de fons, busca la centrada, l'ha bloquejat Sergio Gómez, diu el col·legiat que l'últim en tocar ha sigut el propi jugador del Betis. Hi haurà treta de porteria per a la Reial Societat.
3: Però que passi això, els jugadors han de respectar l'entrenador.
0: Correcte. Issa la primera i també tens que estar motivat per aconseguir algun objectiu i sobretot escriure-te bé els teus companys, perquè certes voltes si jugues al futbol dius per què tinc que correr jo estar o correr, i això cansa, saps? Cansa. Tens que estar molt mentalitzat i ser un jugador o jugadora molt d'equip per a córrer quan té que córrer la companya. És a dir, és que s'uneixen moltes coses. Damunt el València està en una situació que se salvarà, però no té objectius en Europa, per exemple. Entonces, el jugador, Paco, està dient com que s'acaba ja la temporada.
3: Que la temporada.
0: No me vull lesionar, que s'acaba i a veure què passa l'any que ve.
3: Tampoc són jugadors que tenen el Mundial per davant, no estan jugant una convocatòria, no estan jugant-se absolutament res, i per això la majoria estan pensant, bueno, quan a finals del mes de maig, a on me'n vaig de vacances, i tal, el meu contracte, anem a veure,
0: correcte,
3: i tal i qual. Bueno, l'entrenador se va carregar a la meitat de la plantilla, pues a veure si busquem alguna solució, alguna eixida i demés. Pues és normal.
0: Que no són motivacions reals de la temporada, no? De la competició, són motivacions personals, no són motivació d'equip.
3: I ojo, la culpa de que estiguin així, òbviament, els futbolistes tenen una gran responsabilitat, però des de dalt hi ha molta responsabilitat. De que la meitat de la plantilla estiga desenxufada i pensant l'any que ve on va a jugar, és entre altres coses perquè tenen un entrenador en el qual no creuen. I si tenen un entrenador en el que no creuen i no hi ha canvi des de la cúpula, és perquè la cúpula també té una responsabilitat superior,
0: ja,
3: que és donar-li a un entrenador més temporades quan la temporada Javi Morell 25-26 és un fracàs.
1: Sí, totalment.
3: I hem fet un off-topic del València, no sé

0: Estrellals ha tornat a salvar el Betis.
1: Horrorosa la definició.
2: Sí, ahí, horrorosa. Ruibal al duel no està fort, el desplaça enseguida, però la definició, com diu Paco, fatal. La d'abans i la d'era. No, estava comentant que el Betis és el té un 22% de 41 gols, 8 han sigut des de fora de l'àrea. És l'equip que més s'encaixa de fora de l'àrea. I Oyarzabal és un dels jugadors que més ha marcat este Betis.
1: Mare meua, el partit, jo no entenc que ja supera l'Equador. La primera part, Javi, estiga això 0-0, eh?
0: Sí, perquè no té sentit. Per nombre d'ocasions hauríem d'estar vivint un marcador ja obert per part dels dos equips. I mirant també els nostres interessos i els dels equips valencians, així volem que guanyi el Betis, que l'última jornada ha de rebre el Llevant, i tant de bo que ja tinga la seva feina feta el conjunt andalús. Ve la Reial Societat per el costat esquerre. Sergio Gómez vol tirar-li l'1 davant d'1. A Ruibal li guanya la partida el capità del Betis, que vol traure ixe baló. Apareix al tall Gorrochategui, que està en totes parts, sí, al mig del camp. Pilota per a Barrenechea. Zona de tres quarts. Ataca la Reial. Es defensa el Betis. Barren en la conducció. Ha de frenar-se. La xafa canvia l'orientació del xoc per a trobar a Sergio Gómez. Està soles. Alça el cap. Pilota penjada. La vol Oscarsson. A les mans d'Álvaro Valle.
2: Parlaves que el Betis rep el Llevant, però és que el Betis la jornada que ve rep l'Elx. O sigui que estan totes.
0: La tinguda novament la Reial Societat, la centrada de Sergio Gómez, que han tingut temps de controlar esa pilota, prendre's un cafè i després fer la centrada al cap d'un Orri Oscarsson, que ha fet una rematada molt, molt fluixa, molt centrada a les mans d'Álvaro Valles.
1: Un moment, 9 de la nit, 29 minuts. Acaba el partit de futsal. Guanya el Jaén al Osasuna Magna, al Xota de tota la vida, 3-1, i la victòria del Jaén Paraíso Interior deixa de cara a l'última jornada a Family Casa els giren opcions. Ha de guanyar el seu partit i que caiga i que estiga derrotat Osasuna. En aquest cas, permanència en l'última jornada per a el Family Casa Alzira, que estava pràcticament desnonat fa 2-3 setmanes i que ha trobat un últim baló d'oxigen. No?
2: Jo vaig estar ahir, en la segona part, 5 gols va fer.
1: Sí, senyor. Sí. 5-3, la victòria, sí, del Family Casa Alzira. Així que tota la sort de cara a l'última jornada, que serà el cap de setmana que ve per al conjunt alzirenc. Pràcticament l'única bona notícia de la vesprada per a la ciutat. Recordem que l'Alzira avui ha perdut la categoria, ha caigut de tercera federació a Lliga Comunitat. Estem a punt d'arribar a mitja hora de partit. Continua de moment el resultat tu i eres, Javi, en Anoeta.
0: Sí, sorprenentment, perquè són nombroses les ocasions i clares que han tingut els dos equips, però pel moment sense gols en Anoeta.
2: I parlant de pròxims partits, Real Societat València el dia de 7 a les 7, o sigui que sí que és el que tu dius, no? Que passar davant de l'Atlètic no en lliga, bones sensacions en ta casa. Per això mos convé que guanyi el Betis, sí, però per altra banda tampoc vos que parga mos partit la Real Societat perquè ve el València, o sigui que està tot ahí. És que és el que passa, que ara mires un partit de futbol i no sols mires un partit de futbol, és que n'hi ha tants implicats que és pràcticament impossible. Jo estava fent avui l'Elche a la vez i era tan emocionant que dius, mare de Déu, les implicacions que té després el Sevilla.
0: Abans ho faríem en el teletexto, però ara hem d'estar amb l'aplicació del mòbil veient constantment la classificació, els resultats, i amb el punt a punt ràdio per a sentir tot el que passa en l'esport valencià, perquè precisament l'exemple és el Sevilla, que començava la jornada en la de setena posició i en una victòria en el 90 s'ha col·locat en la dotzena, i això sí que és un baló d'oxigen per als de Luis García Plaza.
2: I el Alavés, que ni sé sereu que tenia davant de l'Elx, es col·locava al costat del València i dona i en paia baix és altre camí. És que, sumes 1 o sumes 3, és que és una puxa, és com un ascensor amunt i avall, però ràpidament, de molts pisos, des de la planta baix a puxar a l'octau pis.
0: És que és una lliga molt, molt apretada, sobretot per la part baixa i perquè els equips s'han anat despenjant de la lluita per Europa, perquè recordem que pràcticament la meitat dels equips espanyols, fins a 9,
2: sí, sí,
0: aniran a competicions europees la pròxima temporada.
2: És que ara mateix tens l'Elche empatat en el València en 39, en la posició 13, el València que estava a la 12 ja baixa a la 14, o sigui, tens València en 39, Espanyol, que ha perdut davant del Sevilla 39, Mallorca 38, Girona 38, i el que falta per jugar-se, o sigui, que tu imagina't.
0: Encara moltes coses per jugar-se, per viure's i per contar-vos així en el punt a punt de Punt Ràdio. Jugant el Betis, Camí del 31, en Anoeta, pilota llarga, la passada no és bona.

0: va directament als dominis de John Martín, que és pressionat per un futbolista del Betis, crec que era Abde. Thiago Rochategui, molts riscos novament de la Real Societat, propicien que furte i s'apilota el Betis. Altimira, zona de tres quarts, la xuga per a Fornals, està en terra, dolorit, sap de Anthony, Anthony que obri per al Cucho, dins l'àrea, li pega el Cucho, l'ha estrellat, atenció, el Cucho, a punt
1: d'estar
0: de pescar i se való, perquè després del seu llançament que havia rebutjat Caleta Char, la pilota quedava morta i es dormia la defensa de la Real Societat. La centrada d'Anthony, el remat del Cucho desviat, hi haurà és treta de porta per a la Real.
1: El Cucho decidís golpejar la pilota quan tenia el central damunt d'ell, tenia Ruibal, que anava a fer-li nois a segona xuda per la banda dreta, que era una, o una passada de gol a Ruibal o una centrada de Ruibal. O sigui, s'equivoca perquè el central ja estava, crec que era el central de la Real Societat, era de Jo Martín, que el tenia ja molt damunt d'ell.
2: Detalles que estava mirant per ací, més enllà de les accions, portem 32 minuts pràcticament sense faltes, pràcticament no n'hi ha cap tipus de groga. I a nivell d'ocasions, molt equilibrat el tema, eh? Molt equilibrat entre dos equips que jo crec que més

0: Ara en moviment Diego Llorente, que juga en curt per a Marc Roca. Roca en horitzontal per a Altimira, amb el 6 a l'esquena, obri per al seu capità, per a Ruibal, que torna per Altimira perquè li botava la pressió. Barrenetxea, és Marc Roca qui troba per dins a Ezabde. Molt poc però de protagonisme per al jugador del Marroc.
1: Com estan per dins els dos equips, saben que els dos equips són bons jugant per dins, amb Oyarzaba o el mateix Anthony, si es clave per dins, no es dicen, s'obliguen a anar per les bandes.
2: Oyarzaba molt, molt desapercebut, per cert. Ha tingut poca presència, jo crec que ahí se nota que està jugant més per fora la Reial, sí, inclús sí. Oscarsson, la pilota a l'espai també, però Oyarzaba si no enllaça i no té presència en la zona de tres quarts també per molta
1: és,
2: presència.
1: És que no te deixen jugar per dins, per tant, si tu baixes i no reps la pilota, jo Oyarzabal no te rendis com altres voltes que el veiem, i damunt que ja el coneix, no, molts equips de la Lliga, per a saber els moviments que pot fer a l'hora de tancar-lo.
2: Mira el detall en segona divisió, minut 35, acaba de fer un canvi el tècnic del Màlaga i acaba de clavar un davanter més a Chupe, que havia començat en el descans, i la primera acaba de tindre. La primera de Chupe ha estat a punt de fer l'empat. Recordem, l'Sporting de Gijón en segona divisió, un jugador menys per l'expulsió de Dubasín, una roja directa, Màlaga 0, Sporting 1. Això sí, el Màlaga, des del minut 30 de la primera, està en un home més. En primera divisió, continua de moment el 0-0 en Anoeta. Javi.
0: Quan juga el Betis per la part esquerra, és Abde qui vol posar a córrer al Cucho, ha de donar-se la volta, demana fora de xoc la Real Societat i ho xiula l'assistent de Muñiz Ruiz. Serà pilota per al conjunt de Sant Sebastià.
1: Saps per què fa aquest canvi?
2: Per què?
1: Perquè mira, el Màlaga ara mateix té 63, 65 és l'últim de la promoció d'ascens, 65 el Castelló, o sigui,
2: que ha de ganar, és un partit en el qual el Màlaga hui en
1: claro.
2: La
1: i el Burgos
2: Rosaleda,
1: té 63.
2: Que no ho he dit, per cert, el Burgos ha tret un comunicat oficial esta vesprada queixant-se de l'arbitratge en el seu partit que no ha passat de l'empat. Anava a dir, el Màlaga...
0: Ui, que pilota Oscarsson la casa, el bat Álvaro Valles! A la pilota al pal, ara, després de la rematada, mare de Déu, així està passant
2: bueno,
0: de tot.
2: Bueno,
0: primer,
2: bueno.
0: La passada de moltíssima qualitat de Taco Ekubo per a Orri Oscarsson, que com un nou, sense vore la porteria, ha rematat, l'ha tret Álvaro Valles, i en el rechaz, la rematada, crec que era de Barrenetxea, desviada per
2: un
0: jugador
2: tío,
0: del
2: sí,
0: Betis, s'ha estavellat a la sota del pal, l'ha tornat a tindre la Reial Societat, que està trobant, Patricia, molts espais a l'esquena de la defensa del Betis.
1: És un partit super raro, unes errades, el rebot per poc entra en porteria, li pegué al pal dret d'Álvaro. O sea, és espectacular les ocasions, com dia poc, que estan tenint els dos equips.
0: La centrada de Cubo des del canto, la pilota que rebutja el Betis, vol contra a colpejar, se la quedava Renechea, s'equivoca la pilota.
2: Ui, la contra.
0: I acaba quedant-se Ricardo Rodríguez, la passada que no és bona, que veu a llegir Sergio Gómez, s'esbarata que Cubo se la vol emportar el Cucho Hernández, apareix per a Yelus Tondo, a punt de perdre la pilota.
2: Ai.
0: La sessió per a Ez Abde dins l'àrea, Abde s'ha tornat a trobar amb Remiro.
2: Altra vez, mare meua.
1: És que són
0: errades, altra
1: rares,
0: vegada, Àlex Remiro per a salvar a la Reial Societat, una nova errada, ara Daritz el Tondo que li ha cedit en safata a Ez Abde per a que encarara sobre Àlex Remiro, que es torna a fer molt gran i torna a desbaratar una nova ocasió molt clara per al Betis.
1: És que són ocasions d'errades del propi equip, tant del Betis com de la Real Societat.
2: És un partit absolutament boig, incomprensible, treta de cantó, i el porter Remiro novament en qualitat per a fer-se en eixa pilota. De moment, lo millor, anava a dir Remiro en la Real Societat,
1: sí, sí, sí.
2: I mira la treta en llarg, al peu.
0: La pilota llarga per a que la corra Mikel Oyarzabal en posició d'extrem dret. Vol encarar sobre Ricardo Rodríguez. Continua Oyarzabal, va a terra. Diu el col·legiat, molt prop d'acció, que no hi ha res. I ara l'opció és per al Betis, que vol contracolpejar. És Marc Roca qui filtra la pilota per Altimira, obrint per a Anthony, va medir-se en el 1-1 davant Sergio Gómez. Pilota filtrada per Altimira, que vol anar a l'atac, la deixa per a Anthony en el vèrtex de l'àrea, amaga Anthony, continua Anthony, la rematada,
2: oh, quin golaç.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. D'Antoni per al Real Betis en Anoeta. Si tu t'imagines un gol d'Antoni, és com l'acaba de fer.
2: Prototip.
0: I amb l'interior de la seua cama esquerra, posar-la al pal llarg. Impossible per a Remiro. A la primera no havia sigut quan havia sigut molt clara. La segona...

0: tampoc, perquè s'havia trobat amb Remiro i això és el que té un jugador de molta qualitat, que en la més difícil és la que acaba per clavar a la xarxa. Marca el Betis, marca Antoni amb una rematada des de la frontal. 39 en Anoeta, Real Societat 0, Betis 1.
1: Antoni Dos Santos, quina meravella veure un futbolista o uns futbolistes en este cas, perquè tota la jugada és molt bona, eh? Tota la jugada del Betis en eixa contra per banda dreta. Que ve Patricia, com en la frontal Antoni. Jo crec que ja activa el mecanisme de com es diu este, el pilot automàtic, no? Com en els avions. Agarra la pilota en el cantonet de l'àrea i ja saps la que va a fer, que és una retallada en l'exterior, una altra retallada, una finta, cama esquerra i la clava on no la pot trobar.
2: Com les de Lamin, però et dona compte
1: que... Sí, molt paregut.
2: Saps el que passa? Que jo pense que els defensors de la Reial esperen la centrada d'Anthony, per això retrasen un poc la seva posició i quan es donen compte ja fa la diagonal cap a dins. Li donen
1: 2 metres...
2: Claro, ahí estava Soler i estava, crec que era Gorrocha, i no han pogut parar-lo.
1: El gol és una meravella, Javi, i sobretot per fi s'obri la...
2: Minut 38, Paco.
1: Ha costat 39 minuts obrir la llanda perquè els dos equips havien tingut ocasions clamoroses.
0: I el propi Antoni es lleva un pes de damunt perquè havia fallat dues ocasions molt clares als primers 10 minuts, però això és el que tenen els bons, que
1: els
0: agarren una pilota a la frontal de l'àrea. Ho estàvem dient, que estava passant desapercebut al llarg de la temporada, que havia fallat dos clares. Pues toma, Antoni Dos Santos, per als que juguem a la play amb el R1, un tir de moltíssima qualitat buscant el pal llarg, impossible per a Remiro, que estava sent el millor de la Reial.
1: Un segonet perquè me demanen pas des de Castelló de la Ribera, perquè hem tancat l'estadi de l'Almenà, però estem oberts, Carlos Gallardo, amb la Rua dels Campions de Tercera Federació.
3: Ara mateix estan apujant-se a la Rua, anem a tenir les imatges a les xarxes socials. Bueno, comentar que estaven celebrant així perquè ha passat una cosa. Tenien el camió preparat, primer han fet un homenatge, han anat al cementeri per un homenatge, entrar un ram de flors a Don Eliseo Pla, el pare del Miguel Ángel Pla. I així estaven esperant el camió. Han tingut un problema en el camió i és que el primer camioner estava celebrant abans d'hora, com han dit, l'ascens. I ahir la policia ha fet el control.
1: Un cremaet, no? Un
3: cremaet o dos. I no ha passat el mínim, no? Per a poder conduir el camió.
1: El problema és que sí que ha passat el mínim.
3: Igual
1: no tenia màxim. Vale.
3: Sí. I han tingut que buscar un altre camioner. En seguida s'han ficat allà a buscar-lo, ja el tenen i ja està preparada. Sí, la Rua camió per a començar a transcorrer per els carrers de Castelló i d'ací res anem a pujar per a intentar parar els jugadors. Deixeu-me un moment i si no intenta pujar.
1: Bueno, ja sabeu que sempre n'hi ha que buscar a ese quart amic, no? Quan montes els cotxes, sempre n'hi ha tres que se van de festa i el quart amic és el que conduïs. Pues el quart amic ha aparegut ahí per a ser el salvador i estar al capdavant del camió de la Rua de la Unió Esportiva Castellonense. Enhorabona al primer camioner que ha acabat, pues m'imagine que rodant, després de tota la jornada de dissabte i festejant, anava a dir, la derrota del seu equip, però bueno, al cap i a la fi, la victòria de l'ascens de la Unió Esportiva Castellonense a Segona Federació. Tornem a Anoeta, a veure si reacciona o no la Real Societat. Per cert, Javi, este gol li clava novament un avantatge de més 6 al Betis respecte al Celta en la lluita, quan queden només 9 punts en joc per la Champions, per la cinquena posició.
0: I vol reaccionar la Real Societat de Sergio Gómez amb Barrenechea, aixeta l'esquena, la deixa per a Sergio Gómez, alça el cap, ve la centrada, se compa, la vol Oscarsson, la trau Ricardo Rodríguez, se la queda Ruibal, que no vol fer amics, allunyant contundentment i sa pilota, que
1: veu,
0: ha fet el cucho per a posar a córrer a Ezab de ves més ràpid que Aritz Elustondo, retalla Abde, s'ha esbarat el jugador del Betis, i la pilota que recupera la Real Societat està trencada ara mateix la Reial, l'equip de Rino Matarazzo, rebia i la falta un jugador de la Reial, crec que era Gorrocha, serà pilota per al conjunt Xuri Urdin.
1: Anada i tornada no canvia, eh? El gol del Betis no modifica a Patricia absolutament res.
2: I l'Ustondo, que sí que és cert que poca participació esta temporada, més meterà, però més experiència, i li clava el cos i no li dice, però bueno, estarà en Buru, que està sancionat. I
1: és
2: bueno,
1: que parar a Abde en carrera, ojo, eh? Has de tindre ahí les coses molt, molt clares.
2: O Triozola té el problema del lligament, o sea, que té prou xors que estan tocats en defensa.
0: Pilota que juga la Reial, buscava filtrar la passada Carlos Soler, ha anat a terra Antoni per a recuperar i se valor. Altimira, bona la maniobra individual, va a terra, demana la falta, diu l'àrbit que no hi ha res, torna la càrrega a la Reial, Barrene, la passada per a Cubo, canviat ara de banda, es troba amb Ruibal que li tirava el túnel a Barrenechea, no li l'ha comprat el jugador de la Reial,

0: que juga per dins amb Sergio Gómez, es queixa d'un colp, deixa continuar Muñiz Ruiz, la pilota que juga a la Reial, Gorrocha, amb Oyarzábal, molt allunyat de la zona on ell és perillós, Cubo per a Barrene, dins l'àrea, vol centrar i se baló, s'ha trobat amb Ruibal i ara treta de lateral per a la Reial Societat.
1: Des de fa moltes jornades que no veia el Betis jugar amb tanta intensitat, o sigui, ara han vist que no se li ha escapat el tot la Champions, i ara sí que ho volen, però bueno, per a l'aficionat és dir, i per què no es xuteixin abans, no? Deixar que se n'anarà tan lluny el Madrid, el Villarreal.
2: Ja s'ha tret l'acció sense conseqüències, continua la càrrega a la Reial Societat, està damunt del camió, Carlos Gallardo molt pendent de tot el que passa en eixa rua en Castelló de la Ribera, Carlos.
3: Sí, mira, así estem. Así están cantando de jugadores. Amunt del camión está el punto a punto. Esteban Carlos, va, Carlos. Bueno, ahora celebraron.
4: Ahí, home, a tope. En el poble, ¿sabes? Històric.
3: A recórrer el poble, en esta rúa. Me comentaba la semana pasada a Alacant, que es el... Has visto muchas cosas en el fútbol, pero hacer este ascenso en el club del tu poble...
4: Eso no va a visgo yo en la vida. L'any passat va a ser increíble, pero es que eso va a ser insuperable. Bueno, igual l'any que va a veurem,
3: Bueno, ¿qué es mi experiencia así? ¿Qué tiene que estar ahí atents? ¿Qué es mi experiencia?
4: En lo que estás parlant.
3: Ya está claro, Carlos.
2: Estos porten dos o tres cremades també,
3: Mira, estic així també Iñaki Rodríguez. Iñaki, avui els jugadors, tranquil·litat, festa, que disfruten, no?
5: Bueno, a veure, avui és un dia de celebrar. Al final, avui és un dia de celebrar. És de veres que volíem acabar de la millor manera guanyant, però bueno, al final no ha pogut ser. Però bueno, que no empanya el bé que ho han fet durant tota la temporada i contentíssim. Avui és un dia de celebrar, de passar-ho bé i a partir d'ahí, bueno, que siga l'ànim molt llarga.
3: Un entrenador, Iñaki Rodríguez, que ha fet història, ha aconseguit un doble ascens a tercera i ara a segona ref, cosa que no aconseguia un entrenador valencià des de Mullor, amb l'Ontinyent i el Benigànim, fa el 2017.
5: Sí, bueno, al final és de veres que espera sentir-se orgullós, però bueno, al final darrere d'un any, però bueno, al final n'hi ha que tindre l'experimentar i estar preparat per a lo que ve.
3: Bueno, pues agafem-me al camió perquè es comença a menetxar-se, es comença a recórrer els carrers de Castelló. Anem a anar el punt a punt d'ací en directe, en Apunt Ràdio, contant aquest viatge per els carrers de Castelló, aquesta població absolutament embotxida en el seu club que ha aconseguit aquest ascens històric.
2: Este últim.
3: Ahí está Sergi.
2: Gràcies, Sergi. Ets el millor també. Este altre d'abans pareixia el cosí valencià de Castelló de la Ribera de Joaquín Sabina. Però sí, que està la gola tocaeta ja, però bueno. I no només la gola. Acaba la primera part en Anoeta, Javi.
0: Sí, s'acaba la primera part amb aproximació sense perill per part de la Reial Societat. Una pilota llarga que ha hagut d'eixir del seu propi àrea. Álvaro Vallés per a rebutjar i se baló i amb això ha dit Muñiz Ruiz que s'acabava la primera meitat, una primera meitat amb molt de ritme, amb moltes ocasions, però tan sols un gol al marcador, el que ha fet Antoni en el minut 39 per donar avantatge al Reial Betis. Pel moment, temps de descans a Anoeta, temps per als entrenadors, Reial Societat 0, Reial Betis 1.
2: De seguida repassa els números del partit, però abans hem tingut en el minut 46, ara estem en el 47, expulsió roja directa en el Màlaga, a Dotor, per una acció en la qual se quedava sol és un davanter de l'Sporting i Dotor, el defensa, li ha fet una falta pràcticament en camp rival, a 50 metres de la porteria, pues l'àrbitre ha vist que era una acció perillosa en solitari. Roja directa, Dubasín expulsat en el Sporting en el 25, en el 45 Dotor se n'ha anat al carrer. És a dir, 10 contra 10, continua el 0-1 favorable a l'Sporting de Gijón i han afegit 8 en la primera part. Anem amb els números de la primera part en Anoeta. Vaig a dir expected goals, va. 1,64 per al Betis, 0,61 per a la Real Societat. Mai parle d'esto, però com avui Carlos Colbran ha parlat del goals expected, que ha dit ell. Possessió de pilota, 65% per a la Real Societat, 35% per al Betis. Tirs en total, 9 del Betis, 4 entre pals, 5 de la Real, 2 entre pals. Tretes de canto, 2 per a la Real Societat i una només per a el Betis. I no n'hi ha hagut cap tipus de groga. I sí que volia fer el tema de les faltes. 4 per a la Real, 5 per al Betis. És a dir, partit de guant blanc, sense pràcticament interrupcions i per això la primera part acaba tan ràpidament. Del primer acte, Patricia Campos, que destaquem de moment d'este Real Societat 0-Betis 1.
1: Poques faltes, com tu dius, però molt de duel, individual, marcatges home a home.
2: Sí,
1: sobretot això, molta energia, molt dinamisme i poc de centrocarpisme. Poc has nomenat, per exemple, a Pablo Fornals, poc has nomenat a Torres a Soler, és a dir, els jugadors arquitectes dels equips no han

0: participar perquè estàvem molt bé marcats per Gorrotxa, per Marroc en el cas del Betis, és a dir, molt controlats, deixant les bandes per a Sergio Gómez i Barrene per l'esquerra de la Real Societat, per a Valentín Gómez un poquet que intentava pujar-se i ser pivot defensiu per obrir a les bandes tant a dreta o a esquerra, és a dir, molt ben estudiats els dos equips, poc de centrocampisme i molt desfoltes, les forces molt equilibrades, encara que podies pensar han tingut moltes ocasions, sí, però no les han fetes, però ha sigut més errades pròpies dels equips donant joc a aquestes jugades tan de perill que per...
1: Los conjunts, ara te pregunto a tu, Javi. Primer, Patricia.
0: Jo destacaria a Anthony, encara que ser que com dia ha errat dos claríssimes per part del Betis a Anthony i per part de... Bueno, jo Oyarzabal sempre m'agrada perquè sempre t'aporta moltíssimes coses. Ser que avui no està tocant molt la pilota. També me queda en John Martín, que ha sabut anul·lar per la dreta ajudant a l'Eustondo a Abde.
1: Javi, de la primera part que destaquem, o aquí destaquem, més ben dit.
2: Jo destaque, com deia Patricia, ho compartís, que en el Betis a Anthony pel gol i en la Real Societat a Remiro, que ha evitat que la distància del Betis siga encara més gran.
1: I segurament siga el més destacat de la Real Societat en la primera part. N'hi ha altres que podrien estar en el rànquing, però negatiu. Per exemple, una acció clamorosa d'Orri Oscarsson, que l'ha liada en un 2-1, quan l'un era el porter del Betis, i que Oscarsson ha tirat al fem. A partir d'aquest moment, el Betis molt superior, més ocasions i sobretot coronats o coronades en este cas per el golàs de Anthony. Dos Santos, 0-1 està guanyant el Betis, que se posaria més 6 respecte al seu immediat perseguidor, que és el Celta de Vigo, que també ha guanyat en esta vesprada. 9 de la nit, 52 minuts, de seguida continuem contant la segona part d'este partidàs entre Real Societat i Betis, també de seguida fem el recull de tot el que ha passat en el punt a punt de la jornada d'avui i de seguida escoltarem també a Beto Companya, el tècnic de l'Hèrcules, que avui ha guanyat esta vesprada en el José Rico Pérez, un partit pràcticament sense res en joc, però garantint la permanència, la victòria del Hèrcules, que ha estat per 2-1 davant l'Eivissa. Continuem en directe, 9:52, i a les 11, ja sabeu, últims 90 minuts del punt a punt, ja en la pregunta del dia en xarxes socials, de la mà de Salva Gomis i Carlos Urrutia.
3: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio, de tu a tu.
4: Este diumenge, des de les 12 del matí, Punt a Punt. Doble cita de primera divisió, Mallorca-Villarreal i Atlètic de Bilbao-València, amb la permanència en joc. A més, els partits de Villarreal B i el Dense en primera federació, la lluita per l'ascens a primera femenina i doble cita en bàsquet. Lliga ACB amb el clàssic València-Bascònia i el partit decisiu de semifinals de la Lliga Femenina entre Girona i València. Més de 12 hores d'esport en directe este diumenge des de les 12 al Punt a Punt.
3: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
5: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
3: No pintem les coses de color de rosa.
5: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
3: I parlem l'idioma de l'esport.
6: Los 11 que salgan a morder como perros.
7: Tornarem al 4-4-2
8: i ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
9: Al mando.
10: Tu li has donat les claus.
9: Por algún lado saldrá la rata.
3: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts, amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12:30 de la nit, en Apunt Ràdio.

0: Esport per a Totxa, punta.
1: 9 de la nit, 55 minuts. Els punts de comunicació obers que continuen en el que està passant en Anoeta. Recordeu, de moment 0-1 està guanyant el Betis. A la Reial Societat també molt pendents de Carlos Gallardo i el seu torn de protagonistes en la Rua dels Campions de la Unió Esportiva Castellonense després de l'ascens la setmana passada a Tercera Federació. I també estaven pendents de fer el recull, per exemple, de protagonistes d'esta vesprada. En comptat la victòria de l'Hèrcules, que ha guanyat en el José Rico Pérez esta vesprada en gols de Medi i de Escudero. Havia retallat Fran Castillo a 20 minuts del final. Victòria per 2-1 de l'Hèrcules davant l'Eivissa. Escoltem Beto Company, el tècnic del conjunt alagantí.
2: Beto Company, tècnic de l'Hèrcules.
3: Creo que, como ha sido un poco la temporada,

0: Sense i més per l'ascens. Entonces és molt content, la veritat.
1: I a més tenies a Vicente Abril, no? Ahí el tenies per ahí en el camp.
0: Exacte, exacte, estava ahí.
1: I així també, per exemple, també a mi surt el jugador de los Palacios.
2: A ver, el peso.
1: Con el peso. Ay, perdona, peso, que se confundís con el Palacios. Es peso, enhorabuena por el ascenso. ¿Cómo lo estás viviendo esta celebración?
2: Bueno, es auténticamente increíble. Es mi primer ascenso, mi segundo título, porque ya he quedado campeón en la Liga de Andorra. Pero bueno, esto es increíble, es un sueño cumplido que llevaba persiguiendo, que me he puesto de objetivo.
1: Cuidado, la pese, al cambio. Cápete una parada ahí, un poco precipitada, bueno.
2: ¿Eh, qué?
1: Es impresionante, no sabía si pensabas que Castillo era tan grande, que no paraban de dar vueltas.
2: Si me van a ser valenciano...
1: No sé si sabías que Castillo era tan grande, porque no paramos de dar vueltas, ¿no? Esto es interminable, este camino.
2: Pero vamos a disfrutar de ello, lo estoy pasando como un niño. Ya digo, es un sueño para mí, un objetivo que he cumplido en mi vida y lo tengo que disfrutar a tope. En esto no cabe nunca.
1: Y ahora estem en Andreu, un del parc del cos tècnic, que viu d'una forma superintensa. Vull dir, avui és el partit que més tranquil t'he vist en la vida, eh?
3: Sí, avui ha sigut molt tranquil. L'altre dia vaig patir molt i tu saps que vaig patir una barbaritat, però avui molt tranquil i molt content de celebrar el meu poble.
1: Bueno, pues así continúa la festa, ya han cantado un montón de cançó, así precisamente estic en Hugo de Mateo, no, Hugo, mira, así que estic en Morales, Luis, bueno, ¿cómo estás viviendo esta fiesta?
4: Muy contentos. Estamos disfrutando mucho del título y del ascenso.
1: Bueno, habéis cantado ya La Morocha, también tenéis una canción del Canto del Loco vuestra, ¿no?
4: Sí, estamos cantando todas las que hemos cantado durante el año que nos han hecho llegar hasta aquí.
1: Y aquí Garijo, Joan, que ya han parlat en tu, impresionante, ¿no? Por ahí a toda la gente en los balcones, como vos estás saludando en esta rúa.
5: La verdad que sí, creo que para el pueblo esto es un hecho histórico y así nos lo están demostrando.
1: ¡Vamos! Bueno, pero último atiendo también a Jesús Prats, que es del Poble. ¡Jesús! Así. Que está saludando a sus veïns, que están así, asomándose por el balcón. Jesús Prats, una que también es así de Castelló. Bueno, saludando a todos, ¿no? A todos es con ellos que está saludando.
6: Sí, la verdad que es una alegría inmensa ver cómo se ha plenado el Poble, la gente se ha volcado en nosotros. Increíble.
1: Bueno, impresionant, no? Conseguir un ascens en el club del teu poble, impressionant.
6: Si ja va ser impressionant l'ascens a tercera, pues imagina't a segona ref, vull dir. Ningú se ho esperava i al final pues, ho hem aconseguit i supercontents tots.
1: Pues así continua la rua, la festa, no paren de cantar cançons, de ballar, la beguda, saludant a tots que deixen molt per el balcó a saludar així a la rua de l'equip de l'ascens, de l'històric ascens, anem camí...
7: Gol del Betis! Abde per al Betis. Només dos minuts portem de la represa. La pilota llarga per a que el jugador del Marroc agarre la moto, arranque pel costat esquerre, deixant enrere a John Martín, s'endinsa en l'àrea i amb l'interior de la seua cama dreta la clave al pal llarg. Golàs del 10, golàs del Betis, golàs d'Abde que fa el segon en Anoeta. Reial Societat 0, Betis 2.
8: És que són dos detalls. La primera és com li guanya l'acció al defensa, però després has de posar-la ahí, eh? I la definició de Zabde, Patricia, és per a mi de supercrack. És que la clava en l'escaire.
9: Sí, és que estaven dient que està fent una grandíssima temporada, però dona compte els problemes de Lustondo, dona compte els problemes que de John Martín, que està molt bé esta temporada, i estan patint moltíssim, perquè en este duel el
8: es
9: torna a pedre John Martín.
8: A este no l'agarres, és que a claro, este posa la moto i no l'agarres.
9: Sí, Paco, però jo el tens escoraet a la línia de cal, és fora, ja no te saps.
8: I falta contundència. Claro, claro, I si se te'n va, has d'agarrar-lo, has de fer-li falta.
9: Jo, Martín, és per ajudar a Lustondo, perquè físicament no pot i li falta aquesta punta de velocitat i també es gen un espai que no tens si és central, no? Que te faig la cobertura. Per això, i golàs, en la cama dreta, buscant el pal esquerre. Jo ara deixem a fitxar algo de Castelló, de la Ribera, perquè jo no tenia un partit, dos partits, i per buscar-lo en Google Maps, que sí Castelló, no m'aclaria, o sigui que millor que fiquen en Google Maps per anar a veure els més vegades exactament el punt exacte on està el camp de futbol. Que és espectacular el polideportiu, eh? Piscina, pista de tenis.
8: És més senzill, efectivament. Bueno, pues el gol de Zabde no havia donat temps perquè estaven escoltant. Jo quan siga, no sé, quan estic fora de la emissora i poso la ràdio com un oient, qualsevol, és com escoltar la tercera pel·li de Gremlins, eh? Estan tots al voltant de Carlos Gallardo en el bus o en el camió fent soroll, dient barbaritats...
9: I es manté sereno, i que alguna cerveseta no, li paga alguna coseta, se manté sereno.
8: El tio és un professional i no va...

0: caure en la trampa, per exemple, del camioner. Del camioner d'abans, que ha caigut en la trampa abans d'eixir la rua. Ja sabeu, línies obertes en Castelló de la Ribera, qualsevol moment, Carlos Gallardo, que pot demanar pas. El segon gol, Javi, que posa ja la cosa molt, molt xula de cara al Betis.
1: I vol fer sang el Betis, que en vol més, busca el tercer pel costat esquerre, s'altimira en posició d'extrem. Rep Abde, se acomoda ahí el jugador marroquí, la pilota que volia filtrar, apareix Carlos Soler per a rebutjar ese baló. El queda Gorrocha, la descarrega Oscarsson, a córrer diu Mikel Oyarzabal, la demanava René, per a ell va la pilota, massa llarga d'eixir Álvaro Valles per a rebutjar esa pilota que se n'anirà per la línia de costat, serà treta de banda per a la Reial Societat.
2: I tu dies per l'esquerra de nou, evidentment, no? Perquè si Kubo no vais a fer la xuda, l'Ustondo té que ser el central Joan Martín, ja hi es produeix un espai en el centre de la defensa que ocupa molt bé el xuador de Peregrini. Per tant, o Kubo vais o és Soler, com en esta ocasió, qui té que escorar-se un poquet a la dreta per a fer el 2 contra 1 en Abde ajudant l'Ustondo, perquè Joan Martín no perga la posició.
1: I parlàveu de que era molt complicat agarrar ahir a Abde en aquesta acció. Per a qui no ho estiga veient i estiga sentint el punt a punt a punt ràdio, que s'imagine com sigui el gol de Bale, la Mestalla, la final, sí, de Copa, i és molt paregut amb una definició, prou
2: més,
1: millor.
2: Més metres per recórrer, però paregut, sí.
1: L'arrencada d'Abde, que com deia Paco, quan agafa la moto és un jugador molt perillós i més quan estàs de dolç. I tu, Patricia, que eres entrenadora, després de estar 15 minuts al vestidor, digue-li al teu equip com ha de reaccionar per a remuntar un 0-1.
2: Sí.
1: Rebre un gol tan sols als 2 minuts de la represa, que creus que estarà pensant Matarazzo?
2: És que són dos gols psicològics, perquè el primer gol és en el 39, quan la Real Societat ja pensava que finalitzava la primera part tenint 0-0 en ocasions per part de dos equips, o sigui que tampoc està mereixent la Real Societat encaixar, no? Almenys per ocasions en pal seria, o a gols o a 0 com estaven, i la segona part, minut 47, de nou gol. És que l'Ustondo és cert, no? Que està jugant una forma de... No, Aramburu està sancionat, tens Ruth Pérez que ve d'una lesió de lligament, Odriozola també el tens fastidiat, és a dir, penso dir, esos retocs en defensa d'este estiu, però bueno, sí que és cert que el Betis sap que ahí pot fer mal i està incidint damunt de topetes l'Ustondo en Abde, que està fent el millor xor del Betis esta temporada, per tant, o va ser Kubo a ajudar, o és Soler qui s'escorre un poquet a la dreta, o seguirà percutint per ahí el Betis.
1: I es prepara un doble canvi en la Reial Societat, ara ho comentem, perquè ataca el conjunt Xuriurdin, és el capità Oyarzabal qui la filtra per a Barrene, la talonada de Barrene, vol rebutjar-la el Betis, però i se rebot li queda novament a Barrene, Chea en la frontal, perseguit per 3 jugadors, Franchi Verge, pilota per a Sergio Gómez, quina passada dins l'àrea per a Oscarsson, ha vingut per a tallar, per a tancar-li la porta a Oscarsson, Ricardo Rodríguez, i rebutjar esa pilota cap a la línia de fons, serà treta de cantó per a la Reial Societat. I de moment no realitza els canvis Matarazzo, deixa aquesta treta de cantó a favor, està preparat Kubo, el japonès, per a ficar-la en moviment, la pilota penjada és bona, apareix el cap de Abde, que està en tots els puestos en el partit d'avui, per a rebutjar ese baló que rep Sergio Gómez, Joan Perdins amb Gorrocha, este amb Sergio Gómez a punt de clavar-se en un embolic, torna a furtar el Betis, és un 4-3, perill per al Betis, la pilota llarga per a Pablo Fornals, pot no haver fora de xoc, ve Fornals dins l'àrea, la rematada Remiro,
2: jo sí que
1: la
2: era,
1: rematada de Fornals, havia trobat amb Remiro però estava tot invalidat, banderia amb un fora de xoc.
2: I de nou, errada de Sergio Gómez, que la perd en el centre del camp, és a dir, està molt lento a l'hora d'executar el que vol, i ahí és que ràpidament els jugadors de Peregrini estan amb ganes en este partit de furtar, de fer les coses bé, de guanyar, i el centre del camp se l'està duent, sobretot en eixida de Baloa i de la Real Societat, el Betis.
0: Estava en offside, Javi? Estava...
1: Jo crec que sí, però...
2: Jo crec un poc que sí, Paco.
1: Mira, se'n va ataque Kubo, el doble canvi en la Reial... Se'n va ataque Kubo, entra Marín, Pablo Marín, i se n'ha anat també l'ex del València, Carlos Soler, que ha deixat el seu lloc sobre la xespa per a Susic.
2: Dos centrocampistes, Susic i Pablo Marín, i Pablo Marín tornarà molta energia i molta arribada d'alt, a veure si pot enllaçar en Oscarsson o Oyarzabal, que és el que està buscant Matarazzo.
0: Aquest segon gol, només encetar la segona part ja, si n'hi havia qualsevol tipus de foc intern, no? per a la Reial, això desactiva ràpid, eh? És una poalada d'aigua que t'arriba molt pronte.

0: Anem a veure com reacciona la Reial Societat, que ho venim dient, que no es juga ja pràcticament res en el que resta de temporada, perquè la seua posició europea la té assegurada amb el campionat de la Copa del Rei. I el Betis, que sabia que havia guanyat el Celta de Vigo al Metropolitano i que estava mossegant-li els talons a només 3 punts, però a hores d'ara es distancia novament en un total de 6 l'equip de Manuel Pellegrini, que és qui juga. Fornals vol llevar-se-la de damunt, va a terra, Gorrocha demana la falta, Fornals, i la senyala al col·legiat, serà pilota per al Betis.
1: I de nou Brais se queda fora, és a dir, Pablo Marín és un tipus de jugador diferent del que té Brais, te dona gol, te dona cama esquerra, te dona assistència, es meneja molt bé a mitja punta, estàs perdent 0-2, bueno, ell el vol entrenar, però està clar que no compte per a res en Brais Méndez.
0: Si s'apropa l'estiu, hauríem de saber què és el que passa pel cap de Brais Méndez. A mi un jugador que m'agrada prou.
2: A mi m'agrada molt. I a banda el seu agent,
1: i a mi també.
2: El seu agent, Juan Sánchez.
0: Pilota que juga la Reial Societat. Per dins és Susic, el futbolista que acaba d'ingressar al terreny de xoc, obrint cap a la part esquerra, on rep Sergio Gómez. Davant d'ell, Anthony, treballant en tarees defensives. Sergio Gómez, que juga enrere per a Diego Llorente, que ve a l'atac. Susic, barrene dins l'àrea. La pilota que ha arribat a puntejar Ruibal per a que isca i atrape Álvaro Valles. Calfant ahir els jugadors del Real Betis. Vegem
2: Isco, per exemple.
0: Isco Alarcón, Rorro Riquelme, Bellerín de la Osa.
1: És que tens banqueta, eh? Tens a Bacambú, tens a Chimi, tens a Isco.
0: De la Osa, del que es parlava, que a xarxes socials, en això de la premsa rosa,
2: sí,
0: que no juga ja pràcticament res en el Betis perquè podia haver estat liat amb la filla de Joaquín.
2: Vols dir?
0: Amb la major. Això però... és el que parlaven a Twitter Betis.
2: Als mentiders bètics, eh? Pues... és que... mala idea, eh? No sé.
0: Bé, Joaquín, jo crec que és un pes gros, eh? En el,
2: sí, home, més
0: en
2: que
0: el
2: pes gros.
0: Betis, mira quina maniobra ha fet Abde novament per a trencar el Ustondo, que va somiar avui en el jugador marroquí. Ara s'ha precipitat en la centrada.
1: Estava cansat ja,
0: eh? Ha anat directament a les mans d'Àlex Remiro.
1: Està bé, eh? Està en canes, està fort, està ràpid i està complicant a l'Ustondo, bueno, constantment en esta part.
2: Li està amargant la nit, bàsicament.
1: Sí.
0: La pilota que juga la Reial Societat, són 57 de partita a Noeta, Reial 0, Betis 2. Valen els gols d'Antisa, pilota que no ha eixit, ha tocat amb la puntera de la bota Ricardo Rodríguez i serà treta de cantó per a la Reial Societat.
1: I ha de que li fa un xest a Pellegrini en aixina com un poquet més, com que anava a ser sucedit, no, no, deixa un poquet més.
0: Que m'estic agradant, estic còmode. Mira que vol sorprendre la Reial Societat en el 2-1. Susic, la centrada amb l'exterior. Vol rebutjar-la el Betis, la pilota que queda morta. El Ustondo a la primera, no, a la segona. Fica la pilota dins novament. La trau Diego Llorente. Pilota al cel de Donosti.
2: Un segonet mentre es continua guanyant el Betis. 0-2 en Anoeta. Carlos Gallardo demana pas en el poble. Sí, senyor.
3: Sí, se'n baixa l'autobús perquè han aguardat el xampany. Allí es corre perill. Ara mateix el micròfon està a dalt. Ara el camió està parat perquè així l'han rebut en un carrer amb bengales. I estic amb Andreu, no? Un aficionat així, això molt emocionant, no?
4: Això és molt emocionant. Pau Poble, 100 militants, i és gràcies tota a l'Elisió, la veritat. I estem, només hi ha que veure com està el poble. És tot una festa i és tot un esdeviment. Ojalà l'any que ve puguem, per lo menos, mantindre-ho. Si no, pues bueno, estarem un any ahí en un puesto que no mos toco, crec jo, però bueno, somiaré per anar a Barcelona, a Girona, i on falla falta.
3: Molt bé, somiar, estic també amb més aficionats, per exemple, com te diuen a tu? Com te diuen? No, tu, una.
5: Ei.
3: No volem parlar, però ve que hi ha molta gent del poble, molta gent que s'ha tirat al carrer emocionada, escoets que no paren, mira, sí, emocionada en l'èxit del teu poble.
6: Molt, molt emocionada perquè també tinc un fill que està jugant ahir.
3: Qui és?
6: Jesús Prats. Jesús Prats,
3: mira, sí. Hem parlat amb ell, que estava ahir, està comportant-se molt bé.
6: Ell s'ha comportat molt bé, la veritat que s'ha comportat-se, en tots els puestos on va.
3: La veritat que sí, ahir molt, o sigui,

0: Portava, no sé si 9 o 8 temporades, és del poble, però portava moltes temporades així.
1: Porta molt de temps i sent moltes colors, molt. És molt gran això per ell també, per nosaltres també.
0: Com te diuen?
1: Lucía.
0: Pues mira, li direm que amb Jesús Campanat amb tu, així està tota la família de Jesús Prats. I és que ho diem, que és una gran inversió que s'ha fet en el primer equip, però també n'hi ha uns quants, Marc Abril, Jesús Prats, el Agus Murillo, Carlos Badal, n'hi ha diversos jugadors ahí en el primer equip. I tinc, mira, un aficionat que porta la samarreta de Badal. Hola, com te diuen?
2: Ruiz.
0: Luis, emocionant, no?
2: Molt emocionant pel poble i això n'hi ha que viure-ho, n'hi ha que viure-ho, perquè a lo millor després ja no vius més en la vida. Això és igual que el València, com va guanyar tantes lligues i va estar tant a gran nivell. Han passat 30 anys en que no hem arribat a la mateixa, això és el mateix.
0: I te veig la samarreta de Badal.
2: Sí, molt bé. La farem pa quan anàvem a Burgos.
0: L'any passat, ahí este que eres tu. Eres un dels tants i tants que estigueu en Burgos.
2: Correcte.
0: En aquella vesprà de pluja, tres espectaculars, penals, i ara com canvia la vida en un any, eh?
2: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Pues así, escolteu els aficionats. La població de Castelló que s'ha volcat, que està tota en el carrer, en els balcons. Escolteu els aficionats i els jugadors, así, en el punt a punt, en la rua del castellonense.
3: Pobre, porte 11 hores así en la cadira, pero me dona ganes de anar cap allà. Este, veres.
0: Bueno,
3: sí, senyor.
0: Pues prou animar-se, que després n'hi ha disco mòbil, així m'han dit. Ah, pues, va ser la nit molt, molt llarga.
3: Sí, el problema no el tinc anant-me de festa, el tinc tornant.
4: Carlos, dona-li el meu número al camionero que vaig pa callar.
3: Al primer, al segon no, al primer. Que el primer és el que sap les coses. Per cert, hem penjat el vídeo, en xarxes socials està, @puntapunt, d'aquest moment en el qual Carlos Gallardo contava que el primer dels camioners de la rua del castellonense que no ha pogut es començar a l'horari perquè la Guàrdia Civil li ha fet pues això, una revisió, un control d'alcoholèmia i no estava en condicions. 9 minuts per arribar a les 10 i mitja de la nit, anava a dir de la vesprada, de la nit. Continuem en el partit en Anoeta i continuem en la victòria contundent, Javi, del Betis.
4: Sí, i amb targeta groga per a un jugador de la Reial Societat, la veu barrenetgea per les queixes després de que el col·legiat assenyalara treta de porta per al Betis, demanava la treta de cantó el set de la Reial i després de queixar-se amargament, Muñiz Ruiz li ha mostrat i sa primera targeta groga. Ha hagut un canvi, en este cas, a les files del Betis. Se n'ha anat Anthony, l'autor del primer gol, ha entrat amb el d'Eset Riquelme.
5: I per la dreta, que usualment, i recordeu l'Atlético Madrid també entrava per l'esquerra, però Abde li ha demanat a quedar-se un poc més i entra per la dreta, per Anthony.
4: Estem camí del 63, continua guanyant el Betis per 0-2. A l'estadi d'Anoeta juga precisament triangulació ara dels jugadors del Betis. Fornals, que vol eixir de l'embolic en el que estava a punt de clavar-se, se la llevava de damunt, ha recuperat la Reial en la frontal, ve Oyarzábal, Oyarzábal per a Gorrocha, la rematada, gol.
3: Gràcies.
4: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la Reial. Gol! De Gorrotxategui per a la Reial Societat. La pilota que furta la Reial Societat a l'altura del mig del camp. La filtren per a Oyarzábal, que novament torna a invertar, torna a traure la màgia que té el déu a la seua cama esquerra per a retallar en la frontal i per a filtrar una pilota per a Gorrotxategui, que de primeres remata des de la frontal de l'àrea. Anem a veure si puja el marcador, perquè pot haver fora de xoc en l'inici de l'acció. Haurà d'entrar Galvez Rascón des del VAR, però de moment cantem el que és el primer gol de la Reial. Crec que pot fer algo més Álvaro Valles.
3: Quasi la trau,
4: però pel moment puja el marcador, 64 de partit, Reial Societat 1, Betis 2.
3: I n'hi ha que dir també que n'hi ha gol en segona divisió, marca Chupe, que havia entrat des de la banqueta, gol del Màlaga, Màlaga 1, Sporting 1, recordem, un jugador per cadascú dels dos equips expulsat, 10 contra 10, estem en el 11 de la represa, Màlaga 1, gol de Chupe, Sporting 1, gol de Dubasín, que ha estat expulsat en la primera part. Estan revisant el gol, Javi.
4: Sí, i pareix que ja té la decisió presa fora de xoc.
3: Pues mira, anulen el gol.
4: Sí, ja fora de xoc, crec que és de Oyarzábal en l'inici de l'acció després de que furtara la pilota a la...

0: la defensa del Reial Betis per un peu...
1: Que tindré coses clares ahí, eh?
0: Pel peu dret ha tirat en les línies des del VAR, que està teletreballant avui Gálvez Rascón, i ha assenyalat el fora de xoc, per tant, no puja el gol al marcador de la Real.
2: Però què veu fa? Perquè sí que és cert que està per una punteta, no? Per un angle del peu en fora de xoc, però com s'avança la jugada i quan tots pensen que la enviarà a l'esquerra per a que Barrena faci la centrada i retalla a la dreta i la deixa en bandeja per a Gorrotxa.
0: No ha pujat finalment i se gol al marcador de la Real Societat. És de Matarazzo que busquen novament retallar distàncies. Torna la càrrega Oyarzabal perseguit per fins a quatre futbolistes del Betis. Acaba perdent la va a terra Ruibal i li trau la falta al capità de la Real. Serà pilota per al Betis. Està la Real mostrant també caràcter, demostrant que tot i que no es juga res,
2: i sobretot el
0: volen
2: Betis,
0: deixar una bona imatge davant la seva afició.
2: Demostrant que li costa molt aguantar el marcador durant tota la temporada. S'avança, li costa, l'empate, torna a avançar-se, com si pensara, ja tinc la feina feta, me vaig a relajar, no? I ja te torna a incomodar.
1: Pues continua tot igual, 0-2 guanya el Betis en Anoeta. Demana pas Carlos Gallardo des de Castelló de la Ribera amb l'home més feliç de la ciutat.
3: Ahí sí es, estamos el presidente, a Miguel Ángel Pla, el presidente castellonense. Bueno, espectacular com esteu celebrant este ascens històric.
4: Correcte, això és històric i n'hi ha que celebrar-ho com a tal, no? Vull dir, espectacular. Tot, i això que s'ha fet molt tard per tot el que volíem fer, lo del cementeri i tota la història, però bueno, la veritat que és espectacular.
3: Sí, perquè ja ho podem comentar, abans d'esta rua ha guanyat al cementeri per rendir homenatge a ton pare.
4: A oferir-li la copa i a oferir-li un ram a mon pare, que era l'artífice de tot això, no? Totes gràcies a la seva inculcar d'amor a l'Ude.
3: Bueno, ara vos puc descriure la situació. Està ple de fum la plaça de l'Ajuntament, les bengales franceses, seguidors per a rebre els jugadors. Fa poc més d'un any estàvem així en este Ajuntament, després de vindre de Burgos supercansats, després de la pluja, després de perdre aquella final en els penals, en esa sort a bordes que té el futbol dels penals, i recorda que tu vas dir, tornarem a intentar.
4: Claro, correcte, així és, i el futbol te dona revanxes i és la de avui. Estem en segon ref, una barbaritat.
3: En segon ref, eh? L'any que ve, Barça, Atleti, València, Mestalla...
4: A validar-ho i a disfrutar-ho.
3: Res, a disfrutar, a gaudir-ho. Ara va els jugadors que s'estan baixant d'este camió de la Rua. Escolteu els aficionats i es van a dedicar unes paraules des del balcó de l'Ajuntament d'ací no res. Així estarem el punt a punt per a contar-ho.
1: Ja que dir les coses, un ajuntament treballant un dissabte, ojo, eh? Les coses com són. Però bueno, en Castelló de la Ribera, festa en la ciutat, és nit gran en la localitat. I efectivament, després de l'ascens del castellonense la setmana passada, avui ha caigut en el partit, però no passa res. En casa davant la Xeneta 0-1 ha donat doble alegria, la de la ciutat i també la Xeneta d'Albaida. Tornem a Anoeta, estem ja en els últims 23 minuts, superant l'Equador de la segona part, a la càrrega novament la Reial Societat.
0: Bé, Òscar, són la passada dins l'àrea i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, invalidat. Novament torna a alçar el banderí l'assistent de Muñiz Ruiz. La passada dins l'àrea per a Orri Oscarsson. Este feia la centrada de la mort per a que arribara el de sempre Mikel Oyarzabal dins l'àrea xicoteta per a rematar a plaer. Un baló que s'endinsava en la xarxa de la porteria d'Álvaro Valles. Pot haver fora de xoc, sobretot en el desmarc d'Orri Oscarsson. Anem a veure què diu el VAR. Li estan donant molta faena en els últims minuts.
2: Sí, és com el d'abans.
0: Els jugadors de la Real, quan
1: és
0: ve
1: molt justet.
0: Un sí. Canvi en el Betis, ja s'ha esgotat i se temps de xoc per alt i mira, i entrarà un futbolista pel que personalment tinc debilitat, com és Isco Alarcón.
1: Este és molt justet, també.
0: Se'n va Altimira, sí. Entra Isco i se n'anirà també Fornals per a que entre al terreny de xoc amb Rabat.
2: Un altre mundialista.
1: I és el Marroc, si és que se va carregar a Espanya en el Mundial i que jo tenen pensava que anava a tindre més impacte amb Rabat esta temporada en el Betis.
2: Per això vos comentava que Xosco en el Rivà, que en teoria haurien de participar molt més, no ho han fet, i Xosco amb Riquelme, que venen un poc per a sumar en les segones parts, han participat més, o el propi Valentín Gómez, que venia per al Betis, bé, al final per lesions, per fora de forma de Júnior, per exemple, pues comptes en Xosco que no pensava, i és que sí que era la teua base de l'equip, no es puc contra en ells, Isco, Lo Celso està lesionat,

0: Anthony del Pubis també, que no sé si està 100%, però vaya golos que ha fet,
1: I acaba de veure una targeta groga i Aitor Ruibal, que es perdrà el pròxim partit, que serà davant l'Elx. Hi ha hagut un tercer canvi també en el Betis. Així del terreny de xoc, Ricardo Rodríguez, ha entrat Héctor Bellerín. La pilota que juga precisament Bellerín, que
0: per l'esquerra,
1: Sí, obligat a jugar fora de posició, perquè recordem, en l'escalfament ha sentit molèsties Nathan, que anava a ser titular, i ha hagut d'entrar en el seu lloc. Atenció, l'errada de Remiro des del mig del camp. Ho prova el Betis, la pilota que vol arribar. Rorro Riquelme la manté sobre la línia de fons. No hi ha banderia amunt. Ara sí l'alça el col·legiat.
2: Ah, són mans.
1: Mans,
2: que l'ha controlat en la mà.
1: Sí.
0: Sense voler, però el rebol li pega la mà. Mira, dona de contra ahí, sí.
1: Ui, pues jo crec que no hi ha...
0: En esta no hi ha mans,
1: del jugador del Marroc.
2: Ha afilat molt primer l'àrbit. I lo que no volia era complicar-se la vida.
1: Estes coses dels àrbits que tenen... que dicen una jugada amb un fora de xoc de 10 metres que finalitze, i en este tipus d'accions no dicen acabar l'atac prometedor del que disposava el Betis. Estem en el minut 70. Real Societat 0, Betis 2. Gols d'Antoni i del propi Abde. Ho busca novament la Real Societat pel costat esquerre. Barrenetxea, bona l'autopassada. Continua Barrenetxea, vol arribar a la línia de fons. Fa la centrada al segon pal. Està sol, és Pablo Marín, la controla en el pit. La rematada, rebutjada per part del Betis. De nou, ho intentava Gorrotxa. El seu llançament se'n va fora. Hi haurà treta de porta per al Betis.
0: I si parlem la primera part, que Remiro bé i que Oyarzabal bé, Barren esta segona part està jugant molt bé, Recordem que van a la selecció en el partit de la Ceràmica davant Sèrbia, però veurem la llista, no?, que n'hi ha molta gent en la seva posició.
1: Està molt actiu, està sent dels millors de la Real Societat. La primera part parlàvem de Remiro com a salvador de l'equip de Matarazzo, i ara de Barrenetxea podem parlar com el futbolista que més està buscant l'atac del conjunt Juriurdin. Les càmeres que enfoquen, Patricia, a Brais Méndez.
0: I crec que té 29 anys, Brais, que tampoc és un xor tan major per a...
1: De la meua edat, del 97.
2: El 97? Aneu, espera, jo. És que quina vergonya, quina vergonya.
1: Bé, ja estem prop de fer 30.
2: Oh, quin drama! Mare meua! És que, de veres, lo d'esta gent és insoportable.
0: Però
2: insoportable,
0: al final estem tots el mateix puesto, o sea, què més dones?
2: Sí,
0: tu
2: sí,
0: i jo
2: sí,
0: ne tenim
2: sí,
0: 32, ell ne té 29...
2: No. És terrorífic. És escoltar a Salva Gomis, escoltar a este, escoltar a tota esta gent. Tu, el que està a l'altre costat, Salva Gomis, que ara després estarà per així, en mitja hora en el punt a punt últims 90 minuts. Vergonyós. Per cert, Salva Gomis ahir va estar de concert. No he parlat en ell abans. Espere que esta nit tant Vicent Fuster com Sergio Arlandis com Carlos Urrutia li pregunten pel concert en el qual va estar Salva Gomis ahir.
0: Quin concert va ser?
2: Pues en el Roig Arena.
1: Dani Martín.
2: Un xiquet que està començant, Dani Martín. Sí, sí. Que és nou.
1: Que va traure les entrades fa 2 anys que no estava ni fet el Roig Arena encara.
2: Efectivament. Ja estava petat.
1: Ve la centrada del Betis, clava Esponja, Remiro, torna a la càrrega del Betis, l'ha perdut ara Rodrigo Riquelme i vol contracolpejar la Real Societat, ha de frenar-se perquè la pressió de Rodrigo Riquelme després de la pèrdua ha sigut bona. Ho para Muñiz Ruiz perquè està estovat a terra, dolorit, un futbolista del Betis.
2: Un segon, mentre n'hi ha un jugador a terra, demana pas Carlos Gallardo perquè ja estan en el balcó de l'Ajuntament en Castelló de la Ribera els jugadors del castellonense.
3: Sí, així és. Estem esperant que es comencen a parlar amb els seus aficionats. Es podeu escoltar cantant quan ara mateix s'ha agafat la pluja, que s'havia respetat tota la vesprada, però ara mateix no para de ploure. Mira, tinc així a Jesús Prats. Han parlat amb ta mare, que estava Núria.
4: Estava Anna, la meva novia, també.
3: Sí, l'hem vist per ahir, ens ha parlat i ens ha dit que estava molt contenta, molt orgullosa de tu, que duis moltíssim el club.
4: Sí, ella pues, està el dia a dia amb mi, sap el que patís, sap el que m'importa a mi tot això, i la veritat que aconseguir això juntament amb ella, que ella va estar a Burgos també, un somni, un somni.
3: Sí, perquè fa un any estava en el mateix lloc, així, sí. Però situació molt diferent,
4: sí,
3: en la que esperava.
4: Sí, situació totalment diferent, en la que ella també em va acompanyar, i al final, pues mira, enguany li han pogut donar tant una alegria per aquest costat.
3: I així també tenim Enrique, un dels jugadors que ja ha viscut moltíssim en el futbol. Enrique, què suposa per a tu este ascens després de tot el que has viscut en el futbol?
5: Pues la verdad que siempre bonito, y encima con un pueblo tan volcado, pues al final, quieras que no te llega más.

0: Hace un año.
1: Es difícil hacer estas cosas y después de lo que pasó el año pasado, pues sienta mucho mejor.
0: Hay celebraciones de todo tipo, tú has vivido ya en tu carrera varias, pero especial, así de especial en un pueblo tan pequeño, con toda la gente saliendo al balcón, impresionante, ¿no?
1: Sí, porque encima lo he dicho, yo he estado en muchos clubs, en dos de ellos no subí la primera vez, pero me quedé y he subido, he tenido la suerte de ver esa tristeza que tuvieron el año pasado y este año ver la alegría, que es una recompensa.
0: Y ahora tenemos a Joaquín, del cos tècnic, que ha portat... Joaquín, ¿cómo estás? Emocionado, ¿eh?
2: Una locura para el poble, eso ha sido impresionante, la verdad.
0: Bueno, estaba ahí en un poco de por, porque tenías tú la copa, encara nos fa un Sergio Ramos.
2: Ufa, falta no res, porque el camión me echa molt y me tiene que agarrar de darrere, pero molt increíble, la afición impresionante.
0: Y así también tinc a Borja de la Paula Llarga, que comentaba que es, que hiciste la segunda parte de porter. Bueno, para tú que supongas a tan chove este ascens.
3: Pues ha sigut un orgull, en serio. Este poble m'ha representat, cor, passió, i este ascens, en serio, ha sigut com de les millors coses que m'han passat en la vida, en serio.
0: Bueno, com està plogant molt, moltes gràcies, sí. Borja, estan ficats de jugadors cap a dins. Suposo que ara algú parlarà així en el balcó als seus aficionats. Quan ho faig a vos, avise, de moment així. Aguanta la gent, en paraigües i tot, però aguanta per a celebrar este ascens amb els seus jugadors.
4: Ahí estem. Bueno, pues una última comunicació que anem a fer. M'imagino que ara després, Carlos, algú agarrarà el micro. Això sempre dona grans moments radiofònics, però bueno, tornarem de seguida a veure què és el que comenten els jugadors de la Unió Esportiva Castellonense després de la celebració que està tenint lloc ara mateix en Castelló de la Ribera. Ojo!
5: Mira, al... Pablo Marín, la centrada al segon pal! Molt potent la centrada del 15 de la Reial després d'una maniobra de moltíssima qualitat dins l'àrea. La Reial Societat, que ho està intentant de bo en aquest tram final, i el Betis, que està sofrint, Patricia... Sí. Com defensant-se, tractant d'aixicar aigua com puga.
6: Ahí Pablo Marín se nota que era més centrocampista que davanter, perquè se'n va mover dins de l'àrea, no s'espera estar tan a soles i tan davant del porter, i hauria d'haver golpejat a porteria, perquè aquesta centrada fortíssima no podia tindre remat, era incontrolable, no? Perquè aquesta és dins de l'àrea xicoteta, dona compte la jugada, eh? Que bé se'n va, però ahí deu de, bueno, pues intentar mirar a porteria, és que ni mira a porteria, és que directament fa la centrada.
5: El Betis, que tracta ara de defensar-se amb la pilota perquè està passant molts apurs en els últims minuts. Estem camí del 77. En Anoeta, Real Societat 0, Real Betis 2. Quan venen canvis, un per cada un dels dos equips. A la Real Societat se'n va l'Ustondo, entra Carrera. I al Real Betis està preparat per entrar al terreny de xoc de la Osa. Anem a veure qui és qui deixa... El seu lloc va ser el Cucho. Així que un canvi per cadascun dels equips, uno de Pellegrini i un altre de Matarazzo.
6: I Gorka Carrera, que és davanter, o sigui, ja el que queda de partit, minut quasi 78, busca ja tirar avant i almenys intentar igualar el partit. I per part de Pellegrini, canvi de contenció, de Osa és un pivot defensiu, i el Cucho, pues, sé que no l'has comentat molt en esta segona part, no? Perquè el bloc baix que estava res en el Betis donava poc de xoc per a que Cucho poguera participar en el xoc del Betis.
5: Torna a jugar la pilota a la Reial Societat.
6: I es queda Isco en punta, eh?
5: Sí, es queda Isco i Betis ja ha fet els 5 canvis. Que qualsevol dia, Paco, podríem obrir ixe meló dels 5 canvis que ens clavaren en el Covid i que sols beneficia als equips grans.
4: Bàsicament, els equips que tenen més plantilles més profundes, més llargues, i que li dona l'opció a qualsevol entrenador de donar 16 futbolistes en un moment donat, sobretot en aquests trams a partir de febrer, març, abril, quan els jugadors ja estan cremadíssims de la temporada. Quan més llarga la plantilla, més senzill per als equips grans marcar diferències.
6: Aixina, eh? Jo estic totalment d'acord amb vosaltres, perquè si tens una plantilla justeta en quant a número, pot ser que li dones un poc més d'energia, però en quant a qualitat, una plantilla com la del Betis, Villarreal, Atlético Madrid, Madrid i Barça, evidentment els canvis que faig seran sempre com tornar a fer un 11 inicial de qualsevol equip que sigui de la part mitja o de la part baixa.
5: Que canvies pràcticament la meitat de l'equip, almenys la meitat dels jugadors
6: sort
5: de
6: qualitat.
5: Camp. Llevant al border... La Meisusic en camp contrari, els 11 jugadors del Betis sobre la seva pròpia part del terreny de xoc. Susic, que obri cap a l'esquerra per a trobar a Sergio Gómez. Este amb Barrene, el millor jugador de la Reial en el que portem de partit, la centrada i el gol.
4: Bueno!
5: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: Oscarsson per a retallar des distàncies en el 79. La pilota de Barrenetxea filtrada cap a la línia de fons per a que la córrega Sergio Gómez, que fa la centrada per a que aparega el primer pal. Orri Oscarsson, por la mañana café, por la tarde ron y por la noche un gol de Oscarsson. Retalla distàncies la Reial Societat, 80 de partit a Anoeta. Reial Societat 1, Betis 2.
1: He esmenat abans a Juan Sánchez, de mític davanter, de València, de Celta i de més, que sempre en les converses, quan ixe el tema, diu: n'hi ha que anar al primer pal, que és on estan els diners. En el primer pal estan els diners. Pues Oscarsson li ha fet cas al grandíssim Juan Sánchez, ha anat al primer pal, ha buscat deixar rematada de primeres.
2: El girar el turmeu, o sea, era difícil.
1: S'aprofita de complicar la pilota en el bot, sí, sí, i la clava pràcticament en l'escaire. I ojo, perquè per a mi s'està complicant molt la vida el Betis en la segona part, i este partit pot acabar en empat o inclús en victòria de la Reial.
0: Vol més la Reial Societat. Susic que l'alça al segon pal. Barrene, Oscarsson, no ha arribat. Orri Oscarsson. Després de la centrada milimètrica, la pilota que tornava a clavar dins l'àrea xicoteta, Barrenetxea, no ha arribat per centímetres, i això que és molt llarg. Orri Oscarsson l'ha tornat a tindre la Reial Societat per a empatar el partit.
1: Està cau ara mateix el Betis, eh? I no era fora de joc. Hi havia un tio trencant-lo ahí, i ahí tampoc. Pues la que s'acaba de perdre, la Reial.
2: Era boníssima, i la Real jugar en dos centrals, Caleta Chart i John Martín, en l'ajuda de Susis, que baixa per a traure de tres, però ja jugant-se tot per a agafar-se puntet.
0: La pilota que torna a ser de la Reial Societat, Barrenetxea jugant per dins, ho diré. La pilota que volia filtrar, ara precipitat Susis, i l'ha regalat directament a Álvaro Valles, el porter del Real Betis, que tracta ara de furtar-li segonets al crono. Segonets que són vida ara mateix per al Betis, que està sofrint, està sobre la lona. Patricia, el Real Betis des de ja fa uns minuts. Veníem parlant que estava sent molt superior la Real Societat.
2: Damunt no té valor, Isco participe poc, perquè Isco participe si tu tens la possessió, no? Si està, bueno, i se acoso i derribo de la Real Societat en camp del Betis, si Isco l'agafa, mira si té metres per a xuar. Isco en fa mal escenis a mitja punta, a tres quarts, per a poder assistir o inclús intentar golpejar des de fora, però molt en bloc alt de Real Societat, impedint que isca fluidament el Betis des de darrere.
0: La pilotada llarga ara d'Álvaro Valles, buscant un home referència, però les referències que té ara el Betis sobre el camp són Abde e Isco. Poques coses pot guanyar per dalt aquesta dupla d'atacants. Recupera la Real Societat, Caleta Char. Clar, si ha de guanyar-li Isco una pilota per dalt a Caleta Char, que és un armari empotrat,
1: estem apanyats.
0: Balón que juga la Reial, Susic baixant a la base del xoc, obrint cap a la dreta per a Pablo Marín. Molt bona participació des de que ha entrat en el terreny de xoc. Juga en horitzontal Susic per a trobar a Sergio Gómez. Este per a Barrenetxea, torna a la càrrega la Reial, ve Barrene, la centrada, segon pal. En dos temps atrapa Álvaro Valles.
2: Que bé que està Barrene, quina confiança que té, quines centres que està col·locant, i es mereix l'empat en esta segona part. La Real Societat i el Betis és que, com deia abans, durant tota la temporada patint per avançar-se, patint per a mantindre els marcadors.
0: I ara ja falta d'Orri Oscarsson, que veu la targeta groga i que també porta regalet perquè és la cinquena. Es perdrà el pròxim partit després d'aquesta patada d'estemps sobre Héctor Bellerín. S'equivoca ahí Oscarsson. Jo mai podré comprendre com els jugadors professionals cometen estos errors.
2: És un davanter defenent. Pues, no saben, tindre sí, la gràcia que no, tens no, un defensor dic, per a
1: no
2: fer la falta.
1: No dic
0: a l'hora de defensar, sinó a l'hora de gestionar els minuts. Minut 83, el teu equip perdent, evita la falta, que li vas a regalar un minut més a l'equip contrari. Mira que ve el Betis, ve Abde dins l'àrea, continua Abde la passada enrere, alta i Caleta Char per a rebutjar esa pilota. Arribava Nelson de Osa, ha sigut l'últim en tocar-la, n'hi haurà treta de porta per a la Real.
1: Ara crec que el millor que pot fer el Betis és refredar el

0: partit al màxim i tractar de que no es jugui, perquè si continua la inèrcia, Patricia, una o dos encara li donarà temps al, a la Real de tindre.
1: A més, estem parlant que tens a Isco...
2: I veo Oyarzabal en la frontal, el golpeig a les mans d'Álvaro Valles.
0: La segona part és tot de la Real Societat. Des del moment en què ha marcat Abde en el minut 2, si no m'enganye, el 0-2, ha desaparegut el Betis.
1: I tens a Abde, tens a Riquelme, tens a Isco, que no són xocs que te van a defendre molt bé. Per tant, t'interessa, com deia Paco, bueno, pues que no passen moltes coses i les que passen que tu tingues la possessió, que no la tingui la Real Societat.
0: Tindré ahí un poquet de veterania, igual el porter, Álvaro Valle, que pot tirar un poquet de galons, de parar el partit, de veure si li fa mal alguna cosa, però si no para...
2: Ve la Reial, Sugis, la centrada en la frontal, Oscarsson que busca l'apertura per a Pablo Marín, perseguit per Adde, i és més ràpid el jugador marroquí.
0: Mira,
2: ha furtat la pilota i vol contracolpejar, encara té gasolina, Abde va a terra,
0: falta.
2: I li trau la falta a Pablo Marín, serà pilota per al Betis.
1: Que sé que s'equivoque perquè el retall no era cap a fora, era continuar la jugada,
0: sí,
1: per
0: però,
1: fora.
0: Sí, però Abde lo que fa és forçar la falta i parar
1: sí,
0: el partit.
1: Sí, sí, sí.
0: És fer un esforç físic a nivell defensiu per a furtar la pilota i la carrera que se pega de 40 metres...
1: No, jo dic
0: metres.
1: que s'equivoca és Marín, Pablo
0: no,
1: Marín.
0: Marín s'enganya, sí. Clar.
1: Sí.
0: En el seu moment, Abde, quan fa la retallada cap a dins, ja perd molta perillositat.
1: Sí.
0: 4 per al final, més l'afegit. I estem pendents d'una última comunicació en Castelló de la Ribera per a tancar. Ara, de seguida, quan Carlos Gallardo demane pas, si n'hi ha discursos, si parla algú... Quan vulga Carlos, eh? Estic a l'espera, també. Pilota ara per al Betis, Javi.
2: Va ser entreta de falta a l'altura del mig del camp. A posar-la en moviment Marc Roca. Amb la cama esquerra demanant un company. Va ser finalment Isco qui obri cap al costat dret. La pilota que quedava entre mitges de dos futbolistes del Betis. Ha hagut de baixar la seua posició Rorro Riquelme per a fer-se a missa valor. Joan darrere per a Marc Roca, este endarrerix encara més, jugant el Betis, la triangulació ara de Osas, en va, ve de Sergio Gómez, ve de Osa, en posició d'extrem dret, retalla per eixir a la seua cama bona, la deixa enrere per a Riquelme, el xut que l'ha estavellat en Caleta Char, i la pilota rebutjada que torna a ser per al Betis. És de Osa, tractant de fer la diagonal. Joan Marc Roca, este troba Isco en la frontal. Isco que retalla, continua Isco. La rematada, crec que ha tocat en Gorrocha i serà treta de cantó per al Betis.
1: Per no golpejar en l'esquerra, la maniobra que fa el retall, perquè no té tanta confiança com en la dreta. I Riquelme, un jugador que en el Girona va fer molt bé, a l'Atlético de Madrid, no qualle, no participe, i en el Betis esta temporada tampoc ha brillat molt.
2: A ver, treta de cantó per al Betis en una de les poquetes aproximacions més enllà del gol que ha tingut en aquesta segona meitat. Quan resten 3 per arribar al 90 estarem pendents de l'afegit, un partit que està molt vibrant, amb molt de ritme, ve la pilota penjada, buscava la rematada Diego Llorente, la trau la Reial Societat, volia córrer Barrenetxea, però es nota que li pesen ja les cames al set de la Reial, pilota que recupera el Betis, Abde vol ficar-li calma ara al partit, juntant passes el Betis, és de Osa, es precipita, jugant cap a l'esquerra amb Riquelme, el teu amegua, ara s'ha equivocat Marroca, ha tornat a furtar la Reial, que vol contracolpejar en un 4-4, Barren, el control que no és bo, se li queda enrere, i la pilota que recupera el Betis.
0: Aprofite per a fer eixa última comunicació en Castelló de la Ribera, Carlos Gallardo en la festa dels campions.
3: Crec que entrarà una pluja espectacular ara mateix a fora i per això no, finalment no se van a fer aquestes parlaments, no? aquestes paraules als aficionats, en el càntic pogut celebrar en tota esta rua la celebració. Estic amb dos jugadors, en Carles, Iscar, hola, enhorabuena una altra volta.
4: Bona vesprada, Carlos, què tal?
3: I ja en Misfut, un dels jugadors que han firmat aquesta temporada, Los Palacios, i que ha vingut este any a reforçar l'equip. Comença per Misfut, bona vesprada, enhorabuena. Com has viscut tu este any, com has vivido este año?
5: Bueno, la verdad que... Hablo en castellano, ¿vale?
3: Sí, sí, no... sin problema, claro.
5: La verdad que he disfrutado...
6: Un
5: poquito, ¿no?
3: No le están ficando presión así, ¿eh? Iñaki, Fidel, están ficando mucha presión. De Los Palacios, buen sitio, ¿eh?
5: Sí, la cuna del fútbol ahora mismo en España.
3: Bueno, ¿cómo has vivido tú este año tan especial el castellonense, el ascenso?
5: Pues la verdad que he disfrutado mucho, la verdad. Vine prácticamente para eso porque creo que era un proyecto ganador y bueno, hemos terminado bien.
3: Carles, ja ho parlàvem amb tu en Alacant, molt emocionat després de xiular l'àrbitre final davant de l'Hércules B, un ascens molt especial també per el que es va viure fa un any així, que era estar així celebrant aquesta gran temporada.

0: però quedar-se ni suspens a Burgos.
1: Sí, això és. Al final l'any passat un sabor agridulç i al final, pues, després del Pado de l'any passat, celebrar un ascens un any després en tota la gent, tota l'afició i l'equip, al final és un somni fer realitat i la gent s'ho mereix, nosaltres ho mereixem i el Presi s'ho mereix.
0: Un dia de pluja com l'any passat, però un dia molt diferent de l'any passat així en Castelló.
2: Penalt a favor de la Real.
0: Ascens històric, així que enhorabona ja, ja celebrar-ho, no, que el que queda de nit.
1: Moltes gràcies, Carlos.
0: Enhorabuena a celebrar-lo també, Misu.
3: Gràcies.
0: Pues així està, mira, escolteu.
4: No, no, no.
0: Això és el míster, això és Iñaki Rodríguez. Tenim així els jugadors que no paren de cantar. Així des de l'Ajuntament on celebren ese ascens que hem viscut des de la primera jornada així en el punt a punt i fins l'última celebració. Estem així en A Punt Ràdio, en el punt a punt, contant-vos este ascens històric del conjunt de Castelló.
5: Tota la temporada al costat de la Tercera Federació i també en la Festa dels Campions. Tanquem des de Castelló de la Ribera. Un abraç, Carlo, fenomenal treball.
0: Un abraç
5: a Carlos Gallardo. N'hi ha penal, ho hem dit, eh? Ho hem dit, encara hem de clavar-lo, però penal favorable a la Real Societat, Javi.
6: Sí, després d'una nova acció per banda esquerra del millor, sense cap dubte, de la Real Societat, que està sent Ander Barrenetxea, la centrada amb molta qualitat amb l'exterior de la seua cama dreta, l'ha estavellat en el braç de Rodrigo Riquelme. Els jugadors del Betis demanen que estava en posició natural. L'àrbitre Muñiz Ruiz diu que és penalti clar i des dels 11 metres va tenir l'opció d'empatar el partit el capità Mikel Oyarzabal quan estem ja en el minut 91.
7: És que les càmeres s'enfoquen a Riquelme però la pilota li golpeja Ruibal.
5: Mare meva, la liada que s'acaba de clavar.
6: Se n'anirem fins al 95. Ve Oyarzabal, cama esquerra, el llançament i el gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Mikel Oyarzabal per a la Real Societat des dels 11 metres. És pràcticament infal·lible el futbolista d'Eibar amb cama esquerra. El penalti que anava prou centrat però amb moltíssima potència cap a un costat se n'ha anat Álvaro Valles. Cap a l'altre l'ha clavat Oyarzabal per a complicar-li la classificació a la Champions al Betis. Estem en el 91 i mig. Real Societat 2, Betis 2.
5: Ja veurem, Patricia Campos, si no, se lia encara el Betis tenint la Champions. Que avui guanyant s'ha posat 0-2. La tenia 6 punts d'avantatge respecte al Celta amb 9 per disputar-se. I s'acaba de liar d'una manera increïble, palmant 2 punts en la recta final. I això no ha acabat, eh? Això no ha acabat, ojo.
7: No, no, lo que estàvem dient, que la temporada del Betis és, ha sigut prou irregular, però sobretot, mira, de nou a
6: Barrenetxea. Mira que vol Barrenetxea, línia de fons, fa la centrada, la rematada, quin peu ha tret Álvaro Valles, mare de Déu.
5: Bueno, quin peu
6: ha tret Álvaro Valles, quina parada podem estar davant d'una de les parades de la temporada, deixant el peu enrere Álvaro Valles per a traure esa pilota amb tota la intenció del món sobre la línia de la seua Portis novament.
5: Parada d'handbol, eh? Absolutament. Álvaro Valle, sí, sí. Quina parada! Quina parada!
7: I era el xor de la cantera, eh, Gorka?
5: I allà estava el 3-2.
7: Sí, sí, sí. I de nou Barrene, eh? Barrene per l'esquerra fent moltíssim de mal.
5: Arrea, acaba de marcar el Màlaga. Gol del Màlaga a 5 minuts del final del partit per a remuntar-li a l'Sporting en casa en una pèrdua imperdonable en la línia de 3 quarts. Bona definició del davanter del Màlaga. De seguida vos conté el golejador, que crec que ha estat
2: Joaquín
5: Muñoz, correcte. Pues gol en el 86-4 per al final. El Màlaga que li remunta el partit a l'Sporting. Els dos jugadors que estan en 10. Màlaga 2, Sporting 1. Quin final de transmissió.
7: Que mal per al Castelló,
5: no?
7: Eh?
5: Pues horrorosa la notícia. L'Sporting que li podia rascar punts al Màlaga i el Màlaga en esta remuntada que a banda no només guanya punts, guanya moral de cara als últims 4 partits de segona divisió. Queden un i mig per al final en primera.
6: Veurem si s'afegís algun més després del penal que ha transformat Mikel Oyarzabal, però de moment resta poc més d'un minut per arribar al 95, per arribar al 5 d'afegit. Continuava Barrenetxea, la pilota de Susic a les mans d'Álvaro Valles.
7: I et dic una cosa, Carlos, en este nivell de Barrenet i Williams, veurem, perquè entre el pubis, no està en el seu millor moment de forma, és un xor ara mateixa que està espectacular.
6: A mi m'ha agradat moltíssim en el partit d'avui

0: Barrenechea.
1: Sí, sí.
0: Que tal vegada ell sàpiga que les seues opcions les va tindre. Torna Barrenechea pel costat esquerre, dos defensors del Betis davant d'ell, i un tercer, però continua amb la pilota Barrene, fa la centrada al segon pal, clava el cap Bellerín, estava tot invalidat per fora de xoc de Gorka Carrera.
2: Crec que se va acabar ahí, eh?
1: Els companys saben el moment que està Barrene i tots els balons són a Barrene, dona compte,
2: sí.
1: Tot a ell.
2: Per banda esquerra està sembrant el terror. Ui, la parada, Álvaro Valle, ja estava celebrant Rino Matarazzo, el tercer, després de la parada espectacular amb el peu del porter del Betis, eh? 95 ja, no sé si va a donar un mes.
0: És qui es juga a la plaça Champions.
2: Sí. La Real Sociedad, que ja té tota la, com se diu, tota la renta ahora feta, no? Tota la planxa.
1: Sí.
2: Pues el Betis, no? I el Betis s'ha complicat la vida avui moltíssim. Només 4 d'avantatge respecte al Celta, eh? I queden 9.
0: I ja sobrepassem el 95, entenc que se n'anirem un mes. Continua Barrene, l'han agarrat, es falta clara.
2: Imparable. Me recorda Abde en la primera part, eh? Al carrer.
0: I veu la segona groga, Aitor Ruibal, perquè se n'anava novament Barrenechea, Ruibal, que se'n va a somniar avui amb Barrenechea, que ha sigut el millor jugador del partit, sense cap dubte. Expulsat Ruibal per a defensar l'última acció per al Betis.
2: I se n'anava, eh? La para molt bé perquè Barrenechea està en un moment de confiança. Pilota parada, 96 de partit, va ser l'última pràcticament i la tindrà la Reial.
0: Està preparat per a botar la falta lateral Sergio Gómez. Serà amb cama esquerra buscant el cap d'algun dels seus companys. Ahí está el exfutbolista del City esperando a que Ruibal abandone el terreno de choc después de haber sido expulsado en haber visto la segunda tarjeta groga. Sobrepasemos el 96. Quin partit estem vivint. Al punta a punta, punt radio. Pot ser l'última. La bola Reial. Ve la centrada de Sergio Gómez. A les mans d'Álvaro Valle. Esclava Espunys per a rebutjar. La vol tornar a ficar Disco Rochategui. La pelota que bota li queda Oyarzabal. La rematada. ¡Fora! La rematada d'Oyarzabal. Crec que ha tocat en un futbolista del Betis per a desviar i se baló, però el col·legiat diu que no hi ha temps per a res més, que així se va acabar un partit molt bo de futbol, el que hem vivit a Anoeta.
3: Uah.
0: La que ha tingut la Reial per centímetres. No ha anat endins després de que la desviara Diego Llorente.
2: A punt de l'autogol, Diego Llorente.
0: Com bufa Diego Llorente.
2: Acaba de perdre 4 quilos, eh? Diego Llorente estava bufant en terra dient he estat a punt de liar-la d'una manera increïble.
1: I Òscar Son, que ha tingut dos, a punt de tocar-la, eh?
2: Bueno,
0: i
2: s'acaba
0: el partit a Anoeta. Quin partit hem vivit. Chapó pels dos equips, una part per a cadascun. La primera per al Betis, la segona per a la Reial Societat, que ha tingut opcions fins al 96 de dur-se els 3 punts. Finalment, repartiment de punts a l'estadi d'Anoeta. Reial Societat 2, Betis 2.
2: Bueno, pues el partit que acaba, mare meua, en un esglai brutal per a un Betis que ha estat molt superior en la primera part, però que en la segona ha vist com li posaven les coses molt complicades. 2-2, què comentem, Patricia Campos, per a tancar abans de donar pas a Salva Gomis i a Carlos Urrut en els últims 90 minuts del punta.
1: Comentem la classificació: en 54 el Betis, 44 la Real Societat, però dona compte la distància en l'Elche i en el València, que són de 5 punts. O sigui, és el que estàvem parlant, és que te pots clavar en Europa si aconseguires acumular dos victòries seguides. És que la classificació està espectacular.
2: Han de jugar encara també el Getafe, ha de jugar encara l'Atlètic Club demà, però sobretot la sensació és que...
1: Per tot això en partits que impliquen els demés.
2: Efectivament,
1: o sigui,
2: n'hi havia mitja Champions en el 0-2 del Betis i al Betis se li han anat, pues això, de tindre el més 6 respecte al Celta.
1: Estos partits són apassionants perquè recorda llevant tots a una, o sea, 0-2 i mira com remonta el llevant, o sea, me queden en els gols, me quede en la segona part de Barrenechea, que ha sigut espectacular, i en la segona part d'Álvaro Vallès, que ha salvat el Betis.
2: Efectivament, el que dèiem, el Betis, que se queda en la cinquena posició, 54 punts, molt lluny de l'Atleti de Madrid, però només 4 d'avantatge respecte al Celta, mentre que la Real Societat, en esta victòria, 44, empata amb Getafe Athletic Club, l'Atleti Club per darrere per Raveràs i el Getafe per davant. Getafe Athletic Club han de jugar demà. Números del partit ja els hem comentat i faltava per buscar els millors del partit. Patricia Campos, d'este 2-2.
1: Per a mi me queden Barrene, per tota la segona part espectacular, que està superbé per a

0: al Mundial, o sea que Luis de la Fuente, que es que ha vist el partit, i com te dia Álvaro Vallés, perquè pense que ha salvat el Betis en esta segona part.
1: I Javi Morell, aquí destaquen del partit.
2: Els mateixos que ha dit Patricia, si en la primera part havia dominat el Betis i destacàvem a Antoni i a Remiro, en la segona part, que ha sigut de la Real Societat, destaquem a Barrenechea i a Álvaro Vallés.
1: De l'àrbitre, bé, regular, mal o desastrós?
2: Per a mi, molt bé. En cap moment ha trencat el ritme que s'estava imposant en el joc, en el partit. Per a mi, ho ha portat molt bé Muñiz Ruiz.
1: Perfecte, pues anem a tancar este últim partit de la nit, la victòria provisional del Betis, que després ha empatat la Real Societat, al cap i a la fi, 2-2 en l'estadi de Anoeta. I està a punt d'acabar, queden 4 per davant, el Màlaga 2, Sporting Gijón 1. Un abraç, Patricia.
0: Gràcies per tota bona nit.
1: Un abraç, Javi.
2: Un abraç, company.
1: I nosaltres anem a tancar recordant tot el que he comentat de la jornada d'avui, que vos hem contat així en el punt a punt. Per exemple, el empat entre Elx i Alavés en primera divisió, 1-1, a les 2 del migdia. També a la mateixa hora, l'empat del Ceuta davant el Castelló en segona divisió, empat a 1. També la victòria de l'Hèrcules en primera federació, que ha guanyat per 2-1 a l'Eivissa. En hoquei, en la divisió d'honor B masculina, la victòria del Carpesa per 2-1 davant el Vallès. I també per a tancar este matí, el Peñíscola, que l'ha guanyat per 6-2 al Navarra en futsal. Per la vesprada, en la tiradeta de partits de tercera federació, victòries del Bunyol 1-0 davant l'Alzira. Alzira cau a Lliga Comunitat, ha guanyat el Crevillent 2-0 al Roda, el Crevillent permaneix en tercera federació, i ha guanyat el Atzeneta 0-1 davant el Castellonense, l'Atzeneta, que acaba quart i haurà d'esperar que no n'hi hagi efecte arrossegament per a garantir la seva plaça en tercera federació. En contra les semifinals del handbol femení, ha perdut l'Elda Prestigio 25-23 davant el Vera Vera, però ha fet un gran partit. També en comptat en handbol, en este cas masculí, la divisió d'honor plata, la victòria del Fertiberia, que ha guanyat 28-27 davant el OAR Coruña. I per a tancar dos últims partits, la victòria del València Club Hoquei femení per 3-0 davant el Giner de los Ríos. I per a tancar este Real Societat 2, Betis 2 de primera divisió. Les 11 de la nit i un minut, anem a tancar este tram del punt a punt, però recordeu, no mos bogau, eh? Poseu la ràdio, continueu encara nosaltres, perquè comencen ara els últims 90 minuts del punt a punt. Adeu!
3: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
4: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
5: fem banda
4: amb el millor repertori de músics valencians.
5: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
4: Desfilarem al costat dels nostres músics.
5: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
6: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
7: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
5: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
6: En A Punt Ràdio.
8: Este diumenge, des de les 12 del matí, punt a punt. Doble cita de primera divisió, Mallorca-Villarreal i Atlètic de Bilbao-València, amb la permanència en joc. A més, els partits de Villarreal B i el Dense en primera federació, la lluita per l'ascens a primera femenina i doble cita en bàsquet. Lliga ACB amb el clàssic València-Bascònia i el partit decisiu de semifinals de la Lliga Femenina entre Girona i València. Més de 12 hores d'esport en directe, este diumenge des de les 12 al Punt a Punt.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5. De tu

punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urruti.

0: Salutacions, bona nit, benvinguts i benvingudes a l'últim tram del Punt a Punt, els últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio amb Rafa Alarcón, al control tècnic, amb Carlos Urrutia en l'edició i producció del programa i amb el que vos parla, Salva Gomis, al capdavant del programa. Com ja sabeu, a partir d'ara i des de ja fa unes setmanes, divendres i dissabtes ens farem companyia nosaltres des de les 11 i fins les 12:30 de la nit. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, a la seva web, a la seva aplicació, també en iVoox. Una vegada acabem el programa, el podeu disfrutar en format de podcast, i si voleu participar en el programa i que la vostra opinió pues, siga una més en esta taula del Punt a Punt últims 90 minuts, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. En X, @90minuts, en el 90 en xifra, en Instagram, 90minutsradio, tot en lletra, i en TikTok, @90minutsradio, el 90 en xifra. En WhatsApp podeu enviar àudios o textos al 6 de 9 42 18 01, i ahir podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem avui en els nostres canals, que és la següent. Tal com s'ha donat els resultats en la part baixa de la taula classificatòria, el València està a 2 punts del descens. I la pregunta és: què creus que passarà demà en Sant Mamés? Què creus que passarà demà en Sant Mamés en el context que es dona després dels resultats que hem tingut en la jornada de dissabte i també ahir divendres? Avui, l'empat de l'Elx 1-1 davant de l'Alavés, la victòria del Sevilla a l'Espanyol, apreten les coses en la part baixa de la taula. En segona divisió, el Castelló s'ha deixat 2 punts en Ceuta després d'aixer empat a 1, i en primera ref la victòria de l'Hèrcules avui 2-1 davant de l'Eivissa. L'últim, pues, l'empat a 2 entre la Reial Societat esta nit en primera divisió, 2-2 entre la Reial Societat i el Betis, i acaba de finalitzar en victòria 2-1 del Màlaga davant el Reial Sporting, una victòria que deixa, en este cas, el cas, pues, una victòria del Màlaga que no li afavoreix, en este cas, a l'equip orellut. Ja sabeu que els dissabtes el format és un poc diferent, que no hi ha editorial, no hi ha fotos. Anem a fer una pausa per a la publi i de seguida s'endinsem ja mateix en temps de tertúlia amb l'anàlisi de tot el que està passant i el que ha de passar al cap de setmana. Són les 11:08 i així comença Punt a Punt els últims 90 minuts.
1: Som A Punt. Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
2: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
3: Sostenibilitat ve de llatí sostinere y significa sostindre. Sostindre es cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
4: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
5: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
6: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
5: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
4: Vibra amb els esports d'A Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
6: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
7: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
6: Juga amb nosaltres esta temporada.
8: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías.

0: 11 i 11 de la nit i continuem en directe i anem a arrencar ja per bueno, pues els assumptes, no, de, a tractar en quant a temes de, del dia. Ara de seguida estem en temps de tertúlia, però abans anem en un poquet el que és la prèvia, no, del València Athletic Club de demà, a les 4 i quart en Sant Mamés, respecte a la convocatòria. Torna Julen Aguirrezabala, és la novetat en eixa llista de convocats. Es queda fora finalment Lucas Beltrán, que encara no ha superat les molèsties al genoll, i no obstant això, pues, malgrat ser baixa, tant Lucas Beltrán com Thierry Rendall o Fulquier han viatjat amb l'equip a Bilbao per a acompanyar el grup. S'han pujat a l'avió i estaran en Sant Mamés, encara que no estiguin a la llista de convocats. A més dels que sí que estan convocats, cal recordar que hi ha dos advertits de sanció, en este cas Guido Rodríguez i Largi Ramazzani. Si veuen la targeta groga, es perdrien el pròxim partit de Lliga, i en el cas de la convocatòria, bueno, pues s'emporta com a novetats, no, i del filial, a Rubén Iranzo i a David Otorbi. Això en quant a prèvia, però lo primer, també ara s'endinsem en les paraules de Corberán. Esta és la informació del València respecte a la convocatòria i la prèvia, però ha parlat també Ernesto Valverde sobre el València, el ex tècnic del València Club de Futbol, avui tècnic de l'Atlètic Club de Bilbao, ha parlat sobre el València de Corberán avui en la prèvia.
1: Ellos llegan con muchas necesidades, que ahora todos los equipos tienen mucha necesidad. Nosotros vivíamos el otro día a Mendizorroza con una necesidad imperiosa de sacar los puntos, y ellos vienen aquí con esa intención. Pero bueno, si ves ahora los partidos que se van a jugar en la jornada de hoy, pues bueno, y el de mañana, o lo que se, el que se jugó ayer, es que hay mucho en juego. Es cierto que ha habido un momento en Valencia que había parecía que había cogido un con la victoria que creo que contra Osasuna, es que no recuerdo ahora qué otro partido, pero bueno, sí, en las cinco últimas jornadas ha conseguido cuatro puntos cuando yo creo que podía haber conseguido alguno más, y no ha logrado superar esa barrera de los 40 puntos. La de los 42 puntos, pero no sé si este año va a valer con la situación en la que están todos los equipos. Yo creo que se va a ir un poco más arriba y hay que estar, todo el mundo tiene que estar preparado. Entonces, ellos desde luego vienen aquí con la intención de ganarnos a nosotros y dejarnos allí. Y ellos, en cambio, ir hacia adelante. Vamos a ver cómo va. Desde luego, para nosotros es un rival importante, ya nos ganó en la primera vuelta.
0: Bueno, pues per a Ernesto Valverde, que ha dit més coses, jo crec que demà en temps de prèvia, abans del partit, pues, se podran endinsar, no, les paraules d'Ernesto Valverde, però aquestes eren les declaracions sobre el València, i anem ja a les paraules de Corberán, després les ficarem damunt la taula, però s'ha parlat molt esta setmana dels dies lliures. Jo anava a dir que és el tema del dia, però bueno, és el tema de les últimes setmanes en València, els dies lliures. William preguntat a Corberán per això, i evidentment Carlos Corberán i la seva agència de representació i de comunicació, pues, havien preparat molt bé la resposta, i és per això que Corberán avui s'ha explayat per a explicar ¿por qué se donen 10 lliures a la plantilla?
2: No considero que hemos descansado demasiado, pero no lo considero por hecho, sino por otra cosa. Mira,

0: Ha avançat els seus, el penal d'Aleix Febas, per a mi no infantil, però sí que te'l podies haver estalviat, o sigui, l'hauria pogut estalviar el futbolista de la terra ferma. En tot cas, per a mi també clau l'entrada de Josan, que ha dinamitat el partit per banda dreta. Avui ha tingut moltes ocasions per a centrar, i Álvaro Rodríguez també, per a rematar, i sobretot de cap. Sort que ha empatat i ha equilibrat el partit del Torito, el futbolista uruguaià, perquè, com dic, els ha tingut de tots colors, fins i tot alguna d'elles, després d'un rebuig de Toni Sivera, que ha estat espectacular, el porter de Xàbia, de l'Alavés, pràcticament, Álvaro, a porta buida, ha pogut cabotejar una pilota que ha acabat fora de la porteria. En tot cas, el punt deixa l'Els, com dic, amb 39 punts, l'Alavés en té 37, l'equip que marca el descens, l'últim dels que baixaria, a veure què fan la resta de rivals. La llàstima, entre cometes, no? Ho dic perquè, clar, el Rayo Vallecano està fent una gran competició europea, i això ha possibilitat que Espanya tinga una nova plaça, la cinquena, la quinta que dona accés a la Champions, i com ahí està el Betis lluitant, el Betis amb el Celta, i precisament el Betis és el pròxim rival de l'Elche el dimarts. Per tant, si el Betis ja tingués aquesta cinquena plaça o allò de Champions certificat, la història seria diferent, però toca patir, toca lluitar. Resten tres jornades per davant. Betis a la Cartuja, rebre el Getafe i acabar a Montilivi. A partir d'ahir, l'Elche amb una victòria, amb tres punts més o quatre, ja ho tindria fet, però ha d'abastar aquests punts per abastar la permanència.
1: Això en quant a l'Elche, gràcies Raül. I avui el Castelló, el que bueno, pues, podríem dir, és apunxat, no?, davant del Ceuta, en un partit que tenia més o menys controlat, que anava per davant del marcador, i finalment en un penal bueno, pues, han trobat l'empat, i avui, pues, a més en la victòria del Màlaga, ara l'Sporting, bueno, pues, no és dels play-offs, però cau a la sisena posició. La crònica del partit ens la porta, com sempre, nostre amic José Luis Gual. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Pues el Castelló ha empatat un gol en el Alfonso Murube davant de l'agrupació deportiva Ceuta, resultat que al final servís als homes de Pablo Hernández per a sumar un puntet més en esa carrera en la lluita per el playoff d'ascens cap a la primera divisió, però que deixa un mal regust perquè el Castelló en la segona part ha sigut molt superior, s'ha col·locat 0-1 a balón parat, a l'eixida d'un córner ha marcat Fabrizio Brignani de nou, que ha fet el seu sisè gol amb l'elàstica albinegra, i a partir d'ahir els homes del conjunt orelluc han tingut 3-4 ocasions claríssimes pràcticament davant del porter Vallejo per a tancar el partit, no ho han aconseguit, i fruit d'això, en la recta final de l'encontre, pues, un agarró de Brignani al central del Ceuta, Carlos Hernández, pues, ha permès al conjunt de José Juan Romero empatar des dels 11 metres. El gol l'ha fet el seu golejador, Marcos Fernández. Però insistís que un partit en el que, si el mirem de manera global, ha sigut millor el Castelló, que ha merescut guanyar el partit, però, de nou, la falta d'eficàcia dalt i les errades que continuen encadenant-se partit darrere partit, pues lastren al conjunt albinegre, perquè perfectament haguera pogut anar-se'n en un més 3. Dins del tema negatiu, bueno, pues avui un dels seus rivals, que està de moment fora del playoff, com ara el Burgos, no està capaç de guanyar al plantillo davant de l'Almeria, i per tant continua tenint la mateixa distància el Castelló respecte del Burgos. Dos punts més el gol a Berach. Veurem què fa demà la Societat Deportiva Eibar, que juga partit davant del Mirandés, però si no guanyarà el conjunt armer, pues, una jornada menys per a jugar-se, i el Castelló mantindria la distància respecte dels jocs de playoff. Evidentment, mirant cap amunt, el triomf del Deportivo de la Coruña l'allunya encara més, dos punts sobre l'equip de Pablo Hernández, i l'Almeria, que ha sumat només un puntet, però bueno, sembla ja pràcticament impossible no pensar en esa segona posició. Però bueno, l'objectiu continua estant ahí, i recordem, el següent partit serà divendres pròxim, per tant, setmana curta, visitarà Castelló i un equip que està en una amenaça clara de descens, com ara l'històric Cádiz. Partit, repetís, divendres a partir de les 8:30 de la vesprada.
1: Bueno, pues és la crònica d'aquest encontre del Castelló en l'empat davant del Ceuta, i anem ja en prèvies, perquè demà n'hi ha un partidàs a les 12 del migdia en la primera federació entre el Sevilla Atlético i el Eldense, que vol continuar amb el somni d'aquesta primera plaça que li doni precisament la possibilitat de pujar a la segona divisió. Està el Castelló, que esperem que pugui fer el playoff, però en eixa primera ref, com diguem, està l'Eldense, i la prèvia de demà davant el Sevilla Atlético ens la porta Gonzalo Blanes. Què tal, com estàs? Bona nit.
3: Què tal? Salutacions. Bona nit. Demà l'Eldense juga un partit clau en la seua lluita per ser campió i lograr l'ascens directe al futbol professional. Després de la derrota del Sabadell davant

0: ante el filial de l'Atleti de Madrid, les comptes són clares per al conjunt de Claudio Barragán. Resten 3 partits, si guanya 2 és campió, i l'any que ve tornarà al futbol professional sense passar per la criba dels play-off. El missatge de Claudio Barragán, molt clar i contundent. Res de confiança davant el filial del Sevilla, tot i que siga QR, perquè ha advertit que en primera federació tots els partits són complicats i que el Sevilla té jugadors de moltíssim talent i qualitat. Per tant, sense confiances, però buscant la victòria. En cas de sumar els 3 punts, el conjunt d'Elda ja viurà davant el filial de l'Atleti de Madrid, el nou Pepico Amat, el següent cap de setmana, el primer match ball per a l'ascens. Si guanya el seu camp i guanya demà, serà equip matemàticament campió. Així que demà va ser un partit clau, un partit espectacular que viurem en Javier Subirats al punt a punt i on el conjunt de Claudio Barragán vol demostrar que és el millor de la categoria davant el QR i busca una victòria que, atenció, el deixaria a 3 punts de l'ascens com a campió a la Lliga de Futbol Professional.
1: Bueno, pues es la prèvia d'aquest partit entre el Sevilla Atlético i el Eldense, que demà a les 12 del migdia es disputa en casa del filial del Sevilla, un Sevilla que, bueno, pues ja té les coses complicades, en el primer equip. És de veres que avui la victòria és, entre cometes, balsàmica, no és suficient, evidentment, perquè encara queda molt en la primera divisió, i, bueno, pues el Eldense que voldrà trobar una nova victòria i continuar en aquests jocs alts i d'accés a la segona divisió. Abans d'anar ja en més prèvies, en primera divisió, però com és compartit Villarreal i Villarreal B, també parlem de la primera federació, bueno, pues, ens porta les prèvies tant del Villarreal contra el Mallorca en primera divisió, demà a les 2, com de l'Europa Villarreal B, demà a les 4 i mitja, el nostre amic Xavi Mata. Què tal, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Salva? Bona nit, amic. Com estàs? Bueno, pues demà tenim 2 partits molt interessants. Tindrem un diumenge entretengut a Villarreal, aunque els 2 partits se juguen fora de casa. És veritat que el de David Albelda, el del filial, és molt més important, almenys en tema classificatori. Anem per parts. Primer juga el primer equip a les 2 contra el Mallorca. Un partit que, bueno, està marcat per la eixida de Marcelino, que el dilluns se va anunciar, i que la roda de premsa, pues, els primers 10 minuts, li pregunta al tècnic asturià per aquesta eixida, per com està, i diu que, bueno, està tranquil i que està content, no?, després d'esta etapa en el Villarreal, 2 anys i mig, en els que s'han complit els objectius. Per al partit de demà, bueno, és un partit que el Villarreal vol afrontar amb bona motivació, perquè vol donar la cara, i sobretot, pues, vol acabar la temporada de millor forma possible, si pot ser tercer, i a més, si pot ser, pues, competint fins al final, no?, en aquest en contra que el Villarreal, pel tema de calendari, l'ha vingut un poc complicat, en el sentit que se jugava contra el Llevant, contra el Mallorca, contra el Sevilla, i pues lo que vol és això, és almenys competir en tots els partits. Però jo crec que serà un 11 amb rotacions, ja que el dimecres hi ha partit entre setmana contra el Sevilla, i és el que crec que en casa, pues, sí que serà un 11 més titular. Anem, si vols, amb l'11, jo crec que jugarà Arnau Tenas en porteria, en defensa Freeman, Rafa Marín, Vega i Pedraza. Al centre del camp, doble pivot amb Comesaña i Pape Gueye, una banda per a Bucana, l'altra per a Alfon, i dalt, a Jose Pérez i Tani Oluwaseyi. Sobretot els 4 de dalt sí que seran els que a priori han sigut els suplents durant tota la temporada. I a més, les lesions de Juanfo i de Poca, que encara no estan amb el primer d'equip. Una volta conegut el partit davant del Mallorca, anem amb el filial. Este partit sí que és partit importantíssim. En el camp d'Europa, a les 4 i mitja, el Club Esportiu Europa Villarreal B, un Villarreal B que ara mateix depèn d'ell mateixa per entrar en playoff, fa falta de 3 partits, està quart amb 58 punts, i és que l'Europa està quin, que és el que marca la línia de playoff, estan dins amb 56, mentre que fora està el Cartagena sext, també amb 56 punts, després de guanyar aquest divendres 2-1 a casa. L'equip d'Albelda arriba molt, molt bé, arriba després de 8 partits sense perdre, com dic, falten 3 jornades, i l'Europa va ser un partit molt complicat a casa al setembre. Recorde que van empatar 3-3, anem a veure si el Villarreal, pues, pot guanyar en este cas, i sobretot també tenen en compte i se gol a veràs, no?, en cas de guanyar, pues, sí que estaria per davant, i si no, pues, anirien a anar a la classificació general en un cas de que en un futur, pues, acabaren a punts per entrar en aquest playoff. El partit està marcat perquè no va estar a la Sandiata per sanció, perquè té acumulació de targetes grogues, i s'espera que jugué Tiam en aquesta posició per Diatà. Així, en aquest parell, anem amb un possible 11. Jo crec que jugarà en porteria Rubén Gómez, en defensa Budesca, Sierra, Lautaro i Eni Cortiz, la defensa titularíssima. Al centre del camp, per la falta de Diatà, pues, jugarà Macià junta a Tiam. Per l'esquerra, José Lillo Gaitán, i per la dreta, Eto. I dalt la referència, Albert García i Hugo López. El Villarreal ve que vol guanyar, vol seguir dependent d'ell mateixa, i crec que va ser un partit vital. D'això és que marquen si va estar dalt o si va estar patint fins al final per entrar en aquest playoff. Seria un somni. Fa 3 anys el Villarreal ve va baixar a la primera ref, va estar dos temporades en segona divisió, donant la cara i competint a Mira l'Avarez, deixant que el club vol tornar, vol estar a dalt i és una bona oportunitat per a fer-ho.
1: Gràcies, Xavi. I no se menegem de Castelló perquè, Carlos Urrutia, bona nit, què tal, com estàs?
3: Molt bé, i tu? Tot bé?
1: Bueno, pues en ganes de continuar en un cap de setmana en el que...
3: En ganes de sentir-te, pues así estic.
1: Bueno, sí, també, pitjor. com sempre, ja estem acostumats a esta parella de divendres i dissabte a la nit, encara que ahir no vam estar cap dels dos, però bueno, avui dissabte sí que estem.
3: Jo estava en el Camp de Llevant i tu estaves de concert.
1: I jo estava en el Rocha Arena, sí.
3: En el Canto del Loco, en el Dani Martín, que li diuen.
1: Sí. Un gran concert, eh?
3: Estigui xula?
1: Molt bé, la veritat és que molt bé, el vam disfrutar moltíssim i va estar molt bé. Prèvia del Castelló B, que se la juga moltíssim demà.
3: A les 12, contra la Societat Esportiva Logroñés, en el primer partit de les eliminatòries per la salvació en segona federació, és a dir, el play-out. Uh-huh. La volta serà diumenge que ve a Logroño, però l'important és que el filial orellut aconseguisca traure avantatge en el primer partit de demà. Enfronte una Societat Esportiva Logroñés que va traure 37 punts, és a dir, 5 menys que el Castelló B, que en 42 no ha aconseguit salvar-se de primeres de la crema.
1: Bueno, pues és un dels partits dels que estarem pendents demà. De lo que també estarem pendents és d'un altre esport com és el bàsquet, que ha arribat este migdia a València Bàsquet Masculí a València després d'empatar la sèrie de manera apoteòsica, heroica, 2-2 davant Panathinaikos. Allí en Atenes va estar el nostre company i contertuli Jaime March, que ens va contar l'última hora de l'equip i com ha estat el viatge de tornada i la rebuda de l'afició a Manises, on l'ambient era este.

0: Mas Talcis.
1: Això en quant als xics, però demà, a la mateixa hora, a les 7 de la vesprada, també juguen les xiques.
0: Em va prendre una ràbia a mi que es solapen, però sí, és el que n'hi ha. Contra l'Espar Girona, són les semis del play-off, la tornada de la semifinal a les 7 de la vesprada, i el conjunt taronja no va malgastar els primers 40 minuts en el Roig Arena, on va aconseguir la victòria per un punt 67-66, que si bé no li permet anar a Fontajau amb una renda, sí que deixa l'eliminatòria amb tot per decidir per a tots dos equips. El conjunt taronja buscarà millorar els percentatges de tir que van llastrar en l'anada per a tindre opcions en els següents 40 minuts i plantar-se en la seva sisena final de la Lliga Femenina Endesa de manera consecutiva.
1: Bueno, pues apareix a partir també van les de Rubén Burgos. Arribem a les 11 i 36 minuts de la nit. Lo que anem a fer és una xicoteta pausa. Al tornar anem ja en el temps de debat, d'anàlisi, d'opinió, al cap i a la fi, la tertúlia.
2: Som a punt. Gracias por acompañarnos.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
11: Punt a punt. Els últims 90 minuts. La tertúlia.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes un dissabte més ací a Fem Banda, el teu programa de música. El 9 de maig és una data curiosa perquè concentra celebracions amb significats molt diferents segons el context, que ho mirem. És el Dia d'Europa, commemora la Declaració Schuman, proposada per Robert Schuman l'any 1950, considerada el punt de partida de l'actual Unió Europea. Simbolitza cooperació, pau i unitat després de les guerres al continent. També és el Dia de la Victòria, celebrat principalment a Rússia i diversos països exsoviètics. Marca la victòria sobre Alemanya nazi en la Segona Guerra Mundial. És una de les dates més importants allí, amb desfilades militars i actes commemoratius. I este cap de setmana són festes en molts pobles. Per exemple, a Mura del Coll, al Palomar, a Biar i altres pobles. Nosaltres avui tenim un programa molt potent i ben xulo, carregat de contingut interessant, amb moltes ganes de compartir-lo amb tots vosaltres i passar-ho d'allò més bé. Començarem, com sempre, escoltant el concert d'avui, dissabte, dins la secció Arxiu Sonor. Tot seguit, continuarem amb la visita al nostre estudi d'A Punt Ràdio de Constantino Martínez Orts, director artístic de la Phil Symphony Orchestra, dins la secció El Rebost de la Banda. Com maig és un mes de molta activitat musical, seguirem amb la primera secció de l'agenda musical, on parlarem d'un concert que fan a l'ADA d'Alacant per commemorar el Dia d'Europa. En la tercera hora del programa i dins la secció Avui amb qui parlem, tindrem el gust de tindre ací al nostre estudi el cantant i pianista Serafín Zubiri, que ens contarà tots els seus nous projectes. I acabarem el programa amb una altra secció de l'agenda musical. Així que comencem ja Fent Banda amb moltes, moltes, moltes ganes.

En el concert d'avui anem a escoltar 8 obres interpretades pels protagonistes del programa d'avui. Començarem escoltant 5 obres interpretades per la Phil Symphony Orchestra, dirigida per Constantino Martínez Orch. La primera que aneu a escoltar és la banda sonora de Star Wars, l'episodi 4. La banda sonora de Star Wars, l'episodi 4, és considerada una de les més emblemàtiques de la història del cinema. Va ser composta per John Williams, inspirant-se en grans compositors clàssics com Gustav Holst i Richard Wagner. Williams va utilitzar la tècnica dels leitmotiv, és a dir, temes musicals associats a personatges, idees o situacions concretes. Així, cada element important de la història té la seva pròpia identitat sonora, com ara el tema principal de la saga, el de Luke Skywalker o el relacionat amb la força. La qualitat i l'impacte d'esta banda sonora van ser reconeguda amb l'Oscar a la millor banda sonora l'any 1978. A més, la seva influència ha sigut enorme, ja que va contribuir a recuperar l'ús de grans orquestes simfòniques en el cinema contemporani. Doncs anem a escoltar ja Star Wars, l'episodi 4, per la Phil Symphony Orchestra.

Què passava de banda sonora? En definitiva, la música de Star Wars no sols acompanya la narració, sinó que es converteix en un element essencial que reforça les emocions i ajuda a construir l'univers únic de la saga. Seguim ara en una altra banda sonora del mateix compositor, John Williams. Anem a escoltar la suite d'E.T., d'E.T. l'extraterrestre, que és una altra obra mestra de John Williams i destaca sobretot per la seva suite final, una de les peces més emocionants del cinema. Esta suite, coneguda sovint per Flying Theme o part final de l'última seqüència, acompanya el moment en què E.T. i els xiquets volen amb la bicicleta. Se'n recordeu? La música transmet una sensació de meravella, llibertat i emoció intensa, combinant una orquestració rica amb melodies molt expressives. John Williams utilitza una gran orquestra simfònica amb un paper destacat de les cordes i els metalls, que van creixent en intensitat fins a arribar a un clímax espectacular. La música no sols acompanya la imatge, sinó que pràcticament la guia. De fet, esta escena, el muntatge de la pel·lícula, es va adaptar a la música, cosa que vos puc dir que és poc habitual en el cinema. Esta peça és considerada una de les millors composicions de John Williams i un exemple perfecte de com la música pot elevar una escena a un nivell emocional extraordinari. De fet, la banda sonora va guanyar l'Oscar a la millor banda sonora l'any 1983. Doncs anem a escoltar-la ja per la Phil Symphony Orchestra sota la batuta de Constantino Martínez Orch.

Quina meravella de pel·lícula i de banda sonora. En definitiva, la suite ET, l'extraterrestre, és una combinació perfecta de tècnica, emoció i narrativa musical, capaç de commoure tant si es veu la pel·lícula com si sols s'escolta de manera independent. Continuem escoltant la Phil Symphony Orchestra, però esta vegada amb la banda sonora d'una de les pel·lícules d'animació que a mi més m'agraden, Aladdin. La banda sonora d'Aladdin combina cançons i música orquestral i la seva suite és una de les més conegudes d'Alan Menken, amb lletres de Howard Ashman i Tim Rice. La suite Aladdin sol reunir els moments musicals més emblemàtics de la pel·lícula en una peça contínua i orquestral. Entre els temes que podeu escoltar i que apareixen, destaquen Un mundo ideal, La cançó del geni o la del príncep Ali. La música combina elements d'orquestra clàssica amb tocs que evoquen un ambient oriental, utilitzant escales i instruments que aporten exotisme i fantasia. A més, la suite manté un ritme dinàmic, alternant moments íntims amb altres de gran espectacularitat. La banda sonora va tindre un gran reconeixement i va guanyar diversos premis, incloent l'Oscar a la millor banda sonora. Escoltem ja la suite Aladdin per la Phil Symphony Orchestra, dirigit pel director Constantino Martínez Orch.

Que bonic. Això de cantar "Yo te quiero enseñar un fantástico mundo". No diríeu que és una melodia superbonica, eh? En conjunt, la suite d'Aladdin és una peça vibrant i variada que resumeix perfectament l'espírit aventurer i màgic i romàntic de la pel·lícula, convertint-se en una experiència musical molt atractiva, tant dins com fora del film. A mi m'agrada molt. I ara seguim en una altra banda sonora, que possiblement siga una de les pàgines musicals més boniques que hi ha. Estic parlant de la banda sonora de la pel·lícula La Missió, exactament del tema Gabriel's Oboe. El tema Gabriel's Oboe és una de les peces més conegudes de la banda sonora de La Missió, composta per Ennio Morricone. Esta melodia destaca per la seva gran bellesa i senzillesa expressiva. De vegades, en lo senzill està el més bonic. Està interpretada principalment per l'oboe, instrument que dona nom a la peça i que simbolitza la veu del personatge del missioner Gabriel. La música transmet una sensació de pau, espiritualitat i connexió amb la natura, reflectint el missatge de la pel·lícula. El tema es construeix sobre una melodia suau i molt lírica, amb un acompanyament orquestral discret que va creixent progressivament. Morricone aconsegueix crear una atmosfera íntima i emotiva, combinant elements de la música clàssica amb influències corals i religioses. Anem a gaudir d'esta peça de la pel·lícula La Missió, escoltant Gabriel's Oboe per la Film Symphony Orchestra.

Quina bellesa de melodia, no direu que no. Gabriel's Oboe s'ha convertit en una peça universal, sovint interpretada en concerts i adaptada en diferents versions. I acabem esta part del concert escoltant a la Film Symphony Orchestra amb un musical molt conegut, el Wedding Story. Escoltem la suite, exactament, del Wedding Story, que és una adaptació orquestral que reuneix els principals temes del famós musical compost per Leonard Bernstein, amb lletres de Stefan Sondheim. Esta suite és molt interpretada en concert simfònic perquè condensa l'essència dramàtica i musical de l'obra en una sola peça. La música del Wedding Story destaca per la seva fusió d'estils. Combina música clàssica amb el jazz, ritmes llatins i sons propis del musical de Broadway. Esta barreja dona lloc a una obra molt dinàmica i plena de contrastos, capaç de passar de moments enèrgics i rítmics a passatges més lírics i emocionals. Apareixen temes com Amèrica, Maria o el Tonight. La suite manté el caràcter narratiu de l'obra original, inspirada en el Romeu i Julieta, i reflecteix el conflicte entre bandes rivals i la història d'amor entre els protagonistes. Anem a escoltar ja la suite del Wedding Story.

Fantàstica esta interpretació d'esta suite del Western Story. En conjunt, es tracta d'una peça vibrant i molt expressiva que mostra la riquesa musical de Leonard Bernstein i la seva capacitat per integrar diferents estils en una obra coherent i impactant. I ara anem a canviar de tot, d'estil, d'agrupació, de formació, de tot. Perquè anem a escoltar tres cançons interpretades per el cantant Serafín Zubiri. La primera que aneu a escoltar és a la banda sinfònica de la Societat Musical Santa Cecília de Requena, acompanyant a Serafín Zubiri amb un espectacle de temes de Nino Bravo. Els concerts de Serafín Zubiri, dedicats a Nino Bravo, són un homenatge musical que recupera alguns dels grans èxits d'un dels cantants més importants de la música espanyola. Aquest espectacle es presenta en diferents formats, encara que el més conegut és el concert sinfònic on Zubiri interpreta les cançons acompanyat d'orquestes i cors, donant-los una sonoritat més solemne i emotiva. Però, a més del format sinfònic, Serafín Zubiri també ofereix concerts amb banda, més pròxims i dinàmics, que realitzen en festes i en esdeveniments culturals de diferents municipis. En tots els casos, l'objectiu principal és mantindre viu el llegat de Nino Bravo, respectant l'essència original de les seues cançons, però aportant la personalitat i la veu de Serafín Zubiri. En aquests concerts, el repertori està format per temes molt populars de Nino Bravo, com Ara Libre, Un beso y una flor, América América, Te quiero o Noelia. Doncs anem a escoltar l'obertura d'aquest espectacle, anomenada l'obertura Como Todos, amb la veu de Serafín Zubiri, acompanyat per la Societat Musical Santa Cecília de Requena.

Estos concerts són un tribut emotiu que connecta diverses generacions a través de la música i que manté vigent la figura de Nino Bravo en l'actualitat. Ara continuem amb una cançó molt emotiva, molt tendra, molt bonica, amb un missatge molt important i profund i molt coneguda, que pertany a la banda sonora de la pel·lícula d'animació La Bella i la Bèstia. Anem a escoltar la cançó Bella i Bèstia són, se'n recordeu? És la versió en castellà original de la pel·lícula d'animació de Disney, La Bella i la Bèstia, de 1991. És una de les peces més conegudes del musical i destaca per la seva melodia romàntica i el missatge sobre la bellesa interior. Doncs anem a escoltar a Serafín Zubiri i la veu de la cantant Michelle. Va ser estrenada en 1992. Este tema.

canción. ¿Se recordeu? Que hace suspirar. Buah, que bonic. Hi ha melodies que són infinitament boniques i porten un important missatge. La bellesa està en l'interior. Que bonic, que bonic. I acabem el concert d'avui escoltant una cançó de Serafín Zubiri, que va representar el Festival d'Eurovisió l'any 1992. L'actuació de Serafín Zubiri al Festival d'Eurovisió de 1992 va tindre lloc durant la Eurovisió Song a Suècia. En esta edició, Serafín Zubiri va representar Espanya amb la cançó Todo esto es la música. Ai, quan que me recorde. Una balada pop de caràcter positiu i emotiu que defensava el poder universal de la música com a llenguatge que uneix les persones. La posada en escena va ser senzilla, però elegant, centrada principalment en la interpretació vocal i en la connexió amb el públic europeu. Zubiri va actuar amb una orquestra en directe, tal com era habitual en el format d'Eurovisió d'aquells anys, destacant, sobretot, la seva veu potent i expressiva. Doncs anem a escoltar Todo esto es la música pel cantant Serafín Zubiri.

0: Que bonica esta cançó. Quins records, quant d'any fa ja que ha passat d'esta data. Crec que és una cançó que lliga molt bé en el dia d'avui, el dia d'Europa, ja que la música uneix tot i dona pau. Acabem d'escoltar a Serafín Zubiri amb la cançó Todo esto es la música. Doncs fins així el concert d'avui, i ara farem una xicoteta, xicoteta pausa, però tornem de seguida, en no res.
1: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia i benvinguts i benvingudes un dissabte més ací a Fem Banda, el teu programa de música. Avui és 9 de maig, Dia d'Europa. Es commemora la declaració Schuman, proposada per Robert Schuman l'any 1950, considerada el punt de partida de l'actual Unió Europea. Simbolitza cooperació, pau i unitat després de les guerres al continent. I crec que en aquests moments encara fa falta. Però ara ens quedem així a la terreta. Són les festes de Muro del Coll, al Palomar, a Biar i a molts pobles de la Comunitat Valenciana. Com he dit abans, avui tenim un programa molt potent i molt xulo, carregat de continguts interessants, amb moltes ganes de compartir-lo amb tots vosaltres i passar-ho d'allò més bé. Com sempre, sabeu que hem començat a partir de l'essa del matí escoltant el concert d'avui dissabte dins la secció Arxiu Sonor. A partir d'ara, ja tinc ací al nostre estudi de Punt Ràdio Constantino Martínez Orch, el director i creador de la Phil Symphony Orchestra, dins de la secció El Rebost de la Banda. Com maig és un mes de molta activitat musical, seguirem després en la primera secció de l'agenda musical, on parlarem d'un concert que fan a l'Ada d'Alacant per commemorar el Dia d'Europa. I ja a la tercera hora del programa i dins la secció Avui amb qui parlem, tindrem el gust de tindre ací al nostre estudi el cantant pianista Serafín Zubiri, que ens contarà tots els seus nous projectes. I acabarem el programa amb una altra secció de l'agenda musical. Així que seguim ací en Fent Banda, on la música no para mai.